0: A diferència de temporades anteriors, que els oients demanàveu versió estiuenca del programa Els Experts,
1: i que nosaltres responíem que sí, que segur que la fem, no farem vacances per vosaltres, per fer-vos una trolejada.
2: Doncs jo no veia el troll ni la ironia per enlloc. Però la qüestió és que aquest any sí, Els Experts estiu!
1: De veritat?
2: Clar, Roger, és el que veníem a anunciar.
3: És com Els Experts, però l'estiu.
1: Ah, clar, igual que Els Experts, però igual. Ara me n'adono com podia estar tan sec.
4: Aquest juliol, Els Experts estiu, amb Roger Saró. Cada dia, de 8 a 10 del matí, a ICAT. Yes, I'm gone.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Terra de Guapes, de Sandra Montfort. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

l'hora que afluixa la calor, arriba el moment de compartir la millor música. Delicatessen, amb Albert Puig, de dilluns a dijous a les 9 del vespre a ICAT. FM, app i 3CAT.

0: T'has aturat avui?
1: A ICAF, la pausa dels migdies no és per fer la migdiada. Tampoc a l'estiu. Les millors converses de la temporada a Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
0: Una pausa.
1: De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT, FM, app i 3CAT.

0: sensació que tinc floreix quan et quedes amb mi.
1: Escoltes, ICAT.
2: Vine'm a buscar.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Festa i Drama, de Maria Jaume. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertran, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Barcelona.
1: A ICAT, l'estiu sona diferent.

0: tinc que mai.
1: A la meva esquerra.
2: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
3: Una de les 10 candidates és... El forner de l'Osa.
4: Quan aquesta nit m'envolti, jo sortiré al carrer.
3: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
2: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: S'apagaren tantes veus...
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és...
3: Quan el cel es torna negre...
2: Quan el cel es torna negre, de Feliu Ventura.
3: Els veïns desemparats...
2: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Un, dos...

0: Ror. Pues sí.
1: Museu particular. Capítol 8. Les roses.
2: I de la sang del drac en sortí un roser.
3: Rebeu aquesta rosa com a símbol d'amor, de vida i d'esperança.
4: De bon grat, accepto el vostre present.
5: Ei, Àlex.
6: Ei, Anna, com estàs?
5: Bé, i tu?
6: Vols que parlem de la flor més bonica que hi ha al món?
5: I tant que sí.
6: Saps quin és?
5: Suposo que la rosa?
6: Efectivament, la rosa.
1: Museu particular.
6: Saps que existeixen en l'actualitat més de 150 espècies de roses i milers de variants.
5: Uau.
6: Però abans de començar, no, hem de fer una miqueta d'història. No? I sabem que en el planeta Terra tenim roses des de fa 33, entre 33 i 23 milions d'anys. Tenim els fòssils més antics de roses, que de fet va ser una noia, la Charlotte Hill, qui els va descobrir a mitjans del segle XIX, a Florissant, a Colorado. I això ens parla, no, d'aquesta trajectòria més que notable d'aquesta flor. Però per què creus que la rosa es diu rosa? D'on sorgeix?
5: Em sona com el llatí rosa, rosa i roses.
6: Sí, quan comences a declinar, no? És de lo primer que, no, que t'encarreguen.
5: Sí.
6: Però no. O sigui, ve del llatí, té a veure amb el llatí, però una miqueta més amb el grec primer.
5: Vale.
6: Abans de saber llatí, primer hem de saber una miqueta de grec. I ens remet a la mitologia grega. La mitologia grega ens parla que... Tu sabies qui era? Cloris?
5: Explica-m'ho.
6: Cloris era la deessa de les flors. O sigui, segons la mitologia grega, Cloris era la deessa de les flors. I quan es va trobar amb una ninfa del bosc morta, de tanta pena que li va fer, va crear una flor expressament per aquella ninfa que s'havia mort. Aleshores, per allà segurament passava Dionís, que era aquest déu del vi, però també de les flors, també aquest déu de la flora, i el que va fer Dionís va ser donar-li el seu meravellós perfum. Però encara faltava una cosa, que era el nom. I en aquest cas va ser Afrodita, la deessa de la bellesa, qui va decidir donar-li el seu nom. I per fer-ho el que va fer va ser agafar el nom del seu fill, Eros, i reorganitzar-ne les lletres. Per tant, d'Eros, el déu de l'amor, va passar a dir-se Rosa.
5: Amaro, que bonic, sisplau. M'encanta.
6: Per això també tenim aquest vincle, no, d'aquesta flor amb aquest amor, que és un vincle que és antiquíssim. Hi ha el poeta Anacreon, al segle VI, entre el segle VI, que va viure a cavall del VI i del V abans de Crist, diu que la flor dels amors és la rosa. Però no només això, Eros, després, un cop ja havíem creat aquesta rosa, el món ja gaudia d'aquesta rosa, el que va fer Eros va ser anar-se'n sabent que era una cosa importantíssima, allò que acabava de passar, que aquella flor seria un regal meravellós per qui la tingués. El que va fer va ser anar-se'n a Harpòcrates, que Harpòcrates era un déu, que era el déu del silenci i de la discreció. I aleshores el que va fer Eros va ser oferir-li, talment com si fos en Jordi, oferir-li aquesta rosa a aquest déu per tal de que tingués sempre tots els secrets dels déus que els tingués, doncs, ben guardats, aquesta discreció. I és per això que, tot i que avui potser no tenim aquesta consciència, tant com sí que tenim de que la rosa és símbol de l'amor, la rosa també és símbol del silenci i de la discreció. Gràcies a aquesta, no, aquesta part de la mitologia. I és per això que veiem que en el cas d'alguns jaciments grecs, també romans, en espais com les sales de banquets o les sales on es rebien els convidats i de més, tant al sostre com a les parets, moltes vegades estan decorats amb roses. Perquè el que ens diu és que el que passa en aquella sala s'ha de mantenir sempre amb discreció i silenci. El que passa amb una bacanal romana ha de quedar dins d'una bacanal romana, no? I fins i tot això ens ha arribat amb una expressió llatina que vol dir sub rosa, vol dir això, sota secret.
5: Uau.
6: Quan una deliberació és sub rosa, vol dir que, doncs, el que passa en aquella sala s'ha de quedar en aquella sala. I inclús en època medieval, en alguns llocs d'Europa, moltes sales del que avui serien ajuntaments, dels governs municipals i de més, penjaven roses del sostre per tal de que tenir aquesta consciència del que estava, el que es deliberava en aquella sala, s'havia de mantenir, o bé en secret, en silenci, o com a mínim amb discreció, no? I és una vessant de la rosa que potser avui hem perdut una miqueta més.
5: Jo la recuperaria, això de posar roses pels passadissos, perquè a vegades ens fa una mica de falta.
6: Una miqueta de discreció, no?
5: Sí.
6: Però bé, això, aquesta potser és la història, evidentment, doncs, mitològica, però també hi ha una història una miqueta més real, no? I aleshores parlàvem d'aquesta espècie que fa milers d'anys que existeix al planeta, que en principi és salvatge fins que cap a l'any 3000 abans de Crist a Xina es domestica, no? I es comencen a plantar. De fet, per exemple, hi ha la dinastia Han, que va entre el segle III abans de Crist i el segle III després de Crist, per tant, una dinastia llarguíssima, que són especialistes en plantar-la. Alguns emperadors van inclús a plantar-la però a tal quantitat d'hectàrees que fins i tot feien perillar el subministrament de menjar. És a dir, no hi havia prou terra per plantar blat, no? Per menjar, perquè el coi d'emperador volia que estigués minat de roses.
5: Que no faltin les roses.
6: Però clar, evidentment no es mengen exactament igual que l'arròs o exactament igual que qualsevol altre cereal, no? Aleshores, aquesta flor acaba després, doncs entrem ja en el món de la botànica, dels esqueixos, no? Es creen, de fet encara avui s'estan creant constantment noves varietats de rosa, i en aquest cas qui té un paper important en el cas d'Europa, fem un salt ja molt gran al segle XIX, és Josefina, que era l'esposa de Napoleó. Uh-huh. Si has vist aquesta última pel·lícula que han fet, que són...
5: El Joaquim Fènix.
6: Que no és ben bé, eh? No, a nivell històric no hi entrarem avui, perquè doncs, no tenim el temps, no? Però sí que ella el que va fer, no? A Napoleó li compra un castell a les afores de París, el castell de Melmassó, i el que fa és crear el primer jardí exclusiu de roses, posant una rosa de cada exemplar que existia en el món. De cada varietat que existia en el món, ella crea el seu jardinet ple de roses, i no només això, sinó que li encarrega a un pintor que les pinti cadascuna d'elles, i tenim exactament uns llibres preciosos, no? Perquè que més enllà d'aquesta part documental, destaquen pràcticament per la vessant artística, no? de totes aquestes roses. No? I ja està. No podem dir res més de les roses...
5: Segur que sí, perquè encara no hem parlat de Sant Jordi.
6: Ai.
5: I avui ha de sortir Sant Jordi, sí o sí.
6: Havien de sonar aquí els segadors a tot drap, no? Evidentment, si parlem de roses, a casa nostra, i ho fem en català, no podem deixar d'obviar aquesta diada, que no és pas nacional, tot i que molts la reivindiquen, però potser ara en parlarem una miqueta, però sí que és molt important dins del calendari, no? I on les roses tenen un protagonisme. Tenen un protagonisme, entre d'altres coses, perquè és una festa de primavera, i és el que hi ha. Mm-hmm. Evidentment, no? Si la festa de Sant Jordi, que ha caigut el 12 d'agost, doncs segurament no haguéssim arribat, no?, a plantejar una festa al voltant d'una flor que no es dona en aquesta època, no? Però més enllà d'això, sí que sabem, no?, doncs que Sant Jordi era el patró de la cavalleria i de la noblesa. En el cas de Catalunya és el 1456 que s'adopta com a patró del que podríem dir territori. Que el fet aquest de que estava més vinculat a la noblesa i a la cavalleria fa que no sigui una festa excessivament popular, perquè al final el pagès que anava a doblegar l'espinada tant li era, si era Sant Jordi o no. De fet, es va, en alguns moments no, ha sigut com a festiu i no ha funcionat per això, perquè la gent no se l'ha acabat fent seva. I que realment aquest vincle amb les roses, com a mi no el tenim documentat des del segle XV, quan sabem que dins del Palau de la Generalitat es fa un mercat de roses, es beneeixen les roses, com encara avui l'arcabisbe de Barcelona, cada Sant Jordi beneeix les roses dins del Palau de la Generalitat, i que aquesta fira també tenia el nom de la Fira dels Enamorats. És per això que a Catalunya el Sant Valentí, per bé que es pot celebrar i celebrem l'amor cada dia... Però podem arribar, doncs, en aquest cas, a establir que això, que la Diada dels Enamorats catalana és el 23 d'abril.
5: Per tant, ho hauríem de reivindicar com a dia de festa?
6: Ho podríem parlar.
5: Podem fer ja aquest dia festiu? Estic cansada d'haver d'anar a mirar llibres a correcuita perquè treballo.
6: Sí? Creus que un Sant Jordi festiu seria una veritable diada nacional de Catalunya?
5: Home, com a esperit català, no, perquè som més treballadors que jo que sé, però...
6: Tu vius en un poble de 800 habitants. Quantes parades
5: 800?
6: De...
5: 800? Oh, 400?
6: Perdona, els he doblat. Quantes parades de llibres i roses?
5: Una.
6: Bueno, doncs prou, encara una, sí, però sí, n'hi ha moltes una. Que no. Sí. És, jo entenc el debat i el podem fer. És veritat que en el cas de la Diada de Sant Jordi no és fins a la Renaixença que s'impulsa, per tant, ja estem parlant del segle XIX i sobretot a partir del 1914 amb la Mancomunitat que se li dona aquest impuls. Però bàsicament ha sigut una festa urbana, i urbana barcelonina. Pensa que, per exemple, en el cas de ciutats com Reus, Tarragona, fins als anys 70 no apareixen les parades al carrer.
5: Què dius, ara?
6: Venent
5: quatre,
6: roses i això.
5: Dies.
6: En molts llocs hi havia aquesta consciència del Sant Jordi, és a dir, de la festa litúrgica religiosa cristiana. En molts espais es beneien roses a les esglésies, però es repartien com es poden repartir aigua de Sant Magí o el dia de Sant Blai que es beneixen els fruits. Però aquesta consciència de festa, aquesta consciència de la Fira dels Enamorats, de la plaça Sant Jaume i de més, és molt restrictiva d'aquest context urbà barceloní. Aleshores, jo, està bé, però no sé si em plantejo a vegades que prou trist és a vegades el Sant Jordi en determinats espais, com perquè si és festa, tots fent cap a Barcelona, perquè el bonic és passejar per les Rambles, no? I aleshores encara tinguem menys oferta, no? en aquests pobles, ja no dic en aquelles ciutats, sinó sí. Ja potser en aquells pobles una miqueta més, més petits. És un debat interessant, no? Però jo segueixo pensant que en aquest cas és una festa molt urbana, no? I que en els pobles perd el sentit, sinó que és més complicat arribar a que sigui una veritable celebració.
5: T'entenc. Àlex, m'ha inspirat tantíssim el mite que has explicat de Cloris, que mira que he buscat per tu.

0: Què és aquesta preciositat?
1: És or per les nostres oïdes. És una peça que va compondre Reinaldo Hahn. Ell va ser un compositor que va néixer a Caracas l'any 1874 i va morir a París el 1947. I ell va treballar molt sobre la figura de Bach i realment això és una peça que es diu Acloris.
0: Oh!
1: Acloris, inspirada en una peça de Bach. Clar, quan jo aquesta peça la coneixia i quan m'has explicat el mite, tot m'ha encaixat molt fort, no? Perquè és una cançó molt tendra. Si escoltéssim la lletra veuries que, bé, hi ha amorcito, que se n'hi diu. I també m'ha encaixat molt bé el que em deies tu de que la rosa també és un símbol de la discreció del silenci. M'encaixa que Reinaldo Hahn fes Acloris perquè l'únic amant reconegut que va tenir Marcel Proust va ser Reinaldo Hahn. Llavors, no sé si jo m'estic fent una pel·lícula ja...
0: A mi em sembla interessant aquesta
1: veritat?
0: Pel·lícula.
1: Gràcies, jo sé que tu me la compres. No sé si he fet una pel·lícula o no, però m'encaixa molt bé aquest Acloris del Reinaldo Hahn, sobre aquest mite tan bonic que ens has explicat. Si avui parlem de roses, òbviament hem de parlar de El nom de la rosa, una novel·la d'Umberto Eco, de la qual no sé si t'he d'explicar massa perquè tothom vull pensar que la coneix, perquè, si no, quina existència tan trista no haver llegit El nom de la rosa, una novel·la best-seller que va sortir l'any 1980, més de 50 milions de còpies venudes, no sé quantes vegades l'han traduït, bueno, és una cosa molt bèstia. I una cosa interessant del nom de la rosa, bé, ja sabeu que el nom de la rosa s'ambienta en un monestir benedictí al segle XIV, on hi ha tot un conflicte d'interessos vinculats al coneixement. I en aquesta novel·la, que també es va portar al cinema, que també és una obra audiovisual superben resolta, la veritat, clar, no apareixen roses en cap moment.
0: No, realment no. Te passes la pel·lícula o la novel·la esperant-les i,
1: sí,
0: i
1: no. No es parlen d'elles com a tal, i crec que aquesta també és una mica una part de la gràcia, no?, d'aquesta producció, de que ni apareixen ni es veuen. I això fa que els espectadors o els lectors interpretem les roses, aquest nom de la rosa, de maneres molt diverses. Doncs hi ha interpretacions que ens parlen que la rosa és el coneixement.
0: Bé, aquest coneixement que havia d'estar secret.
1: Exacte.
0: O aquesta discreció.
1: Correcte, aquesta cosa, no?, que no es pot dir en veu alta o que només poden saber uns privilegiats. També hi ha qui la interpreta com la bellesa del temps que ja ha passat, no? Tot allò, una mena de vanitas barroca, el temps passa, perquè les roses el dia de Sant Jordi estan precioses, però al cap de dues setmanes estan com poden. Sinó...
0: I algunes al cap de dos dies, eh?
1: També, cert. Tot és verit. Tot és molt cert. Tot i que no sé si t'han explicat mai el truc de tirar-li una aspirina i aquestes coses.
0: Però...
1: Jo crec que ho acaba de matar, això, però bueno. En qualsevol cas, el nom de la rosa a mi em fa l'efecte que és la rosa del desig. Perquè una mica freudià, això que et diré, i t'anava a dir que no ho senti massa gent, però crec que ja és massa tard. Al final tots ens movem per impulsos que han de ser sublimats. Llavors, aquesta rosa que parla del desig al coneixement, del desig no a l'amor, em sembla que és un símbol molt potent. Però abans de posar-me més intensa, que a vegades quan començo no paro, seguim amb mites. Però mites més d'anar per casa. Mites que segur que tu coneixes ara que freqüentes Reus. Et sona si et dic Isabel i no és ma germana?
0: Bueno, conec alguna altra, sí, a banda de germana.
1: Isabel Besora?
0: Aquesta sí.
1: Aquesta sí, eh? Aquesta, jo he trobat, corregeix-me tu, perquè segurament ho saps millor tu que jo, que va néixer l'any 1576 a Reus, aquesta xica.
0: Sí, l'any exacte no te'l sé, però més o menys la
1: cronologia... Em moc bé per aquí. A final del segle XVI, Reus, epidèmia, mal rato, problemes, ja et pots imaginar. Què fem? Resar a tope. I a la Isabel Besora se li apareix la Mare de Déu. Jo, pel que he vist, ella ja ho va dir, però no se li va fer cas a la pobra noia. Clar, és sospitós, no? Ho va tornar a dir, els jurats no se la creien... Vaja, el típic persona estranya que diu coses estranyes. Llavors, la Mare de Déu es devia compadir d'ella i el que va fer és tornar-se-li a aparèixer i deixar alguna mena de marca sobre aquesta noieta perquè la gent se la cregués. I, Àlex, què va ser aquesta marca?
0: Doncs jo diria que era un petó.
1: Un petó on?
0: A la galta.
1: I què va quedar marcat?
0: que després es va convertir en una rosa.
1: Correcte. Li va deixar, que també vaya faena, li va deixar la marca gravada de la rosa, que era el petó que li havia fet a la galteta.
0: Ah, tampoc no es diu si era un rotllo calcomania, que després saps, marxava o no, o era així més tatuatge. Això
1: no ho sabem.
0: No es diu.
1: No ho sabem. En qualsevol cas, la pastoreta, que és com coneixem la Isabel, va acabar esdevenint no ella el símbol de Reus, sinó la rosa que li va deixar marcada la galteta la Mare de Déu. I una cosa que m'interessaria veure l'any que ve, això podem anar-hi junts, si et ve de gust, és el Ball de la Mare de Déu, que és el ball parlat en el qual es representa com passa tota aquesta escena, i que no sé, no ho tinc clar, però jo sé que a Reus hi ha la plaça de la Pastoreta, no sé si l'interpreten allí, però crec que seria interessantíssim veure, no?, aquest moment en el qual la rosa apareix a la història i es converteix en símbol de Reus. Tant és símbol que cada any, si no m'equivoco, des de fa 77 o 78 edicions, al mes de maig, a Reus hi ha el concurs de roses.
0: Mm, efectivament, al centre de lectura.
1: Exacte, tota la ciutat, no?, diguéssim... Només el centre de lectura o més espais?
0: El centre de lectura és com l'epicentre.
1: Però pots veure'n per tot Reus.
0: Però el Teatre Bertina n'hi ha molts. No? Dir que els organitzadors bàsicament surten d'allà, del centre de lectura, però el Teatre Bertina té totes les butaques i allà hi posen les roses, hi ha un premi. És el que et deia, segueix innovant, segueixen presentant noves varietats i demés. I és com això, com una fira... de novetats, també.
1: Recomanem, no?, a mans de la botànica i de l'art, que s'hi passin pel concurs, perquè és un moment que Reus, que ja de per si és una ciutat maca, encara tot el centre està més bonic. Clar, ara estem parlant de la rosa en un sentit molt dolç, no?, les roses boniques, les roses de l'amor, les roses del desig i les del coneixement, però escolta, perquè si jo et dic... Quise cortar la flor, más tierna del rosal, pensando que de amor no me podría pinchar. Y mientras me pinchaba, me enseñó una cosa, que una rosa es una rosa. Y cuando abrí la mano y la dejé caer, rompieron a sangrar las llagas en mi piel. Y con sus pétalos me la curó mi moza, que una rosa es una rosa. Pero cuanto más me cura, al ratito más me escuece, porque amar es el empiece de la palabra amargura.

0: Àlex, aquesta poesia per les teves oïdes, suposo que ho has identificat, de quin grup és?
1: Sí, sí, sí, està claríssim.
0: Mecano té aquesta cançó tan icònica, Una rosa és una rosa, que la volia posar per no faltar a la història de la música d'aquest país relacionada amb les roses i perquè realment, quan jo em vaig llegir la lletra, de veritat que em feia la sensació que estava llegint una poesia d'aquelles de t'has d'aprendre a l'escola de lo maca que és. Per què he posat Mecano? Perquè he portat una obra d'art que parla de les roses també com a símbol del dolor, com a símbol del patiment, no? En aquest cas us porto una instal·lació que va fer la Doris Salcedo, que ella és una artista que encara està en actiu. És una instal·lació que es diu Flor de Piel i és bàsicament una manta feta amb milers i milers i milers de pètals de rosa que ella va anar cosint un per un, poquet a poquet. Sí, és preciosa, la veritat, eh? Clar, ja hem dit que la rosa és com una mena de símbol d'estima cap a les dones, però en aquest cas la manta l'està cosida, ja té un punt com de que s'ha punxat, no? I que quan punxes alguna cosa, normalment si és algú que està viu, sangra. I de quin color són les roses?
1: Vermelles,
0: no? Fa aquest efecte com de una cosa que ha estat molt maca, però que també ha estat ferida. En aquest cas, la Doris Salcedo va fer aquesta obra per homenatjar les dones que van ser violades, torturades i assassinades a causa del conflicte armat colombià. Ella es va inspirar en el cas concret d'una dona que era infermera i que va passar un gran patiment i no se'n va sortir. I fins i tot el seu cos va arribar a ser desmembrat i mai es va trobar, i per això ella fa aquest acte d'anar cosint la manta, com anar tornant a encaixar totes les parts que en algun moment van estar juntes, no? I aquesta manta, que també em sembla molt bonic, poquet a poquet s'anirà fent malbé i acabarà sent res. El seu material viu és el seu orgànica, li podrem fer fotos, la podrem gravar, i al principi tenia un color supervermell, però cada vegada és un color més fosc i poquet a poquet acabarà quedant en res. Em sembla molt subtil, em sembla molt potent i, vaja, avui em volia parlar. I per acabar aquest programa d'avui, en el qual hem parlat de roses, també em veia una mica en el deure de portar una altra cançó que no només és gairebé... Hi ha persones que la consideren com una de les millors cançons del pop del país d'Espanya. També és una cançó d'un grup que ha tornat a sortir a la palestra fa poc, precisament per temes vinculats al feminisme o al no feminisme, que en poc que te la posi ja sabràs de què va. Escolta-la una miqueta i ja ho tanquem, això.

0: suposo que ja t'has ubicat en l'univers.
1: Meravellosa. La recordo al cotxe del papa amb caset.
0: Jo ja tenia el CD, fixa't. La oreja de Van Gogh és una cançó de l'àlbum Lo que te conté mientras te hacías la dormida. Un gran àlbum. Preciosa, és difícil que hi hagi cançons amb aquesta qualitat dins del pop. No vull dir que ara no n'hi hagi de bones, però aquesta que va ser tan icònica que és difícil trobar algo que se sàpigui tanta gent i tantes generacions diferents perquè va saltant.
1: Transcendeix.
0: Tant cantada com la Maya com per la Leire, ens agraden per igual les dues, però al final el que volia dir d'aquesta cançó és que tot i que hem parlat de les roses com a símbol de l'amor, Roses, aquesta cançó no deixa de ser la història d'una persona que no ha estat matent que la relació amb l'altra persona s'ha acabat, és una parella que s'ha trencat, i el que fa aquesta persona, que em sembla l'escena més trista del món, és esperar amb un ram de roses que aquest ex arribi, però no arriba.

0: Feliç dia de la Rosa!
1: I dels capullos.
2: Museu Particular. Guió i locució Anna Maria Endebert i Àlex Rebollo. Edició i gravació Josep Ardila. Una coproducció de Ràdio Montblanc i la xarxa de comunicació local.
3: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
4: Ei, Núria, anem tots a la platja, vens?
5: No, ara no puc, és que estic acabant una cosa. Gràcies, vagi bé.
6: Ei, que estem esperant a la terrasseta. Passa un airet més bo? Baixes o què?
5: Sí, ara baixo. No ho sé, és que tinc feina encara. Aneu fent valtros, si cas.
7: Núria, va, que ens porten d'escalada a la muntanya. Estàs a punt?
5: Uf, sí, ara mateix vinc. Aneu tirant, si cas, ja us atrapo. Ostres, ha marxat tothom. Vols dir que sóc l'única persona de tot Catalunya que treballa a l'estiu?
8: No et perdis el programa Obert per Vacances, el programa d'estiu de la xarxa.
9: Des del 13 de juliol, de dilluns a divendres, et portem l'estiu a casa. Escolta'ns de 9 a 11 del matí a la teva ràdio local.
5: Sí, crec que m'agradarà treballar aquest estiu.
10: Això va de creativitat. Un món de curiositats, experiències, somnis i realitat. L'artista Roser Martínez ens convida a volar pel seu imaginari i ens inspira a veure el món amb un toc d'imaginació i humor.
11: Avui va de verd i blau. Hi ha una dita que diu: verd i blau fa ceba bau. I jo trobo que no hi ha res més meravellós que el verd de la naturalesa i el blau del mar. I la combinació dels dos a mi em té més que enamorada. I saps què? Que són els colors que més faig servir quan dissenyo les meves joies. I si barregem el blau i el verd, què en diem? Surt el color turquesa, que és un color fantàstic. I mira, segons la psicologia del color, el turquesa és un color refrescant i tranquil·litzant. I a més, pot ajudar per reduir els nivells d'estrès i augmentar la claredat de pensament. A més, aquest color promou la sensació de novetat, innovació i creativitat. O sigui que ja ho veus, ho tenim tot amb el color turquesa. Queda molt clar que el verd i el blau és naturalesa, mar, relax, ment desperta i creativitat. Per tant, de babau, res a res de res. Ara, i si ho diem al revés? Blau i verd, faça despert. Aquí sí que ens quadra més, oi que sí? Doncs ja ho veus, reflexions que tinc i que m'agrada compartir-les amb tu. I a tu, t'agrada la combinació del verd i el blau?

0: Les dones no sempre han caminat amb comoditat per la nostra literatura. Des d'aquesta secció volem posar un granet de sorra més, recuperant la vida i l'obra de 7 autores del nostre país que no sempre han estat prou reconegudes.
1: Veus indispensables, 7 escriptores que tenen molt a dir. Víctor Català.
0: Obrim les portes amb Caterina Albert, que va voler ser coneguda sota el pseudònim de Víctor Català. Però què en sabem realment? Per què aquest renom? Quines altres obres, a banda de Solitud, van marcar la seva trajectòria literària? Ho descobrirem acompanyats de la historiadora i investigadora en literatura contemporània a la Universitat de Girona, Mita Casacoberta, que actualment dirigeix la càtedra Víctor Català d'Estudis sobre el Modernisme. Nascuda a l'Escala l'11 de setembre de 1869, fou la gran de 4 germans i va créixer en una família liberal, amb uns pares que li van permetre experimentar i aprendre en llibertat. És un fet molt present en la vida de Caterina Albert i que l'autora va recordar sempre. Fem un petit repàs d'aquests inicis amb Mita Casacoberta.
1: Veus indispensables.
2: Provenia d'una família de propietaris rurals.
1: Mita Casacoberta, historiadora i investigadora en literatura contemporània a la Universitat de Girona.
2: Rurals, pensem en gent tradicionalista, més aviat carca, etc. I no, aquesta vegada resulta que aquests propietaris rurals empordanesos eren republicans i, per tant, molt liberals. Per què dic això? Ella va ser la filla gran de 4 germans, van venir 2 nois després i una noia al final, i de fet era la pubilla. Ella, a diferència dels altres, va ser la que no va anar a la universitat. Evidentment que va tenir una educació tant a casa molt bona com també a l'escola de l'Escala, però no estava destinada a ser el que després ella va voler ser. Va tenir una educació realment molt bona, perquè va tenir professors particulars de música, de pintura, d'escultura i, sobretot, una gran biblioteca que li van deixar utilitzar sense cap mena de problema, perquè en aquella època, justament, el problema de les dones burgeses era que l'educació servia per tallar-los les ales. Doncs en aquest cas no. Per tant, ella té uns escrits preciosos ja del final de la seva vida, de records de quan ella era petita i les malifetes que havia fet pintant...

0: Volar en tot moment, ara dreta, ara esquerra, per l'espai ple d'infinites rutes invisibles. Fragment del poema Insubmissió, inclòs dins el llibre blanc, Víctor Català.
1: Veus indispensables.
2: Curiosa de mena, Caterina Albert es va impregnar de l'ambient que l'envoltava, relacionant-se estretament amb la gent del poble i escoltant els contes i les rondalles de la seva àvia, una font d'inspiració que la va portar a escriure. Mita Casa Coberta ens desvetlla alguns detalls de la seva joventut i dels seus inicis en el món de l'escriptura.
1: Mita Casa Coberta.
3: La cosa divertida, des del meu punt de vista, és clar, és que quan comença a publicar, que comença a publicar molt aviat, ho fa en revistes humorístiques, satíriques, com l'Esquella de la Torratxa, sempre amb pseudònim, no Víctor Català, sinó d'altres pseudònims, i el que és absolutament al·lucinant i que ha sortit ara amb una tesi que va fer la Irene Muñoz, és que també escriu a la premsa republicana articles en castellà, perquè el republicanisme en aquell moment era en castellà, de tipus polític, i es posa amb tothom, i és divertidíssim. I comença a escriure en català. Per què? Doncs perquè durant els anys de la seva adolescència doncs es produeix un fenomen a Catalunya, que és la construcció de la cultura del catalanisme, que a partir d'això dels anys 80, per tant, ben bé quan ella és a la seva adolescència, doncs es converteix en el modernisme. I això la fascina, perquè és tot el moviment artístic, la idea de l'art total, etc.
1: Escriptores que van deixar un llegat literari i que reivindiquem de nou. Víctor Català.
2: Amb 28-29 anys, Caterina Albert es presenta als Jocs Florals d'Olot, uns certàmens que significaven un gran reconeixement per als guardonats, i ella n'era molt conscient. Escoltem la historiadora i investigadora en literatura contemporània Mita Casa Coberta.
3: I sabia que aquí podia passar alguna cosa i va enviar, és que sapiguem, perquè no se sap mai, després si, quantes peces hi envien, però dues van guanyar. Una, que era un poema, que després ha passat una mica desapercebut perquè l'important va ser que hi va enviar el monòleg La Infanticida. I aquí hi va haver un escàndol brutal. Per què? Perquè hi va haver tres membres del jurat que varen dir que aquell monòleg era una meravella i que valia la pena de premiar-lo, encara que el realisme, parlaven així, d'aquell monòleg, era absolutament punyent i que podia provocar això, problemes, diguem, de recepció, no? Tanmateix, va guanyar. Què fan els Jocs Florals? Tu envies una obra amb un lema i un sobret on hi ha el lema i a dintre el nom. Esclar, quan van obrir aquest sobre, de poc es moren, perquè van veure que era una dona, Caterina Albert i Paradís. Aquesta és l'única vegada, diguem, que Caterina Albert s'exposa d'aquesta manera en uns Jocs Florals, sobretot en aquest moment que ja és tan important de la seva trajectòria. És el 1898, i l'escàndol que això va provocar a Olot, esclar, hi havia dos que ja estaven en contra, I per tant, quan es va saber que no només era un monòleg que parlava d'un infanticidi, sinó que, a més, és escrit per una dona, doncs aquí van fer tota una campanya i ella va decidir que no anava a buscar el premi i que ja no es tornava a donar a conèixer amb el seu nom. I més endavant va sortir el pseudònim Víctor Català.
2: El monòleg teatral La Infanticida té com a protagonista la Nela, una noia que viu al camp amb el seu pare i el seu germà i que s'enamora perdudament d'en Reiner, amb l'esperança que aquest l'ajudi a deslliurar-se de la pressió patriarcal i marxar del molí on viu. Nela es queda embarassada, Reiner l'abandona i ella intenta avortar, però no ho aconsegueix. Amaga l'embaràs, el part i la criatura, però finalment, abans que el pare la descobreixi, llença sa filla a la mola del molí. L'escàndol dels Jocs Florals davant l'autoria de La Infanticida ens mostra el context de l'època i el motiu pel qual Caterina Albert va decidir utilitzar, tal com ens explica Mita Casa Coberta, la màscara de Víctor Català.
3: En aquells moments, per una dona, i sobretot per una dona burgesa, que no segueix els dictadors

0: dictàmens del políticament correcte a l'època, doncs era un problema publicar determinades coses, perquè hi ha moltes dones que publiquen, hi ha moltes dones premiades als Jocs Florals, tot depèn d'allò que escrius. Per tant, ella sempre té molt clar que hi ha un personatge que és Caterina Alberti Paradís i que ha de fer unes determinades coses i que les fa, entre altres cuidar l'àvia, cuidar la mare, cuidar les tietes, però, ei, no només això, sinó que és la persona que portava, que es va encarregar de tota la qüestió administrativa de les propietats. Per tant, és la senyora Caterina Alberti Paradís. Això per una banda, per tant, ho tenia claríssim. I què fa? Doncs ella continua escrivint, escriu monòlegs, escriu poesia, escriu narracions, com que ha decidit que no tornaria a utilitzar el seu nom, no es tornaria a mostrar, s'hi posa una màscara, que és Víctor Català.
1: Una màscara que va manllevar el nom a un dels personatges de la seva novel·la inacabada, Calze d'Amargor. La història d'aquesta tria és ben curiosa. Arran d'una visita, una amiga de la família llegeix els poemes de l'Ocant dels Mesos. Els hi demana i al cap d'un mes li fa saber que el poemari ja està imprès i que no es pot pas negar a publicar-lo perquè li faria perdre els diners. És en el moment en què ha de decidir en quin nom signar que fa la tria de Víctor Català. L'Ocant dels Mesos fou publicat per l'editorial Avenç.
2: Veus indispensables. Víctor Català.
1: Després del poemari L'Ocant dels Mesos, Víctor Català comença a aparèixer a la revista modernista Joventut.
2: Mita casa coberta.
0: Comença a aparèixer a la revista modernista Joventut el nom de Víctor Català en poemes. I, sobretot, amb uns relats terribles, meravellosos, que són els drames rurals. 1902.
1: Un pseudònim, una màscara que ens mostra en la seva literatura la part més fosca i cruel de la vida.
0: El que fa Víctor Català en els seus llibres, en general, és una introducció, un pròleg, que sempre adreça al llegidor i que parla en masculí i que exposa quin és l'objectiu de la seva obra. En el cas dels drames rurals és molt divertit perquè és molt irònica, s'adreça a la jove damisel·la ciutadana i li diu que faci el favor de no llegir aquells relats perquè no ho suportarà. Perquè precisament ella, ell, perquè parla en masculí, que és, bàsicament diu, un vagabund, un caminant que va pels camins, que es troba pedres i pedruscalls i, per tant, problemes, el que fa ell és recollir aquestes pedres i explicar-les. Caires vius és el títol d'un altre dels seus llibres, no? Per tant, faci el favor de misar la ciutadana de treure els ulls d'aquest llibre perquè es trobarà amb el que és la veritat de l'existència humana. I la veritat de l'existència humana és les relacions de poder, és la violència, és, en fi, allò que ens defineix com a persones. És clar, estava fent un discurs que era justament el contrari del discurs de l'harmonia, de l'equilibri còsmic, de la diguem-ne, del respecte a la tradició, del respecte a la religió. Per tant, les dones han de ser d'una determinada manera i els homes també, eh? I en la cultura del catalanisme del que es tracta és d'exercir també un cert control social, eh? I per tant, ella està als antípodes de tot això.
1: Drames rurals és un recull de 12 contes, 5 dels quals ja s'havien publicat de forma individual a la revista Joventut. Entre ells, el que porta per títol La vella, que amb el seu subtítol de drama rural és el que dona nom al recull. Una obra impregnada del segell Víctor Català, on la crueltat humana, els fets fatídics, la brutalitat o el dramatisme hi són ben presents.
2: Veus indispensables.
1: De drames rurals en podem destacar la relació que es va establir entre Joan Maragall i Víctor Català, però deixarem que sigui la Mita qui us desvetlli l'anècdota.
0: Quan ella va publicar els drames rurals hi va haver un personatge, Joan Maragall, que ja se sentia fascinat per la poesia d'aquest personatge que ell no coneixia, aquest nou escriptor, aquest nou poeta que signava Víctor Català i que d'alguna manera ell s'hi veia reflectit en la seva poesia. I quan aquest Víctor Català va publicar els drames rurals, va escriure Joan Maragall una ressenya, una crítica al Diari de Barcelona, el Brusi, on li retreia, deia, el títol és «Un libro fuerte e incompleto». I incompleto volia dir aquesta literatura només focalitza la cara fosca de l'existència humana i, per tant, li retreu. Clar, aquí comença una història que és gairebé, podríem dir, una història d'amor-odi entre Maragall i Víctor Català, sense que Maragall sàpiga que és una dona amb qui està parlant, en què, finalment, Víctor Català li diu «Escolti, és un dret necessari de l'artista escollir el punt de vista des del qual expressa la realitat». I és quan li explica allò, si la realitat és una casa als quatre vents i en tres hi toca el sol i només en una hi ha l'ombra, diu, jo he triat com a artista la banda de l'ombra. Bé, llavors, és clar, és molt divertida, realment la relació és molt interessant perquè són dos grans intel·lectuals. El que és més divertit, i per això ho dic, és que ell, fins molt tard i fins que no li diuen, ja ho sabia tothom, però suposo que Maragall vivia en una altra esfera, i que era una dona amb qui estava parlant.
3: El cor humà és com una casa a quatre vents, per tres, i dona ara el sol, ara l'ombra. Però el quart està reservat a l'ombra exclusivament.
2: Veus indispensables. Set escriptores que tenen molt a dir. Víctor Català.
1: Si hi ha una obra que s'associa directament a Víctor Català, aquesta és Solitud.
2: Mita casa coberta.
0: La seva gran obra, jo penso que és Solitud, és la seva gran obra i és una de les grans obres de la literatura catalana contemporània i no hi ha volta de full aquí. Jo penso que l'obra de Víctor Català, és a dir, l'obra literària de Caterina Albert, és la construcció de Víctor Català, d'aquesta veu, d'aquesta mirada, i que la seva obra és com un mosaic. Ella hi va posant peces. I una peça important, importantíssima, és Solitud. Solitud pren sentit dintre de tot aquest mosaic. I és l'única peça en què podríem dir que hi ha aquest raig de llum, aquest raig d'esperança, en relació amb el que és la condició humana.
1: Solitud es va publicar en els fulletons inclosos a la revista Joventut entre el març de 1904 i el maig de 1905 i com a novel·la l'any 1908. La Mila i el seu marit Gaietà, un home dropo i amb poca personalitat, es fan càrrec d'una ermita en una muntanya feréstega i solitària. Lligada a una vida d'infelicitat, Mila busca satisfer el seu desig d'amor, de ser mare, de formar part d'alguna cosa, de construir quelcom.
0: Estem parlant d'una novel·la que és un viatge iniciàtic d'una dona. Aquesta dona és la representació del superhome nietzscheà, perquè aquesta Víctor Català, Caterina Albert, és que llegia Nietzsche, i és que llegia o llegia tot. I, per tant, què fa? El superhome no és un home, no és l'intel·lectual, no és l'artista modernista. És una dona pràcticament analfabeta que, en unes determinades circumstàncies, es veu en el cas d'acabar de conèixer quina és la situació del sentit de l'individu en el món. És la gran pregunta, però com la respon? A través de la construcció d'un personatge, que és una dona, que és una dona que té una capacitat també creativa, que és capaç de veure la realitat i de gaudir de la bellesa. És una dona que té desig sexual. És una dona que, a més, vol ser mare i que es troba amb unes circumstàncies horroroses, amb un marit que és un gandul i a més, un impotent, que s'enamora de qui no s'ha d'enamorar, que acaba amb una violació, i, per tant, l'experiència del mal total, però vull dir, que podem entendre perfectament, i que d'aquí en surt una nova Mila, que és conscient de, bueno, d'ella qui és i de la força que té la natura, i com la natura pot utilitzar les persones i les pot esclafar per reproduir-se, i és, al final, la gran decisió que ella pren de ser ella mateixa, ser conscient de qui és, ser ella mateixa. La gran decisió és baixar de la muntanya, deixar-ho tot i començar una nova vida. Clar, és una meravella.
2: Veus indispensables.
1: Solitud no només destaca per ser una de les grans obres de la literatura catalana contemporània, també ho fa perquè en el seu final hi trobem una Mila que baixa de la muntanya molt diferent a la Mila del començament de la novel·la. Ens mostra la part més salvatge i cruel de la vida i ens presenta un final on s'hi entreveu l'esperança.
0: Jo crec que és una... Bueno, he dit que era de les obres de la literatura catalana les millors, però és que, clar, de la literatura europea, diria. Perquè sempre parlem de Virginia Woolf, molt bé, fantàstic, meravellós, però estem parlant d'una obra del 1905.
1: Trenca esquemes.
0: Absolutament. I, a més, és una obra que, en aquests moments, és absolutament actual.
3: Tot de cop la Mila va aturar-se i després a girar en rodó. Una gran impressió la suspengué. Reina del cel, el camí que havien fet, sota seu, no es veien més que onades de muntanyes immenses i silencioses que s'ajeien, s'aplanaven, se submergien en la quietesa ombrívola del capvespre, que com una boira negra se les hi estenia al damunt, amortallant-les. La Mila hi cercà, en aquell desert blau, la taca alegre d'una fumarola, d'una caseta, d'una figura humana, però no hi descobrí res, ni la més petita senyal que denunciés la presència i la companyia dels homes. Quina solitud, murmurà, aterrada, i sentint que el cor li devenia d'improvís tan o més obac que aquelles pregoneses.
2: Veus indispensables. Víctor Català.
1: Una altra obra capdalt i potser més desconeguda de Víctor Català és un film 3.000 metres.
0: Falta una obra fonamental, també, que és un film, 3.000 metres. És una obra molt interessant, és una obra que ella escriu l'any 1918 per una revista d'en Francesc Mateu, que es titula Catalana, i no sortirà editada en forma de llibre fins al 1926. És una novel·la moderníssima, és una novel·la que construeix un personatge masculí i que és la, diguem-ne, representació del mal, però sobretot tot és una novel·la antinoucentista. En el moment en què el noucentisme està construint la idea de la Catalunya ciutat i la Barcelona ideal, el que fa és focalitzar el mal a la ciutat, ja no com a drama rural, sinó com en el món urbà, i per tant està donant la volta a un discurs que és el discurs del noucentisme. Per tant, aquí rep de tots cantons, i un film igual com l'infanticida, ella no els posa a les primeres obres completes que se li dediquen al 1951. No els hi posa. No és fins al 1972 que Maria Aurèlia Campmany, ella ja és morta, col·loca aquestes dues últimes peces.
1: Publicada en fulletons a la revista Catalana entre l'abril de 1918 i el juny de 1921, té com a protagonista en Nonat Ventura, un fill bastard que fou abandonat en un hospici i que viu obsessionat en descobrir els seus orígens per fer-se justícia. Les enraonies diuen que els seus pares són rics i temps li falta per abandonar Girona i instal·lar-se a Barcelona. El seu objectiu? Trobar els seus progenitors i abandonar una vida de pobresa. Una fita que l'acabarà convertint en un lladre ben refinat anomenat el Senyoret. Ambientada en el cine mut i amb un llenguatge molt viu, l'autora surt dels ambients rurals i ens mostra una Barcelona plena de personatges peculiars que ens endinsaran en els baixos fons de la ciutat. Prostitutes i lladres, burgesos i menestrals ens obren les portes de la Barcelona de la Belle Époque, des dels carrers foscos fins les cases de la burgesia. Llums i ombres a les que dona forma amb el seu segell particular, entre la brutalitat i la meravella, sense filtres.
3: D'aleshores en avall, en Nonat esperà el seu papà milionari que anés a recollir-lo també. Li semblava que seria d'avui a demà. D'avui a demà sempre. Però com passessin dies i mesos i anys sense que realitzés tan natural esdeveniment, es decidí a preguntar a una monja. «Quan vindrà a buscar-me el papà?» «Quin papà?» havia fet la monja amb un pam d'ulls. «El meu? I ara? I qui és el teu papà?» «Un papà, com el d'en Jordiet?» La monja tingué una mirada maternal, d'infinida compassió. «Ai, sagrat cor de Jesús, tu no en tens cap de papà, fillet. Tu t'has d'estar amb nosaltres». En Nonat sofriu un tal rampell d'ira que pensaven que es tornava boig. Tardaren hores en poder apaivagar-lo. Després no lograven fer-li prendre res. Desvariejava, volia fugir del llit. Passada la crisi, mudà enterament de geni. Es tornà taciturn, concentrat, recelós, esquerp. Odiava les monges. L'havien enganyat. Ell tenia papà. El tenia, ben cert, però no sabia on. I si no anava a buscar-lo al seu papà a l'hospici, ell fugiria de l'hospici i aniria a buscar el seu papà. I projectà i intentà l'evasió diverses vegades. Les monges tingueren que vigilar-lo especialment i ell es venjava de les monges fent tantes dolenteries com podia.
2: Veus indispensables.
0: Caterina Albert és un personatge brutal, escrivia d'una manera... Bueno, escrivia sempre. I escrivia cartes, i escrivia ficció, i feia de tot. És que és impressionant. L'arxiu que en aquests moments és dipositat a l'Escala, a l'arxiu de l'Escala, bé, és un pou sense fons. Soc capaç de dir una cosa que potser és una mica agosarada, però jo posaria en el mateix nivell Josep Pla, ningú no el qüestiona, i Víctor Català en aquest sentit. També des del punt de vista de la capacitat que té de guardar tots els seus documents, de ser perfectament conscient de qui és com a escriptora i com a artista i el que està fent, i amb una capacitat de saber que tard o d'hora, hi haurà gent que acabarà posant les peces que falten en el seu mosaic.
1: Caterina Albert i la seva màscara Víctor Català ens han deixat un llegat literari encara vigent actualment. L'infanticida, drames rurals, Locant dels mesos i un film 3.000 metres no són les seves úniques obres. Enric Casasses ha recuperat 18 poemes de Caterina Albert a Bèsties 18 Català, publicat per Edicions Poncianes. A Club Editor hi trobareu Mosaic, proses literàries i l'únic llibre escrit en primera persona, i també els seus contes. Nosaltres us animem a descobrir una autora amb un caràcter ferm, intel·ligent, divertida i amb un domini meravellós de la llengua.
2: Víctor Català, veus indispensables. 7 escriptores que tenen molt a dir. Aquest podcast l'han fet possible Mònica Socies, Raquel Martínez i Josep Maria Soler, amb l'assessorament de Mita Casa Coberta, historiadora i investigadora en literatura contemporània a la Universitat de Girona. Veus indispensables, una producció d'Ona la Torre per a la xarxa Més.
4: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la

0: és que...
1: Sabies que els peixos pallasso poden transicionar de sexe? El principi de Buscando a Nemo no és gaire diferent a la realitat, amb la diferència que, generalment, els peixos pallasso no formen parelles sinó petits cardúmens. Cada grup sol ocupar una anèmona o un grup, i es compon d'una femella, sempre la dominant, un mascle reproductiu i diversos mascles menors sense dret a reproducció. Al marge d'aquest detall, el procés és semblant. Els mascles netegen acuradament l'anèmona i, quan la zona està a punt, la femella disposa els ous, que són regats després per l'esperma del mascle reproductiu. Una sola posada pot tenir de 300 a 500 ous. La cura de la posada recau sobre el mascle, que haurà de netejar i vigilar els ous contra possibles intrusos. Però si un depredador s'hi acosta, és la femella, més gran i agressiva, la que sol defensar el niu. No obstant això, si la femella mor, el cardumen es queda sense líder i comença un procés molt curiós. El mascle reproductor comença a acumular estrògens i transiciona a femella en poc temps. Es converteix en la dominant del cardumen i el mascle següent en la jerarquia es transforma en el mascle reproductor. Aquest procés se'n diu hermafroditisme protàndic. És a dir, encara que l'animal al llarg de la seva vida pot tenir dos sexes, apareixen de forma seqüencial i primer sempre és mascle.

0: just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Comparteix Ràdio Arenys, la primera música.

0: Ràdio Arenys.
1: Coneixes els serveis que oferim des de Promoció Econòmica? Borsa de treball, cursos per aturats i comerç, assessorament a emprenedors, entre d'altres. Vine a veure'ns a la segona planta de l'edifici Xifré o truca'ns al 93 792 2601. Informa't. Estem al teu servei.
2: Ràdio Arenys amb el comerç de la vila.
3: Vols anunciar el teu establiment o servei?
2: Publicitat creativa i efectiva. Anuncia't i et coneixeran.
3: El nostre oient és el teu consumidor potencial. Anuncia't a Ràdio Arenys. Tindràs atenció immediata i personalitzada.
2: Ràdio Arenys, el 91.2 de l'FM.
4: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
5: Segueix-nos a les xarxes socials.
6: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.

0: Els continguts més originals i variats. L'entreteniment més ampli. Les propostes més lliures i democràtiques, totes, sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.
1: Des d'Arenys de Mar i Canet de Mar, amb l'experiència de tota una vida i el servei de tot Catalunya.
2: A Stones B&T, Marbres La Roca, transformem marbre, granit, porcelànic i quarts en espais únics i elegants. T'assessorem, subministrem el material i ens encarreguem de tota la instal·lació perquè no t'hagis de preocupar per res. Cuines, banys, escales i projectes a mida amb acabats de màxima qualitat. Som membres de Marbristes Artesans de Catalunya. Garantia de tradició, ofici i excel·lència.
1: Stones B&T Marbres La Roca. L'experiència artesanal al servei de la teva llar. Visiteu-nos a l'Instagram @stonesbtmarmolesLaRoca o truqueu o envieu WhatsApp al 722 131 840.
3: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
4: Ràdio Arenys, 24 hores amb tu.
0: Ràdio Arenys.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9. Us parla Pili García. Protecció Civil manté activada l'alerta del Plasecat per un incendi a l'empresa química Lipmes a Manresa. Crema un palet a l'exterior de les instal·lacions i per precaució es demana el confinament dels veïns en un radi de 50 metres. També s'ha confinat preventivament el CAP Les Basses. I el Meteocat ha emès un avís de temps violent, 6 sobre 6, aquest matí al Pirineu i Prepirineu de Lleida, amb el màxim perill per pedra grossa, ratxes fortes de vent i esclafits i possibles mànegues. I ahir, en el pic de la tercera onada de calor de l'estiu, es van batre rècords de temperatura a Catalunya. Es va arribar a 42,4 a Anglès, a la Selva, 41,9 a Sant Salvador de Guardiola, al Bages, i 41,8 a Vaquerisses, al Vallès Occidental, amb rècord històric en 3 dècades. A Vinebre, a la Ribera d'Ebre, van arribar als 41,6, i a les Terres de l'Ebre, les comarques gironines i Ponent, es va superar els 40 en molts punts. Pel que fa al temps, aquest dijous la calor afluixa una mica, però continua sent intensa. Al Pla de Lleida i a la Conca de Tremp encara es podran fregar els 38 graus, mentre que a la costa la xafogó serà marcada. I el Tribunal de Justícia de la Unió Europea es pronuncia avui sobre la llei d'amnistia en una sentència clau per al futur judicial dels líders del procés. La resolució afecta dues qüestions. Si es pot aplicar l'amnistia a l'operació Judes contra 12 membres del CDR acusats de terrorisme i al cas del Tribunal de Comptes per les despeses de l'1 d'octubre i l'acció exterior. El pronunciament no tindrà efectes immediats, però si el Tribunal Europeu avala la llei, podria planar el camí perquè Puigdemont, Comín i Puig puguin tornar de l'exili sense risc de detenció i perquè dirigents com Junqueras, Romeva, Bassa o Turull puguin recuperar els seus drets polítics. I els bombers donen per controlat l'incendi de Rubió a l'Anoia, que ha cremat 47 hectàrees majoritàriament forestals entre Rubió i Castellfollit del Boix. També han estabilitzat les dues represes del foc d'aigua a Múrcia, una a Querol i l'altra a Pontons. Aquestes noves flames han afectat 14 hectàrees més i eleven la superfície cremada acumulada fins a les 162 hectàrees. Els agents rurals mantenen per avui 107 municipis de 17 comarques al nivell 4 del Pla Alfa, el màxim per perill extrem d'incendi forestal. A més, 220 municipis de 25 comarques continuen en el nivell 3 per perill molt alt. Continuen tancats 6 espais naturals, però un cop superat el pic de la tercera onada de calor, s'han reobert els accessos a Montserrat i a Sant Llorenç del Munt i l'Obac. I en esports, la selecció espanyola, amb 9 jugadors catalans, ja té rival per al final del Mundial de Futbol. Diumenge a les 9 de la nit s'enfrontarà l'Argentina de Leo Messi a Nova York. El conjunt sud-americà va remuntar contra Anglaterra i es va imposar 1-2. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: L'emperadriu infantil del Regne de la Fantasia està greument malalta, i és que el seu món està sent destruït per la força imparable del no-res. Per aturar aquesta situació, l'emperadriu li encomana al jove guerrer Atreyu la gran missió de trobar una cura. Això és el que està llegint el bestiar, que quan s'adona que aquest regne necessita un món nou per salvar-se, doncs aconsegueix entrar físicament en el seu llibre. Un llibre que estava llegint el bestiar, una història que estava llegint amagat clandestinament en el seu àtic. I decideix passar de ser lector a convertir-se en protagonista, en un heroi poderós. Però els seus nombrosos desitjos comporten conseqüències molt perilloses. Cada desig li fa perdre un record del seu propi passat. La història interminable va ser escrita per l'alemany Michael Ende. Això era l'any 1979, quan es va publicar, i a partir d'aquí va ser tan gran l'èxit d'aquesta novel·la fantàstica, que es va traduir a 36 idiomes, almenys que sapiguem, que tinguem comptabilitzats. A partir d'aquí se n'han fet adaptacions al teatre musical, que encara avui dia triomfen arreu del món, i potser la referència audiovisual més coneguda per tothom és una pel·li que ens remet als anys 80, l'any 1984, una pel·lícula basada en certa manera la història interminable i que tenia dues parts, perquè és una novel·la molt llarga, realment no interminable, però sí molt llarga, i la van haver d'adoptar en dos audiovisuals. A més, la primera part estava dirigida per Wolfgang Petersen, un director alemany de culte. De fet, va ser el director alemany que va dirigir la millor pel·lícula, diuen, del cinema alemany, Das Boot, El submarí. I què feia, no, Wolfgang Petersen, fent pel·lícules serioses sobre la Segona Guerra Mundial, però després també fent una pel·lícula fantàstica que va costar moltíssim de produir, perquè sembla que va ser una coproducció, doncs, això, entre Estats Units, que ja sabem que són els jefes de la indústria cinematogràfica, però molta part europea, i va ser, doncs, tota una odissea. Sens dubte en teniu imatges al cap, del drac Fujur, aquell drac que, de fet, sembla un gos, és un drac pelut de color blanc volant pel cel. De tot plegat, en traiem diverses conclusions. De fet, deixeu-me dir que estem escoltant la cançó de l'Himmel, que va ser composada i feta expressament per la pel·lícula, per formar part de la banda sonora de la pel·lícula, tot un temacle dels anys 80. Deia que en traiem diverses conclusions, no?, de tot això que llegim a la història interminable. Primer, que llegir no hauria de ser una activitat clandestina. De fet, avui dia ja no ho és, tot i que a vegades sí que demana cert aïllament, una tranquil·litat que hem de reclamar, que ens costa de trobar, no?, aquesta clandestinitat, aquest deixeu-me en pau que estic llegint. També una altra conclusió, que els lectors no som agents passius, queda ben demostrat. Quan llegim, anem configurant el llibre més enllà dels desitjos de l'autor, no? Malgrat el que digui l'autor, el lector acaba de fer-se el seu llibre propi. I jo em pregunto si potser sí que és veritat que cada cop que ens endinsem en un llibre anem perdent o modificant bocinets de la nostra pròpia vida per adaptar-ne d'altres, no?, d'altres que aquest llibre ens aporta. Però la principal conclusió de tot plegat és que aquelles històries que ens fan entrar dins dels llibres, com si en formessin part, voldríem que no s'acabessin mai. Ràdio Cardedeu, Enric Rubio, bon dia.
1: Molt bon dia, Núria.
0: No t'agradaria tenir un drac d'aquests peludets blancs?
1: Escolta'm, oh, estic volant i somiant amb aquesta entradeta. Soc fan teu, eh? Felicitats, mare de Déu, quin inici.
0: Ah, no. Hi ha dies de tot. Va, però en sèrio, va. Avui parlem de llibres.
1: Sí. I mira, avui el tema del dia, com ja has comentat, és un bon llibre per llegir a l'estiu. En tenim tants, però vaja, farem una mica de primer vista al passat i després alguna recomanació, Núria. Sí. És que, mira, un dels primers llibres que fa referència a la calor sufocant de l'estiu és l'Epopeia de Gilgamesh. I no només això, no. Sinó que alhora és considerada l'obra literària, o dit d'una altra manera, el llibre en format de tauleta d'argila més antic de la història. I és que és originari de Mesopotàmia, com més i data ni més ni menys que del tercer mil·lenni abans de Crist. Poca broma.
0: T'imagines el portar-te una novel·la escrita en tauleta d'argila a la platja?
1: Bueno, sent aquella època la podies portar damunt del mamut del rinoceront llanut, segurament, perquè coincidien. Núria, en ell hi podem trobar descripcions sobre el clima extrem, la sequedat, la calor i els cicles de les estacions vinculats a les crescudes del Nil. Però avui toca refrescar-nos, així que, sens dubte, us porto breument, però algunes propostes ben diverses.
0: Ai, va, que bé.
1: En primer lloc, un dels clàssics contemporanis més aclamats de llibres de muntanya, Les muntanyes de la ment, del geni Robert McFarlane, o McFarlane, jo no sé gaire d'inglès, i és que des de finals de l'any passat, gràcies a Cusatani Edicions, que per aquí vaja els coneixeu
0: tant,
1: bé...
0: Macos, bona gent.
1: Des d'aquí una salutació, i tant que sí, podem gaudir d'aquesta obra en català, en el nostre idioma, un assaig memorable sobre el vincle de la humanitat amb les muntanyes.
0: Com dius? Recautem el títol.
1: Sí, sí, Les muntanyes de la ment.
0: Vinga. Apuntat.
1: És un assaig memorable, vist des de tots els prismes possibles, filosòfics, socials, religiosos, culturals... Sí, sí, realment és una barbaritat. I si voleu muntanyes, però en format de novel·la, doncs El noi silvestre, de Paolo Cognetti. I ara, Núria, et porto una refrescada en majúscules, i és que hi havia una època en què tot està per fer i tot era possible, els dos l'hem viscut bé aquesta època, i estem parlant dels 80. I mira, a més, amb aquesta cançó doncs aboquem bastant allà. Aquí tinc un llibre que ho demostra. Tilitxo 83, de Tuxit Edicions. Aquests són de Sant Celoni.
0: Sí.
1: Mira, si jo et dic Himalaya i windsurf, penses que no caça, no?
0: No, no, no.
1: Doncs mira,
0: el 83...
1: Sí, sí, el 83, més de 20 dies a peu, un grup de persones van sortir des de 800 metres sobre el nivell del mar i van arribar fins als més de 5.000 metres amb les respectives taules i veles. I tot per què? Doncs per poder fer windsurf en un llac glacial al cor de l'Himàlaia.
0: Així és que, si voleu... No? Tilitxo 83.
1: Tilitxo 83. Són aquestes bogeries que, de fet, ara no han de passar, perquè ha estat preservat, però en aquell llavors era molt poca gent les que feia això, i bé, va ser una epopeia. I, wow. Escolta, Núria, deixa'm acabar escombrant cap a casa,
0: clar,
1: i
0: clar,
1: és
0: clar.
1: Que aquí a Cardedeu sempre dic que, per lo menuts que som, estem mal acostumats amb la cultura, perquè tenim més propostes que persones, gairebé. Així que avui acabem amb una autora local, l'Alba Dalmau, i el seu fantàstic Si una família, d'Angle Edicions, una novel·la que us farà riure pels colzes i emocionar-vos. Poques persones saben tractar els temes, inclús tabús, amb aquesta sornegueria i humor subtil en què ho fa l'Alba. Així que, Núria, ja veus que hem començat pel 3.000 abans de Crist, acabem el 25 i res. Jo t'emplaço a llegir molt i molt i molt, no només aquest estiu, sinó tota la vida.
0: Enric, jo sóc fan, de les teves recomanacions, perquè Déu-n'hi-do, has fet una passejada per llibres no obvis, no habituals, i que tots són petites joies. M'encanta, a veure si els oients són tan imaginatius i ens donen tantes idees. Sí.
1: Els emplacem, recordem, Obert Vacances, el perfil d'Instagram es diu Obert Vacances, allà ens comenteu, si voleu també pel WhatsApp, que trobareu allà també inscrit, així que esperem molts comentaris i també per àudio.
0: Fins ara, Enric, que tornem a connectar a les 10. Fins ara.
1: Fins ara.
0: Doncs vinga, deixem les sonoritats dels anys 80 i això si tornem al present 2025 i ho fem per explicar-vos aquests continguts.
2: Obert per vacances, el programa d'estiu de la teva ràdio local.
0: La primera entrevista ens durà a parlar sobre els reptes que afronta aquest estiu la fruita dolça a Lleida. Després estrenarem un podcast setmanal sobre cultura popular, la primera entrega, els elements de foc que hi ha a les nostres festes majors. I encara en terres lleidatanes visitarem Raimbat Natura, un projecte gastronòmic i natural. Anirem a jugar al frisbee, però a jugar de veritat, No allò pim-pam a la platja entre amics, no, competició de frisbee avui de la bona. Seguirem amb el programa o amb el podcast dedicat a l'eclipsi, avui segon lliurement, i atenció per tots aquells que tingueu, no mascotes en general, no, gossos, perquè estrenem durant aquest estiu un podcast que anomenem Dog Tips i que ens dona això consells sobre com cuidar els gossos, peluts o no, durant l'estiu. Tindrem un apunt d'agenda, també, i la pregunta del dia, ja ho heu sentit, que segueix latent, ens heu de fer recomanacions de lectures d'estiu o d'hivern, del que siguin, però en tot cas, lectures, llibres, volem llibres, còmics, novel·les gràfiques, el que sigui, qualsevol cosa en paper o en format digital, que ens porti cap a altres mons. Ara sí, arrenquem programa i ho fem, com sempre, amb la ronda d'actualitat.
2: Obert per vacances.
0: La primera parada, com és habitual, i si no canvien les coses, la fem a Girona. Saludem el Saïd Esbai des de Girona FM. Saïd, bon dia.
3: Bon dia i bona hora.
0: El PSC s'ha pronunciat a Girona, no, sobre el trencament del govern municipal.
3: Sí, ja comencem a viure una mica la ressaca d'aquest trencament de govern, i és que el PSC de Girona diu que el trencament evidencia un govern fracassat, però allarga també la mà per evitar la paràlisi. De fet, els regidors Bea Esporrín i Maxi Fuentes creuen que la sortida de Junts s'ha fet de manera improvisada i sense cap raó explícita, més enllà de l'electoralisme. De fet, podem escoltar Maxi Fuentes.
4: Podríem sintetitzar-ho amb el concepte de criteri electoralista. Efectivament, jo no trobo cap altra explicació que no sigui aquesta. Costa molt d'entendre. Costa molt d'entendre per què ara i quines són les raons de fons d'aquesta marxa ara, en aquest context, insisteixo, sense res especialment rellevant, o almenys sense cap atenció especialment evident, que se'ns pugui explicar de manera molt sintètica i tothom pugui comprendre.
3: De fet, els socialistes asseguren, però, que allarguen la mà a pactar pressupostos i allò que calgui per evitar que continuï la paràlisi i que Girona quedi bloquejada els pròxims 10 mesos.
0: Això pel que fa al PSC, però Esquerra Republicana era el tercer partit del govern fins fa poc. Què en diuen?
3: Doncs condiciona continuar el govern a la proposta de cartipàs que pugui fer Guanyem i a un funcionament més eficient de l'Ajuntament. De fet, ho van fer ahir a través d'un comunicat, no?, en compareixença pública, on els republicans reclamen tant a Salelles com també Guanyem que faci passes cap a aquest sentit i constaten també la necessitat d'aplicar mesures concretes que garanteixin aquesta millora, almenys fins al final del mandat.
0: I això pel que fa a la política municipal, més enllà de la política, Saïd, altres notícies?
3: Doncs 13 ferits traslladats a l'hospital per la caiguda d'un arbre sobre un porxo d'una masia a Batet de la Serra. De fet, els equips d'emergència van rebre l'avís ahir a les 14:59 hores. Fins al lloc s'hi van desplaçar 4 dotacions dels bombers, 7 ambulàncies del SEM, un equip conjunt també, un helicòpter medicalitzat, l'equip de psicòlegs i efectius dels Mossos d'Esquadra. De fet, arran de l'accident, el SEM va atendre les 22 persones del grup, en aquest cas 6 monitors i 16 menors. Segons el balanç, van traslladar en helicòpter una monitora en estat greu a l'Hospital Trueta de Girona. Els 12 ferits restants els van portar a l'Hospital d'Olot.
0: En seguirem també l'evolució. Saïd Esbai, Girona FM, moltes gràcies.
3: Una abraçada.
0: Una abraçada. La propera connexió ens du a terres barcelonines des de Rubí. Saludem la companya Paula Iglesias. Paula, bon dia.
5: Bon dia, Núria.
0: Bon dia. Comencem un dia més parlant d'incendis.
5: Doncs sí, ahir va ser una altra jornada on, per desgràcia, els incendis van tornar a ser clars protagonistes. Cap a les 3 de la tarda es va declarar un nou incendi a Sant Quirze de Safaja, al Moianès. Els bombers el van donar per estabilitzat cap a 8:45 de la nit i les flames han calcinat 97 hectàrees de massa forestal, segons l'últim balanç dels agents rurals. També ha obligat a confinar un hostal, algunes cases aïllades, un càmping i una casa de colònies. El dispositiu d'extinció inclou 92 bombers, 30 vehicles d'aigua, 12 bombarders i agrupacions de defensa forestal. De moment, els confinaments es mantenen per precaució, tal com ha explicat el sotinspector dels bombers, Joan Reyes.
6: Totes aquestes masies i aquests centres, doncs, en aquest àmbit s'ha fet una ordre de confinament, així com també per al càmping que està a la cua de l'incendi, el càmping de l'illa, i la recomanació, doncs, és mantenir aquests confinaments. Encara estem en un incendi que està en fase d'estabilització, però sí, però vol dir que també encara tenim flama activa en alguns punts, sobretot en el que és a la falda de Puigdolena. Hi ha focus secundaris, doncs, que els estem treballant, que van apareixent a mesura, doncs, que van progressant ells, però bueno, la resolució, com us he dit, és esperançadora a aquestes hores.
5: Reyes també ha aclarit que no consta que hi hagi ferits per l'incendi, però ha recordat que davant una ordre de confinament el lloc més segur és quedar-se allà on t'agafa. Ara l'objectiu és mantenir les flames dins del perímetre marcat amb previsió de controlar l'incendi entre dijous i divendres. També ahir, cap a les 9 del vespre, els bombers de la Generalitat van donar per controlar l'incendi de Rubió a l'Anoia, que, recordem, va iniciar dimarts a la tarda a la zona de l'ermita Can Massana.
0: Seguim parlant de confinament, però en aquest cas per una fuita de productes químics?
5: Doncs sí, Núria, ahir al migdia 33 persones van haver de ser confinades a l'estació de trens de la Llagosta, al Vallès Oriental, per una fuita, com comentaves, en un contenidor amb matèries perilloses. La fuita estava localitzada a un tub exterior de la cisterna d'un dels trens que transportava productes químics en capacitat de 23.000 litres. Els bombers van rebre l'avís al migdia i van activar 7 dotacions per taponar la fuita, i Protecció Civil també va activar en fase d'alerta el Pla Ferrocat. Per la seva banda, el sistema d'emergències mèdiques va posar en marxa 2 ambulàncies de manera preventiva. preventiva, però finalment no van haver de fer cap atenció perquè no hi va haver cap persona afectada. L'incident, però, sí que va obligar a tallar l'R2 Nord i l'R11 entre Mollet, Sant Fos i Montcada i Reixac, tal com va informar Renfe.
7: I ja simplement un apunt per dir-vos que a Barcelona ja entra en funcionament el projecte a 50 graus.
5: Doncs sí, com aquesta setmana que tenim calor extrema i ho estem vivint a primera mà, és un dels principals riscos climàtics per a les grans ciutats mediterrànies com Barcelona. I per això l'Ajuntament va donar ahir el tret de sortida al projecte Barcelona 50 graus, assajar avui per respondre millor demà. La iniciativa està inclosa dins el Pla Calor 2025-2035 i es va presentar en un acte al Saló de 100 que té per objectiu reforçar la preparació de la ciutat davant escenaris climàtics de calor extrema en les pròximes dècades.
7: Paula Iglesias, moltíssimes gràcies des de Rubí.
5: Gràcies a vosaltres.
7: Una abraçada. I avui passarem una bona estona en Terres Lleidatanes. Des de UAU, saludem en aquest cas el Quim Gasó. Quim, bon dia.
8: Hola, bon dia.
7: Bon dia. Comencem parlant de l'aeroport de Lleida-Alguaire.
8: Que tindrà el segon hangar més gran de Catalunya amb una superfície de més de 6.000 metres quadrats destinat al manteniment d'aeronaus. La infraestructura, impulsada per l'empresa Hevitec HLAN, entrarà en funcionament el pròxim mes de novembre i comptarà inicialment amb 5 línies de producció per treballar de manera simultània en 5 avions. Les obres del nou hangar avancen a bon ritme i un cop entri en funcionament es convertirà en el segon més gran de Catalunya. De forma paral·lela, el govern ultima un segon hangar de 1.200 metres quadrats més, amb el qual quedarà ocupat tot el sòl industrial previst inicialment a l'aeroport de Lleida-Alguaire. Ahir va visitar les obres la consellera de Territori, Sílvia Paneque, que va recordar que el govern continua treballant en el pla especial amb l'objectiu d'ampliar el sòl destinat a l'activitat econòmica a l'aeroport. Hevitec HLNA també va explicar que el nou hangar s'ha dissenyat per poder acollir tant avions de fusellatge estret com ample, inclosos els models de Boeing i d'Airbus. Amb 5 línies de producció, la companyia preveu fer el manteniment d'una cinquantena d'aeronaus durant la primera temporada. Per posar en marxa l'activitat, invertirà inicialment 10 milions d'euros en equipament i ja estudia com construir dos hangars més per concentrar tota l'activitat a l'aeroport de Lleida-Alguaire.
7: Després en parlarem àmpliament de la campanya de la fruita dolça, però sí que us volem dir, no, encara que sigui en forma ràpida i breu de notícia, que Unió de Pagesos ja alerta de com està condicionada aquesta calor extrema.
8: Doncs sí, el sindicat assegura que les altes temperatures estan reduint el calibre del préssec i la nectarina, provocant una davallada de fins al 40% en la collida de la pera i deixant taques per cops de sol en la poma. Aquesta situació, segons el sindicat, arriba en un moment en què els costos de producció també s'han disparat. Calcula que s'han incrementat entre 8 i 10 cèntims per quilo, prop d'un 20%, per l'encariment de l'energia, del combustible, dels envasos i de la mà d'obra. Per això adverteix que moltes explotacions només cobriran despeses en guany en alguns casos, ni tan sols arribaran a fer-ho. Desgranant una mica, la pera és el cultiu que presenta una situació més complicada. Unió de Pagesos preveu una collita d'un 40% inferior a la de l'any passat, una causa del mal quallat provocat per les pluges de la primavera i per l'aparició del foc bacterià. A més, recorda que si es compara amb una campanya normal, el potencial productiu de moltes finques s'ha reduït fins a un 60%. I d'altra banda, i pel que fa a la poma, la producció es manté estable, però la calor està provocant escaldats que en dificulten la comercialització. El sindicat recorda que quan les temperatures superen els 36 graus, els arbres deixen de treballar amb normalitat i això repercuteix directament sobre la qualitat de la fruita.
7: Ho trobarem a les nostres fruiteries i verdoleries, perquè al final això escampa a tot arreu. Moltíssimes gràcies, Quim Gasó. Una abraçada.
8: Adéu, gràcies.
7: Tornarem a UAU Lleida després, pel que fa a més qüestions d'actualitat, i tornem a Terres Lleidatanes, però ara ens quedem, si ens ho permeteu, per tancar la ronda d'actualitat a Tarragona. Marina Pérez Got, bon dia.
9: Bon dia.
7: Seguim parlant d'incendis.
9: Doncs sí, els bombers han donat per estabilitzat una represa que es va declarar ahir a la tarda de l'incendi d'Aiguamúrcia a Querol i a Pontons, a l'Alt Camp. És el quart incendi aquesta setmana en aquesta zona. L'incendi es trobava en una zona molt propera al que hi va haver diumenge. Recordem que la línia d'investigació dels Mossos d'Esquadra apunta que l'incendi de diumenge el podrien haver provocat. El president de la Generalitat, Salvador Illa, justament ahir també es va reunir amb els municipis afectats per aquest incendi. En aquest sentit, l'alcalde d'Aiguamúrcia, Òscar Cendra, ha dit que no pararan fins trobar el responsable dels fets.
10: Les mesures ja es van formalitzar el mateix dia, al mateix moment, el mateix dia, el diumenge a la nit, i es van augmentar les vigilàncies i podem estar tranquils que s'està fent una actuació molt forta i per buscar aquesta persona no es pararà fins que es trobi.
9: Des de diumenge s'ha augmentat la vigilància per evitar que es vagin declarant més incendis.
0: I avui, escolta, hem de fer una parada i felicitar totes les persones que es diuen Carme.
9: Doncs
0: Carme,
9: sí.
0: Carmeta, Carmenxo, no se m'acosta.
9: Tots els seus derivats. Tots els seus derivats.
0: Felicitats perquè... a les Carmes i, de fet, a tothom que es dedica d'una manera o altra al mar.
9: Exactament, perquè avui és el dia de la Mare de Déu del Carme, és festa al barri mariner del Serrall d'aquí de Tarragona. És festa, el barri mariner és festa gairebé tot el juliol, podríem dir, perquè Sant Pere, la Mare de Déu del Carme...
0: Sant Patrons i tal.
9: Però bé, d'alguna manera continuen les seves festes, ara amb la Mare de Déu del Carme, i aquest dijous, coincidint amb la patrona dels pescadors, tenen diferents actes. El dimecres ja es va viure la tradicional processó de torxes, però el moment més solemne arribarà avui, la Diada de la Mare de Déu del Carme. Al migdia se celebrarà la missa i al vespre la tradicional processó pels carrers del Serrallo i el passeig marítim a partir de les 7 de la tarda. Les festes es tancaran el 17 de juliol amb un concert de l'agrupació coral del Serrallo a la parròquia de Sant Pere.
0: Això és el que passarà aquí al Serrallo a Tarragona, però segur que més d'un que ens esteu escoltant dieu sí, i a casa nostra també, perquè qui té no, algun enclau pescador, qui té tradició pescadora, doncs celebra les festes de la Mare de Déu del Carme.
9: Sí.
0: Més o més de la mateixa manera, no? Amb mar i...
9: Sí, sí, és festiu en molts punts de Catalunya avui.
0: Doncs vinga, ho agafem així al vol, Marina, i dediquem avui el programa a tothom que es diu Carme i als pescadors i pescadores. Tothom que es dedica a l'art de la pesca.
9: Des d'aquí, felicitats.
0: Clar que sí. Moltes gràcies, Marina. Tancada la ronda d'actualitat, entrem en matèria amb la primera entrevista.
2: Obert per vacances. Escolta't cada dia a la teva ràdio local.

0: En les darreres setmanes, el sector de la fruita dolça viu un dels moments més intensos de l'any, amb la campanya ja en marxa. Una temporada que està marcada per les altes temperatures que afecten alguns cultius, com hem vingut sentint en els diferents informatius. Però per la gestió dels temporers en plena activitat agrària i per la situació que han viscut diverses explotacions arran dels darrers incendis al territori, també és una afectació que hi ha. Ara bé, també voldríem fer una tirada fora del territori, perquè els darrers mesos també han estan marcats pel tema dels aranzels de Donald Trump i tot el tema de les exportacions. En definitiva, per parlar de com està afrontant el sector aquest inici d'estiu i quins són els principals reptes de la campanya d'enguany, avui ens acompanya Néstor Serra, ell és coordinador d'Unió de Pagesos de Lleida. Una entrevista que condueixen els companys de Munt FM i saludem l'Arnau Vilà Font. Arnau Vilà, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: I Munt us estreneu a l'antena, em sembla, no? Primera entrevista que fem, sí?
1: Sí, enguany? Correcte. Ens estrenem aquesta temporada estiuenca.
0: Aquesta temporada, perquè sou dels veterans, eh? Dins l'Obert per Vacances.
1: Sí, estem ja portem uns anys i un pla, evidentment, un pla. I avui, doncs, comencem a tirar cap al territori i fer una mica de veure com està la terra, no?
0: Doncs sí, de fet, és una entrevista que és gairebé obligada perquè estiu i fruita dolça va tot de la mà i cada any sembla que està una mica més difícil les coses, si no és per una cosa, és per una altra, i ara és per les altes temperatures. Presenta'ns a tu mateix, Arnau, el convidat.
1: Doncs sí, tenim el Néstor Serra, que és el coordinador de Lleida d'Unió de Pagesos, i primer li volia fer una pregunta. Primer de tot, el saludo, Néstor, bon dia i benvingut.
2: Bon dia, bon dia.
1: Primer de tot, volia preguntar, no?, tot el tema de les altes temperatures, que s'ha estat parlant els últims dies, ja que productors de fruita doncs, afirmen que aquestes temperatures estan malmetent les collites i que aquest ha estat un dels temes de preocupació de la campanya, per no dir el que més, si és que no n'hi ha hagut prous. Ens podries explicar una mica en què consisteixen, no?, aquests danys a la collita relacionats amb el calor, amb les altes temperatures?
2: Primer, la calor que he fet, ja no aquests últims dies, també la que va fer el maig, la fruita va creixent i com que l'estrès hídric, vale, l'estrès hídric que té aquestes plantes, pues no van permetre el prou desenvolupament de la fruita, en aquest cas de la pera. Sí que per altres varietats va anar bé, per la fruita d'os va anar bé perquè necessitaven calor per madurar, però en aquest cas el que estem collint ara, que és que és la pera, pues aquestes calors que va fer al maig, vale, va estressar l'arbre i això va produir que els fruits no creixessin tant i ara estem collint i les mides, perquè collim a mida,
1: sí,
2: vale?
1: El calibre, no?
2: El calibre, correcte, ben dit. El calibre pues, no és l'esperat i, bueno, i això tindrà resultats negatius pels productors de fruita. I després, amb aquestes calorades, que no són habituals, sí que és habitual que faci calor, però no tan sostinguda, no, és a dir, no tants dies seguits. Clar, les plantes, pues, hi ha moltes varietats, com per exemple la conferans, que necessiten humitat, l'arbre, necessita humitat l'arbre, no el fruit, aquí s'ha de,
1: vale,
2: de tindre en cuidado, perquè després el fruit se malmet amb les humitats. L'arbre, pues, també, aquest excés de calor s'estressa i, si mireu, si us passegeu per la carretera, podeu veure arbres que estan completament secs i és a causa d'aquest estrès hídric, que és a causa de la calor.
1: Vale, Déu-n'hi-do.
2: Sí, sí.
1: I dic, aquesta problemàtica fa uns anys enrere, ja no d'on varem, però dic, uns anys enrere no era comuna o no us preocupava o sabíeu que podia acabar amenaçant?
2: Anys enrere, deixant, per exemple, en aquest cas de la conferència o d'aquest estrès hídric, deixar la herba alta, te podria aguantar, però ara ni deixant la herba alta no s'aguanta. L'únic que sempre hi ha mesures de correcció, però amb això esperem i la setmana passada o així van sortir les ajudes pel canvi climàtic, és allí per posar malla per les pedregades i tot això, vale? que esperem, vale? No n'hem tingut cap enguany, veig que ve negre per Aragó, esperem que no sigui avui el primer dia, esperem i desitgem.
1: Sí.
2: Pues, aquestes malles que serviran per la pedra evitaran que, com que hi haurà, farà ombra, diu, que aquests arbres tinguin aquest estrès.
1: Vale. Però que principalment és una malla per les pedregades.
2: Sí, és una malla per les pedregades, però que també podrà solucionar aquest problema que tenim, perquè si no, molta gent s'ha replantejat. Aquí a Lleida són grans productors de pera, conferents, tothom ho sap, vale? Pues baixes la producció perquè no tens calibre, l'arbre s'estressa, l'any que ve aquest estrès de l'arbre no et donarà els fruits que has d'esperar l'any que ve, pues clar, nosaltres no podem tindre la terra allí per sol mantindre un tronc que no et doni fruits. Nosaltres som productors, vivim de la fruita, i si l'arbre no fa fruits, pues l'hem d'agafar i hem de canviar de cultiu. A veure, és això.
1: Clar.
2: No diem ni canvi climàtic, diem ni calor més sostinguda, però que és el que tenim, vull dir.
1: I allargant una mica més la teva explicació, també es diu, no, que ara els pagesos es troben amb aquesta situació de que saben el seu cost de producció, que també ha pujat, ara en parlarem després una mica, però dic, es troben amb la situació de que saben el cost de producció però no saben quan rebran pel quilo o pel fruit en qüestió. Dic, explica'ns una mica aquesta situació perquè preocupa també, evidentment, els productors.
2: És una cosa... Quan el que explicaré, suposo que hi haurà molta gent que ho sap, i si no... Nosaltres, durant un any, cuidem els arbres, fem els tractaments que no es toquen, els esporguem, els aclarim perquè el fruit surti bo, els collim, i a l'hora de collir portem aquest producte a un magatzem, una cooperativa o el que sigui. Lo portem sense saber el preu que en rebrem, és a dir, nosaltres portem tants quilos de fruita, no sabem. Algun empresari s'imagina que portés... Jo sempre poso el tema de tornillos, no?, perquè soc més bàsic. Portés... aquí davant que tenim... no puc dir noms. Vale? Amb una ferreteria 100 tornillos sense saber el cost que valen aquells tornillos i dient-li lo de la ferreteria. Bueno, quan sàpiga el preu que els he venut, després ja et pagaré. Entens? Pues això és el que ens passa des de històricament i el que reclamem, i sobretot des d'Unió de Pagesos, que ja que hi ha la llei de la cadena alimentària, ja que sabem els costos que ens... que després ho parlarem, els costos que ens costa a fer aquest quilo de fruita, perquè ho sabem, perquè nosaltres hem esporgat, el que he dit abans, hem esporgat, hem fet els tractaments, hem collit, i ho portem a la cooperativa. La cooperativa o l'emmagatzem sap el que val l'emplatonar, sap el que val el plató, sap el que val tot, i després això. Tot això nosaltres ho sabem, el que ens costa. El que no sabem és el que val aquell quilo de fruita. Perquè, si vols, entrem ara, no? Perquè ja no estem parlant de la distribució, això, que això és el que es queixava i el que denunciava Afrucat. Ja no estem parlant de la distribució de l'Estat espanyol o de Catalunya, sinó ja la distribució de les grans distribuïdores d'Europa. Les grans distribuïdores d'Europa han dit, paguem fins aquí, si voleu, veneu, vale? I si no, us l'heu de menjar. Clar, quan et trobes amb aquest paradigma que et diuen amb aquest preu has de vendre, clar, i tu saps que aquell producte te costa més de produir, més del que t'estan pagant, doncs aquí jo crec que ja no a nivell espanyol, sinó a nivell europeu, hauria d'haver una llei que protegís a nosaltres, és a dir, la llei de la cadena alimentària que fos a àmbit europeu. No ho sé. Si no, nosaltres en aquest joc no hi podrem entrar. En Europa segur que deuen tindre... Si, quan fan aquest joc, les grans distribuïdors segur que deuen tindre altres mercats per pugues alimentar. Jo aquí, perdoneu, ho desconec. Vale? Però, clar, quan un fa una jugada com això, amb la calor que fa, la fruita és lo... Perquè sempre s'ha dit, si al nord d'Europa o a Europa... Dic al nord d'Europa perquè sempre... Vale? A Europa fa calor, la fruita se menja. Vale? Si fa fred, hi ha una frenada. Vull dir, això és així, clar. Però ara, enguany, ens hem trobat que hi ha molta demanda, però els distribuïdors diuen, ei, amb aquest preu, si no, carretera i manta.
1: I t'has d'aguantar.
2: T'has d'aguantar.
1: Totalment.
2: Vull dir, és això.
1: Un altre tema a tractar, evidentment relacionat amb l'agricultura, és el tema dels incendis i la gestió forestal. Hem vist en els últims episodis que s'han donat d'incendis on han estat els propis pagesos, els que han anat a primera línia de foc a fer de tallafocs. També quina opinió et dona, com ha viscut el sector aquests capítols?
2: Nosaltres, i a més avui porto la samarreta que des del mes d'abril Unió de Pagesos vam iniciar una campanya que es diu Pagesia o Foc. Està dit tot, o pagesia o foc, o estimem la pagesia, ja

0: Mala cosa que sàpiguis que tornarà cap al territori, vale? Els pagesos som els gestors del territori. El 80% del territori de Catalunya està gestionat pels pagesos, vale? I aquests pagesos han de viure d'allò que fem. Si no poden viure, a poc se van deixant, com estan parlant els últims dies, se van deixant tots aquells raconets que no són més productius, vale? Los anem abandonant. Què significa això? Estimar també que l'administració no surti tant al faristol, sinó que volem ajudes directes, no directes. Que nos estimin.
1: Cura, no? Cura, potser,
0: sí,
1: no? Cura.
0: Que nos estimin, que nos escoltin. Que nos escoltin. Mm-hmm. Que nos escoltin en les demandes que fem, que les fem no perquè nos queixem. Els pagesos, ei, que nosaltres la feina la tenim a casa, no la tenim ni a la carretera ni quan surtin els tractors, vull dir. I després, que els pagesos, clar, que sortim a apagar el foc. Nosaltres vivim d'aquell terreny. Nosaltres treballem aquell terreny. Nosaltres veiem, estem treballant, estem llaurant, estem segant, estem cosechant, estem el que sigui. Veiem si hi ha una columna de foc. Nosaltres som els que avisem els bombos. Nosaltres, en els nostres aparells, som els que intentem sufocar aquell incendi, sempre amb precaució i sempre amb un comandament dels bombers, no? I assessorats pels bombers. Vull dir, és això. Vull dir que la pagesia, vull dir que la gent respecti, és a dir, que en comptes de gastar els diners, no ho dic, cada un se'ls gasta com vol, no? Però ho dic perquè ho veig. Mirem uns quets, unes bambes, vale? Valen 10 euros. Intentes, si no, los compres. En lo menjar, busquem allò més barat. Hòstia, el que ens posem a la boca...
1: L'escatimar, no?
0: Sí, el que ens posem a la boca, el que nosaltres vivim, vale? Sí que lluïm, en el que lluïm no ens estem de res, i en el que vivim n'estem de molt, no? Pues això és vol dir estimar la pagesia. No s'han d'estimar, els pagesos ramaders no s'han d'estimar.
1: Una última qüestió, Néstor, ens queda un minut i mig, ens anem acabant, però abans et volia preguntar el tema dels arancels de Donald Trump, és a dir, al final això es parla cada dia, ni a estiu i a hivern, dic que... Com esteu? Esteu mirant les notícies, esperant el millor i el pitjor, depèn del que digui el senyor de Washington, o com es viu això?
0: Aquest senyor té els seus mal de caps, i vull dir, el cap lo té molt gran, no vull dir, a veure si entén. Nosaltres el que ens preocupa amb tot el tema d'arancels és Mercosur, vale? Aquí la Comissió Europea va firmar uns acords il·legals, perquè ho va firmar unilateralment la Wanderer.
1: La von der Leyen, la Ursula, vale? Von der Leyen.
0: Ho va firmar ella, això està en recurs, i això sí que no es preocupa, vale? Això sí que no es preocupa. Aquest tractat, que se'n diu Tractat de Mercosur, que els pagesos, alguns pagesos i ramaders, n'hi podem sortir perjudicats. Aquí sí. El que avui se desperta, Donald Trump, i pensi en Espanya, i demà pensi en no sé qui, això no ens preocupa, perquè no hi ha els tractats que hi ha tot el que hi ha, nosaltres no regim per una Comissió Europea, no ens tracta a nosaltres, sinó ens tractaria a tot la Comissió Europea per igual, vull dir que no, amb aquí no, això no és preocupació en aquest sentit.
1: Magnífica, doncs, Núria, crec que hem pogut fer una pentinada de com tenim la terra, les preocupacions i crec que almenys doncs, en aquests 15 minuts hem pogut explicar més o menys la situació.
2: Doncs sí, no descartem tornar a fer entrevista a mesura que s'acabi l'estiu, no? Per saber també com tanquen la temporada i com afronten la nova estació de l'any. Moltíssimes gràcies, companys, des de M1 FM, Rau Vila, una abraçada forta.
1: Un plaer, Núria, i també doncs, el Néstor Serra, el responsable de Lleida, el coordinador de Lleida d'Unió de Pagesos.
0: Merci a vosaltres.
3: Obert per vacances. De dilluns a divendres, de 9 a 11 del matí, a la teva ràdio local.
2: I el que farem ara cada dijous és el primer podcast de la jornada. Us explicarem històries de cultura popular. Viatjarem per tot Catalunya per fer-nos ressò de com es viuen les festes o la cultura popular, que és això que té la seva manifestació potser més visible, més ostentosa en les festes populars. I ho farem de la mà de la nova ràdio de Reus. El David Fernández ha recollit especialistes en cultura popular i cada setmana ens portarà un podcast, com deien, repassant costums i celebracions que formen part del nostre patrimoni festiu. Avui comencem Bé, amb foc, però foc del bo, eh? No del que crema i fa mal als

0: Boscos, no, no, foc de festa.
1: El foc és un dels grans símbols de la cultura popular catalana i una manera d'entendre la festa. Un sentiment compartit que s'ha mantingut viu durant segles. Salvador Palomar és membre del Centre de Documentació del Patrimoni i la Memòria Carrutxa.
2: És un tret d'identitat de la cultura catalana perquè sense foc no faríem festes. El component simbòlic del foc és molt potent perquè el foc és transformació. S'obté a partir d'una reacció que fa que desapareixi un element físic, en el cas de la combustió, per generar llum i escalfor, no? I aquest simbolisme de transformació doncs ja li atorga, vull dir, un paper molt important a la cultura. Tot això li ha donat al foc de combustió, li ha donat una importància enorme.
1: En el calendari festiu, al llarg de l'any, trobem festes en què el foc té un paper significatiu. Festes molt representatives dels països catalans, però que alhora compartim amb altres territoris de la Mediterrània.
2: No és exclusiu, que això és important dir-ho. Una cosa pot estar molt, un fet pot estar molt arrelat i no per això ho podem compartir amb altres cultures que ens són properes o no tan properes, perquè el foc és bastant universal.
1: Trobem el foc en celebracions molt diverses, cadascuna amb les seves particularitats, però totes comparteixen un mateix fil conductor: convertir el foc en una expressió de festa, participativa, de patrimoni i d'identitat col·lectiva.
2: A l'hivern ens trobem que hi ha fogueres, que hi ha manifestacions de cremar falles com pot ser les de Bagà, Sant Julià de Cerdanyola, Fiafaia, però sobretot ens trobem a l'hivern que hi ha moltes poblacions que la canalla va esperar els Reis d'Orient amb torxes, amb atxes o amb aixames fetes d'espígol o barballó, com en diuen en altres terres, que és la mateixa planta, no? Taradell, Tona, Cas de Vandellòs, o la Ria de Gaià, o el Priorat Margalef de Montsant, podíem esmentar Mollà. La gran festa de foc de l'hivern és Sant Antoni dels Rucs. Sant Antoni dels Rucs va acabar concentrant tota una sèrie de pràctiques tradicionals, de la qual la foguera és el centre de la festa. Foguera que, a partir de les Terres de l'Ebre, la trobem documentada o viva a moltíssimes poblacions, i no ho sé, el cas d'Escó, la Ribera d'Ebre, amb la foguera com a centre, al voltant del qual es dansa, es balla la jota. Si entrem amb l'entrada de l'estiu, doncs el foc torna a ser cabdal. Focs de Sant Joan, fogueres que abans preparava la canalla per carrers i places, que es preparaven els masos, indrets i llats, i que ara, si hi ha hagut un canvi significatiu, és per una banda que cada vegada el foc és més associatiu, hi hauria també, però, tota la tradició de falles del Pirineu. Són ben conegudes les de Gil i les de Gil, que fa anys, més, potser més anys que se'n parla, però d'Horror i la Vall, Barruera, Lens, és a dir, trobaríem un llistat també important de falles que es baixen des de la muntanya.
1: Les festes de foc tenen arrels molt antigues, però no són pas una fotografia del passat. Han anat canviant amb el temps, adaptant-se a noves realitats, incorporant mesures de seguretat i mantenint sempre un element essencial: la participació de la comunitat.
2: Continuen tenint sentit les festes de foc perquè les persones necessitem aquests punts de trobada comunitari, ens agrada descobrir a la festa, ens agrada participar a la festa, i el foc continua tenint tot aquest atractiu, i per tant és un element que, lluny de córrer el perill de desaparèixer, evidentment l'únic problema aquest del foc és que avui té uns condicionaments de control, de gestió de risc, que potser en el passat doncs anàvem més a l'ample, també perquè hi havia unes formes de vida en les quals moltes coses estaven estructurades d'una manera diferent. És a dir, també es treballava d'una manera diferent al bosc, també l'entorn doncs es feia servir d'una altra manera, o la mateixa estructura urbana permetia que hi havia moltes places i carrers de terra on cremessin les fogueres.
1: Les festes de foc continuen emocionant perquè són molt més que una representació. Cada espurna recorda que la cultura popular es manté viva quan hi ha persones disposades a fer-se la seva i a transmetre-la a les futures generacions.
0: Aquest sí que és el foc d'aquell bo, del que ens agrada, no? Amb aquest crepitar, aquell clic-clic-clic-clic de les flames i de la fusta. El foc avui està protagonista dins el podcast que hem estrenat i que ens acompanyarà cada dijous de la mà de la Nova Ràdio, un podcast sobre cultura i tradició. Seguim endavant. Mira, la Toscana sempre és un bon desig per marxar de vacances, no? És una bona destinació, però a vegades fa fins i tot mandra mirar els vols, sobretot pagar els vols. Doncs tenim una bona opció per tots aquells que us agradaria anar a la Toscana, però que no hi acabeu d'arribar. És una proposta molt a propet de casa que s'hi assembla molt. Ara bé, si deixeu que passi aquesta calorada, quasi que millor, perquè marxem cap a Ponent, cap a Terres Lleidatanes de nou. Allà us presentem l'espai Raïmat Natura, i encara el que és millor, la seva oferta enogastronòmica. La Laura Alcalde, de la Ràdio Rosselló, està doncs allí. Jo crec que entremig de ceps i de raïm. Laura, bon dia.
3: Bon dia,
0: Núria. On estàs exactament, que m'han dit? Compte amb la cobertura. Dic, ui, ui, ui.
3: Ara creuem els dits, perquè aguanti això, perquè el paratge és magnífic. No estem entremig de les vinyes, perquè ens hem hagut d'elevar un pelet més, per això, perquè aguanti aquesta connexió, però som enmig d'un entorn natural de privilegi. De fet, et diré que ahir vam escriure aquest guió a 41 graus i avui fa una fresqueta magnífica, està tot ennuvolat i han caigut fins i tot 4 gotes.
0: Per tant, ostres, quin luxe.
3: Molt agraïts. Molt agraïts des de Ponent a la meteorologia.
0: Diuen que el raïm li va molt bé que s'estressi per la calor, però no sé si tanta,
3: No sé si tanta. Això ens ho hauran de dir els experts. De tota manera, avui us convidem a passar per aquest espai, per aquest espai que podria semblar la Toscana perquè és un espai natural, ecològic, visible, visitable, volem dir, de més de 700 hectàrees dins de la finca vinícola més gran de l'estat, que, com sabeu, és Raïmat. De fet, els visitants poden descobrir-lo a peu, en bicicleta, recorrent diferents itineraris o, atenció, des de l'aire, sobrevolant en globus aerostàtic, que això sí que és tenir una visió magnífica. Però avui ens volem fixar una mica en l'oferta gastronòmica, que també, per conèixer un territori, al final ens l'hem de menjar una mica. Vull saludar al Jesús Jimena, xef de l'Espurna. Hola, què tal? Molt bon dia, Jesús.
4: Hola, bon dia, Laura, què tal?
3: I també responsable de l'Espurna Natura, que és com traslladar l'Espurna, que és el seu restaurant, al bell mig de la ciutat de Lleida, una mica en aquest entorn natural, no, Jesús?
4: Pues sí, és just això. L'Espurna Natura significa l'adaptació que fem de la nostra cuina al restaurant L'Espurna de Lleida, amb aquest espai tan magnífic que comentaves de Raïmat Natura.
3: Escolta, fes-nos una mica una fotografia. Estem asseguts aquí a la part posterior, diguéssim, de l'espai Raïmat Natura, que està, com dèiem, elevat per damunt de les vinyes, però fes una foto radiofònica perquè la gent ens entengui una mica.
4: Doncs, per començar, cal destacar que aquesta zona on estem és de natural, és àrida, i gaudim de tota aquesta vinya, d'aquesta horta que hi ha aquí al voltant, gràcies al canal de Catalunya i Aragó, que és una modificació, no?, a canvi de portar aigua en aquest espai, relativament actual, no?, del segle passat. I gràcies a aquesta incorporació d'aquest canal, doncs ja tenim aquí regadiu, i això és el que deixa fer conreu, no? I aquest conreu, que ens porta basses, ens porta... Bueno, aquest espai que veieu, aquí Raïmat fa molt bona feina en quant a respectar-ho molt i ser el més ecològics possibles, i acaba tenint tot aquest context natural, que gràcies a això el que ens envolta aquí és un llac. Aquest llac està envoltat de vinya, tenim uns quants turonets per aquí.
3: Uns monticles així, sí, àrids, com tu bé deies.
4: Exacte, que de fet hi ha vins de Raïmat que reben el nom d'algun d'aquests turons. I la veritat que és un espai màgic.
3: Hi ha molta fauna, perquè hi ha moltíssims ocells i també molta població de conills, hem de dir-ho.
4: Amb això, aquí hi ha el bo i el dolent, no?, de ser respectuosos amb deixar que la natura segueixi el seu curs, en quant a que, per exemple, els conills estan respectats i, per tant, ells van fent. I hi ha un volum bastant, bastant alt. La manera que hi ha de controlar aquesta espècie, són des del medi natural. Aquest any, igual que hi ha molts conills, també hem vist moltes serps. També hi ha diferents aus que també són depredadores d'aquest conill, i al final el xulo és que el raïm està aquí envoltat de tot aquest espectacle, i això és un valor afegit increïble.
3: I aquí com cosiu l'oferta gastronòmica? És a dir, com porteu la vostra proposta aquí, en aquest espai, que és un espai privilegiat, que dèiem que podria semblar-se a la Toscana, però escolta'm, direm que és quasi millor que la Toscana. Per què no?
4: Bueno, ho hem de dir perquè som d'aquí i la veritat que sí, que és un espai que està a 15 minutets de Lleida. Té aquest petit inconvenient de tenir que desplaçar-se, però avui en dia ens desplacem a tot arreu i pel mateix preu, doncs podem estar aquí, que això és meravellós. En quant a la nostra oferta, pues, bueno, nosaltres, com bé deies, això és un espai per gaudir, no? I nosaltres el que volíem era ser molt, molt accessibles. Hem fet una proposta molt, molt informal, però feta amb molt carinyo, una bona selecció de formatges, una bona selecció de pernils, tenim una croqueta, d'embotits, tenim una croqueta, tenim una esqueixada, fem una amanida de tomàquet del nostre hort fantàstica, i després pues, també toquem una mica la brasa, amb una referència de gambes molt bones, amb un entrecot de vaca madurada també que surt molt bé, i tenim postres i tot això pues, acompanyat de vins raïmat, que tothom qui ve pot provar, si no tots, la majoria de vins que ofereix el celler, ja sigui amb ampolla o amb copes, i bueno, doncs crec que estem tenint molt bona acollida, que la gent marxa força satisfeta, i la idea és aquesta, doncs ser un format... Doncs,
3: obert, no?
4: Obert a tothom, que puguis venir a fer una copeta de vi i que et puguis acabar engrescant, o potser aquest dia no, només t'apeteix fer aquesta copeta de vi i unes croquetes i ja està. Vull dir, cap problema. La idea és aquesta, que la gent pugui gaudir d'aquest espai, que el conegui i bueno, donar-li oportunitats a racons que tenim a casa nostra fantàstics, com aquest.
3: Jo diria que és una bona manera de conèixer el territori a través dels vins. Això per la gent que no és de Lleida, que ens escolta des de fora de casa nostra, diguéssim, és una bona manera de conèixer no només el territori, sinó també els vins i també la nostra gastronomia. Al final parles d'aquesta tomata, no?, d'aquest producte de temporada que s'ha de traslladar, i molt, no?, perquè té una importància vital, diríem.
4: Doncs sí, és totalment així com ho acabes de dir, Laura.
3: Públic objectiu, què? Perquè la gent diu, no, potser no, està tan enfocat a gent jove, però me sembla que no, Jesús?
4: Doncs és curiós, perquè tenim molt tipus de client diferent. Crec que la proposta està encarada a gent jove pel tipus de format, que potser és una mica més informal i tal, però clar, després amb això li sumes que l'espai és tan exclusiu que se t'ajunta doncs una miqueta, bueno, pues tothom. Com deia, hem acertat molt amb el format perquè no és gens prohibitiu, és molt, molt, molt accessible, i això és el que fa que tinguem públic de tota mena. I el que ens està sorprenent, i que a la vegada potser ens sap greu per qui arriba una mica tard, doncs és que la majoria de dies estem omplint. Per tant, a qui vulgui venir li recomano fer la seva reserva, perquè hi ha gent que ve expressament i després pues, només queda un raconet amb un barril per prendre algo, però no és suficientment adient com per quedar-se a sopar. I ja et dic, cada setmana ho omplim amb gent de totes les edats i gent de tota mena.
3: Obriu de dijous a...?
4: Obrim els dijous, els divendres i els dissabtes al vespre. I també estem receptius en quant a grups de persones de més de 10 persones que vulguin fer algun tipus de reunió o celebració. De celebració. Doncs també estem operatius durant tota la setmana.
3: Doncs escolta'm, Núria, ara ens farem una fotografia, la posarem a xarxes, perquè vegueu que estem en un emplaçament, jo deia, millor que la Toscana, i escolta'm, el Jesús em deia, ho hem de dir.
0: I tant, feu-vos la foto, sí, i per xarxes ho podreu veure, recuperar també l'entrevista i aquesta proposta de terres d'interior tan xula. Ens n'alegrem moltíssim que hi hagi encara doncs, aquestes propostes no gastronòmiques, vinculades també a l'enologia. Que això està molt bé. Com pinta la verema d'enguany? O això no et toca a tu, Joan?
3: Jesús, això
0: Jesús,
3: és més aviat raïmat, no?
4: Sí, no?
0: A tu t'arriba ja... T'arriba envasat, el vi, ja.
4: A mi m'arriba a l'ampolla, ja, sí. No, però sí que estem molt connectats amb això, perquè és inevitable, ho tenim davant, i la veritat és que... Jo tinc la sensació de que aquest any la verema serà dura, sobretot quan tens tant terreny, perquè, clar, des de que cuis el primer raïm fins que cuis l'últim, doncs cal aquesta previsió, no?, d'evitar que es faci malbé. I bueno, però s'hauran d'afanyar i serà fantàstica, això segur.
0: Moltes gràcies, doncs, a Jesús Jimena, al xef de Remant Natura. Moltíssimes gràcies.
4: Gràcies.
0: D'Espurna Natura. I, de fet, gràcies a la Laura Alcalde de Ràdio Rosselló per apropar-nos a aquest bocinet de natura fresca durant l'estiu. Gràcies, Laura. Seguim endavant, eh?
3: Gràcies i salut.
0: Tornarem a connectar amb Ràdio Rosselló, que tenen moltes històries xules per explicar-nos. Tanquem aquesta hora.
5: La xarxa de comunicació local.
6: Ràdio Arenys, 91.2 FM.
7: L'Agenda, la vostra revista mensual gratuïta, ja és a la vostra disposició. Al número del mes de juliol hi trobareu, entre d'altres, aquestes informacions. L'ensorrament de la rectoria, que ha obligat a desallotjar 19 veïns. L'Ajuntament invertirà 1,7 milions d'euros en obres aquest any, gràcies al permís estatal per utilitzar el romanent. La Generalitat torna a suspendre el pagament de subvencions a Arenys de Mar per no haver presentat els comptes. Canet ha fet una obra irregular a la platja d'Arenys. Conflicte veïnal per la presència d'un col·lumí. L'APP de la Brossa continua sense recollir correctament les dades dels usuaris. Arenys de Mar és un dels municipis del Maresme que més creix en població. Podeu trobar l'Agenda als punts de distribució habituals. L'Agenda, la revista mensual d'Arenys de Mar.
8: Per tu, que l'estiu fa senderisme, i per tu, que t'agrada més el submarinisme. Gaudeix de l'estiu a Caprabo amb aquesta ofertassa. Un litre d'oli d'oliva carbonell suau o sabor amb un 29% de descompte, ara a 3,99 €. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
9: Des d'Arenys de Mar i Canet de Mar, amb l'experiència de tota una vida i el servei de tot Catalunya.
10: A Stones B&T, Marbres La Roca, transformem marbre, granit, porcelànic i quarts en espais únics i elegants. T'assessorem, subministrem el material i ens encarreguem de tota la instal·lació perquè no t'hagis de preocupar per res. Cuines, banys, escales i projectes a mida amb acabats de màxima qualitat. Som membres de Marbristes Artesans de Catalunya. Garantia de tradició, ofici i excel·lència.
9: Stones B&T Marbres La Roca. L'experiència artesanal al servei de la teva llar. Visiteu-nos a l'Instagram @stonesbtmarmolesLaRoca o truqueu o envieu WhatsApp al 722 131 840.
8: Per tu, que l'estiu fa senderisme, i per tu, que t'agrada més el submarinisme. Gaudeix de l'estiu a Caprabo amb aquesta ofertassa. Un litre d'oli d'oliva carbonell suau o sabor amb un 29% de descompte, ara a 3,99 €. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
11: El Rial, el centre odontològic de confiança, on cuidem de la teva salut bucodental. Al nostre centre hi trobaràs totes les especialitats. Odontologia general per nens i adults, ortodòncia, odontologia preventiva, cirurgia bucal i implantologia, endodòncies, pròtesis i odontologia estètica. Troba'ns al Rial Sa Clavella número 36 o al telèfon 93 792 2101. Centre Odontològic, el Rial.
5: Ràdio Arenys, 91.2 FM.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Pili García. Els bombers han donat per controlat l'incendi a l'empresa química Limbnes de Manresa, que aquest matí ha obligat a confinar els veïns en un radi de 50 metres i també el cap les bases. El foc ha afectat un palet a l'exterior i part de l'interior de les instal·lacions. Protecció Civil ha activat el pla Plascat, tot i que no s'ha detectat substàncies tòxiques a la zona. I un home de 63 anys ha mort mentre feia una ruta de senderisme a la zona de Fontscaldes, a Valls. Els bombers van activar un dispositiu de recerca després que la seva parella alertés que no havia tornat de l'excursió i el cos va ser localitzat a la tarda a pocs metres d'un camí. I Catalunya ha registrat el màxim de demanda elèctrica del 2026 en plena onada de calor. Aquest dimecres el consum va arribar a més de 8.000 megawatts, gairebé un 10% més que el màxim de l'estiu passat, convertint-se en la tercera punta de més demanda a la sèrie històrica. De fet, ahir, en el pic d'aquesta tercera onada de calor, es va batre rècords de temperatura a Catalunya. 42,4 graus a Anglès, a la Selva, 41,9 a Sant Salvador de Guardiola, al Bages, o 41,8 a Vacarisses, al Vallès Occidental, rècord històric de 3 dècades. A Vinebre, la Ribera d'Ebre es va arribar als 41,6 i a les Terres de l'Ebre, comarques gironines i ponent, es van superar els 40 graus. I el Tribunal de Justícia de la Unió Europea s'ha de pronunciar avui sobre la llei d'amnistia en una sentència clau per al futur judicial dels líders del procés. La resolució afecta dues qüestions. Si es pot aplicar l'amnistia al procés a l'operació Judes contra 12 membres del CDR acusats de terrorisme i al cas del Tribunal de Comptes per les despeses de l'1 d'octubre i l'acció exterior. El pronunciament no tindrà efectes immediats, però si el Tribunal Europeu avala la llei, podria aplanar el camí perquè Puigdemont, Comín i Puig puguin tornar de l'exili sense risc de detenció i perquè dirigents com Junqueras, Romeva, Bassa o Turull puguin recuperar els seus drets polítics. I els bombers donen per controlar l'incendi de Rubió a l'Anoia, que ha cremat 47 hectàrees, majoritàriament forestals, entre Rubió i Castellfolit del Boix. També han estabilitzat les dues represes del foc d'aigua a Múrcia, una a Querols i l'altra a Pontons. Aquestes noves flames han afectat 14 hectàrees més i eleven la superfície cremada acumulada fins a les 162 hectàrees. Els agents rurals mantenen per avui 107 municipis de 17 comarques al nivell 4 del Pla Alfa, el màxim per perill extrem d'incendi forestal. A més, 220 municipis de 25 comarques més continuen en el nivell 3, per perill molt alt. Continuen tancats 6 espais naturals, però un cop superat el pic de la tercera onada de calor, s'han reobert els accessos a Montserrat i a Sant Llorenç de Munt i l'Obac. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Els Amics de les Arts enceten aquesta segona hora de l'Obert per Vacances i nosaltres estem buscant llibres com a locos, desesperats, perquè l'Enric Rubio de Cardedeu és que no sabia què ha de llegir. Enric, ja t'ho has llegit tot, no?
1: Doncs mira, haig de dir que aquest any porto tants llibres que... no, o sigui, l'altre dia em vaig agafar un i dic, ostres, no, que me'l vaig llegir al principi, t'ho prometo.
0: Sí? Però això passa, que sí, sobretot si vas a una biblioteca, passa, que agafes llibres, agafes llibres i no ho dones abast. I després els has de tornar gairebé o anar-los renovant, perquè no...
1: És així, és així, sí.
0: Escolta, Enric, fent un parèntesi de llibres, jo abans et parlava del Drac Fugger, aquest de La Història Interminable, però l'Enric té un gat, i avui ens l'ha presentat per xarxes socials.
1: Sí.
0: Com es diu?
1: Heu conegut tots a la Maia aquest matí, eh? Sí, Maia es diu, sí. És de la meva parella, però bé, fa més anys que el tenim junts que no pas ella per separat, així que podem dir que ja és el gat de la família.
0: Que xulo, es porta bé la Maia, sí?
1: Sí, molt. Està, mira, diuen que es pot saber la temperatura ambiental per als centímetres que s'estira un llarg a lo llarg, saps? I ella està desfeta gairebé. No està desfeta, sí.
0: Allò que té el cap al menjador i els peus a l'habitació, no?
1: Sí, correcte, sí, és així, pobrinya.
0: Ai, pobrinya. Ho dic perquè, mira, avui no és el teu dia, però sí que és el dia de la gent que té gossos, perquè estrenarem un podcast d'aquí una estoneta que es diu Dog Tips, que ens porten des de Calella i que ens dona consells pels gossets. De gats en parlarem un altre dia, queda pendent, que a mi m'agrada molt
1: tant els gats,
0: i hem de saber coses de la Maia. Va, llibres!
1: Va, mira, si vols, comencem per àudios, que tenim oients tan fidels que inclús fent excursions ens envien recomanacions. Ja et dic que avui hi ha molta gent de muntanya que ens envia coses. Comencem per la Pilar, que està per la Serra Cavallera. A veure si ho he dit bé.
2: Bon dia, fans d'Obert per Vacances. Aquí, caminant per la muntanya, per la Serra Cavallera, amb ombra, de moment, i us recomano un llibre per aquest estiu, sobretot si esteu a la muntanya. El noi silvestre, de l'escriptor italià Paolo Cognetti. Vinga, que tingueu bon dia i que no passeu massa calor. Felicitats pel programa.
1: Ja ho veus, no es poden deixar d'escoltar. Sí.
0: A més, ahir teníem un munt de propostes de platja i avui n'hem fet bastantes de muntanya i això està molt bé, a través de llibres.
1: Doncs sí, avui ha canviat, eh? Ahir tot era platja i avui tirem cap a muntanya. I va, també una que és imparcial, ni platja ni muntanya, però dues recomanacions molt potents. És de la Maria, una coneguda ja d'aquí al programa.
3: Hola, Obert per Vacances. Us he deixat els comentaris d'Instagram, però també us ho dic per aquí, perquè crec que són dos llibres que valen molt la pena.
1: Fidel, eh?
3: Els dos són molt estiu, però amb sentiments molt, molt diferents. Un és, si voleu riure, crec que un indispensable que ho ha patat també a nivell de vendes, és l'Escalça del Sol. Fa molt per l'estiu, es llegeix molt ràpid i rius moltíssim. I un altre molt més trist, però que et fa reflexionar també i que també està ubicat a l'estiu i també és llibre d'estiu, però molt més... Bueno, deixa tocadet, que seria L'estiu que la meva mare va tenir els ulls verds. Un llibre preciós i que no us deixarà segurament indiferents.
1: Has vist que bé?
0: És brutal, això dels llibres, Enric. Sí. No sé si estàs d'acord amb mi, perquè jo no tinc ni idea ni de Les calces al sol, ni dels ulls verds i tal, però només sents el títol i ja et fas la pel·lícula i et venen unes ganes de llegir-ho.
1: Oi que
0: no?
1: Sí?
0: Que després igual no és el que tu et pensaves, però ja d'entrada dius, sí, vull saber què passa.
1: Absolutament. Jo sempre dic que quan vas en tren o en metro, quan veus algú que està llegint un llibre que a tu t'ha agradat, sempre dic que són llibres recomanant a persones. Segur que et cauria bé aquella persona.
0: Ah, mira, està bé això, llibres recomanant a persones. Sí.
1: Escolta, Núria, t'ho haig de preguntar, què t'estàs llegint?
0: Ai, mira, jo hi he estat pensant, eh? Et podria... No, ara quedaria super fashion que et digués un títol d'aquells una mica profuns i tal, però no, mira, me va caure...
1: Filosofia grega.
0: No. Me va caure a les mans un llibre de casualitat que és el Club de l'Assassinat dels Dijous. Oh. És de l'estil Jessica Fletcher i tal, vale? Sí. És un escriptor britànic. Me va caure a les mans i em va caure en anglès. I saps allò que és molt fàcil de llegir? És un anglès superfàcil de llegir. Vaig pensar, si refresques una mica. I em vaig quedar enganxada com una tonta als personatges, a la història, que són molt bàsics, eh? Tot molt bàsic. Però és fantàstic. I llavors vaig veure, saps allò que t'enganxes? I vaig veure que és un llibre que té continuïtat, que té com a 4 o 5 segones i terceres.
1: Quina alegria que fa això.
0: I ja les tinc totes, ja les tinc totes.
1: Festa grossa.
0: I ja està. És una lectura, això sí, és d'estiu total, eh? D'aquests que lleugerets, fàcil, si el pilleu en anglès, millor, perquè a més és fàcil de llegir i així, bueno, té un al·licient, no? I ja està.
1: I tant que sí.
0: Ja
1: i tant que sí.
0: Enric, i tu? Ja me n'has dit bastants abans, però...
1: Mira, jo ara m'estic llegint El nostre llegat salvatge, de Cossetània, també. Mira,
0: doncs
1: abonat, repetim
0: eh?
1: En aquest cas. Sí, t'haig de dir que jo estic vinculat a una fira de llibre de muntanya de Vic, llavors m'envien llibres a casa i tiro molt d'aquestes editorials, eh? Sempre, però sí, es diu El nostre llegat salvatge. I mira, en recordo una mica precisament l'autor que hem citat abans, en Robert McFarlane, no té res a veure, eh? Ell es diu Peter Wolven, però és molt interessant per entendre el món i com en formem nosaltres part.
0: Fira de llibres de muntanya.
1: Sí, la Fira del Llibre de la Muntanya, de fet, és l'única de tot l'Estat i part d'Europa dedicada a aquest sector, i és a Vic cada novembre, i val, bé, des d'aquí, va, aprofito, ja us convidem a tots a que passeu, perquè val molt la pena.
0: Que farem una entrevisteta.
1: Home, i tant.
0: Això és el novembre, però podem anar avançant-ho, no?
1: Home, vinga, fantàstic.
0: Doncs, queda encarregat. És superxulo, això. Queda encarregat.
1: Feina feta.
0: Hala, en directe.
1: Així m'agrada. Ens apuntem
0: Enric,
1: a tots
0: doncs,
1: i jo.
0: Recordem com poden acabar de recomanar-nos llibres, com poden participar, per després, a l'hora de tancar, doncs, que tinguem encara més inputs.
1: I tant que sí. Passeu per l'Instagram, escriviu-nos en el mateix reel o ens envieu el número de WhatsApp, un comentari o un àudio, que veureu el WhatsApp allà també a les publicacions, o per missatge directe, Obert Vacances. Recordeu que el programa es diu Obert per Vacances, però el perfil d'Instagram és Obert Vacances. Així que us esperem a tots i a totes i totes les vostres recomanacions literàries.
0: Perfecte. Enric Rubio Cardedeu, gràcies. Fins ara.
1: A reveure.

0: Mira, per si no teníeu massa idea o volem més recomanacions o encara esteu pensant allò en el títol i l'autor que us vindria de gust, li hem demanat a Ràdio Arenys, al company Josep Maria Cano, també que ens faci un reportatge sobre això, parlant de llibres, de recomanacions literàries. I ell ha sigut molt viu. Se n'ha anat a buscar una bibliotecària, que és el millor que pots buscar o que pots tenir al costat quan estàs buscant llibres, no? La Montserrat Fonoll. I ens planteja una cosa molt interessant el Josep Maria Cano també, és hi ha llibres d'estiu i llibres de no estiu? Sortim de dubtes.
1: És aquesta una cançó d'estiu? Doncs es va editar l'estiu de l'any 1975. O aquesta? És de l'estiu de l'any 1985. I aquesta? Doncs de l'estiu del 2021. Potser a molts, quan penseu en cançons de l'estiu, us venen al cap coses com aquesta.
2: Opa, yo voy a hacer un corral. Pasa gallina, hoy pasa mi niño.
1: O bé aquesta.
3: Papi, papi, papi chulo. Papi, papi, papi, venga a mí.
1: Per no parlar d'aquesta cosa.
4: Toma, toma, pepinazo.
1: No és quan es fa una cançó, sinó les ganes que tinguem de perdre el temps i castigar-nos les orelles. Parlant de literatura, solem confondre estiu amb llegir coses fresques i lleugeres, llibres pensats...
5: Para una gente que no lee, que no entiende, que no pasa de la cultura, que quiere que la diviertan o que la distraigan, aunque sea con los crímenes más brutales o con los más sucios trapos de portera.
1: Com si la superficialitat i la mediocritat fossin l'eina per convidar els no lectors a llegir un llibre. Utilitzem metàfores com fresques i lleugeres per amagar la inconsistència i la manca de profunditat, com si un llibre pogués donar calor a l'hivern i fred a l'estiu. Els que sou lectors sabem que no cal que us oferim llibres frescos, perquè segur que teniu una llarga llista de llibres pendents de llegir. I els que no llegiu, els qui segurament va destinat a aquest reportatge, no us farem perdre el temps en llibres intranscendents i mediocres, mancats de profunditat. Posem en valor el vostre esforç i intentem que aquest esforç us serveixi per alguna cosa.
6: Tenim moltes vegades les persones que compren llibres haurien de mirar l'editorial. Els llibres són per llegir, i si tu vols passar una bona estona, passa una bona estona amb el llibre que sigui. És inqüestionable. Però hi ha llibres que, si vols enriquir-te, busca l'editorial que l'ha fet. Perquè són gent que són seriosa, que tenen un consell editorial amb personatges doncs, que saben el que fan una bona tria, i, per tant, doncs, és una garantia de que el llibre hagi passat un sedàs. No? És un nivell, res més. I, sobretot, és un nivell de contingut i és un nivell de llengua.
1: És Montserrat Fonoll, és bibliotecària, ara jubilada, i ha exercit a la Biblioteca de Catalunya. Fa tres recomanacions literàries, molt diferents entre elles, de llibres ben escrits i que us poden enriquir l'estiu. El primer, Qui salva una vida.
6: De la Núria Cadenes, Qui salva una vida. S'emmarca la història entre el 36 nostre, d'abans de la Guerra Civil, i després de la Segona Guerra Mundial. Ens va explicant amb un fil conductor, que és el rector, diguem-ne, de Puigcerdà, tota una sèrie de personatges completament diferents entre si que ajudaven a que la gent no tingués els problemes doncs, de que els agafés la Guàrdia Civil o que poguessin passar cap a França o al revés, de França, que poguessin passar cap aquí. És un fet real perquè aquest rector era el seu oncle avi i te n'adones que aquella gent, vull dir, feia les coses perquè considerava que ho havia de fer. I aquesta és la gràcia del llibre, no? De dir, si tots penséssim en una unitat i en el bé comú, podríem conviure sense cap mena de problema, encara que penséssim de molt diferent manera.
1: El segon, una història biogràfica que destaca per la manera en què està escrita.
6: Aquest és d'en Lluís Foix i en té un que se'n diu La marinada sempre arriba. Realment és un text poètic. És líric completament. És les seves memòries del poble seu, de Rocafort, de Vallbona, a la Vall del Corb. I llavors, realment, és un llibre que té, sobretot, el que és bonic és aquella prosa que ell posava, que està plena d'imatges, és a dir, que quan ho llegeixes, ho veus. I més amb una musicalitat, vull dir, és preciós, és bonic, molt bonic, molt. Jo crec que us pot agradar.
1: I el tercer, pels qui busqueu llibres que us convidin a fer coses.
6: De la Maria Nicolau, cuina o barbàrie? A veure, tothom, aquest l'estiu, tothom diu, oh, hi faré, i m'avenides, i és un llibre que pràcticament no hi trobareu ni una recepta de culinària. Però sí, ella diu ben clar que la cuina és art, que la cuina és crear, que la cuina és arriscar-se, que la cuina és passar-s'ho bé. I llavors ella el que fa és, agafant receptes clàssiques, s'explica una mica la part antropològica de la recepta, no? I és interessant, i és una cosa completament diferent. Bé, jo crec que en traureu idees, i sobretot jo crec que entendreu que la cuina no és una esclavitud, que la cuina t'ho pots passar molt bé fent el que et doni la real gana.
1: Potser els llegiu tots, o potser cap d'ells us acaba motivant. Si fos així, i en cerqueu un de diferent, una recomanació.
6: És que jo diria que llibres d'estiu i llibres d'hivern no n'hi ha. Els llibres són per llegir a tota hora i a tot moment. El que passa és que, clar, l'estiu hi ha més hores lliures que no saps què fer. Llavors, el llibre també és un refugi, no? Vull dir, dius, aquell silenci, aquell moment, que dius, oh, quina tranquil·litat, faig el que vull, i si llegint m'adormo, doncs mira, benvinguda sigui, no?
1: I abans d'acabar, i com a darrera recomanació, per a aquells que us agradi la novel·la i us atraiguin les intrigues, us n'hem buscat un altre que té a veure molt amb el mar.
6: Un que és molt interessant, que és un de l'Eduardo De Angelis i Sandro Veronesi, que es diu Comandant. Aquest també, curiosament, és de la Segona Guerra Mundial, però, en canvi, el fet és completament... el context històric és la Segona Guerra Mundial, però el tema és el dilema que té el comandant del submarí, perquè tot passa amb el submarí, que veu que hi ha un vaixell mercant que els hi va al darrere. Aquest comandant fa el que li toca fer, que és enfonsar-lo. Immediatament després dona ordre de que salvin a tots els supervivents. Això és un fet real, li va costar un consell de guerra, però va salvar a la gent. És a dir, és un llibre pacifista, ja ho heu vist completament, i és la visió de que preval l'amor als altres, el proisme, que no la barbàrie. Està molt ben escrit, és interessantíssim.
1: Llegiu sempre, a l'estiu, a l'hivern, de dia, de nit, encara que la majoria no ho faci, perquè...
5: Esos son socialmente la nueva clase dominante, aunque siempre será la clase dominada, precisamente por su analfabetismo y su incultura.
0: Llibres de recomanacions literàries d'estiu d'hivern, del que convingui, va avui la pregunta que us estem fent a l'Obert per vacances. Seguim endavant. Mireu, ara us situo a la platja. Sí, imagineu-vos que esteu a la platja, si és que no hi sou ja. Sou dels afortunats que hi sou, perfecte. I si no, com nosaltres, us ho imagineu a la platja. Horitzó, mar, sorra, no s'acaba mai l'horitzó. I teniu entre les mans una mena de peça, com un disc volador. El meu és de plàstic, jo crec que n'hi ha d'haver d'altres materials. El meu és de plàstic, eh? Un disc volador. I direm que és de color groc o vermell o verd, ben llampant, sí? I teniu tot l'horitzó per tirar-ho. És un frisbee. Eduard Virgili, bon dia.
7: Bon dia, Núria. Mira, jo hi sóc a la platja.
0: Clar, clar.
7: I jo a les mans, a banda del micro, i tinc també un frisbee de color groc. El que passa és que em penso que no és dels oficials, perquè ahir al vespre, sent conscient d'aquesta entrevista que avui fèiem des de la platja, vaig passar per casa amb uns pares i dic, a veure si remenant trobo els frisbees de quan jugàvem, que érem canalla. I en vaig trobar un del Colacau i un altre del Banc Pime, que em penso ja que ni existeix.
0: Però això és... Això és un tresor. Eduard, no el tiris, sí. No el tiris, que no el trobaràs mai.
7: No, res de llançar-los, eh? Tot ben, no. ben guardat o no,
0: no, però,
7: o,
0: dic,
7: o per jugar.
0: Ni el llencis a la platja, perquè, clar, si no te'l torna ningú, després ves-lo a buscar, que és
7: és una altra cosa. Però mira, de respecte, sí. A banda de frisbees, al llarg dels propers minuts, i de bona entesa, també en parlarem. Mira, t'explico, sí. Et poso una miqueta en context. Som a la platja de Torredembarra, en una zona reservada per la pràctica esportiva. Ens acompanyen David Kubota, que és jugador internacional de frisbee amb la selecció alemanya. Una història curiosa, perquè en David és torrenga, crescut aquí a la Torre, però des de fa anys que resideix a Alemanya i que competeix internacionalment representant aquest país en un esport que encara és força desconegut per molta gent. Una disciplina d'equip i que combina velocitat, estratègia i tècnica. David, bon dia, moltes gràcies per acceptar la invitació del programa. Com estàs?
8: Hola, bon dia, moltes gràcies.
7: A veure, anem a pams. Quan algú sent la paraula frisbee, pensa en un joc de platja, com li ha passat a la Núria, que de seguida ha dit anem cap a la platja i passem una bona estona. Però què és realment l'Ultimate Frisbee?
8: Sí, hola. L'Ultimate Frisbee és un esport que es juga a la platja o a la gespa o al pavelló, depèn com sigui. Si juguen, per exemple, a la gespa 7 contra 7, és un esport d'equip, i es tracta d'anar passant el frisbee fins a arribar al punt de marca, que és unes marques com diguéssim el futbol americà, no? El camp és com el de futbol americà, i allà al punt de marca has d'intentar agafar el frisbee i quan l'agafes tens un punt.
7: Hi ha diferències entre jugar amb un frisbee de manera recreativa com faríem ara, per exemple, aquí si ens el llancéssim, o practicar-lo com un esport de competició?
8: Sí, és clar, o sigui, quan tu vas a esport de competició i estàs preparant uns campionats d'Europa, uns campionats del món, per exemple, has d'entrenar realment moltes coses. En el frisbee ja la part tàctica és molt important i especialment la part física, no? Has de fer molts sprints, has de tenir molta condició, has de saltar, força. Sí, és molt complet, de fet.
7: Una barreja entre futbol americà, bàsquet i atletisme, no sé si ho podríem veure d'aquesta manera.
8: Sí, perquè, per exemple, quan tu tens el frisbee no pots córrer, no? Has de pivotar, que és com el bàsquet, per exemple, i els altres sí que poden córrer. El futbol americà, pel tema de les zones de marca, perquè el camp és com el de futbol americà, de gran, i bueno, i llavors i corre molt, no?
7: Tu ets un bon jugador de frisbee?
8: Bueno, no sé si sóc bo o dolent, però a veure, he arribat fins a la selecció alemanya, diguéssim, i això ja és una cosa que no és... A veure, clar, és un esport minoritari, eh? Això ho hem de dir, no és com el futbol, però a veure, llavors has d'intentar entrenar molt. I...
7: Segur que ets un molt bon jugador perquè ets molt esportista, m'han explicat. De fet, has vingut aquí a la trobada que ens hem citat amb bicicleta, portes el frisbee, estem en una zona esportiva on, per exemple, ara mateix estan jugant a tennis platja, han muntat també uns embalats just aquí al costat perquè suposo que... Hi deu haver alguna activitat relacionada amb el vòlei. Aquí al nostre costat també juguen a futbol platja. De frisbee no en veiem cap, però...
8: No, és una llàstima, perquè, a veure, aquí a Torredembarra hi havia un equip, per exemple, que jugava aquí a Torredembarra. Jo he jugat aquí un torneig de frisbee fa molts anys. O sigui, aquí a Torredembarra, de fet, s'ha jugat molt a frisbee, i a Tarragona també. O sigui, i a tot Espanya. De fet, la selecció espanyola és una de les millors a frisbee platja, a Ultimate Platja.
7: Escolta una cosa, abans ens has dit així una mica per sobre les normes o les regles que hi han per poder jugar amb el frisbee, però una de les coses més curioses, no sé si la Núria ho sap, és que no hi ha àrbitres. I, per tant, resoldre les jugades polèmiques, això al final acaba sent un acord entre jugadors d'un equip i de l'altre. Per això et deia abans, Núria, sí. Que home, si llancés el frisbee ara, el normal seria que me'l tornessin.
8: Sí, i de fet, el tema aquest es diu Spirit of the Game, i és, diguéssim, és el còdex que nosaltres tenim aquí i que és el més important, que de fet que hi ha un respecte entre els equips. Es tracta de no enganyar ningú, tu jugues d'una forma fair play, que és el que es diu, no? I llavors, si per exemple jo faig una falta, l'assenyalo jo mateix. I si a mi al contrari em diu que he fet una falta, doncs intentaré entendre-ho i diré, vale, doncs tens raó, no? I, a veure, això arriba fins a nivells internacionals, campionats del món, campionats d'Europa. En els campionats del món i d'Europa, per exemple, hi ha observadors, que són una mena d'àrbitres, que no són àrbitres, estan només a fora mirant, i si hi ha una situació que els equips no ho puguin, diguéssim, aclarir mútuament, llavors ells donen la seva opinió i s'arriba a un acord, però... Això passa molt poc. O sigui, de fet, en el 99% de les ocasions, els dos equips piten les faltes i s'aclareixen i funciona perfectament fins a campionats del món.
0: Eduard, i n'hi deu haver de faltes, perquè jo us recomano que feu el que estic fent jo, que és buscar per internet imatges d'Ultimate Frisbee, oficial, per tant, de campionats, i realment veus unes postures corporals impossibles. Salten moltíssim, s'estiren per la sorra, vull dir, unes postures impossibles que et donen a entendre que és un joc realment esforçat i competitiu. Per tant, de faltes n'hi deu haver segur, eh?
7: Ja, seguríssim, seguríssim que n'hi ha. No sé si ens funcionaria això de l'Spirit of the Game de la manera que som naltros aquí, amb la mala llet que gastem i veient com funcionen altres disciplines esportives.
8: A veure, mira, quan juguem a competició internacional, per exemple, jugues també contra equips de tot el món, no? Des del Japó fins a Argentina o Espanya, també, no? I funciona. O sigui, que no és un tema de cultures, o sigui, és un tema de com la gent entén l'esport i com els esportistes el viuen, no? Mm. I funciona realment, ja et dic, tots els equips, i aquí a Espanya funciona perfectament també, o sigui, i clar, és... Clar, quan veus un partit de futbol, no, penses, ostres, si és impossible que funcioni, no? Pues sí que funciona. I...
7: De vegades, fins i tot, hi ha discussions amb l'àrbitre, vull dir que...
8: Sí, sí, sí.
7: Però vaja, va, no comparem. Centrem-nos en el protagonista, que és el disc. Un frisbee professional, tu n'has portat un...
8: Sí.
7: És molt diferent dels que he dut jo avui.
8: Sí, és una mica més gran, és una mica... És més tou, és de plàstic, també, o sigui...
7: N'hi ha que no siguin de plàstic? Abans,
8: no.
7: abans la Núria ho deia, potser n'hi ha d'altres materials.
8: No, són tots de plàstic. I són semblants als que tu has portat, del Colacao, però és una mica més gran, i ja et dic, el material és una mica més tou, i són sempre oficials de 175 grams, i tenen una forma ja definida, diguéssim, no? I aquests tenen una forma de volar que pots realment fer uns llançaments molt precisos. Hi ha uns altres frisbees que són més forts, més pesats, que hi ha una competició que es diu llançament de disc, diguéssim, a distància, no? Però no té res a veure amb l'Ultimate. Eh? Hi ha una altra cosa que es diu disc golf, que són discs més petits i més durs, però tampoc tenen res a veure amb l'Ultimate. Són altres competicions que es fan també amb un disc volador, però no són Ultimate.
7: I aquestes trajectòries tan espectaculars i especials que fa el disc quan el deixeu anar, és fruit del disc i aquestes característiques especials, o aquí també hi ha una tècnica pel llançament?
8: Necessites una tècnica per llançar. Hi ha dues maneres, diguéssim, el backhand, el forehand, o flick, com es diu també. Backhand és quan tu agafes un disc, una persona que no ha tirat mai un disc, li dones un disc i et farà un backhand. És el primer
7: que fas. A veure, com l'agafaries? El
8: tires amb la mà cap a fora.
7: És el llançament, Núria, el que faríem el qualsevol de nosaltres que ara agafés el disc.
8: Exacte.
0: Sí, sí.
8: I el forehand és diferent, l'agafes amb els dits i, diguéssim, el tires cap endavant. És una mica...
7: Home, aquest és més complicat,
8: És molt més complicat, però amb aquest pots fer coses també molt interessants, com, per exemple, un upside down, que diuen que és tirar el disc per sobre del contrari, no? I el tires al revés, vol al revés, el disc. Mm.
7: Escolta, tu ets nascut aquí, a Catalunya, has crescut a Torredembarra, vius a Leipzig. Com descobreixes aquest esport?
8: Bueno, jo havia jugat tota la meva vida a futbol aquí a Torredembarra, i llavors, quan vaig estar a Leipzig, jo també volia fer esport, lògicament, i volia un esport d'equip, i vaig pensar en el futbol, i llavors la meva dona em va dir, ostres, per què no proves això del frisbee? Jo jugava a la universitat, i el frisbee és un esport que es juga molt a les universitats, tot. I, bueno, vaig provar, i la primera vegada que vaig agafar un disc, lògicament vaig fer com tothom, no? El vaig tirar al terra, no sabia, em sortien unes coses molt rares, però no s'hi llançava bé, i a poc a poc aprens la tècnica, comences a entrenar, i ostres, i veus la comunitat aquesta que hi ha darrere, una gent molt maca, i t'agrada, no? I vas a un torneig i et coneixes a més gent i va ser una cosa entrant.
0: Això és una pregunta que volia fer-vos. Quin perfil de persona et trobes? Com és aquesta comunitat? Qui juga al frisbee, a l'Ultimate Frisbee, a nivell de competició? Com els descriuries?
8: Home, a veure, trobes de tot, no?
0: Sí.
8: Però, a veure, el ser un esport que, diguéssim, neix bàsicament a les universitats, són gent que, a veure, estudia, la gent jove, sobretot, en els equips internacionals ara mateix són molts estudiants, en general. Clar, quan ja tens família i treballes i tens menys temps, ja això influeix, lògicament. Tu de l'Ultimate Frisbee no pots viure, no? O sigui, és un esport, diguéssim, és un hobby. Encara que tu juguis un campionat del món amb la selecció espanyola o alemanya, tens que pagar-t'ho tu. Si tens un sponsor que et paga la samarreta, vale, però la resta t'ho has de pagar tot tu.
7: I, per tant, això significa també condicionar la vida professional, la vida familiar, aquestes competicions internacionals.
8: Exacte, sí. Per exemple, jo, si tinc un torneig en uns campionats d'Europa, estic tota una setmana fora de casa. Llavors, he de planejar com fer-ho amb els nens, com fer-ho amb la família, t'has d'agafar vacances a la feina, lògicament. Tot això ho has de fer com si fos... És un hobby, no? No és... D'això no pots viure.
7: A nivell mundial, quins països són potències del frisbee? Abans parlaves de l'estat espanyol.
8: Estats Units i Canadà són els equips. Allí les universitats et paguen. O sigui, jo vaig parlar amb un noi de l'any passat de Nova York, que fan els tryouts i venen 1.000 persones per jugar a l'equip de Nova York. Mm-hmm. Només per intentar entrar a l'equip, 1.000 persones. O sigui, i les universitats donen beques i aquestes coses.
7: Escolta, David, una última pregunta a la propera competició. Quan és? Perquè, a més, es poden seguir a través de YouTube en directe.
8: Sí.
7: Són retransmeses.
8: Sí.
7: Digue'ns-ho, que així podrem sí. gaudir de l'esport i alhora veure't a tu.
8: Campionats d'Europa, sèniors de club a Sardenya. al setembre, finals de setembre.
7: Doncs prenem nota d'això i vaja, que estarem contemplant aquesta competició.
8: Moltes gràcies.
7: David Cubota, gràcies.
8: Gràcies.
7: Núria, mira, sí. T'animes a venir a la platja, escolta, tenim els frisbees. Sí. Quan acabis el programa a les 11, t'esperem aquí, si vols.
0: Tu practica molt, això del tir, i després m'ensenyes a mi. Sí. Vinga, sí. Ara quan acabi a les 11,
7: fantàstic.
0: Baixo. Gràcies,
7: bé,
0: Eduard Virgili. Gràcies.
7: Que vagi bé, a reveure.
9: Obert per vacances.
0: Doncs vinga, seguim endavant amb el programa. Després d'aquesta entrevista tan refrescant, tan frisbera, ens toca mirar el cel una altra vegada. Aquest podcast que vam estrenar dimarts passat i que ens parla de l'eclipsi que viurem, un eclipsi de sol total que viurem a tota Espanya, bé, al món, i des d'aquí a Catalunya es veurà molt bé. Serà el 12 d'agost, per si voleu anar recordant la data, tot i que jo crec que ja la tenim gravada a foc, gairebé tatuada a la pell. Nosaltres volem saber més coses de l'eclipsi des de molts punts de vista, i és per això que hem encarregat un podcast a la Universitat Rovira i Virgili amb diferents experts que ens parlen sobre l'eclipsi. Avui el nostre convidat és l'Urbano Lorenzo. Ens ho planteja des d'un punt de vista psicològic. Ciències del comportament és l'especialitat de l'Urbano Lorenzo, un podcast que es realitza amb la Universitat Rovira i Virgili i la col·laboració de Tarragona Ràdio.
10: Eclipsat de Ciència, el podcast de la Universitat Rovira i Virgili que ens prepara per a l'eclipsi total.
11: L'eclipsi total és un fenomen que, sens dubte, provoca molta fascinació. El convidat al segon capítol del podcast és Urbano Lorenzo, catedràtic en l'àmbit de la metodologia de les ciències del comportament a la Universitat Rovira i Virgili. Urbano Lorenzo, quines emocions ens pot provocar aquest eclipsi total que tindrem el 12 d'agost?
12: El primer que destacaria és el fet de que ens emocioni, no? que ens desperti una emoció. I aquesta emoció se desperta pel fet de que comprovem, de cop i volta, que la natura no es comporta com nosaltres sabem que es comporta cada dia. I de cop i volta descobrim que el cel no és com pensàvem que era, és transparent, i per tant podem veure els estels en qualsevol moment. I aquest canvi de paradigma, aquest comportament diferent de la natura, ens descol·loca. I això desperta una emoció que li han dit d'admiració profunda, que consisteix en... té com a dues fases. Una és més racional, en el sentit de que necessites incorporar nous coneixements, la natura es comporta diferent, i necessites adaptar i veure que això de que el cel de cop i volta es fa negre, el teu lòbul frontal està incorporant nova informació. I això fa que tinguem aquests comportaments una mica descoordinats, aquesta manera de reacció una mica poc racional, perquè qui ha de coordinar el teu comportament racional està ocupat en una altra cosa. Això és per una banda. I per una altra, hi ha el teu cervell més primitiu, l'hipocamp, el que compartim amb els reptils, per exemple, que se n'adona que alguna cosa no va bé. I aquesta part del cervell, que compartim amb els reptils, té la finalitat d'ajudar-nos a sobreviure. I, per tant, quan hi ha un perill, és la que desperta els comportaments immediats d'escapar. Quan te cremes, retires la mà i no saps que retires la mà, perquè no és el teu cervell qui l'està retirant, sinó l'hipocamp que diu, retira la mà d'aquí. I llavors l'hipocamp se n'adona que alguna cosa no va bé. I això fa, per exemple, que tinguem aquesta sensació de que se'ns posen els pèls de punta. Els pèls de punta també li passa als gossos o als gats. Quan tenen una situació d'enfrontament, fan aquesta resposta que ni la pensen, simplement els surt de manera natural, per semblar que som més grans i, per tant, ja no arribem a barallar-nos. I a nosaltres encara ens queda aquesta resposta molt primària en aquesta situació d'ansietat. I, per tant, hi ha una ansietat al darrere. I és l'ansietat d'adonar-nos que som molt petits davant de la natura, no? Que la natura no la controlem tant com pensàvem que la controlàvem.
11: Clar, ens trobem davant d'un fet excepcional, no? Sentirem segurament fascinació per un fenomen sobtat que es produirà, que dura més molt poquet, només un minut i mig com a màxim. Per tant, això, davant d'aquesta situació tan excepcional, cal preparar-se prèviament?
12: Sí, cal preparar-se, per una banda, per viure en companyia, perquè és una situació, aquesta emoció desperta un comportament prosocial, no? Te n'adones que som poca cosa a la natura i que ens hem d'ajuntar, i per tant és una situació que vivencialment es guanya molt si la vivim en grup. Per tant, l'ideal és preveure, no veure-les a la teva terrassa tu i sol tranquil·lament, sinó a poder ser en un grup. Però al mateix temps, la qüestió és que és un eclipse que ens l'han programat a casa, molt bé, estem contents, però al mateix temps és difícil, perquè el sol està molt baix. A aquella hora, el cel, el sol està a 3 graus, perdó, 5 graus, en l'horitzó. Això és com posar-ne 3 dits davant teu amb el braç estirat, per dalt del tercer dit és on estaria el sol. I això vol dir que hem de triar bé el posto des d'on l'hem de mirar. I això vol dir que a hores d'ara, d'aquí a començament d'agost, si voleu una guia així molt ràpida, heu de mirar el cel a les, entre les 9 menys 5 i les 9, quan falten 5 minuts per les 9 del vespre, i si veus el sol, vas bé. I a continuació el que has de mirar és que a l'esquerra del sol no hi hagi res, perquè el sol estarà una mica més a l'esquerra. Això passa... tens un bon lloc. El millor és que no el comparteixes.
11: Clar, recordem que l'eclipsi es produirà cap a 9:15 del vespre, el 12 d'agost estarà ja molt baix i, per tant, la visibilitat és importantíssim. Aquest serà... Com podrem trobar

0: d'incendis, s'estén de cara a la nit, etc. I els accessos a les muntanyes seran molt complicats i, per tant, a més, en la muntanya no garanteix res, perquè estàs en una muntanya alta, però igual tens una muntanya una miqueta més alta al costat teu i llavors ja no ho veus. Per tant, no és un bon lloc. El millor és un lloc pla, que les muntanyes quedin lluny i que no tinguis edificis sobres al voltant.
1: Clar, ha parlat d'admiració profunda, segurament ens fascinarà el fenomen si el podem veure en la seva totalitat. Estem parlant d'aquest eclipsi total del 12 d'agost, però més enllà d'aquesta admiració, com podem reaccionar? Com ens podem comportar? Es pot preveure o cadascú doncs reaccionarà d'una manera diferent?
0: Segur que hi ha diferències individuals, això està clar, però el fet de que n'hi hagi un cert comportament bastant estereotipat, que s'ha vist que és bastant repetit en els individus. Un bon exemple és la Lídia Heredia en la retransmissió que va fer a TV3 a l'eclipse del 2024, el podeu recuperar per internet, el va retransmetre des de Pennsylvania. Aquell moviment que té i aquesta situació d'una mica de descoordinació, la gent té tendència a cridar una mica, també es creia que estaven als Estats Units, són més espontàneos, potser ja veurem si aquí se criden o no criden. Però és una certa sensació d'eufòria la que s'observa.
1: I, clar, deia, mirar-ho en grup, però hi ha molta gent? És a dir, amb el risc que pugui haver-hi en algun punt de trobada milers i milers de persones, això pot ser positiu o negatiu des del punt de vista de la nostra reacció?
0: Que n'hi hagi, mentre tinguis el teu espai vital, diguem-ne, el teu espai personal reservat, no serà un problema, si, clar, si estem tots apretats, malament res, molt més complicat, eh? Però, bueno, no deixa ser una mica la reacció a aquesta sincronització emocional que s'observa també en els estadis de futbol, en què les persones és cert que estan molt a prop unes d'altres, però se sincronitza la tassa cardíaca de la gent reacciona emocionalment abans de que el cervell sàpigues o que hi ha un gol i està saltant. I sembla que el teu cos l'hagi vist abans que tu mateix, no? Per tant, aquesta sincronia del grup s'observarà. Si tanta gent hi ha, probablement serà incòmode i llavors ja no serà el mateix.
1: I si aquell vespre del 12 d'agost finalment hi ha núvols i no podem veure completament aquest eclipsi total, com hem de reaccionar o com podem gestionar una possible frustració?
0: Bueno, de fet, el plantejar-se què pot passar és més que evident, eh? La història està plena d'eclipses que havien de ser molt famosos i no van ser res perquè no els va veure ningú, perquè si està tapat, veient que baixa la il·luminació, torna a pujar, però el fet de no veure el cel fos, no veure estrelles, no veure Venus, que haurien de veure Venus, allà, efectivament, ja ho perdrem part de la gràcia. Quina reacció o què és el millor consell que es pot donar? Per una banda, la tentació podria ser, i bueno, com que sé que aquesta tarda no es veurà aquí, doncs me'n vaig a no sé on. És el pitjor consell possible. Te passaràs la tarda a la carretera, no veuràs res i tornaràs disgustat. Llavors sí que tornaràs frustrat dos vegades, no una, sinó dos vegades. Per tant, el millor és, no ho havien de veure en grup, no havien de fer una mica de celebració, de sopar, poder ser ja on el veiem, perquè hi ha molta gent i, per tant, a les 2:15 tothom podrà marxar a casa i, per tant, millor si tens alguna cosa planificat per fer-ne allà on estiguis, doncs mira, doncs aprofitem aquesta festa per planificar el següent eclipse, que el tindrem l'any que ve, també un eclipse total que serà visible des del Mediterrani.
1: Des del sud del Mediterrani, no?
0: Des del
1: sud de la península Ibèrica i el nord d'Àfrica. Però si les previsions aquest mateix dia ja ens indiquen que farà mal temps o que serà molt difícil veure l'eclipsi, clar, gestionar aquestes sensacions, ens dona algun consell per fer-ho?
0: Bueno, la societat avui en dia no ens prepara per gestionar la frustració i simplement és resignar-se, és a dir, bueno, ho hem provat, no ha sortit, no passa res, la vida és molt llarga i n'hi ha més eclipses al davant, per tant, haurem de continuar treballant en poder viure en primera persona l'experiència d'un eclipse total.
1: Serà, sens dubte, una experiència apassionant, serà molt interessant. Gràcies, Urbano Lorenzo, per participar doncs, en aquesta sèrie d'espais dedicats a l'eclipsi. I recorda, si t'ha agradat i interessat aquesta conversa, et convidem a escoltar la resta de capítols del nostre podcast.
2: Eclipsa't de Ciència, un podcast de la Unitat de Comunicació i Divulgació de la Universitat Rovira i Virgili. Un espai que realitza tècnicament Miguel Mocha i presenta Ricard Lauz.
3: I com sempre, amb la col·laboració també de Tarragona Ràdio. Recordeu que el proper capítol del podcast el podreu escoltar dimarts aquí a l'Obert per Vacances, cap a 11:15 del matí. I d'un tema a l'altre, ben diferent. Des de Ràdio Calella en saben molt de gossos i ens han muntat un podcast ben xulo, amb consells molt ràpids, molt pràctics, això sí, per cuidar les nostres mascotes, siguin peludes o no. Això sí, només gossos, eh? Un dia ja farem els honors a gats i altres animals de companyia. el

0: Dog Tips, consells simplement per cuidar els gossos a l'estiu.
1: Hola! Les passejades. Què en penseu de les passejades? Quantes vegades al dia s'haurien de passejar els gossos? S'hauria de sortir un cop al matí i un cop a la nit? S'hauria de sortir tres cops al dia? Què en penseu?
2: Dog Tips.
3: Un espai amb consells pels nostres peluts.
4: Això sí que és fàcil de contestar. Tant com puguis.
5: Josep Estanyol, veterinari.
4: Pensa que els gossos, clar, el que els agrada, sobretot, nosaltres ens agrada mirar, no? Veiem una botiga de pastisseria, de sabates, de roba, i mirem, no? A mi els agrada, sobretot, olorar, clar. I, a més, recomano no sempre anar al mateix lloc, perquè puguin diversificar, perquè puguin sentir olors noves, perquè puguin olorar amics nous, coses noves. I com més estona, millor.
6: Aquí, el gos, per què estira? Perquè el gos té més ganes de passejar que tu i que jo.
7: Gerard Estabanell, educador caní.
6: El gos va davant perquè té més ganes d'arribar en el punt, vale? Normal, depèn. Si li ensenyes al gosset des de petitet que no ha d'estirar, el gos no estirarà. Però si a poc el gos cada dia t'estira més, primer pesa 10 quilos i t'estira i després acaba pesant 45 quilos i t'estira, doncs no és el mateix. I el mateix és un procés que no et dones compte i de cop i volta em fa mal l'ombro i ja no puc més.
8: Quan es van inventar els arnesos pels gossos, els gossos de trineu el tenen per tibar.
9: Quico Baltrons, instructor caní.
8: Els gossos de secs, perquè el gos, la gent vegi que és un gos de secs i normalment el gos va lligat d'un arnès especial perquè es deixi guiar. Però, o sigui, l'arnès per passejar és bastant incòmode en general, a no ser que sigui un gos que tingui problemes, però no, amb collar és molt millor.
1: Amb el pellatge dels animals, què penseu que s'hauria de fer? Aquest tema hi ha molta gent que per costum ho fa a casa seva. El renta, el rapa, fins i tot els hi retalla una miqueta el cabell de la cara, en races que tenen els cabells molt llargs i els hi pot tapar la visió. Creieu que és una cosa estètica o és una cosa més de necessitat vital del vostre pelut? Què en penseu?
10: Si es va mantenint pentinat, que no hi ha nusos, realment no faria falta, perquè molta gent té animals de pèl llarg, però sempre els porten pelats.
11: Marta Ferrés, perruquera canina.
10: Però llavors és perquè tenen molts nusos i no queden nets, s'han de pelar. Però si no, realment no faria falta.
12: A veure, el gos passa calor? Sí, passa calor igual que nosaltres.
13: Marc Sánchez, esteticista canina.
12: Que el cabell li dona més calor o menys calor? A veure, nosaltres quan fa molta calor i hem de sortir a la platja o alguna cosa, ens posem una gorra, no? El mateix, el cabell protegeix el sol. No és un abric de pell que porta un forro, un altre forro i després el pèl, no. És el pèl a sobre de la pell. De manera que quan fa una miqueta de vent, el cabell es belluga i a més es refresca una miqueta. Tot gos, tant si és per tallar o no és per tallar, el primer que fem és dutxar-lo. Rentem primer. Encara que porti nusos, encara... Per què? Perquè no és el mateix un cabell net de treballar que un cabell brut.
10: A veure, l'ideal és un cop al mes, l'ideal. Però clar, si s'embrut o el que sigui, el pots rentar un cop per setmana, que no passa res. Perquè abans es rentaven amb mistol o amb sabó nostre, i això sí que no és bo. Si ho fas amb sabó de gos i el seques bé, tu el pots rentar cada setmana.
12: Els gossos d'Expo es banyen cada dos dies. Els tenen impecables perquè cada dos dies doncs, fan la dutxeta. Els gossos avui dia pugen a sobre el llit, estan al sofà, conviuen molt amb nosaltres, llavors com més nets els tinguem millor. Perquè hem de tenir en compte que quan surten al carrer són com mopes, no? Van arrossegant tot.
10: També els gossos és una mica com els nens i els propietaris els hi prenen una mica el pèl. Perquè tinc molts clients que quan em porten a mi el gos aquí, el venen a buscar i el veuen com es porta, al·lucinen. Diuen, però si jo no li puc fer res, si jo l'intento pentinar i m'amossega, si... Els hi prenen una mica el pèl, això també és veritat.
2: Dog Tips.
3: Un espai amb consells pels nostres peluts.
0: Doncs això, la setmana que ve, dijous vinent, tornarem a tenir més consells d'aquests ràpids pim-pams, això sí, pels gossos únicament, però explicats també per realment especialistes del tema. Vinga, va, que anem tancant programa, però abans fem un repàs a l'agenda d'activitats de la jornada.
14: Obert per vacances.
0: Una agenda diària que ens porta, doncs això, com cada dia, a Ràdio Ciutat de Tarragona. Els companys, la Lídia Porta, en aquest cas, la saludem. Lídia, bon dia.
15: Hola, bon dia.
0: Bon dia. Anem a Terres de l'Ebre, perquè estan de celebració encara.
15: Correcte.
0: Bé, doncs... no ben bé Terres de l'Ebre, eh?
15: No, exactament, anava a dir.
0: No, però sí que hi ha una relació entre Barcelona i Terres de l'Ebre. Ens agraden aquestes unions.
15: Aquestes fusions.
0: Sí.
15: Doncs bé, doncs sí, d'ahir fins diumenge, o sigui, d'ahir fins aquest diumenge dia 19, Barcelona celebra el Pride de Barcelona i l'activitat que destaquem, però, és que per primera vegada hi haurà una ballada de jotes de Terres de l'Ebre que obrirà la gran desfilada del dissabte 18 de juliol. Una mica així diferent.
0: Diferent del tot, sí, sí.
15: Sí, sí, vull dir, no és el que pensaríem habitualment d'una celebració de l'orgull. Doncs bé, en Roger Font, responsable de la iniciativa, ha explicat als micròfons de la Plana Ràdio el significat d'aquest esdeveniment.
16: I en lloc de portar-la a Roquetes, que jo crec que després de l'èxit i l'acceptació que estem tenint ara ens ho plantejarem l'any que ve, el que han fet és portar la jota de les Terres de l'Ebre en format queer, que bàsicament significa que les parelles poden ser no necessàriament home o dona, sinó que poden ser qualsevol identitat, a Barcelona, en un dels prides de més impacte mediàtic per donar un missatge a la societat en què es pugui entendre que la cultura popular i els drets de LGTBI poden anar agafats de la mà i, a més, és més necessari que mai que puguem compartir aquests espais.
0: Ara ho entenc, si el Roger Font està darrere d'això, clar, és de Terres de l'Ebre, evidentment. Has comprat cap a casa, ha dit, calla, que agafarem les jotes de Terres de l'Ebre i aquí a Barcelona doncs, en tindran una bona representació. Molt bé, Lídia.
15: Doncs bé, i la idea és que es reuneixin balladors tant professionals com no, inviten també persones que volen arriscar-s'hi a anar-hi, a passar-s'ho bé, i la idea simbolitza un pont entre tradició i domini LGTB i portant, doncs bé, com deia el Roger, la cultura popular ebrenca en un dels esdeveniments més multitudinaris del país.
0: Molt bé. I en la segona punt d'agenda parlem de Roger Mas.
15: Sí. Roger Mas farà un concert dintre del que és el Festival Recòndit, que acaba justament demà dia 17, a Riu de Cols de la Creu. I bueno, a partir de les 9 de la vespre, a la plaça de l'Església, doncs, Roger Mas i la Cobla Sant Jordi convertiran en escenari doncs, revisitant el seu repertori i una proposta que combina la cançó d'autor i la música tradicional catalana.
0: Mm-hmm. I encara que veiem més música, en aquest cas, un cicle de música clàssica per jovent.
15: Sí, sí, sí. Acabem aquesta agenda cultural a Vic, on tenim una cita amb els nous talents de la música clàssica. I és que demà, divendres de juliol, a les 8 del vespre, a la sala 2 del Joaquim Masdeu d'allà de Vic, hi haurà el concert dels guanyadors dels Premis Flama, que donaran tancament al cicle clàssica Jove de Vic, que són uns guardons impulsats per l'Acadèmia Internacional de Música de Cambra de Vic i la Federació de Joventuts Musicals de Catalunya, i que tenen precisament l'objectiu de donar suport a les noves formacions catalanes de música de cambra.
0: Doncs tot ben bé musical avui, però d'estils ben diferents. Tanquem aquí l'agenda de la jornada, Lídia.
15: Sí, sí, la tanquem només comentant que el concert dels guanyadors de Premi Flama són 12 euros i el de Roger Mas, 20.
0: Molt bé, ens quedem amb aquests preus. Lídia Porta, Ràdio Ciutat de Tarragona. Gràcies i fins demà.
15: Adéu, fins demà.

0: Amb aquesta selecció musical tan xula que ens proposen des de Cardedeu, jo ja pensava, dic, a veure quan sonen els Charango, que els trobo a faltar. I aquí estan, i avui. Enric Rubio, bon dia de nou.
1: Bon dia, havien de sortir sí. Més amb aquesta referència literària.
0: Sí, sí, ens agraden també els Charango. Ai, Enric, ens agradarà el que ens diuen els oients ja per tancar el tema de recomanacions literàries?
1: Molt, i tant que sí. Què prefereixes, àudios o text? Vinga, va.
0: Ai, tot, ho vull tot.
1: Va, doncs et poso primer d'un club de lectura d'aquí Cardedeu que ens han enviat això. Escolta, la Marta.
2: Hola, us voldria recomanar una lectura d'estiu que a mi m'ha agradat molt, que es diu Garlanda, que és de la Maria Rovira. Que és bueno, són tota una sèrie de reflexions, o sigui, no és una novel·la com a tal, però és molt irònica i té humor, i la veritat és que és una lectura molt, molt refrescant i molt amena. Espero que us agradi tant com a mi.
1: Ja ho veus, Núria, sí. Garlanda.
0: No dono abast, eh? Tinc encara obert el Si una família. Aquí, tinc pestanyes d'internet buscant-les totes per fer-me la idea. Oh, no dono abast.
1: I en tinc una altra que ha causat furor. De fet, dins el meu cercle d'amistats hi ha moltíssima gent que se l'ha llegit i avui, precisament, ens han enviat com a recomanació també. Escoltem a la Berta.
0: Vale.
3: Bon dia, Obert per Vacances. Doncs jo la veritat és que m'agradaria recomanar un llibre que potser no és tant per l'estiu, és més per l'hivern, però com que és tan bo, m'és igual i us el recomanaré igual. I és La passadora, de Laia Perarnau. És una lectura que vaig gaudir moltíssim i que recomanaria doncs, a tothom. Així que ja ho sabeu.
1: La passadora.
0: La passadora, ostres, tu. És que no en conec ni un, eh? Però també és de muntanya, això, no?
1: De Rutes a l'exili. Sí, és un llibre molt xulo que, si no m'equivoco, farà uns 3 anys, 2-3 anys que va sortir, 3 anys ben bé, i vaja, és increïble les vendes que ha tingut i agrada molt, molt. Però no tots són llibres de literatura, Núria.
0: Sí, clar.
1: I és que, a través de missatges, en Gerai ens diu i seguim amb la muntanya, fixa't, no és que es convidi cap a casa, és que ens ho han enviat així, eh? Diu, per quan vaig a la muntanya no pot faltar la guia de plantes medicinals dels Països Catalans de Núria Duran, Maria Manonelles i Ramon Pasqual. Aquest és dels meus.
0: Però, perdó, sí, mola molt, però deu ser un tutxarro, eh? Un totxo gran, no? Però,
1: no creguis, per, no? Jo en aquest cas, jo tinc el d'Editorial Alpina i el de Cossetània, i et dic jo que són uns quadernets que faran un pam a molt estirar i a més són en un format per poder desplegar bé i molt resistents, sí, sí, sempre allà per anar buscant que no agafem Tora Blava pensant que és julivert, saps? Que això passa.
0: Això passa.
1: Sí, sí, sí.
0: No toqueu res que no sapigueu el que és.
1: Exacte. I mira, ja per acabar amb els comentaris en si, tenim uns que pel que està buscant són un grup de rol sí. Que fan un podcast, de fet, i que he anat buscant, però cauen a prop que els conec, però intentaré que quedi imparcial. Diu, un bon llibre de dracs i masmorres amb una campanya xula per jugar amb els amics.
0: Oh.
1: I jo aquí... Va,
0: i això
1: aquí
0: ens
1: li
0: porta,
1: sumo.
0: Clar, això ens porta a Stranger Things i a la història interminable del començament del programa.
1: Mira, és que clar... T'he dit, aquí li sumo. T'anava a sumar exactament això, és que t'ho he escoltat. I jo t'anava a dir, mira, jo tinc 38 anys, Núria, i dic, la gent de mi cap amunt, o sigui, més jove que jo, ho coneixerà per Stranger Things, clar. La cançó. En canvi, la gent més gran que jo ho coneixerà per la història interminable. Sí, sí, sí, jo estic just allà. Jo
0: crec que és mica... Tu estàs al mig. Ara que has dit dragons i masmorres, no? Doncs, clar, ho hem lligat tot. Molt bé, molt bé.
1: Zuzi me recibes, oi?
0: Sí. Sí, tal qual. Va, que això t'està quedant molt friqui, Enric. Que és només el quart programa i ja derrapem.
1: Imagina't.
0: Bueno, avui tenim temps i ho podem fer, que hi ha dies que anem allò amb el coet, enganxat.
1: Sí, sí.
0: Enric Rubio, Cardedeu, demà què preguntem?
1: Ostres, demà, doncs mira, us parlarem de mira, ara m'agafes, estem en directe i he estat fent coses i ara se m'ha anat del cap completament.
0: Calla, que ja ho tinc.
1: Ara mateix a les xarxes us emplaço, mira, coses del directe, que se m'ha anat per
0: no
1: complet.
0: No pateixis, és molt saludador demà. Quin menjar definitivament no portarem a la platja?
1: Gràcies. I us aviso que el reel que penjarem serà molt, molt, molt interessant. Gràcies, Núria, per salvar-me un i mil cops.
0: Enric, fins demà, una abraçada forta.
1: A reveure, tens a les xarxes.
0: Les xarxes socials d'Obert per Vacances que les nodreixen i demà això serà així, tal qual, nodrir els companys de Ràdio Televisió Cardedeu. Demà parlarem del menjar que no es pot portar a les platges, però també parlarem de què fer en cas d'emergència, com ens podem autoprotegir. Estrenarem un podcast sobre llengua i una entrevista interessantíssima sobre els cromos del Mundial de Futbol, entre altres coses. Fins demà.
4: La xarxa de comunicació local.
5: Una cigarreta o un bosc cremant.
6: Ràdio Arenys.
7: Per tu, que t'encanta bussejar, i per tu, que els cabells no et vols ni mullar. Gaudeix de l'estiu a Caprabo amb aquesta ofertassa. Salmó fumat Eroski bàsic 120 grams amb un 15% de descompte, ara a 3,75 €. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
8: Ostres, busco una foto maca d'en Roc pel seu aniversari i totes són del mòbil. Borroses, fosques... No se'n salva cap.
9: Com pot ser, si sempre feu fotos?
8: Sí, però no són de veritat.
9: I si li regalem un reportatge?
8: Bona idea! A Manau Fotògrafs fan fotos brutals.
10: Manau Fotògrafs, retrats que emocionen. Carrer de Vall 14, Arenys de Mar. Visita'ns a l'Instagram o truca'ns al 666 424 945.
11: Hi ha llocs que neixen mirant el mar.
12: Així és Restaurant 7 de Mar, el nou espai gastronòmic del Port d'Arenys.
11: Una cuina que parla de territori, de temporada i de producte. Peix i marisc de la Llotja, elaborats amb talent, creativitat i una mirada actual a la gastronomia mediterrània.
12: Un espai per gaudir sense presses, compartir bons moments i descobrir nous sabors davant del port.
11: I quan cau la tarda, la terrassa es converteix en el lloc perfecte per fer una copa o picar alguna cosa amb la millor companyia.
12: Segueix-nos a l'Instagram, @restaurant7demar.
11: Reserves al 930-234-522.
12: Restaurant 7 de Mar. El mar, a la nostra manera.
13: Imagina't mossegant una poma sense pensar-hi. Imagina't somrient a les fotos sense dubtar. T'imagines oblidant-te per sempre de les pròtesis que ballen? A la Clínica Dental Marina Ostrell fem que els teus implants dentals siguin tan naturals que només els recordaràs quan et miris al mirall, somriguis i diguis: per què no ho vaig fer abans? Vine, coneix-nos i somriu amb nosaltres. Estem al carrer Andreu Guri, cantonada amb carrer d'en Riera, Arenys de Mar. Truca'ns al 603 35 75 44 i també segueix-nos a Instagram.
14: A Arenys de Mar, cuidar el que més t'importa és més fàcil amb AXA Capgròs Assegurances. L'Estefania Comí i l'Agustí Massuet t'ofereixen un assessorament proper i personalitzat.
15: Som experts en assegurances de salut, llar, vida i molt més. Tracte directe, confiança i solucions a mida per a tu i la teva família. Visita'ns a l'oficina del Rialsa Clavella 16.
14: AXA Capgròs Assegurances, la tranquil·litat de saber que estàs en bones mans.
6: Ràdio Arenys.

0: Notícies en xarxa. Bon dia, són les 11, us parla Pili García. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea avala la llei d'amnistia i dictamina que no és contrari al dret comunitari. Luxemburg conclou que la norma no afecta els interessos financers de la Unió Europea ni la lluita contra el terrorisme. El Tribunal respon així a les qüestions plantejades pel Tribunal de Comptes pel cas de les despeses de l'1 d'octubre i Acció Exterior, que afecta una trentena d'exalts càrrecs, entre els quals Artur Mas, Carles Puigdemont i Oriol Junqueras. També dona resposta a l'Audiència Nacional sobre l'operació Judes contra una desena de membres del CDR. Ho ha anunciat el president del tribunal i de la gran sala, el magistrat belga Koen Linaerts.
1: No se opone a una normatividad nacional que amnistía los actos determinantes de responsabilidad contable ejecutados en el contexto de actividades políticas dirigidas a conseguir la independencia de una parte del territorio nacional de un Estado miembro y referentes a fondos que no provienen del presupuesto de la Unión Europea ni están destinados a este, por el motivo de que esa independencia habría podido ocasionar una reducción de los recursos de la Unión.
0: La decisió pot aplanar el camí per al retorn de Puigdemont i la resta d'exiliats i també pot aixecar inhabilitacions com la d'Oriol Junqueras. Ara, però, els tribunals espanyols hauran de moure fitxa. Ja a Sant Quirze de Safaja, els bombers han treballat durant tota la nit per mantenir estabilitzat un foc forestal que va començar ahir a primera hora de la tarda en una zona molt propera on va començar l'incendi del dia de Sant Joan. Ona Codinenca, Gemma Pertmanyer.
2: Una trentena de dotacions dels bombers continuen treballant per assegurar el perímetre d'aquest foc forestal de Sant Quirze Safaja, que ha cremat un centenar d'hectàrees, la meitat de l'espai natural dels Cingles de Bertí. Continuen les tasques que han fet durant tota la nit amb l'ajuda de drons per localitzar punts calents des de l'aire i rematar-los des de terra amb eines manuals o amb línies d'aigua. Sant Miquel del Fai es mantindrà tancat i els alcaldes de la zona insisteixen en deixar les vies de comunicació lliures pels equips d'emergència i en evitar el turisme d'incendis. Joan Galí no és alcalde de Bigues i Riells del Fai.
3: Sí, Sant Miquel del Fai és un àmbit en el qual tenim visitants. A l'hora de practicar una evacuació seria força complexa. En aquest sentit, jo penso que els protocols han funcionat perfectament, hem actuat amb antelació i al final el més important que és posar la gent a salvo, doncs s'ha fet.
2: Els bombers volen deixar la zona ben treballada abans de les hores centrals del dia, que s'espera que entri vent de component sud d'entre 40 i 50 km per hora que podria fer canviar la situació.
0: I fins aquí les notícies en xarxa. Notícies en xarxa.
4: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Pili García. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea avala la llei d'amnistia i dictamina que no és contrària al dret comunitari. El Tribunal respon així a les qüestions del Tribunal de Comptes pel cas de les despeses de l'1 d'octubre i l'acció exterior que afecta una trentena d'excàrrecs, entre els quals, Artur Mas, Carles Puigdemont i Oriol Junqueras. També dona resposta a l'Audiència Nacional sobre l'operació Judes contra una dotzena de membres del CDR. Des de la Galeria Gòtica del Palau de la Generalitat, el president Salvador Illa ha celebrat la sentència i ha reclamat als tribunals espanyols que l'apliquin immediatament.
2: No hi ha volta de full. La llei d'amnistia forma part, amb totes les conseqüències, del nostre marc legal i, per tant, la seva aplicació és d'obligat compliment. Ja no hi ha cap obstacle democràtic, constitucional o europeu que impedeixi la plena aplicació de la llei. Un cop més, queda palès que el temps ens ha donat la raó. Catalunya ja fa temps que va decidir mirar endavant.
1: I a la Seu d'Esquerra, a Barcelona, en el faristol on s'hi llegia Europa avala l'amnistia, el president d'Esquerra, Oriol Junqueras, visiblement emocionat, ha celebrat la sentència malgrat que la troba insuficient i ha reclamat a la justícia espanyola que l'apliqui immediatament.
3: Espero poder abraçar ben aviat el president Puigdemont als carrers de Girona o de Barcelona i espero que tots els exiliats puguin tornar a casa. Espero poder tornar a donar classes a la universitat. I si convé al país, i si convé Esquerra Republicana, poder tornar a exercir qualsevol responsabilitat política amb plena llibertat i amb tots els meus drets.
1: La decisió també pot aplanar el camí per al retorn de Puigdemont i la resta d'exiliats. D'una banda, l'Audiència Nacional diu que estudiarà la sentència del Tribunal de Justícia Europeu abans de decidir si arxiva la causa de l'operació Judes contra els 12 membres del CDR. Tot apunta que no hi haurà decisió fins passat l'estiu. I un home de 63 anys va ser trobat ahir sense vida a la zona de Fontscaldes, als Valls, després de fer una ruta de senderisme. Des de Ràdio Ciutat de Valls, Eric Rosique.
4: Els bombers de la Generalitat van trobar sense vida l'home després d'una recerca efectuada per dotacions terrestres i àrees del cos. Va ser a partir de les 2:02 del migdia que una persona avisava al 112 per comunicar que la seva parella havia sortit a caminar a primera hora del matí i no havia tornat. Va ser a partir d'aquell punt que els bombers de la Generalitat van desplegar un operatiu de 7 dotacions amb intervenció del grup caní de recerca, una dotació terrestre del grup de dotacions especials i un helicòpter de la unitat de mitjans aeris amb dues dotacions de bombers voluntaris del parc de Prades i una dotació del comandament. Després d'una primera recerca intensiva pels corrents més propers, l'helicòpter va emprendre camí a la recerca aèria. Va ser, després de 10 minuts de 6:45 de la tarda, que un corredor va donar l'avís de la troballa d'un cos a un camí de la zona a uns 15 metres del traçat.
0: Notícies en xarxa.
5: Ràdio Arenys, 91.2 FM.
6: Benvinguts una setmana més a Valors a l'Alça, una producció de Mataró Ràdio i de la revista Valors per la xarxa de comunicació local. En aquest programa analitzem les coses que passen al nostre món des de l'òptica dels valors, de l'ètica, però sobretot ens fem moltes preguntes. Casa nostra és on construïm la nostra vida, on neixen les nostres històries i on ens sentim segurs. Però dir-ne casa nostra cada cop és més complicat. La crisi de l'habitatge ens fa fora dels nostres barris i obre les portes a societats despersonificades que volten amunt i avall sense arrelar-se, convertint les llars en productes d'especulació. Avui parlarem de tot plegat amb Llucia Ramis, autora de Un metre quadrat, un llibre editat per Anagrama que relata la crisi de l'habitatge a través de la vida i les cases on ha viscut l'autora. També descobrirem el perfil en qui s'ha fixat Ramon Radó. Sergi Brió ens explicarà la tasca de la Fundació Xamfrà a la secció Gent amb Valors. Recollirem una nova recomanació literària de Concha per Ramon i escoltarem un nou conte amb valors a la veu d'Oriol Toro, de la companyia Vivint del Cuento. Per acabar, dedicarem el like al còmic La vida secreta de la roba, com el que vestim afecta el planeta. Aquesta novel·la gràfica és obra de Clara Mallart, Anna Llarch i Panxolei i ens convida a reflexionar sobre l'impacte real de la roba que portem. Amb una mirada crítica però propera, l'obra aborda les conseqüències ambientals i socials de la fast fashion i dona a conèixer alternatives més sostenibles per repensar la nostra manera de consumir moda. En parlarem amb Clara Mallart, que a més també és ecòloga industrial i dissenyadora. Tot això serà possible amb Joan Salicru a la direcció, Carles Bancs a la producció i la redacció, Pere Sánchez a les vies de so i la selecció musical i qui us parla, Laura Cera. Comencem.
7: Si voleu contactar amb el programa, ho podeu fer a través de Twitter, Facebook i Instagram a @revistavalors o enviant un correu al mail del programa redacció@valors.org.
6: Primera parada, com cada setmana, l'anàlisi de l'actualitat que fem amb Carles Bancs. Com estàs, Carles? De què ens parles avui?
8: Què tal, Laura? Com estàs? Avui vull parlar sobre seguretat i llibertat. El motiu és que cada cop hi hagi més notícies que tenen a veure amb la implementació de nous sistemes de videovigilància, que en principi ens haurien de portar més seguretat, però que a la vegada ens poden suposar una pèrdua de llibertats.
6: Un debat interessant perquè parlen de mesures que s'implementen, perquè la sensació d'inseguretat, al cap i a la fi, està a l'ordre del dia entre la població i ha crescut, no?
8: La sensació d'inseguretat ha augmentat entre la població, sí, però les xifres pel que fa als delictes ha baixat. Vivim en un moment en què les xarxes socials ens apropen qualsevol fet delictiu que passi i ens dona la sensació que se'n produeixen més i que ens toca més de prop. Abans, per exemple, si a algú li roben el mòbil, ningú se n'hagués assabentat perquè era algú que ningú podia veure, perquè només ho podies veure si eres in situ en aquell espai. A més, si tenim en compte la gran quantitat d'usuaris que reciclen o tergiversen vídeos a les xarxes, doncs fa que la percepció encara augmenti més.
6: Per tant, ens sentim més insegurs del que estem en realitat.
8: Doncs sembla que sí, i això s'està aprofitant per blindar, entre cometes, les ciutats. Amb la visita, per exemple, del papa Lleó XIV, els Mossos van estrenar un sistema de videovigilància per no perdre'l de vista en cap moment, examinant imatges captades pels agents, per drons o d'altres que rebien de càmeres col·locades en vehicles. Tot desplegat en un centre en què les imatges s'analitzaven en directe. I el comissionari dels Mossos, Miquel Àngel García, doncs, celebrava que fos el primer cop que es pogués posar en marxa aquest tipus de dispositiu.
6: Podríem dir, doncs, que va ser una prova pilot.
8: Sí, com també ho és Mataró, on la policia local serà el primer cos de policia local de Catalunya que desplegarà com a prova pilot un innovador sistema tecnològic de seguretat que permet integrar en temps real dades, imatges i informació operativa per millorar la coordinació i la presa de decisions policials. I, important, es farà ús de la intel·ligència artificial per exemple, buscar vehicles.
6: És evident que això suposa una millora en matèria de seguretat, però quin impacte té en la nostra llibertat, Carles?
8: El fet és que aquestes eines serveixen per protegir el ciutadà, però en qualsevol moment se'ns podrien tornar en contra. Recorda, per exemple, el panòptic digital que també hem tractat en algun moment, en què estem controlats de les 24 hores del dia, en aquest cas, per les grans empreses tecnològiques, però aquesta vegada seria per els cossos policials o almenys per les institucions. És una exageració el que estic fent, però vull recordar que és la primera prova i que cada cop s'instal·len més càmeres de vigilància arreu de Catalunya.
6: Per què hauria de suposar-nos o podria suposar-nos un problema aquesta mesura?
8: El fet és que l'augment de la vigilància fa que l'humà perdi llibertat. Si jo crec que m'observen, el meu comportament ja està supeditat i no actuaré de la mateixa manera. Podríem dir que em modula. I si ens posem en un pla molt més exagerat, si aquest sistema de videovigilància creix i de control, potser en un moment de canvi polític pot servir com a eina de control i ja no de seguretat. Déu no ho vulgui, però si integrés un model totalitari, es podria controlar la societat des d'una sala i durant tot el dia i no caldria ni que ho fes la policia.
6: És una reflexió molt interessant que segur que es posarà sobre la taula en moltes tertúlies i debats. Gràcies, Carles. És moment ara de descobrir el perfil en què s'ha fixat aquesta setmana el periodista Ramon Redó.
9: Hi ha una paraula que surt a pràcticament totes les cròniques sobre Dawa Sherpa. Miracle. Aquest guia nepalès va sobreviure contra tot pronòstic a 6 dies perdut enmig de les muntanyes de l'Himàlaia, sense poder-se comunicar, amb molt poc menjar i assetjat pel fred, el vent i la neu. Però se'n va sortir. Com si estigués predestinat a tenir una vida marcada per la muntanya, a Dawa Sherpa van posar-lo el sobrenom de Hillary, com Sir Edmund Hillary, la primera persona que va coronar l'Everest. Però ell no tenia gaire interès a seguir els passos de l'alpinista neozelandès. Treballava de cuiner per una empresa turística de l'Himàlaia i no tenia cap vocació escaladora, però una emergència va fer que acabés fent de guia de muntanya. El 28 de maig va acompanyar un escalador britànic, un de polonès i un xerpa nepalès en l'ascensió a l'Everest. Per sobre del camp 3 va aturar-se a descansar i va dir als companys que continuessin, que ja els atraparia. Els altres van seguir la ruta cap al cim del món segurs que al cap d'una estona o bé a la baixada els retrobarien. Quan Dawa Sherpa va intentar reprendre la ruta, va caure per un esporanc i va quedar-hi atrapat. Sol, cada vegada amb menys oxigen, amb un telèfon que no sabia fer funcionar i un walkie-talkie sense bateria, Dawa Sherpa només podia esperar un miracle. Passaven helicòpters i no el veien. Durant els primers dos dies no va menjar res. Després va mastegar gel. I finalment va descobrir que en una bossa hi tenia xocolata i galetes, que van acabar salvant-li la vida. La neu que no parava de caure va acabar omplint l'esvoranc i va fer que ell pogués sortir. Es va aturar la recerca. La seva família ja havia començat a preparar el ritual funerari. L'alpinista que l'acompanyava i que havia estat l'última persona que l'havia vist va escriure un missatge de comiat a Instagram. Ja ningú comptava trobar-lo viu. No hi ha precedents, almenys coneguts, de persones que hagin sobreviscut 6 dies desapareguts a l'Everest. El 4 de juny, responsables de l'equip que fa manteniment de la muntanya el van trobar lliscant a la cascada de Kumbu, anant cap al camp base. El van rescatar i van aconseguir evacuar-lo amb helicòpter. Des de l'hospital on s'està recuperant, Dawa Sherpa ha explicat que no té previst tornar a l'Everest. Diu que de moment, si va a la muntanya, serà només per fer una mica de trekking.

En l'últim segle, Barcelona i Mallorca, per exemple, s'han maquillat per vendre's al turisme i a la gentrificació. De seguida ens endinsem en aquesta qüestió, però abans, Pere Sánchez, una mica de música per ambientar-nos, sisplau.

0: M'encantaria que les persones que ens escolten ens poguessin observar per un foradet perquè veurien tota la comunicació no verbal que hi ha durant el programa, com la que acaba d'haver-hi entre Pere Sánchez i Carles Bancs, per discrepàncies musicals, jo crec, no?
1: Fem un podcast. Sí, jo li proposava una cançó de Maria Jaume i Joan Miquel Oliver que parlen molt sobre la situació de Mallorca i em fan una gran crítica, però aquesta també m'agrada i sí. Jo m'he criat escoltant aquest tipus de música, també.
2: Sí, són la fera i comença en tu, no? I és una manera de queixar-se de tot el que ens envolta en el tema de la vivenda. I l'he trobat bastant adequada i té aquest ritmillo tan festivalero veraniego que està bé.

0: Es espera per selecció musical com cada setmana. L'habitatge, Carles, quin gran tema.
1: Doncs sí, és un gran tema, sobretot per gent de la meva edat. Per exemple, jo tinc 24 anys i crec que no veig un futur clar amb tot plegat.
0: Crec que ningú, eh?
1: Segurament ningú. Encara bo que, per exemple, puc viure amb els pares de moment i no he de marxar. Avui parlarem de casa nostra perquè sí, crec que l'hem de reivindicar. Viure a la nostra terra no hauria de ser un privilegi, però la crisi actual de l'habitatge ens demostra que ho és. Això és el que explica Llucià Ramis al seu nou llibre Un metre quadrat, editat per Anagrama. A mig camí entre el reportatge literari, les memòries i l'anàlisi periodística, la periodista aborda el problema de l'habitatge al nostre país a través de les històries que ha viscut als pisos on ha estat llogatera en les últimes 3 dècades. Nascuda a Palma, ha vist com la seva illa es balearitzava i posava murs als locals i com Barcelona es posava guapa per vendre's al món.
0: Gràcies, Carles, per posar-nos en context. És moment de saludar la nostra primera convidada d'aquesta setmana, Llucià Ramis. Benvinguda a Valors a l'Alça. Com estàs?
2: Molt bé, bon dia. Què tal?
0: Molt bé, molt contentes de poder parlar amb tu i sobretot d'una qüestió com aquesta que ens interpel·la, jo crec que tots i totes, en alguns moments de la vida. Per tu, com ha estat visitar tots els pisos on has viscut? T'ha remogut?
2: Sí, m'ha remogut bastant perquè, bé, primer és aquesta cosa que fa una mica d'emoció, no? Anar a picar la porta i a veure qui t'obre, quina relació té la persona que viu ara al teu pis i com es relaciona amb aquella casa, etc. Però després també, de sobte, té tota la teva memòria, no?, de cop. I em passava una cosa curiosa, que és que moltes vegades aquesta memòria corregia la realitat. Jo hi veia més del que hi havia, i no només això, sinó que era incapaç de deixar de veure la meva habitació, on hi havia la meva habitació, etc. etcètera, no? És com si hi hagués dues realitats superposades a les meves cases.
0: Mm. No sé fins a quin punt tots aquests pisos, que en són 10, te l'has sentit casa teva?
2: És una pregunta que em faig sovint, no? Perquè volia saber com es crea aquest sentiment de pertinença per coses que no et pertanyen, no? Ja siguin ciutats, ja siguin barris, o en aquest cas els pisos de lloguer, no? I volia saber si m'havia sentit com a casa meva o no. És difícil sentir-te a casa teva quan no tens l'estabilitat escaient per això, no? És a dir, des del moment mateix que tu signes un contracte de lloguer per 3 anys o per 5 anys, comença un compte enrere que fa que et vagis angoixant a mesura que s'acosta al venciment del contracte, no? Llavors, és difícil sentir-ho com a casa teva, quan no saps si pots continuar allà, i vaig adonar-me que jo sempre estava posant dates de caducitat a tot el que m'envoltava, no només la casa, sinó també el barri, etc. I llavors això, a la llarga, quan escrivia el llibre, he vist que potser no ho sentia tan casa meva com mentre hi vivia, no? Allà, que ja sí que jo no necessito tenir una casa en propietat per sentir-la meva, per fer-me la meva, però es veurà que aquest compte enrere complicava aquesta sensació de dir, bé, sempre tindré aquell lloc on tornar, no? Tenir un lloc al qual tornar, jo crec que és el que fa que te sentis a casa teva.
0: És interessant aquesta reflexió que fas, perquè no només estem parlant de tenir un sostre, sinó de tot el que va en aquest sac, no? D'arrelar a algun lloc, de crear vincles amb l'entorn, de sentir-se que formes part d'un barri, per exemple.
2: Uh-huh. És que a una casa ho tens tot, ho tens la teva vida, tens l'activitat, ho tens absolutament tot, no? Quan una persona perd casa seva perquè hi ha hagut un incendi, perquè hi ha hagut una inundació, un terratrèmol, etc., tenim això, ho ha perdut tot, no? I en canvi hi ha aquests desnonaments silenciosos, que els desnonaments silenciosos són aquests que passen quan tu no pots continuar vivint a casa teva perquè no te la pots permetre, perquè t'han pujat tant el preu del lloguer que ja no el pots pagar, o perquè directament ve un fons d'inversió i compra tot el bloc de pisos, o perquè, pel motiu que sigui, ja no pots continuar en el teu lloc, que tu havies fet com a teu, no? I tot el teu entorn, no? Llavors, aquest desnonament silenciós està completament naturalitzat, és a dir, l'hem assimilat completament, l'hem normalitzat, i això fa que cada vegada estiguem més avesats a deixar de viure en un lloc determinat, no només la casa, sinó també el barri, la ciutat, no? I en el cas de les Illes Balears, moltes vegades hi ha persones que no poden viure ni tan sols a la mateixa illa on s'han criat, on tenen la feina, on tenen la família, on tenen les relacions, etc. No? És a dir, que cada vegada és com que normalitzant aquesta possibilitat que casa nostra no ho sigui, no? I això, hi ha un moment en el llibre que dic què n'hauríem de dir d'aquesta mena d'exili, no perquè hi hagi fams ni guerres, sinó simplement perquè no poden permetre'ns casa nostra, no? Perquè hem venut el més valuós que teníem, que era la casa nostra.
0: Exacte. Què en queda, ara que parlaves de les illes, què en queda de la Mallorca on tu vas néixer o també de la Barcelona a la qual vas arribar fa 30 anys?
2: no ho sé, queda alguna cosa. Jo crec que Mallorca per mi és com una mare, jo l'estim com una mare, la trobo la més guapa del món, no n'hi ha cap d'altra com ella, però és vera que cada vegada que hi torno veig la seva transformació, també veig com ha canviat. No? Jo crec que ens reconeixem en un lloc quan som capaços de reconèixer aquell lloc, quan aquell lloc ja no hi és o directament és tan diferent que ja no sabem com era, no tenim la manera d'evocar-hi els records, és quan deixem de reconèixer-nos allà, no? Llavors, és el que em passa una mica a Mallorca i desgraciadament a Barcelona cada vegada em passa més, no? Aquesta sensació de dir, ostres, jo hi havia espais que sabia la seva història, no? Sabia com la seva història i la meva història en aquell lloc, no? I ara fa l'efecte que cada vegada més les ciutats estan més pensades per la persona que està de pas, que no té una memòria dels llocs que recorre i, en canvi, no estan pensades pels residents, que són els que formen part de la memòria dels espais. No?
0: Clar, ara parlàvem de Mallorca o de Barcelona, que són dos llocs on tu has arrelat, no, podríem dir, però també ens podríem referir a altres punts del món, com París o Buenos Aires, que coneixes bé.
2: Que, a més, de qualque manera, jo em sentia una mica malament quan feia el llibre, perquè deies que al final jo vaig ser expat, per exemple, a Buenos Aires, no? a París vaig ser immigrant perquè tenia menys diners que els residents de París, però a Buenos Aires jo tenia la sensació que tenia un poder adquisitiu superior a la gent d'allà, i de qualque manera em sentia una mica un expat. Però això també és una cosa que me n'he donat en escriure el llibre. En el moment que hi era ja, estava fugint de la crisi que tenia aquí, que tenia moltes dificultats per poder pagar el pis de lloguer, i vaig dir, mira, vaig intentar un altre lloc a l'altra banda del món, que estan molt avançats a les crisis, a veure com se'n refan. No? Llavors, he vist que la gentrificació no té fronteres i no té límits, no? Arriba a tot arreu, i com veig aquestes transformacions de les ciutats més pensades moltes vegades pel consumidor que està de pas, que no pas per la persona que hi viu.
0: Ja parles molt de gentrificació, també de turisme, no? Un dels grans problemes de l'habitatge és aquest turisme. Sempre culpem a la resta, però nosaltres no sé si hauríem de ser més autocrítics. Potser viatjar una mica menys o d'una altra manera?
2: Sí, estic completament d'acord amb això. És a dir, a veure, jo venc de Mallorca, tota la meva vida ens han dit que nosaltres vivim del turisme, que sense el turisme érem pobres, etc. No és exactament així. Però al final és una espècie de professió autocomplerta, no? De tant dir-ho, al final tu crees, no?, un monocultiu, construeixes un monocultiu que fa que l'hagis de mantenir sí o sí. Per l'única manera de mantenir-ho és fer-ho cada vegada més gros. I, per tant, fer que les altres activitats econòmiques no funcionin, no? Que només funcioni l'activitat econòmica del turisme. No? Llavors, al final, això fa que esdevinguem molt pobres, perquè només tenim aquell monocultiu. No? Llavors, quan ets d'una illa turistitzada com Mallorca, i veus les dificultats que tenen les persones que tenen feina, per exemple, a Eivissa es veu claríssimament, no? Gent que viu a caravanes o gent que viu a habitacions compartides, no pisos compartits, habitacions compartides per 800 euros al mes, gent que té feina i que fins i tot té bons càrrecs, però que no tenen la possibilitat de llogar un pis perquè no tenen dobles per fer-ho, no es poden pagar un habitatge. Quan tu veus aquest problema, dius, ostres, no és veritat, no som cada vegada més rics gràcies al turisme, sinó que cada vegada som més pobres i cada vegada tenim més dificultats per viure a casa nostra, no? Llavors també fa que prenguis una consciència del que és fer turisme, que significa ser turista, no? I llavors jo crec que, bé, jo en el meu cas fa molt d'anys que no faig turisme. I si faig turisme, si qualque vegada he fet turisme, ha estat més per una qüestió de feina, que aprofit que tinc una feina i llavors vaig a fer un passeig, això sí, però sempre si he de fer un viatge o de fer alguna cosa, sempre m'informo abans si veig que és un lloc turistitzat o és un lloc en el qual jo aniré una mica ja de colonitzadora, no hi vaig. És a dir, fa molt de temps que ja no ho faig, però de tota manera cada vegada faig menys turisme, no? I hi ha aquesta cosa de que moltes vegades ens pensam que els llocs turistitzats són els altres i no són el nostre, no? I no és vera. Al final també nosaltres som part corresponsables d'aquesta turistització des del moment que volem fer negoci amb jo què sé, amb un pis o amb l'habitatge o amb, moltes vegades amb els mateixos comerços que... O sigui, el problema de la gentrificació és que moltes vegades hem d'acceptar que hem de canviar el nostre negoci per poder atendre aquest nou consumidor que hi ha de pas. Llavors desatenem moltes vegades el resident, canviem de producte i nosaltres sabem si vivim en un lloc turistitzat o un lloc gentrificat quan veiem que el tipus de producte no està pensat per nosaltres, que la llengua en què ens el venen no és la nostra llengua i sobretot pel preu, que és un preu que nosaltres no ens podem permetre. No? Llavors, aquesta persona que ha canviat el seu negoci pensant que faria més dobbers d'aquesta manera, moltes vegades es veu en la situació que no pot pagar el local perquè s'ha encarit tant que després no pot mantenir aquell local, o directament no pot pagar els seus treballadors amb bons salaris, perquè aquests treballadors no tenen la possibilitat de viure a prop del lloc de feina i aquests locals acaben moltes vegades tancant. I, per tant, això fa que en els llocs gentrificats cada vegada hi hagi més franquícies, més negocis que són estrangers, i que fa que moltes vegades doncs, sentim, no?, que ens expulsen del barri, que ja no som capaços de reconèixer.
0: De fet, ara em feies pensar, Llucia, en una cosa que dius al llibre. No sé si és ben bé així literalment, però expliques que el turisme consisteix a vendre el que no és nostre. No sé si ens queda alguna cosa per vendre-li al turisme.
2: Sí, això és una frase que diu el José Mancilla, no? Que nosaltres venem el que no ens pertany, venem el clima, venem la platja, venem el mar, venem totes aquestes coses, no?, que no són nostres. Però no només això, també venem el tarannà de la gent, venem la seguretat, venem els recursos, no?, i fins i tot venem aquest preu assequible, no?, per a tothom, no?, aquest turisme massiu, que és un turisme que per guanyar només pot créixer, i si només pot créixer és negatiu per als residents, no? Llavors, queda alguna cosa per vendre? Sí, el problema és que sí, és que sempre pensam que això arribarà un moment que petarà i no es verà. Si ens fixam en Venècia, en el centre de Venècia, no ha petat mai. Quin ha estat el resultat? Que ja no hi ha venecians. És a dir, al final hi ha coses que es poden mantenir per sempre i poden anar creixent i creixent i creixent. A les Illes Balears, per exemple, l'any passat van arribar de 9 milions de turistes i s'espera que enguany n'arribin més de 9 milions. És una barbaritat. Això vol dir que per cada resident hi ha 20 turistes. Llavors, clar, és insostenible de totes totes, no? Llavors, jo crec que hi ha una part de consciència a l'hora de viatjar, hi ha una part de consciència a l'hora també d'intentar vendre'ns, no? Jo crec que Barcelona, les Balears, però també altres llocs, intentar vendre's internacionalment, tenir l'orgull per aquesta banda internacional, jo crec que ja no té molt de sentit. I crec que si començéssim a preguntar als residents si tenen aquesta necessitat de vendre's, moltes vegades jo tinc la sensació de que Barcelona és una mica una influencer, no? És a dir, està més pendent de traure aquest consumidor que està de pas que no pas de cuidar-se ella mateixa, no? Llavors jo crec que hem de començar a canviar el model, si és que es pot, perquè no sé si hem arribat a un punt de no retorn que fa molt complicat doncs, aquest tornar enrere, no? Intentar que les coses tinguin la densitat que haurien de tenir.
0: Clar, tota aquesta fotografia que ens estaves fent ens porta a fer-nos moltes reflexions, no? I tu ens ajudes una mica amb aquest llibre, com per exemple si tenim dret a viure on hem nascut o al barri on hem crescut, si a vegades ens sentim potser culpables fins i tot per voler viure allà on voldríem o allà d'on som.
2: Això és una cosa que em fa molta gràcia, no?, quan te diu la gent, no, és que tothom vol viure al centre. I pensi, bé, primer, tres qüestions. Si no som nosaltres els que vivim en el centre, qui ha de viure al centre? Per qui és el centre, no? És a dir, si nosaltres que hem viscut al centre, jo he viscut a l'Eixample, jo he viscut a Gràcia, què vol dir que jo no puc continuar vivint allà? I, de fet, jo ara no podria permetre'ns la majoria de pisos en els quals he viscut, no? Llavors dius, si no és per la gent que hi viu, per qui és el centre? Segona qüestió, on s'acaba el centre? Perquè jo vaig viure a la Sagrera. En aquell moment la Sagrera no estava gentrificada, però ara s'està començant a gentrificar. On s'acaba el centre de Barcelona? A l'Hospitalet o més enllà? És a dir, i tercera qüestió, hi ha un moment, hi ha dues parts de l'article de la Constitució que parla del dret a l'habitatge digne, que és la paraula digna i la paraula especulació. Diu que no està per massa l'especulació. Aquesta part no s'ha respectat mai. Hi ha hagut sempre especulació. I després hi ha la part de la dignitat. Què vol dir dignitat? És a dir, si tu no tens la seguretat que pots continuar a casa teva, on és la dignitat, no? És a dir, si tu crees aquests vincles amb el teu entorn, amb els teus veïns, amb el teu barri, amb la teva gent, amb l'escola dels nens, etcètera, tu construeixes tots aquests vincles. Però com que vius de lloguer, passats uns anys te diuen que no pots continuar vivint allà, on queda la dignitat? Persones que, jo que sé, ara mateix fa 55 anys que viuen en un pis de lloguer i els diuen que ja no poden continuar allà. On és la dignitat si no tens aquesta capacitat de seguretat, no? És a dir, ja no és tant el fet de dir que visc al barri dels meus pares, o és el barri on he viscut tota la vida. Clar, això tampoc està recollit per la Constitució. I després, en aquests barris, que val, no diuen lloc que puguen viure al barri on ens vàrem criar, per exemple, d'acord, fantàstic. Però llavors, Mallorca o Eivissa, no? És a dir, ho diu enlloc, que la gent pot viure a l'illa on ha nascut, on ha crescut i on ha fet la seva vida, o tampoc, no? Això no està recollit enlloc. Llavors, jo no crec que ens haguem de sentir culpables per dir, és que jo vull viure a la meva ciutat, o jo vull viure a la meva illa, o jo vull viure al meu barri. És a dir, no ens hem de sentir culpables. El que passa és que cada vegada més hem normalitzat que ens puguin fer fora de casa nostra o que no puguem accedir a determinats llocs, no? Perquè la casa ha perdut aquesta funció de llar i es converteix en producte, i des del moment que es converteix en producte, evidentment, perquè sigui rendible, s'ha d'anar encarint. I llavors, clar, aquí xoca amb l'altre article de la Constitució, que és el de la propietat privada, que fa que des de sempre pensem en l'habitatge com en la propietat. I l'habitatge no té per què ser només una propietat. Tu tens dret a un habitatge digne, sigui de propietat o no sigui de propietat.
0: De fet, Llucia, tu obres cada capítol amb el que pagaves de lloguer, no?, als pisos on has viscut. De quina manera t'ha anat angoixant això en les diferents etapes que has passat a Barcelona?
2: Moltíssim, perquè clar, jo a més soc periodista freelance, per tant jo cobro per peça, per col·laboracions, i durant els moments de crisi, sobretot després de l'esclat de la bombolla immobiliària, a mi em van fer moltes retallades salarials, no? És a dir, m'ho pagaven menys o directament ja no comptaven amb jo per fer algunes col·laboracions, però els pisos de lloguer continuaven pujant de preu, no? Llavors jo em veia sempre amb la sensació de dir, ostres, ara com puc arribar a final de mes? He de cercar més feines, encara que estiguin pitjor pagades. Per tant, vaig arribar a fer 9 col·laboracions setmanals per poder pagar-me alguns pisos. I després, sempre que cercava pis, doncs això, mirava que hi hagués una habitació extra per poder tenir qualcú en un moment donat si havia de compartir pis, perquè he hagut de compartir pis fins i tot en 35 anys, persones moltes vegades que ni tan sols coneixia, però necessitava que qualcú m'ajudés a dividir despeses, o directament ficant el meu lot de torn, el ficava a viure amb jo, encara que fes 2 mesos que ens coneixíem, ja anàvem a viure junts per fer aquesta divisió de despeses, no? Moltes vegades. Llavors, sempre estàs pensant en un plan B, perquè si no, l'alternativa és tornar a Mallorca, no? Jo ja fa molts anys que visc a Barcelona, fa 30 anys que visc a Barcelona, i si no, l'alternativa era això, tornar cap a mon pare i mon mare, perquè si no, no tenia on viure, no? Llavors, sempre m'ha angoixat bastant aquesta sensació que els preus anaven pujant, i en canvi, el que em pagaven a mi no pujava, sinó tot el contrari, no? I com sempre, això, al final, te va desgastant moltíssim, perquè sempre has de cercar una alternativa, sempre has de tenir una alternativa en escap, però sempre n'has de cercar una altra per si de cas, cerques pisos que encara siguin més barats que el que tens per si de cas, i després és aquest tornar a començar cada vegada, no? Perquè no pots arrelar-te enlloc, perquè no saps per quant de temps hi podràs continuar, no? Llavors estava sempre, bé, conec una Barcelona de pisos que he visitat, en els quals no he viscut a tots els pisos, òbviament, no? Però conec moltíssims pisos de Barcelona que he anat a visitar per veure si els llogava o no, molts en les condicions deplorables, i això, no? És a dir, és tornar a començar, torna a fer una mudança amb tot el que això implica, torna a carregar amb totes les teves coses, tots els teus llibres, torna a resituar-te en un barri diferent, en un pis diferent, i venga. Llavors tinc la sensació que la meva vida, fins que me vaig hipotecar fa 8 anys, ha estat això, no? Un començar i recomençar, i de no anar enlloc, no? És a dir, que no veure mai un futur ni la possibilitat d'establir-me.
0: Et sents més tranquil·la des que et vas hipotecar?
2: Saps què passa? Que hi ha una cosa superperversa. Que dius, d'una banda sí, pensava, ostres, clar, estaré endeutada 30 anys, estaré histèrica, no dormiré mai més, i no m'ha passat això. Però d'altra, pens, és molt estrany, no?, que jo ara me faci menys por estar endeutada durant 3 dècades que no sabré on acabaré d'aquí 3 anys. No? I és això, no?, que al final, com que la quota de la hipoteca és molt menor, és molt més barata que la gent que viu al meu bloc de pisos, que paga un lloguer, que jo estic pagant ara mateix 650 euros, i els que viuen de lloguer en el mateix bloc que jo em paguen entre 800 i 1.000, dius, ostres, és que clar, estic més tranquil·la, sí, però no deixa de ser una anomalia, no?, que diguis, ostres, al final me poden passar coses econòmicament i també puc deixar de poder pagar aquesta hipoteca com va passar l'any 2008, no?, en la crisi. Llavors, el que passa és que la solució al problema de l'habitatge no pot ser que tinguem la possibilitat d'hipotecar-nos, que tinguem la possibilitat d'heretar o que tinguem la possibilitat que els nostres pares, que els nostres pares ens ajudin, no? I sembla una mica que aquesta és la situació en la que ens trobem ara mateix.
0: I que, com tu deies, i amb això anem tancant, Llucia, no només són les traves econòmiques, no?, i aquesta angoixa financera, sinó els efectes emocionals, que són enormes, que acompanyen aquests processos, evidentment.
2: Clar, és que l'habitatge és on vivim, no? És on hi tenim la vida. La nostra vida està absolutament condicionada pel lloc en el qual vivim. I per això volia escriure el llibre des d'aquesta primera persona, perquè es veurà que la travessa aquest reportatge literari sobre per què hem arribat fins on hem arribat, i després també hi ha tota la crònica de la transformació de Barcelona i també de Mallorca, però sí que tenia ganes com a fer aquesta autobiografia o aquestes memòries immobiliàries per explicar com afecta íntimament, no? Perquè al final és on ho tenim tot, la nostra, i bé, al final, doncs això, no? La nostra vida està plenament determinada per això, per la nostra.
0: Un llibre que es diu Un metre quadrat, que està editat per Anagrama i Unicap tota una vida, com ens ha demostrat la Llucia Ramis en aquests minuts de conversa. Llucia, moltíssimes gràcies i enhorabona pel llibre.
2: Moltíssimes gràcies.
3: Estàs escoltant Valors a l'alça, una producció de Mataró Ràdio i la revista Valors per la xarxa de comunicació local.
0: A la secció Gent amb Valors coneixem persones i entitats que treballen dia a dia per fer un món millor. Avui volem descobrir el Centre de Música i Escena Xamfrà, del barri del Raval. Impulsat per la Fundació L'Arc Música, és un projecte social i educatiu que utilitza la música, el teatre i la dansa com a eines de participació i d'inclusió social. Qui ens ho explicarà molt millor és Sergi Brió, responsable de comunicació i producció del centre. Sergi, benvingut, com estàs?
4: Hola, molt bé, moltes gràcies per convidar-me.
0: Gràcies a tu per acceptar. Comencem una mica pels orígens de Xamfrà, perquè ens hem de remuntar que el 2004, fa més de 20 anys, com va anar tot plegat? Per què des de la Fundació L'Arc Música es va decidir crear un projecte com aquest?
4: Mireu, Xamfrà va néixer de la mà de la Fundació i allà hi era, i encara hi és, l'Esther Bonal, que és una de les fundadores de Xamfrà. L'Esther estava treballant a l'Institut Miquel Tarradell, que és un institut situat al Raval, aquells instituts mal anomenats d'alta complexitat. I bueno, es va donar que les necessitats de moltes famílies feien que no poguessin accedir a la pràctica artística, un dret contemplat a la Carta dels Drets Humans, la pràctica artística universal, no? I a partir d'aquí vam pensar el projecte de Xamfrà, em sembla que eren uns 17 alumnes el primer any, a les mateixes instal·lacions de l'institut, i a poc va anar creixent, i de la mà de la Dolors Bonal, la seva tia, i l'Àngela Roger, les tres fundadores, juntament amb l'Esther, doncs van anar buscant subvencions públiques i privades. Van visitar més de 150 empreses i fundacions i van aconseguir el recolzament de la Fundació Levis i una fundació que en el seu moment es deia Avina. I aquestes dues fundacions van crear un projecte i van engegar Xamfrà amb l'objectiu de fer arribar les arts escèniques a tothom qui no pogués pagar-se o qui no pogués pagar-se una escola de música o unes extraescolars artístiques.
0: A vegades no hi donem potser prou importància, Sergi, però de quina manera aquestes arts escèniques, és a dir, la música, la dansa, el teatre, poden ser autèntiques eines de participació, d'inclusió o fins i tot de cohesió social?
4: Absolutament. A Xamfrà fa 22 anys, com hem dit, que vam engegar el 2004, que portem fent això i ens n'adonem que les arts en general, la música, el teatre, la dansa en concret, són unes eines que et situen en un pla horitzontal amb l'altre i t'obliguen d'alguna manera a generar un espai de cocreació amb l'altre on l'idioma és aquest art,

0: actituds que a la societat actual costen de trobar, no? Com la cooperació, com la transparència, com moltes d'altres que les arts escèniques ens ajuden a compartir, no?
1: M'agrada molt perquè també has avançat a una pregunta que acostumem a fer els nostres convidats, que és en relació als valors, no? que inculqueu vosaltres, en aquest cas, als joves o als infants, a través de l'expressió artística. Però és que me n'has dit dos que són impressionants: la cooperació i la transparència.
0: Sí, els valors, alguns valors de sempre són la cooperació, la transferència i també la permeabilitat, entenent com a permeabilitat la capacitat que tinguem a l'equip de xamfrà d'entendre les necessitats dels participants i les participants de xamfrà per sobre dels programes. De vegades, quan l'Ester, companya de direcció, em pregunta, escolta'm, quants alumnes som? Actualment estem més de 300, de 330 alumnes. I llavors contesta, doncs mireu, em preguntàveu quin mètode teníem, no? Doncs tenim 330 mètodes. És una mica exagerat, lògicament, però explica una mica que nosaltres posem per davant les persones i les necessitats d'aquestes persones més que per sobre el mètode. I per això som absolutament líquids, podríem dir. De vegades massa, davant de l'individualisme i l'egoisme i l'aïllament i la desconfiança que hi ha envers la societat actualment, a Xamfrà estem compromesos amb la generositat, el compromís, la permeabilitat, com deia, i la confiança. Són els nostres valors.
1: Com d'important és un projecte com aquest, com Xamfrà, en un barri com el Raval?
0: Bé, Xamfrà té podríem dir que va néixer al Raval per aquesta circumstància que us deia, però lògicament el Raval és un barri amb les seves complexitats, però això en fa té la idea d'universalitzar-se. És a dir, no només en els llocs on hi ha gent amb situació de vulnerabilitat, entenem que és necessària la relació amb els valors que pensem i amb les arts escèniques com a eina. És a dir, ens n'hem adonat que és igual d'on vinguis, a quina societat pertanyis, podríem dir, a quin lloc estiguis situat, quins siguin els teus valors, que aquestes eines són transformadores per tothom, absolutament per tothom. I per això Xamfrà, òbviament, té certa, diguéssim, té certa ajuda a mobilitzar famílies no mobilitzades o que els costa molt més mobilitzar-se, però no és un gueto. No volem generar un altre gueto, com molts espais, malauradament, que ens trobem a la ciutat, a la ciutat de Barcelona, sinó que per generar oportunitats per tothom volem generar xarxa. Per nosaltres és molt important generar xarxa. Què vol dir? Que infants i joves i adults de diferents procedències i realitats es barregin i generant aquest interès comú, com és per les arts, tinguin coses en comú i puguin compartir. I a partir d'aquí generem oportunitats per tothom, pels qui estan en situació de vulnerabilitat i pels que no.
1: De fet, la cultura és una cosa que ens interpel·la a tots i cadascun de nosaltres, tot i que malauradament sovint es
0: Absolutament.
1: mercantilitza o esdevé excloent, no?
0: Absolutament. A Xamfrà, diguéssim que la part mercantilitzadora de la cultura, que és absolutament lícita, no, diguéssim que no és la nostra part de la cultura. Nosaltres entenem les arts escèniques com una eina de transformació personal i global, no només com també, com un mercat, que també existeix, és absolutament fantàstic, però diguéssim que Xamfrà no entra en la idea de fer-se el primer violí de la Orquestra de Viena, sinó de viure la música més que d'aprendre-la. Que l'aprèn, sí, igual o millor que un altre lloc, no? D'un altre diferent, però no hi ha la idea de vaig a fer un curs reglat amb uns nivells que em portaran a tenir un aprenentatge tècnic de l'instrument per arribar a uns coneixements. No passa per aquí. Xamfrà és una altra cosa diferent. No, per això sempre diem que no som una escola. Som un centre social, que la nostra eina són les arts escèniques, però en podria ser una altra. Però l'objectiu és la part social i la part on repliquem aquests valors i compartim aquests valors, sens dubte.
1: Sergi, on podem

0: seguir tot allò que feu a Xamfrà?
1: Xamfrà, tenim sobretot l'Instagram és el que està més actiu, Xamfrà Arts BCN. La nostra pàgina web és xamfrà.net, allà expliquem tot això que us he explicat, una mica per sobre ho expliquem, quins són els nostres valors i com treballem, i hi ha un apartat on hi ha el calendari, i bueno, doncs fem moltes actuacions. Aquest cap de setmana, el 13 i 14 de juny, actuem al CCCB amb el nostre espectacle AINSA, que, bueno, que representa, sempre és un espectacle amb esperit crític, però que representa aquest any un equip de, bueno, una gent que viu en un món paral·lel a l'actual, on no hi ha les regles establertes i la burocràcia i les necessitats de permisos i de documentació els aixafa, com, bueno, és una mica un reflex de la realitat que vivim.
0: Hem conegut una mica Xamfrà, aquest projecte, aquest centre social educatiu que posa en el centre la música i altres arts escèniques. Ho hem fet amb Sergi Brió, responsable de comunicació i de producció del centre. Sergi, moltíssimes gràcies i enhorabona.
1: Gràcies a vosaltres, que vagi molt bé.
0: Una abraçada. I ara un clàssic del Valors a l'Alça, la secció de contes, on donem valor a la tradició oral de la mà d'Oriol Toro, de la companyia Vivim del Cuento. Aquesta temporada estem recuperant contes que s'han publicat a la revista Valors i avui és el torn d'escoltar E tu, de Carme Ballós.
2: Tu, boja! No ho puc suportar més. Aquest noi no és de la meva classe i em crida des de la finestra del gimnàs. M'insulta com tots. No puc més, no puc. Li partiria la cara. Ho vaig dir a la tutora, però no ha servit de res. O sí, ha servit perquè els companys m'apartin la taula i la posin al final de la classe amb les meves coses, com l'altre dia. Perquè em tanquin la porta del gimnàs als nassos quan hi vull entrar. I la Júlia segueix carrer enllà, les galtes enceses, caminant cada vegada més de pressa, clavant-se les ungles a l'avantbraç fins a arribar a la porta de casa. Treu les claus i entra mirant enrere, amb el record del crit ressonant-li a les orelles. Els pares encara no hi són. S'abraça la gossa, la Fum, que ha vingut de seguida a rebre-la. Fum, no vull tornar a l'institut mai més, ajuda'm! Ajagudes totes dues al sofà, la Júlia s'adorm amb la Fum damunt les cames. Quan la mare arriba de la feina, les veu totes dues tan plàcides. Avui deu haver anat bé a l'institut, pensa. Necessita creure-ho.
3: Puta!
2: La Maica està amb ells? Dilluns em va dir que m'ajudaria i ara està amb el grup del Carlos, tots fotent-se de mi des de l'altra vorera. Els odio. No els vull ni mirar. Continuaré caminant. Ara s'acosten, em fan ganyotes i riuen. Si accelero serà pitjor. Ja falten pocs metres per l'entrada a l'institut. Aniré a veure el director si no paren. O entro i quan pugui me'n torno a casa sense que se n'adonin. Tot plegat, el director, què em dirà? La Júlia ha resistit al matí les burles que han continuat quan la de matemàtiques no mirava. Les boletes de paper llançades des del darrere que se li enganxen entre els rínxols. Ha plegat del centre, com tots els companys, però ha agafat un carrer diferent per tornar a casa fent força amarrada. Quan està a punt d'entrar, arriba la mare que s'estranya de veure-la tornar més tard del compte. Li pregunta si ha passat res. La Júlia arrenca a plorar, primer amb un plor sord, tancat, cap endins, finalment amb uns esgarips que trenquen el cor. Ho aboca tot, el poc que havia explicat i el molt que li passa cada dia.
3: La que tot ho xerra!
2: M'estan esperant. Hi ha la Maica, el Carlos, el Toni, el Musta i més. Si corro serà pitjor. Faré veure que em cordo la bota i truco a la mama amb el mòbil. S'estan acostant molt. Els plantaré cara a colla d'imbècils. Em borden que sóc una boca molla perquè els meus pares van anar a parlar amb el director i ara ells han d'anar al seu despatx, que aquesta la pago, que se'n vagin ja. En Carlos s'acosta i m'escup. La Maica ho grava amb el mòbil i tots riuen. Tinc por! La Júlia avui té sort, perquè el seu pare l'ha anat seguint a distància. Tot el que es va destapar abans d'ahir a casa el té molt preocupat. La seva filla, 14 anys preciosos, que va acabar confessant que es pega el cap quan ningú la veu, que es pessiga fort les cuixes, que no vol tornar a l'institut i que el que vol de veritat és morir. Ell l'abraça mentre li jura que a aquest centre no hi tornarà mai més. El grupet s'allunya, però un d'ells es gira i crida:
3: tu, covarda!

0: setmana el volem dedicar al còmic La vida secreta de la roba, com el que vestim afecta el planeta. És una obra de Clara Mallart, Anna Llarch i Panxolei que ens convida a reflexionar sobre l'impacte real de la roba que portem. Amb una mirada crítica però propera, aquesta novel·la gràfica aborda les conseqüències ambientals i socials que té la fast fashion i també dona a conèixer alternatives més sostenibles perquè puguem repensar la nostra manera de consumir moda. A tot plegat, en volem parlar amb Clara Mallart, que també és ecòloga industrial i dissenyadora. Clara, com estàs? Benvinguda.
1: Hola, bon dia. Moltes gràcies.
0: Gràcies a tu per ser nosaltres. D'entrada, deixa'm preguntar-te què us va empènyer a fer un llibre, un còmic, una novel·la gràfica sobre aquest tema. És una cosa que us preocupava a les tres?
1: Bueno, bàsicament la idea sí va sorgir. Jo em dedico des de fa molts anys a, dins del sector, sobretot a aquests temes de sostenibilitat i vinculats a la moda i com, no, com podem fer-ho millor, impactar menys al planeta. I, bueno, amb unes d'aquestes que tinc un fill adolescent que em va demanar un dia doncs, que li comprés una peça de roba d'una marca internacional, una gran corporació, i vaig pensar, ostres, el missatge realment, mira que fa anys que treballo amb això i no arriba, no? Hem de fer alguna cosa, s'ha de fer alguna cosa per poder arribar a tots els públics, no? A tots els consumidors i als futurs consumidors. D'aquesta manera, una mica va néixer la idea de crear un, bueno, això, un còmic pensat per un públic juvenil, adult, per donar a conèixer una mica tot el que comporta la fabricació i la industrialització de les peces que vestim, no? Una mica la idea general del còmic és sobretot donar informació, de com està feta la roba dins d'aquest marc que expliquem, que és el de la fast fashion, de la moda ràpida, i quins impactes associats i quines conseqüències més a nivell planetari genera, doncs, aquest model de producció i de consum.
0: A veure, és interessant perquè en el còmic ens ensenyeu dues maneres diferents, no? de veure la moda. D'una banda, la de la Nico, que és molt crítica amb l'impacte social i ambiental d'aquesta indústria tèxtil, però de l'altra tenim la Rita, que no s'atura a pensar en l'impacte, no? que té el seu estil de consum sobre el planeta. Com podem ajudar algú, o a nosaltres mateixes, a canviar els nostres hàbits de consum sense fer-nos sentir culpables? Perquè suposo que per molt que cada vegada se'n parli més, fer el canvi de xip a vegades costa, no?
1: Sí, clar, la idea una mica també de la història, no?, d'aquestes dos personatges que una mica també els portem a dins, no?, tots els dos, són dos tipus de personatges, però bueno, que segur que cadascú també té una part d'un i una part d'una altra, no? Però sí, clar, la idea era això, no?, sobretot, sí, una idea sí que era no culpabilitzar el fet de... d'això, no?, de, i tampoc el còmic diu no anem a comprar, sinó pensem abans d'anar a comprar... i coneguem allò que anem a comprar, no? Una mica, o sigui, intentar fer una mica de reflexió i donar a conèixer i donar informació abans d'accedir, no? a aquest recurs o a aquestes peces de roba. Sí.
0: Per tant, pensar abans d'anar a comprar seria, jo crec, que un bon inici, no? És a dir, ser conscients de sí. Què anem a comprar i què comprem. Què més podem fer perquè el nostre consum no tingui un impacte tan gran com el que té actualment en el medi ambient, quan parlem de moda? Quines possibilitats tenim?
1: Bueno, cada vegada hi han, estan emergint més propostes més vinculades, pues, a l'economia circular o a aquesta transformació del model, ja no només industrial, sinó també de consum. Aleshores, doncs... sí que en el còmic fem que al final de tot del còmic hi ha com unes 10 R's que li diem, o 10 propostes que cada persona pot pensar a fer. Algunes d'elles, pues, seria intentar, pues, trobar espais d'intercanvi que siguin pròxims al barri, o organitzar-se també de manera col·lectiva, pues, per generar, pues, també aquests espais més col·lectius o d'intercanvi. El primer, sobretot, és fixar-te, no? Abans d'anar a comprar, doncs, què tens dins l'armari, quines peces et combinen més o menys, no? Perquè sí que és veritat que hi ha una de les coses que també que donem moltes dades en el còmic, i és que entre el 30 i el 40% de les peces de roba que tenim a l'armari no ens les posem mai, no? Aleshores, això és per alguna cosa, o perquè ens ha quedat petita, o perquè realment no ens convé aquella peça de roba, ens la vam comprar, però no vam pensar en què ens combinava i s'ha quedat allà a dins de l'armari plegada i no la utilitzem. O sigui, hi ha moltíssimes explicacions, no, per això, però la realitat és una mica aquesta.
0: És veritat que socialment ens envolta encara avui dia, jo crec, una pressió estètica, no?, que a vegades ens asfixia, ens porta sovint a comprar, el que tu deies, més coses del que realment necessitem, coses que no pensem quan les farem servir ni amb què les combinarem. Com podríem començar allò a remodelar una mica el nostre armari perquè acabi sent una mica més sostenible?
1: Bueno, sobretot, el primer exercici, a vegades jo també m'ho demanen, això, molt sovint, i els dic, bueno, doncs agafa tot el teu armari, posa-te'l i desplega-te-la sobre el llit i compta quantes peces de roba tens de cada, no? Aleshores, primer sigues conscient una mica de tot el que tenim molt, i després intenta, no?, construir, doncs, no sé, tenim moltes alternatives a la fast fashion, no? Tenim moltes empreses del territori, que sí que és veritat que n'hi ha moltes que produeixen fora, però que això ha sigut, sí que és un procés de globalització que hem patit, doncs, aquests últims 20 anys, però hi ha empreses encara d'aquí que produeixen també aquí o que produeixen en proximitat. Tenim encara diferents models dins del sistema de la moda més en general. Tenim petits dissenyadors, tenim roba d'autor, tenim botigues de roba de segona mà, cada vegada n'hi ha més, i a més també cada vegada hi ha més plataformes, per exemple, online, no?, que el que fan o el que estan oferint és que els entre usuaris, per exemple, intercanvien roba més fàcilment, no? Aleshores, crec que una mica la construcció de l'armari, jo sempre dic que és un projecte de vida, que te l'has d'anar construint a poc a poc i sobretot diversificat, no? I sobretot també tenir en compte els usos, no?, que fem de les peces de roba, o sigui, quines peces de roba i per quins usos les utilitzem.
0: Importantíssim. Clara, acabo preguntant-te, jo crec que per un dels eterns dilemes quan parlem de moda, no?, que és si els preus de la moda lenta o moda sostenible són realment més cars o és que resulta que els de la moda ràpida són massa barats perquè algú està pagant el cost real.
1: Exacte, aquest seria una mica la lectura, no? O sigui, què estem deixant de pagar quan estem comprant una samarreta que costa 5 euros, no? La idea del còmic, una mica, que combina aquestes dues històries de les dues amigues, però també hi ha tota una part d'infografies que explica, doncs, el cicle de vida de les peces de roba, és precisament per conscienciar en això, no? Imagina't, no?, tot el recorregut que fa una samarreta des dels camps de cotó fins que arriba al teu armari, tots els passos que ha seguit, la quantitat de persones que han participat en cada un dels processos industrials d'aquest cicle de vida i d'aquesta història d'aquesta peça, i després compara-ho i també l'ús de recursos que s'han utilitzat en cada una d'aquestes fases, no?, ja siguin aigua, com matèries prima, energia, etcètera, etcètera, i tota la mà d'obra que hi ha participat, no? Si hi ha alguna cosa que està fallant en aquesta cadena i és això, no?, i és aquest cost, realment, les peces de roba fabricades, no?, així sota aquest model, doncs sí que amaguen, doncs, un cost invisible que sovint recau en el medi ambient o en les persones.
0: Sortim ben carregades de punts d'aquesta conversa amb Clara Mallart, que no només és ecòloga industrial i dissenyadora, sinó que, a més, és coautora de La vida secreta de la roba, el còmic que ha fet juntament amb Anna Llarch i amb Panxolei. El trobareu editat per Polen Edicions. Clara, moltíssimes gràcies per compartir aquests minuts amb nosaltres i enhorabona per la novel·la gràfica que heu publicat.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Abans d'acabar, us regalem una nova recomanació literària de la mà de Conxa Perramon.
2: Pension Doré, d'Yvonne Breise, és un petit tresor de la memòria sentimental i col·lectiva de Barcelona. Es tracta d'una crònica viscuda de la segona meitat del segle XX amb un protagonista mut i immòbil però determinant, l'edifici, és a dir, l'edifici on està la Pension Doré, i amb una protagonista de car i os, la mama gran, l'àvia vídua de la doctora Breise. Era una dona de caràcter fort i l'autèntic motor de la pensió. Ho controlava gairebé tot i feia funcionar la maquinària a la perfecció. Ben plantada, poderosa i, malgrat el seu geni, bondadosa i generosa amb els qui tenia a prop, segons explica la seva neta. La pensió Doré estava situada al carrer d'Avinyó, cantonada amb Ferran, aleshores carrer Fernando. i era regentada pels avis de Yvonne Breis. L'autora va néixer a l'habitació número 1 i aquell edifici va marcar profundament la seva infantesa i adolescència.
3: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM.
4: Sabies que quan surt la primera dent cal anar al dentista?
5: I que és el moment de començar amb el raspallat? O molt millor, t'imagines que al teu fill o filla no li fes por anar al dentista?
4: Doncs a Punt Dental és possible. Cuidem la salut bucodental infantil des de la primera dent, amb revisions periòdiques per detectar i prevenir problemes i perquè els infants se sentin còmodes.
5: Demana la primera visita gratuïta amb l'especialista infantil.
4: Punt Dental. El nostre compromís amb les famílies és el més important.
5: Som a la Riera Bisbe Pol número 3. T'hi esperem.
6: Des del Cor Aixa us volem dir que ja fa 35 anys que cantem i que ho fem amb més ganes que mai. Enguany, el concert de Sant Zenon el farem amb els nostres amics de la Societat Coral El Vallès de Ripollet. Us presentarem l'obra Stabat Mater, de Joseph Haydn, 65 cantaires, 15 músics de l'orquestra Terrassa 48, 4 solistes i la direcció d'Alfred Canyamero. I tots vosaltres gaudint de la música, no hi podeu faltar. Dissabte, 4 de juliol de 2026, a les 10 del vespre, a l'església Santa Maria d'Arenys de Mar. Us hi esperem. Entrades a Antràpolis i a la Riera Perafita número 1.
3: Ràdio Arenys.

0: l'informatiu migdia.
1: Bon dia, som dijous 16 de juliol i és moment de començar aquest informatiu migdia. Començarem parlant que els serveis socials d'Arenys de Mar han atès 184 persones pel procés de regularització extraordinària. Gemma Roig, bon dia.
2: Bon dia. D'aquestes 172 han aconseguit l'informe de vulnerabilitat emès per l'administració local com a document imprescindible per realitzar el tràmit iniciat pel govern espanyol.
1: En paral·lel, es calcula que el punt de suport del Casal Popular Norà hi ha atès més de 200 persones durant tot el procés.
2: Per celebrar el tancament d'aquest suport, el Casal ha convocat una trobada per aquest dissabte a partir de les 5 al mateix casal.
1: L'Ajuntament celebra el ple ordinari corresponent al mes de juliol.
2: Una sessió que majoritàriament inclou punts de caràcter econòmic amb l'aprovació de dos reconeixements extrajudicials de crèdit. La cita és a les 6 de la tarda i, com sempre, la sessió la podreu seguir en directe per la ràdio.
1: En política nacional us explicarem la notícia d'última hora perquè la justícia europea ha avalat la llei d'amnistia que va aprovar el Congrés el 2024.
2: També obre la porta a amnistia als encausats per terrorisme del 23 de setembre. Una resolució que ara recau a les mans dels tribunals espanyols i d'aquesta manera s'aplana el terreny de tornada a Carles Puigdemont i la resta d'exiliats, així com la nul·litat de la causa per Oriol Junqueras.
1: I avui, en l'agenda cultural, us hem de dir que és la Mare de Déu del Carme i Arenys de Mar ho celebrarà aquest dissabte a la zona portuària.
2: Aquest any, com a novetat, es recupera la missa en honor a la Verge, l'antiga Llotja Vella. La resta d'actes, com la sortida de la Verge en barca, la sardinada popular i la cantada de veneres, es mantenen.
1: El Festival de Contes creix aquest any i amplia el nombre de sessions.
2: La 23a edició inclourà 6 narracions repartides entre la Biblioplatja i també les escales del port entre el 22 de juliol i el 26 d'agost. Les sessions es faran cada dimecres.
1: I en esports parlarem de l'enquesta de valoració anònima que ha posat en marxa la Diputació de Barcelona per valorar la milla urbana celebrada el passat 5 de juliol.
0: L'informatiu migdia.
1: I us ho dèiem en titulars, els serveis socials de l'Ajuntament han atès 184 persones pel procés de regularització extraordinària. D'aquestes, 172 han aconseguit l'informe de vulnerabilitat, a més per l'administració local com a document per poder realitzar el tràmit iniciat pel govern espanyol.
2: Els serveis municipals han tingut un paper clau en aquest procés de regularització extraordinària. El principal motiu és la seva competència a l'hora d'emetre els informes que certificaven la situació de vulnerabilitat de les persones que es trobaven en situació irregular, un dels requisits per poder demanar la documentació estatal. Després de 3 mesos de feina, des de serveis socials han avançat la xifra de persones ateses, 184. La tècnica de l'àrea, Mercè Ginesta, explica que només 6 s'han quedat sense l'informe per qüestions diverses.
3: Ja serveis socials han adreçat 184 persones sol·licitant aquest informe de vulnerabilitat que teníem la competència de realitzar i finalment d'aquestes 184 sol·licituds n'hem pogut realitzar 172. La diferència estaria en persones que no estaven empadronades a Arenys de Mar i s'havien d'adreçar a un altre municipi o bé que no reunien els requisits per regularitzar-se per aquesta via de la vulnerabilitat.
2: A l'inici del procés, les imatges de llargues cues a tots els serveis municipals, sobretot a Barcelona, van omplir la majoria de portades i notícies. Finalment, això es va estabilitzar amb gestions per part de les mateixes administracions, com, per exemple, activar les sol·licituds de cites prèvies o habilitar nous espais. Una situació que també es va viure a Arenys de Mar, però que Ginesta assegura que amb el temps ho van poder corregir.
3: Amb dificultats també a l'inici perquè no teníem prou informació de les administracions que ens feien aquest encàrrec de l'Estat i de la Generalitat de Catalunya. No estava molt clar tot d'aspectes pràctics per realitzar aquests informes i, per tant, doncs, hi van haver uns primers dies inicials d'incertesa. I finalment, quan ja vam tenir clar quines eren les consignes, doncs vam establir un sistema de cita prèvia per ordenar una mica tot aquest flux de persones i sobretot evitar que perdessin molt de temps, no? Que quan vinguessin ja sapiguessin que en aquell moment podrien deixar la sol·licitud presentada.
2: Tot i això, la tècnica avisa que de les persones ateses no saben si el seu recorregut amb el procés ha estat resolt en positiu o en negatiu, perquè diu també que no està en la seva competència, sinó en les delegacions d'estrangeria. A Catalunya s'han registrat un total de 257.602 sol·licituds presentades, mentre que l'Estat espanyol han superat el milió, arribant una xifra que supera amb escreix les del mig miler previstes.
4: Aproximadamente, pues, entre...
1: En paral·lel, des del punt de suport del Casal Popular Norai, calculen que han atès més de 200 persones durant aquest procés. Precisament per celebrar el tancament d'aquest suport han convocat una trobada aquest dissabte.
2: El Casal Popular va obrir aquest espai amb l'objectiu d'oferir suport administratiu i assessorar les persones immigrants a fer els tràmits durant el procés. Ara, amb els números sobre la taula, veuen amb satisfacció la feina feta i apunten que han ajudat a quasi més de 200 persones. Una de les responsables i membre del col·lectiu migrant Micaelas, Rocío Echevarría, explica que actualment estan fent seguiment dels casos per poder ajudar-los més enllà del tràmit burocràtic de la regularització.
4: Aproximadamente, pues, entre unas 200-250 personas atendidas, estamos haciendo procesos de acompañamiento aún, estamos viendo de poder hacer alguna actividad porque hay personas muy vulnerables que no tienen ni siquiera para poder pagar las tasas que se imponen en este trámite, entonces estamos tratando de conseguir para hacer una colecta para poder ayudar y apoyar a estas personas, ¿no? Y en poder culminar todo este trámite y todos estos requisitos.
2: La portaveu denuncia que durant el procés hi ha hagut negocis privats que s'han aprofitat de la vulnerabilitat d'aquestes persones per cobrar-los quantitats molt elevades per gestionar la documentació. Per això reivindica l'existència d'aquest punt de suport que ha obert dos dies cada setmana des del mes d'abril.
4: Pues ha habido mucho negociado detrás de personas que no confiaban, que han tenido que pagar entre 400 y 500 euros por un proceso de acompañamiento y en todo este tiempo el voluntariado que se ha acercado al Casal Norai, que hemos estado ahí, nosotras como colectivo de mujeres precarizadas hemos también tratado de apoyar, pero con muy poco tiempo, pero hemos tenido todo el soporte de muchas personas de buen corazón, de buena solidaridad del mismo Arenys, que han estado ahí dando la mano en todo este proceso.
2: Per celebrar aquest moment i compartir-ho amb la gent que n'ha format part, han convocat una trobada aquest dissabte a partir de les 5 al local de l'entitat.
1: Més qüestions en la plana de la política local. L'Ajuntament celebra el ple ordinari corresponent al mes de juliol, una sessió que majoritàriament inclou punts de caràcter econòmic amb l'aprovació de dos reconeixements extrajudicials de crèdit. La cita és a les 6 i la podreu seguir en directe per Ràdio Arenys.
2: La resta de punts del ple fan referència al reconeixement de compatibilitat d'un treballador municipal i a donar compte dels acords a la Junta de Govern local i dels decrets d'alcaldia. L'alcalde Estanis Fort reconeix que es tracta d'una sessió amb molts pocs punts a l'ordre del dia. Això sí, es porten a aprovació dos reconeixements extrajudicials de crèdit, principalment per factures sobrevingudes.
5: Pràcticament són factures de coses doncs, que s'ha d'arreglar un motor que no estava previst. Per tant, són coses que la gent arregla i que després passa la factura i no hi havia uns diners per aquestes coses. O que tens convenis doncs, que han caducat, o quan tu tens un conveni amb una asseguradora però hi ha un extra per un tema puntual, doncs també s'ha d'incloure aquest tema. En total, veiem doncs, que la quantitat de les extrajudicials que van, doncs, hi ha com 12 temes que pugen 13.000 euros, dels quals un és gairebé la mitjana és per un servei no itinerant de residus de neteja. Altres doncs són material divers que es necessita, factures de treballs realitzats de manteniment de coses.
2: El ple d'aquesta tarda no serà l'únic del mes de juliol, ja que s'han de portar a aprovació, entre altres qüestions, dos punts referents als habitatges de lloguer assequible del Bareu i a les Clarisses. La idea era incloure almenys un d'aquests temes en aquest ple, però no s'ha arribat a temps.
5: Nosaltres fem un ple el dia 31 al matí perquè hi ha molts temes importants que s'han de solucionar abans de l'agost, com és el tema de la subvenció dels pisos d'HPO, o temes de les Clarisses i altres temes, però no ha arribat a temps a cap d'aquests punts per poder-se posar a l'ordre del dia. Per tant, sí que aquí potser no hi haurà prou temes de pes, però sí que en el dia 31 doncs, hi haurà tot de temes molt importants per l'Ajuntament.
2: La sessió, com sempre d'avui, posarà punt final amb l'apartat de control al govern amb els precs i preguntes dels partits a l'oposició.
1: En la plana nacional, la justícia europea ha avalat la llei d'amnistia que va aprovar el Congrés el 2024. També obre la porta a amnistiar els encausats per terrorisme de l'operació Judas el 23S.
2: El Tribunal de Justícia de la Unió Europea tenia dues qüestions pendents per resoldre sobre la taula que els tribunals espanyols han utilitzat per no aplicar l'amnistia als dirigents catalans i també als CDR. En primer lloc, l'argument relacionat amb la malversació del Tribunal de Comptes, que diu que el procés va afectar els interessos comunitaris, i en segon lloc, la causa de l'Audiència Nacional sobre els CDR, assegurant que hi havia hagut terrorisme i, per tant, la llei d'amnistia era contradictòria amb la legislació antiterrorista comunitària. Finalment, ni una cosa ni l'altra. Els tribunals europeus conclouen que el marc legal espanyol que es va aprovar fa 2 anys és compatible amb la normativa de la Unió.
1: Amb aquesta resolució s'aplana el terreny de tornada a Carles Puigdemont i a la resta d'exiliats, així com la nul·litat de la causa per Oriol Junqueras i altres dirigents d'Esquerra Republicana. Tanmateix, l'última paraula està a les mans dels tribunals espanyols, que decidiran el nou escenari pels condemnats.
2: Tot i que aquesta resolució no està directament relacionada amb el cas del procés, l'aval de l'amnistia podria aplanar la situació dels líders independentistes exiliats, com és el cas de Carles Puigdemont, Comín i també Puig, i els condemnats per inhabilitació en el judici, com Junquera, Romeva, Bassa i Turull, a qui el Suprem va negar l'amnistia per delicte de malversació. Escoltem en roda de premsa el líder d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, i també el de Junts, Jordi Turull.
6: La pregunta deixa de ser què passa amb els represaliats, passa a ser què passa amb la democràcia espanyola. Els drets polítics no poden dependre de la voluntat d'una part de la judicatura al servei de determinats interessos partidistes. La democràcia no pot acceptar que siguin determinats jutges els qui de forma partidista acabin decidint qui pot fer política i qui no.
7: Avui això és un revulsiu que ens carrega de raons, que ens carrega d'energies per seguir treballant per assolir la independència de Catalunya. Per això la resolució d'avui no és un girafull al conflicte polític de Catalunya amb l'Estat. És una embrancida per l'independentisme per assolir allò que va votar i decidir a l'1 d'octubre. Per tant, valoració molt positiva.
2: En tot cas, la situació d'aquests encausats no canviarà a curt termini, ja que ara mateix la pilota està a la teulada del Tribunal Constitucional, que decidirà si dictamina a favor dels líders del procés i obligui el Suprem a arxivar la causa. En cas que els jutges del Suprem posin traves, podrien mantenir l'aplicació de l'amnistia als encausats del procés i allargar-ne més els tràmits a Europa. El president de Catalunya, Salvador Illa, confia que els jutges es sotmetran a la decisió europea.
8: Què més cal per aplicar la llei de manera divergent, integral i sense subterfugis? No hi ha volta de full. La llei d'amnistia forma part, amb totes les conseqüències, del nostre marc legal i, per tant, la seva aplicació és d'obligat compliment. Què més cal?
2: Si finalment es donés aquest segon escenari i el Suprem no fes cas de la sentència del Tribunal Constitucional, la llei preveu que els afectats puguin promoure el que es coneix com un incident en l'execució de la sentència, el que seria una queixa formal perquè una sentència no s'està complint.
0: Ràdio Arenys, notícies.
9: Per tu, que l'estiu fas senderisme, i per tu, que t'agrada més el submarinisme. Gaudeix de l'estiu a Caprabo amb aquesta ofertassa. Un litre d'oli d'oliva carbonell suau o sabor amb un 29% de descompte, ara a 3,99 €. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
10: Imagina't mossegant una poma sense pensar-hi. Imagina't somrient a les fotos sense dubtar. T'imagines oblidant-te per sempre de les pròtesis que ballen? A la Clínica Dental Marina Ostrell fem que els teus implants dentals siguin tan naturals que només els recordaràs quan et miris al mirall, somriguis i diguis: per què no ho vaig fer abans? Vine, coneix-nos i somriu amb nosaltres. Estem al carrer Andreu Guri, cantonada amb carrer d'en Riera, Arenys de Mar. Truca'ns al 603 35 75 44 i també segueix-nos a Instagram.
11: 93-792-1819. El telèfon del Centre Mèdic Maresme. El teu centre per renovar el carnet de conduir. Som un centre autoritzat per la Direcció General de Trànsit, DGT, i tramitem directe per internet. Fem tot tipus de certificats mèdics i per permisos oficials. Per conduir, grues, gossos, eines, caça, nàutica, entre altres. Estem al carrer Sant Francesc 4, cantonada amb la Riera. Per demanar hora o informació, truca al telèfon 93-792-1819 o salut.maresme@gmail.com. gmail.com. Pleguem tard. Centre Mèdic Maresme, al carrer Sant Francesc 4 d'Arenys de Mar.
12: Des d'Arenys de Mar i Canet de Mar, amb l'experiència de tota una vida i el servei de tot Catalunya.
13: A Stones B&T, Marbres La Roca, transformem marbre, granit, porcelànic i quarts en espais únics i elegants. T'assessorem, subministrem el material i ens encarreguem de tota la instal·lació perquè no t'hagis de preocupar per res. Cuines, banys, escales i projectes a mida amb acabats de màxima qualitat. Som membres de Marbristes Artesans de Catalunya. Garantia de tradició, ofici i excel·lència.
12: Stones B&T Marbres La Roca. L'experiència artesanal al servei de la teva llar. Visiteu-nos a l'Instagram @stonesbtmarmolesLaRoca o truqueu o envieu WhatsApp al 722-131-840.
14: La Gijonenca d'Arenys de Mar. L'estiu té gust de gelat. Vine a descobrir els nostres gelats artesans, granissets, sorbets i la tradicional orxata, elaborats com sempre amb la qualitat i el sabor de tota la vida. Més de 75 anys endolcint els estius dels aranyencs. Ens trobaràs a la Riera Bisbe Pol 33. Telèfon 93 024 03 54. La Gijonenca d'Arenys de Mar. El gust de l'estiu, de sempre.
0: Ràdio Arenys, notícies.
1: I avui és la Mare de Déu del Carme i Arenys de Mar ho celebra aquest dissabte. Aquest any, com a novetat, es recupera la missa en honor a la Verge a la Llotja Vella del Port. La resta d'actes, com la sortida de la Verge en barca, la sardinada popular i la cantada de veneres, es mantenen.
2: La confraria de pescadors Sant Telm i l'Associació de la Casa del Mar organitzant la tradicional i emblemàtica celebració dels pescadors, la Festa del Carme. Una de les novetats destacades és que es torna a celebrar la missa en honor a la Verge, a l'antiga llotja que donarà pas a la processó en barca. Cristina Badillo, gerent del GALP Marina de Llevant, explica que la missa s'havia suspès arran de la Covid-19 i que fins ara no s'ha pogut recuperar.
15: El que passa que abans es feia la missa, però amb el Covid es va deixar de fer perquè no es podia doncs, reunir tanta gent en un mateix espai i llavors es feia només la benedicció de la Verge, es feia una petita pregària. Llavors ara, doncs, després ja d'uns anys de Covid i després d'haver-ho intentat diverses vegades, doncs, finalment s'ha aconseguit doncs, recuperar-la, perquè pensem que és una tradició doncs, que es feia abans, que a la gent li agradava i que intentar-la recuperar.
2: A banda de la missa i la sortida en barca, es mantenen altres actes tradicionals, com la sardinada popular a la zona de la confraria i la cantada de veneres a les instal·lacions del Club de Pesca Mar Esport. També hi haurà activitats infantils.
15: Hi ha la sardinada popular, demà de l'Associació de les Dones del Mar, de la Casa del Mar, i es fa la típica sardinada. També hi ha un espectacle per nens a les 7, perquè mentre es fa la processó, que hi ha moltíssima gent al port, doncs es farà un espectacle per nens també que té a veure amb el mar i amb el cuidado que hem de tenir del nostre medi. I és un cap de setmana d'activitats al port i que s'hi poden trobar moltes coses a fer.
2: Tot plegat començarà a 6:45 de la tarda i s'allargarà fins a la nit al port d'Arenys de Mar.
1: I a l'agenda també social i cultural d'aquests dies, la Biblioplatja inicia la sessió de l'Hora del Conte d'estiu.
2: A partir d'aquesta tarda i fins al pròxim 3 de setembre, els dijous, els més petits tenen una cita en aquest espai cultural. Avui serà amb el conte Pedra Pedreta, que anirà a càrrec de Marta Esmerats, i aquesta setmana l'activitat va adreçada a infants entre 1 i 4 anys i serà a partir de 6:45 de la tarda.
1: I una estona més tard, a les 7, arrenquen els dijous de sardanes.
2: La cobla convidada d'avui és a la Moreneta i serà a les 7 de la tarda a la plaça de l'Església.
1: I abans d'anar als esports, us expliquem que el Festival de Contes creix. Aquest any amplia el nombre de sessions. La 23a edició inclourà 6 narracions repartides entre la Biblioplatja i les Escales del Port els dies 22 de juliol i fins al 26 d'agost. Les sessions es faran cada dimecres.
2: La programació d'aquest any presenta dues novetats. El festival passa de 4 a 6 sessions i, a més, s'estén a una segona ubicació. Les 4 primeres es faran, com ja és tradició, a la Biblioplatja i les dues últimes es traslladaran a les Escales del Port. En aquestes dues darreres jornades també hi haurà la possibilitat d'inscriure's a una passejada en golondrina. Ho ha explicat un dels organitzadors, Albert Estenga.
16: Llarguem 2 dies més al Festival de Contes, els 2 últims dimecres del mes d'agost. Aquestes sessions les farem justament a les escales allà del port, que donen peu a la golondrina. Enguany, els dies que explicarem contes a la golondrina seran precisament aquests, amb la diferència que abans de sortir amb la golondrina, que hi podrà pujar tothom qui hagi tret el tiquet de la golondrina, doncs abans doncs hi farem una sessió de contes i de comentaris al voltant de l'estiu amb aquest duet que fem entre la Mercè i jo mateix.
2: Els narradors convidats no seguiran cap temàtica comuna, tot i que les històries abordaran diferents aspectes de la societat. Estengra afirma que el Festival d'Arenys de Contes ja és una cita plenament consolidada amb un públic variat, tot i que cada any hi ha espectadors fidels que repeteixen.
16: Ha anat variant sempre, però sí, realment està molt fidelitzat perquè la gent ja s'ho espera i moltes cares repeteixen, cosa que ens honora. Ens fa molta il·lusió. I sí, efectivament, 23a edició del Festival de l'Arenys de Contes, però és que Contes a la Biblioplatja ja feia 4 o 5 anys, em sembla que són 4 anys abans que ja s'hi varen començar a explicar. No amb la periodicitat del Festival de Contes, però ja farem una història.
2: Les sessions arrencaran a la Biblioplatja el pròxim dimecres a les 10 de la nit amb la narradora Alicia Molina, amb Òscar Igual al piano, amb la Casa de les Mil Portes. El cartell també inclou els contacontes Roser Serra, Teresa Puig i el mateix Estengra, i les dues últimes, tant el 19 com el 26 d'agost, aniran a càrrec de la companyia Aranyenca Esbo Teatre a les 7 del vespre a les escales del port, com dèiem, amb la posterior passejada amb golondrina.
12: Taller Maresma Auto, el teu taller multimarca de confiança a la carretera Nacional 2, t'ofereix els esports.
9: Descobreix els serveis integrals de Maresma Auto.
11: Si l'aire del teu cotxe no refreda com abans, nosaltres t'ho solucionem.
9: A Maresma Auto realitzem reparació, manteniment i càrrega de sistemes de climatització, amb diagnosi completa per garantir confort i seguretat tot l'any.
11: Revisions multimarca sense perdre la garantia, canvis de rodes, ITV, mecànica i electrònica sense cita prèvia.
9: Ens trobaràs a l'edifici Can Maresme, a la Nacional 2 d'Arenys de Mar. Maresma Auto, gaudeix del volant. Truca'ns al 93 792 1016.
1: L'Ajuntament posa un excel·lent a la 18a edició de la Millor Urbana. A part, des de la Diputació de Barcelona han activat una enquesta de valoració anònima perquè el consistori pugui conèixer el grau de satisfacció dels participants.
2: I és que pràcticament 300 corredors i corredores de totes les edats van participar de l'edició d'aquest any de la Milla Urbana que es va celebrar el passat 5 de juliol. Una prova organitzada per la Penya Panemi, la Regidoria d'Esports i també la Diputació de Barcelona i que va convertir la Riera en un escenari lúdic esportiu pel municipi. Dues setmanes després, el regidor de l'àrea, Pau Moret, valora d'una forma excel·lent el desenvolupament de la jornada i celebra la col·laboració de tots els participants. A més, obre la porta a fer algun canvi que pugui ser útil per futures edicions.
17: Prova en si i l'organització i la preparació i tot ha superat realment totes les nostres expectatives. Si al final vam repartir gairebé 300 dorsals, va ser una festa tota la tarda amb participacions d'atletes importants també d'Arenys i de fora d'Arenys i després la culminació amb la milla popular, les famílies, amb els nens, va estar molt bé. Sempre valorem tot el que hem fet i intentem pensar quines coses podem fer millor per l'any següent. Canviarem l'ordre o afegirem alguna coseta més. Són coses que hem d'anar perfilant, les hem d'anar perfeccionant, però en general tot molt bé, jo diria que de 9,5.
2: En paral·lel, la Diputació de Barcelona també ha obert una enquesta de valoració de la milla urbana. L'objectiu és saber les opinions dels esportistes per poder aplicar canvis que ajudin i millorin el desenvolupament de la prova durant els pròxims anys.
17: Bàsicament per conèixer una mica la satisfacció dels participants i veure sobretot quines coses podem millorar de cara a futures edicions. És una enquesta que està oberta a través d'un enllaç a la notícia a la web de l'Ajuntament i que també tots els que es van inscriure a través de Gesport van rebre un mail on també hi havia un enllaç amb aquesta enquesta. Evidentment, és una cosa voluntària, totalment anònima i tothom que la vulgui fer sempre ajuda a que es pugui millorar, que és una mica també el nostre objectiu, intentar millorar any rere any tot allò que fem.
2: Podeu accedir al document a través de l'enllaç que trobareu a la pàgina web de l'Ajuntament. El consistori sabrà els resultats d'aquesta enquesta a partir del mes de setembre.
12: Taller Maresmauto t'ha ofert els esports. Maresmauto, carretera Nacional 2, darrere la benzinera Arenys de Mar. Vine a veure'ns o truca'ns al 93 792 1016.
1: Com sempre dediquem els últims minuts d'aquest informatiu a conèixer la previsió meteorològica de la mà del nostre company Lluís Mi Pérez. Lluís Mi, bon dia.
18: Bon dia. Els núvols han estat els protagonistes les últimes hores, però poca pluja han deixat. Sí que hi ha hagut alguna tempesta més important cap al Pirineu de Lleida, però amb una temperatura elevada encara i amb moltíssima xafogor. Sobretot, la sensació de calor és molt i molt evident. Després d'una nit que, de fet, ha portat temperatures mínimes de rècord, com a mínim en alguns indrets com les comarques de Ponent. La ciutat de Lleida ha tingut la temperatura mínima més alta des de fa ben bé 80 anys. Unes temperatures que a hores d'ara ja diem són ben elevades. Ha de baixar una mica respecte ahir la màxima, però amb aquesta humitat elevada la xafogor serà molt i molt evident i encara amb força núvols, amb algun ruixat fugaç, més aviat amb ventades sobtades i alguna tempesta una mica més important a l'Alt Pirineu gironí. Demà un temps que serà ja més obert, al matí alguns núvols a la costa o a Ponent, i la temperatura no té ganes d'afluixar gaire. Sobretot la xafogor serà immensa. N'estem pendents a la xarxa.
1: I fins aquí aquest informatiu de dijous 16 de juliol. Recordar-vos que aquest vespre s'emetrà el ple en directe per Ràdio Arenys a partir de les 6 de la tarda. I si no, ens retrobem demà a la mateixa hora per escoltar una nova jornada de l'informatiu migdia. Que vagi bé. Us hem acompanyat al control tècnic la Marina Cabrera i les veus que us hem parlat, Núria Torrents i Gemma Roig. Que vagi bé. Fins demà.
19: Aquesta és la informació dels serveis d'interès per avui. La farmàcia de guàrdia per avui és la Torrent, situada al carrer Riera Perafita, número 28. Avui dijous s'ha de treure el cubell de l'orgànic amb bossa compostable, els envasos lleugers i el tèxtil sanitari amb bossa o etiqueta de color fúcsia reglamentària. Avui els carrers de la Torre i Bareu estan tallats fins a les 5 de la tarda. I demà el carrer de la Torre estarà tallat de 8 del matí fins a les 5 de la tarda. I el carrer Bisbe Pasqual de 12 del migdia fins a les 3 de la tarda. Avui tant a la platja del Cavalló com a la de la Picòrdia uneix a la bandera verda. I avui la circulació de la R1 funciona amb normalitat.
20: Ràdio Arenys.

0: Sabies que...
1: Les octaves musicals tenen una relació matemàtica fascinant amb l'univers? A l'antiguitat, el filòsof grec Pitàgores va descobrir que els sons agradables a l'oïda, com els que produeixen les cordes d'un instrument, estan relacionades amb proporcions numèriques simples. Per exemple, si una corda vibra a una freqüència doble de l'altra, relació 2-1, es genera una vuitena perfecta, com de do a do. Aquesta proporció harmònica no només és a la música, sinó que també apareix a la natura i al cosmos. Els astrònoms moderns han trobat que les òrbites dels planetes en sistemes estel·lars de vegades segueixen patrons ressonants similars a aquestes proporcions musicals. Per exemple, al sistema TRAPPIST-1, els planetes tenen períodes orbitals que formen relacions gairebé exactes, com de 3-2 o 4-3, creant una simfonia còsmica. Pitàgores va anomenar això la música de les esferes, suggerint que l'univers sencer vibra en harmonia. Encara que no ho sentim, aquesta idea connecta art, ciència i matemàtiques d'una manera única. Així, cada cop que escoltes una melodia, estàs experimentant un ressò de les lleis que regeixen el cosmos.
2: Ràdio Arenys.
3: Ara que som junts...
4: La nova cançó va canviar el nostre entorn per sempre més.
3: Diré el que tu i jo sabem...
4: I a Ràdio Arenys no ens n'hem oblidat.
3: I jo dic no...
4: Cada dissabte a partir de les 10 del matí...
3: Diguem no...
4: Pots reviure aquesta època de la mà de Rosa Montner.
3: Nosaltres no som deixemor...
4: Temps era temps.
3: No.
4: A Ràdio Arenys.
3: No.
4: I reviu els millors anys de la teva vida.
3: Nosaltres no som deixemor...
4: Ràdio Arenys, la primera música. Ràdio Arenys.
5: Ràdio Arenys, 91.2 FM.
6: Ramó de Pedra.
7: L'hidrogen i l'oxigen són una combinació que, des de temps immemorials, ha estat font de vida i un punt de referència econòmic i social. Sí, parlem de l'aigua. Des de petits nuclis fins a grans civilitzacions com Mesopotàmia han nascut i crescut al voltant d'ella. Però nosaltres posarem la mirada molt més a prop, al riu Gaià. Ramó de Pedra recupera la memòria d'un llegat que forma part de la nostra història, del nostre patrimoni. Us proposem un recorregut pel riu Gaià cercant totes les construccions i elements patrimonials i d'enginyeria hidràulica que al llarg dels segles la humanitat ha ideat per a cercar, emprar i emmagatzemar l'aigua, és a dir, per a viure. Una sèrie de podcast per entendre millor el nostre patrimoni fluvial i les obres d'enginyeria hidràulica que ens han permès viure i evolucionar.
6: Això és Ramó de Pedra, un podcast d'aigua i patrimoni. Una coproducció d'Ona la Torre i la Xarxa Audiovisual Local.
7: Al podcast parlem d'aigua i patrimoni, però també parem l'orella. En cada capítol trobareu el cant de tres ocells diferents. Pareu atenció i al final de l'episodi us direm quines espècies heu escoltat. Totes les trobareu a la guia Els ocells del riu Gaià, que ha editat l'associació mediambiental La Sínia a la col·lecció Ocells de butxaca. El capítol d'avui ens parla dels aqüeductes i per fer-ho ens acompanyaran en Pep Saragossa, investigador local, en Joan Carles Blanc, historiador i il·lustrador, llicenciat en Història de l'Art, i en Jordi López Vilar, doctor en Prehistòria, Història Antiga i Arqueologia de l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica de Tarragona.
8: Aquaducte, del llatí aquae ductus, format per aqua i ducto, del verb ducere, guiar, conduir. Un aqueducte és un conducte artificial subterrani o elevat que porta l'aigua d'un lloc a un altre. També pot ser un pont especial amb el qual es condueix l'aigua tot salvant una depressió del terreny.
6: Ramó de Pedra.
8: Ramó de Pedra.
6: Ramó de Pedra.
8: Ramó de Pedra.
6: Un podcast d'aigua i patrimoni.
7: Tot i posar la mirada al riu Gaià, per la proximitat territorial, si parlem d'aqueductes, és inevitable unir aquest riu a la ciutat de Tàrraco, com anirem escoltant en diversos moments del podcast. El doctor Jordi López, de l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica, ens fa una primera aproximació als aqueductes.
0: Diu la mateixa paraula, aqueducte és una conducció d'aigües. Aleshores, hi ha un error molt comú, que és que pensar que un aqueducte és un pont. No? Pensem en el pont de les Ferreres, el pont del Diable, l'aqueducte de Segòvia, però clar, això és un pont. O sigui, l'aqueducte realment és la conducció d'aigües que passa per damunt del pont. Aleshores, acostumen a ser... Són canalitzacions d'aigua, com diu la mateixa paraula, acostumen a ser de vegades molt llargues, poden tenir bastantes desenes de quilòmetres, I sobretot ens hem de quedar amb la idea de, doncs, de què és això, una conducció d'obra, no? Normalment feta amb pedra i morter de calç, o a vegades amb grans carreus de pedra, revestits, no?, per dins perquè no s'escapi l'aigua, i que el que fan únicament és agafar unes aigües que normalment ja estan buscades, no?, unes aigües pures d'un punt d'una surgència i conduir-les cap a una ciutat, cap a una vila, cap on sigui. Això és, en principi, un aqueducte. Per tant, el Pont del Diable és... No és un aqueducte, és un pont, però sobre del qual hi passa un aqueducte que té bastants quilòmetres de longitud. El Pont del Diable és quan tothom parla d'aqueductes a Tarragona, tothom li ve al cap el Pont del Diable, perquè realment, a veure, arquitectònicament és una obra espectacular, no? Però és un pont dels diversos que hi havia, perquè és que a més hi havia més d'un pont que no s'ha conservat, no? Per tant... malgrat que en si sigui una obra espectacular, quan parlem d'aqueductes hem d'esborrar una mica el pont i pensar en això, en aquestes conduccions de molts quilòmetres de llargada. De fet, amb el treball que portem fent des de fa anys, si suméssim tots els quilòmetres d'aqueductes que hi ha a Tarragona i voltants, arribaríem a uns 100 quilòmetres aproximadament de conduccions. Per tant, estem parlant d'unes obres d'enginyeria realment espectaculars.
7: Són grans obres d'enginyeria en una època on no tenien els mitjans actuals.
0: Els enginyers d'abans tenien que lluitar amb coses que els d'ara tenen solucionades, no? Tota la tecnologia que tenim ara no hi era, era una tecnologia molt més rudimentària, i parlant d'aqueductes, clar, havien de buscar un punt d'aigua on l'aigua estigués a una cota més alta que el lloc on anava a parar, perquè l'aigua baixava només per pendent, no? Per la força de la gravetat. Ara no, ara tenim motors, ara podem elevar l'aigua, tenim molta més maquinària, però antigament havien de buscar un punt més alt i fer-lo baixar amb una pendent constant que fos la justa, perquè l'aigua no n'és ni massa poc a poc ni massa ràpid. No? Si va poc a poc s'estanca, si va massa ràpid agafa tanta velocitat que acaba erosionant i desgastant la conducció, l'aqueducte. No? Per tant, havien de buscar el pendent exacte, un punt d'aigua bona, vull dir que hi ha tota una feinada segur de molt temps de planificar totes aquestes conduccions.
8: Al Pont d'Armentera hi ha el començament de l'aqueducte romà del Gaià. La guia Recorregut i Patrimoni, de l'editorial Piolet, que dedica al riu Gaià, explica que el tram de l'aqueducte romà, que amb una longitud de 50 quilòmetres, duia l'aigua del riu Gaià a la ciutat de Tàrraco. L'aigua s'agafava en una resclosa situada riu amunt i es conduïa mitjançant aquesta canalització, que al principi està excavada a la mateixa roca natural. És un conglomerat i més avall és ja una caixa d'obra feta amb pedra i morter de calç. En aquest punt són visibles uns 3 metres de longitud. Dins el programa de l'ICAC, de l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica, els aqueductes romans de Tàrraco, s'ha excavat i estudiat el traçat d'aquest aqueducte.
6: Ramó de Pedra.
7: Posem ara la mirada a la conca del riu Gaià.
0: Sí, sabem que hi ha dos aqueductes. A veure, a banda dels aqueductes que porten aigua a Tarragona, que són dos i un d'ells amb una ampliació molt més llarga que va fins a Pont d'Armentera, hi ha aqueductes rurals. Rurals vol dir que l'aigua no la porten a Tarragona, sinó que la porten a viles romanes, no? Entenem com a vila el concepte de, que tenim ara actualment de masia. Una vila romana no és un poble romà, sinó que és com una gran mas, no? On hi viu una sèrie de gent, on se treballen les terres, una explotació agrícola, bàsicament. I

0: totes bandes va descobrir petits indicis doncs, que semblaven que podien existir aquests aqueductes, no? I aleshores, amb unes prospeccions que hem fet arqueològiques aquests darrers anys, hem anat resseguint el que quedava, no? El poc que queda d'aquests aqueductes, i hem pogut determinar una mica el lloc on anaven a parar, les longituds, les característiques.
1: Ramó de Pedra.
2: En Jordi López ens parlava de com l'historiador local Pep Saragossa, col·laborador de l'ICAC, descobria indicis d'aqueductes rurals. Ell mateix ens presenta tres aqueductes de l'època romana del riu Gaià.
3: El riu Gaià, tot i ser un riu mediterrani, vull dir que es nota molts estiatges, doncs ha tingut al llarg dels anys una relativa importància, no? Diguéssim, els romans ja en van fer tres aqueductes. Vull dir, hi ha tres aqueductes. Un és el que surt del pont d'Armentera i arriba a Tarragona, un dels dos que hi ha a Tarragona, no? L'altre, que es va trobar no fa una trentena d'anys, és el que possiblement ara l'ICAC, l'Institut d'Histologia Clàssica, ho està treballant. Podria ser el que va portar l'aigua als munts, d'Altafulla. I un altre és un petit aqueducte que va amb unes viles que hi havia a Ferran, no? I que sortia des de allí mateix del Callat, tenia de vell, i que també s'ha investigat i s'ha excavat alguns trossos doncs, durant aquesta temporada passada.
1: Això és Ramó de Pedra, un podcast d'aigua i patrimoni.
2: L'historiador local Pep Saragossa, com a col·laborador de l'ICAC, ens apropa també a la zona del Gaià i ens parla del projecte Aqua Augusta i els descobriments que aquest ha propiciat.
3: Sí, bé, això ho porta doncs, l'arqueòleg doctor Jordi López, no? I jo el que faig amb ells és el moment d'anar a les prospeccions. Bueno, sempre hi veu més quatre ulls que dos, no? O que sis, no? I m'agrada caminar. I amb aquest projecte que es diu l'Aqua Augusta, doncs ells van tornar a investigar els dos aqueductes que portava l'aigua a la Tarragona. S'han fet descobriments importants, com per exemple saber que del riu Francolí doncs, hi ha hagut dos aqueductes diferents, no? Un més vell i l'altre, doncs, diguéssim, el nou és el que fan al Pont del Diable. I després també el que n'hi deien l'aqueducte del Gaià, doncs, no? Que portava l'aigua des del pont d'Armentera a Tarragona, creuant d'una conca a l'altra. Una aigua que baixava per la conca del Gaià la trasbassen cap a la del Francolí. Vull dir que van estudiar molt bé el terreny per poder fer això, doncs, no? I això passa a la zona de Vila-rodona, no? Allí, doncs, del Gaià passa cap a la zona del Francolí i baixa ja cap a Vallmoll, doncs, diguéssim, i cap a la Secuita i cap a Tarragona. Doncs, no?
4: I era visible o estava colgat per la terra?
3: Hem trobat, no recordo, més de 50 llocs que es pot veure i es veien i se'n tenia constància. No? Aquest aqueducte, al segle XVIII, quan el bisbe Santinyan, la propietat de Tarragona, diguéssim, era dels religiosos, era de l'arcabisbe, era el senyor, doncs, esclar, ell tenia de portar l'aigua per la seva gent, no? I fa elaborar un projecte per a veure si es pot reprofitar l'aqueducte romà que es veia. Aquest aqueducte, vull dir, clar, la gent des del segle XVI, Lluís Pons d'Icart ja el descriu, no? Descriu el famós aqueducte romà, esclar, a Tarragona, les restes romanes es veien per tot arreu. I ell fa elaborar un projecte amb un arquitecte que es deia Rovira, a veure si es pot fer servir una altra vegada aquest element, no? I es fa un estudi exhaustiu, hi ha un plànol d'uns 6 metres de llarg, que, molt detallat, que diu totes les restes que queden, el tipus de vegetació que hi havia, els propietaris, i veuen que no el poden fer servir, vull dir, hi ha més feina. Llavors és quan fan la mina de l'arquebisbe. La mina de l'arquebisbe, en comptes d'anar a buscar l'aigua del Gaià, ja, només agafa l'aigua de Puigpelat, que és un lloc que hi ha molta aigua, i a partir d'allí doncs, van amb una diferència d'un metro, 1,50 m,

0: Marta van seguir al mateix nivell del Romà fins a Tarragona, en el segle XVIII, que és l'aigua que arriba, doncs, diguéssim, és un part d'aquest aqüeduct encara funciona ara, perquè Renau, Ematsa, va fer uns pous, es diuen el pou de Renau, i encara la fan passar per dintre aquest element, aquest aqueducte, doncs no, hi ha part de l'aqueducte que encara funciona.
1: Ramó de Pedra.
2: Precisament quan li preguntàvem a en Jordi López si seria possible reutilitzar alguns dels aqueductes, ens explica amb detall la construcció d'aquest aqueducte del segle XVIII, del qual parlava en Pep Saragossa.
3: No, perquè són estructures que estan molt dèbils, el que queda. Primer, que la major part ha desaparegut, i després del que queda, clar, no, després de tants anys, es podria tornar-ne a fer un de nou en el mateix lloc, no? Sí. Que, de fet, aquesta idea ja va sorgir al segle XVIII, quan es va fer la mina de l'arcabisbe, és un aqueducte que es va construir al segle XVIII, es va intentar restaurar un d'aquests aqueductes que portava aigua a Tarragona, i es va fer tot un estudi, i la idea era restaurar-lo. El que passa que al final també estava tan malmès que se'n va fer un al costat mateix, no? I actualment la mina de l'arcabisbe, que encara porta aigua ara, que es va fer a finals del segle XVIII, el que fa és neix a Puigpelat i va en paral·lel a l'aqueducte romà, de forma que quan un va resseguint l'aqueducte romà es troba que al costat hi ha la mina de l'arcabisbe, que està construïda igual, té la mateixa secció, la mateixa tipologia, és com un nou aqueducte romà, entre cometes, fet al segle XVIII al costat de l'autèntic aqueducte romà, no? I aquesta conducció baixa des de Puigpelat fins a Tarragona i va ser una de les grans obres públiques o la gran obra pública de la Tarragona del segle XVIII. Intentar aconseguir que la gent deixés de beure aigua de l'aigua de pluja i de petites fonts com la Font de les Morisques, no?, que hi havia al costat de Tarragona, i que finalment arribés un cabal d'aigua suficient a la part alta de la ciutat.
1: Ramó de Pedra. Un podcast d'aigua i patrimoni.
2: El doctor Jordi López parlava d'aqueductes rurals. Descobrim amb ell els dos aqueductes del Baix Gaià que han resseguit per endinsar-nos en la vida quotidiana de l'època romana. És sorprenent com cada prospecció descobreix més patrimoni.
3: De fet, aqueductes rurals se'n coneixen pocs, molt pocs. I concretament aquells del Baix Gaià, que els hem resseguit, n'hi ha un que va per la dreta i l'altre per l'esquerra del riu, els descric ràpidament. L'aqueducte de la dreta agafa l'aigua més o menys a l'alçada del Catllà, del poble, i va per la dreta del riu, mantenint l'alçada, no?, mentre el riu va baixant de cota. L'aqueducte més o menys va seguint la cota d'allà on l'agafa, no?, per poder possiblement regar les terres que hi ha més baixes entre l'aqueducte i el riu, no?, i per portar l'aigua amb una vila molt gran i molt important que hi ha, una vila romana, que hi ha Ferran, que no s'ha excavat mai, i que és una vila, doncs, que té moltes possibilitats. Hi ha murs, hi ha paviments, hi ha restes de mosaics, però és una vila que està absolutament enterrada. I per cota, l'aqueducte va petar justament allí. I és possible que aquesta vila, que és tan sumptuosa, tingués unes termes, no?, uns banys on doncs, l'aigua servís per alimentar aquests banys, no?, que és a banda de l'aigua pròpia de beure, etc., i que possiblement regués tot el que són les hortes de Ferran i les hortes del Molí del Pas, que actualment és una zona d'horta molt bona, no?, i té lògica que en època romana fessin arribar l'aigua allí per fer horta també, no?, i per fer conreu a tota la zona aquesta de Ferran. És un aqueducte que té uns 7 quilòmetres de llarg, més o menys, i ves una caixa que deu tindre uns 50 per 50 o 60 per 60 centímetres de secció interior, i doncs per on baixava aquesta aigua, no?, que agafaven el Catllà i la fem baixar fins a Ferran. Aquest és un dels aqueductes del qual, a més, hi ha restes, sobretot a la zona entre el Catllà i Ardenya, que és una zona molt boscosa i on s'han conservat alguns testimonis. Després, quan anem més avall, pràcticament ja no es conserva res, perquè els aterrassaments, els conreus, etc., ho han fet malbé tot, no? Sí, a més són estructures que són bastant dèbils, no? Vull dir que amb els anys s'han anat, elles mateixes s'han anat erosionant, s'han anat desfent, i a més doncs, els tractors i tot això han acabat de malmetre tot. I després hi ha un altre aqueducte, que és el de l'esquerra, que és molt més impactant. L'aqueducte de l'esquerra neix al pantà del Gaià, a la zona de les Coves Roges, i té un recorregut que calculem en uns 20 quilòmetres, aproximadament, Hem resseguit els quilòmetres inicials des de les Coves Roges fins al Catllà, més o menys, on se conserven bastants testimonis. I després la resta ho tenim pendent. Hem de fer prospeccions, tenim pendent seguir-ho, però per cotes va parar Altafulla, al poble d'Altafulla, i on hi ha una vila romana bastant important també, i és possible que d'Altafulla anés també als munts que està al davant. S'ha de salvar una vall, que possiblement doncs, hi hauria un pont, no? Tipus Pont del Diable o un sifó, potser, i és un aqueducte que té una secció molt més gran que l'altre, no? Que el que va cap a Ferran. És més ample i és més alt.
1: Ramó de Pedra.
2: L'historiador de la Riera de Gaià, Joan Carles Blanc, també destaca la magnitud de les obres de l'època romana i reflexiona sobre la rellevància del Gaià. Avui ens pot semblar un riu menor, però si hi ha tantes restes d'aqueductes al seu entorn, hem d'entendre que segurament comptava amb un cabal important.
4: Sí, devia ser important, i també hem de pensar que els romans eren molt pragmàtics. Si hi havia aigua aquí mateix en un riu o més enllà, doncs feien aqueductes, construccions quilomètriques per anar a buscar aigües, no? A Tarragona sembla que se n'han trobat 3 o 4 d'aqueductes, no? Entre ells el que és el Pont del Diable, no? Però aquest Pont del Diable, l'aqueducte arriba fins a Puigpelat, no? Té el tram més espectacular, que és el Pont del Diable, però també d'un altre aqueducte, em sembla que és l'Aqua, no me'n recordo ben bé, té un altre aqueducte que arriba fins a Pont d'Armentera, i de Pont d'Armentera es portava l'aigua fins a Tàrrego. O sigui que eren rius que eren explotats pels romans, que eren molt pragmàtics, i que també hem de pensar que, bueno, també com que estaven captats amb diverses captacions, també no devien portar un gran cabal al riu, no? Perquè, clar, com que s'aprofitava l'aigua per portar-la a la ciutat, doncs al riu també se li manllevava capacitat de, no, d'irrigació pel seu territori natural.
1: Esteu escoltant Ramó de Pedra, un podcast d'aigua i patrimoni.
2: Els aqueductes és evident que han fet possible la vida a les ciutats, pobles i viles, però també han estat imprescindibles per a garantir el funcionament de diversos molins arreu del territori.
5: A Santa Coloma de Queralt hi ha l'aqueducte del Molí Nou o del Bonfill, surt referenciat a la guia El Gaià, recorregut i patrimoni, de l'editorial Piolet. Se'ns hi explica que és un aqueducte d'origen medieval, del segle XIII. Portava l'aigua de la Séquia Major del Molí Nou cap al Molí de la Torre. Feia 32 metres de llarg i tenia 3 ulls, 2 dels quals se'ls van dur l'aiguat de Sant Cinto l'any 1921. Es van refer les voltes i la séquia amb maons, que són els que hi ha ara. Fins als anys 70 encara va estar en ús per regar els horts. Al mig de l'aqueducte hi ha un estellador per desviar l'aigua al riu.
1: Ramó de Pedra.
2: Precisament, a tocar del Molí del Mig, de la Riera de Gaià, hem parlat amb l'historiador i il·lustrador Joan Carles Blanc, que s'està fent càrrec del projecte de museïtzació del futur Centre d'Interpretació dels Molins del Gaià. A la tasca de recerca i investigació ha documentat molts elements de l'època medieval, però també ha volgut posar en valor el llegat romà, gran part del qual encara està per redescobrir.
4: El que passa és que estem parlant del riu en època medieval, però és que aquest riu en època romana ja existia també. Per tant, també podem trobar al voltant del riu i trobem viles romanes. O sigui, que és un riu que va més enllà de l'edat mitjana, no? Ara tenim el que es veu, no? Que són molins que s'han perdurat en el temps, com aquest d'aquí, que té 800 anys, i que en època moderna, al segle XVI, XVII i XVIII, s'ha modificat, però encara el tenim aquí, però clar, el que no veiem són les viles que han quedat enterrades en molts llocs al voltant del riu, no? Aquí mateix a la Riera hi havia la vila romana dels Alabastres, que estava aquí on tenen els Alabastres Gasull, abans d'entrar a la Riera, que està al costat del riu, i tenia un aqueducte que captava les aigües del riu Gaià uns quilòmetres més amunt, no? A l'alçada del Catllà, no? I aquí dalt, també, a prop d'Ardenya, mateix darrere al meandre d'Ardenya, tenim la paret del Moro, que és un aqueducte romà, que no sabem si és el que portava l'aigua en aquesta vila d'aquí baix dels Alabastres o en una altra vila que hi havia a mig camí entre els Alabastres i Ardenya, no? O sigui que el riu també... O sigui, el riu és un riu històric, no? I que va més enllà de l'època medieval.
2: Els aqueductes són grans obres d'enginyeria, els vestigis de les quals han arribat fins als nostres dies per recordar-nos com l'home ha buscat l'aigua des de temps immemorials. Hem passejat per l'Imperi Romà, pel segle XVIII i per la conca del Gaià actual, de la mà d'experts i apassionats per la història que ens deixen en aquest podcast algunes anècdotes curioses. I si heu estat curiosos, haureu escoltat els ocells que ens han acompanyat avui. Ja heu endevinat quins són?
1: En aquest capítol heu escoltat el cant d'aquests ocells.
5: Turlit. Burginus o edicnemus.
1: Au visible a les zones de conreu durant tot l'any.
5: Roquerol. Tionoprocne rupestris.
1: Au que viu a les coves dels trams alt, mig i baix durant tot l'any.
5: Estornell comú. Esturnus vulgaris.
1: Au temuda pels pagesos, que trobem tot l'any als camps de conreu. Més informació a la Guia dels ocells del riu Gaià, editada per l'Associació Mediambiental La Sínia, a la col·lecció Ocells de Butxaca. Això és Ramó de Pedra, un podcast d'aigua i patrimoni. Una coproducció d'Ona la Torre i la Xarxa Audiovisual Local. Aquest podcast l'han fet possible Raquel Martínez, Mònica Socies i Josep Maria Soler.
6: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la Xarxa Més.
7: Ràdio Arenys, 91.2 FM.
8: Sabies que...
9: Sabies que els gats tenen un GPS natural que els ajuda a tornar a casa? Aquest fenomen, conegut com a homing, permet que molts gats trobin el seu camí de tornada a casa fins i tot després d'haver estat portats a quilòmetres de distància. Tot i que no es comprèn completament com funciona, els experts creuen que aquesta habilitat està relacionada amb diversos factors, com ara la memòria espacial i un sentit agut de l'olfacte, a més d'una sensibilitat especial al camp magnètic de la Terra. S'han documentat casos de gats que recorren grans distàncies durant dies o setmanes per tornar a la seva casa original. Alguns científics pensen que poden captar lleugeres variacions als camps magnètics de manera similar a com s'orienten les aus migratòries. A més, la seva aguda percepció sensorial permet registrar detalls específics del terreny i el seu entorn. Aquest instint és una habilitat sorprenent que demostra una impressionant capacitat d'adaptació i supervivència dels felins. Encara que no tots els gats tenen la mateixa destresa per tornar, aquest fenomen continua sent un motiu de fascinació per als científics i amants dels animals, i destaca com de complexes poden ser les habilitats naturals en els animals domèstics.
7: Segueix-nos a les xarxes socials.
1: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys, busca'ns.
10: Finques Blaumar.
11: Les teves finques de proximitat, amb més de 30 anys al vostre servei. Lloguers i venda de tot tipus d'immobles, taxacions, assessorament...
10: Tot amb la confiança de sempre. Informa't sense compromís. Si vols vendre el teu immoble, truca'ns.
11: 93 792 0440.
10: Riera Bisbe Pol 2 d'Arenys de Mar.
11: Finques Blaumar, on comencen les bones decisions.
12: Ostres, busco una foto maca d'en Roc pel seu aniversari i totes són del mòbil. Borroses, fosques... No se'n salva cap.
13: Com pot ser, si sempre feu fotos?
12: Sí, però no són de veritat.
13: I si li regalem un reportatge?
12: Bona idea! A Manau Fotògrafs fan fotos brutals.
13: Manau Fotògrafs, retrats que emocionen. Carrer de Vall 14, Arenys de Mar. Visita'ns a l'Instagram o truca'ns al 666 424 945.
14: Arribem a Arenys amb un nou concepte de salut. L'Institut de Salut Integrativa JM Charles.
8: un ecosistema que uneix rigor científic i acompanyament emocional. Fisioteràpia, acupuntura, osteopatia, pediatria i psicologia per millorar la teva salut. T'esperem al carrer de Vall 19. Reserva al 655-630086 o segueix-nos a Instagram @centrejmchals. Institut JM Chals. Ciència i caliu humà Arenys.
14: Des d'Arenys de Mar i Canet de Mar, amb l'experiència de tota una vida i el servei de tot Catalunya.
15: A Stones B&T, Marbres La Roca, transformem marbre, granit, porcelànic i quarts en espais únics i elegants. T'assessorem, subministrem el material i ens encarreguem de tota la instal·lació perquè no t'hagis de preocupar per res. Cuines, banys, escales i projectes a mida amb acabats de màxima qualitat. Som membres de Marbristes Artesans de Catalunya. Garantia de tradició, ofici i excel·lència.
14: Stones B&T Marbres La Roca. L'experiència artesanal al servei de la teva llar. Visiteu-nos a l'Instagram @stonesbtmarmolesLaRoca o truqueu o envieu WhatsApp al 722-131-840.
1: Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: El Tribunal de Justícia de la Unió Europea avala la llei d'amnistia. En dues sentències, el Tribunal dictamina que no és contrari al dret de la Unió ni afecta els seus interessos financers o la lluita contra el terrorisme. Fins i tot apunten que el text facilita la reconciliació. La decisió obre la porta al retorn de l'expresident Carles Puigdemont i la resta d'exconsellers, també a la fi de la inhabilitació per als condemnats del procés. Des d'Esquerra i Junts, Oriol Junqueras i Jordi Turull se senten legitimats per la sentència.
2: L'amnistia no tanca el conflicte polític. L'amnistia confirma el conflicte polític. Confirma que la repressió mai no era la resposta i confirma que la solució definitiva continua sent la democràcia.
3: Avui això és un revulsiu que ens carrega de raons, que ens carrega d'energies per seguir treballant per assolir la independència de Catalunya.
0: Des de la Generalitat, el president Salvador Illa i des de la Moncloa, el ministre Félix Bolaños celebren que ja es pugui aplicar plenament la llei d'amnistia.
4: No hi ha volta de full. Ja no hi ha cap obstacle democràtic, constitucional o europeu que impedeixi la plena aplicació de la llei. Queda palès que el temps ens ha donat la raó.
5: El horizonte queda ya despejado para la plena aplicación de la ley. Solo se habrá cumplido plenamente la ley, tal y como la aprobaron las Cortes Generales, cuando se aplique también a los líderes políticos que impulsaron el proceso independentista.
0: És dijous, 16 de juliol de 2026, i tenim més titulars. Hem superat ja el pic de l'onada de calor, però les temperatures encara són molt elevades avui. De fet, s'ha activat un avís preventiu per contaminació de partícules a tot Catalunya, que està relacionat amb l'entrada de pols africana. Sònia Kerr.
6: Catalunya ha registrat aquest dimecres el màxim de demanda elèctrica des de l'inici de l'any davant les altes temperatures. Es tracta de la tercera punta de demanda més alta de la sèrie històrica, només per darrere dels màxims assolits els anys 2006 i 2010.
0: Volem saber doncs quines temperatures ens esperen avui. Lluís Mi Pérez, bon dia.
7: Bon dia. Els núvols han estat els protagonistes les últimes hores, però poca pluja han deixat. Sí que hi ha hagut alguna tempesta més important cap al Pirineu de Lleida, però amb una temperatura elevada encara i amb moltíssima xafogor. Sobretot, la sensació de calor és molt i molt evident. Després d'una nit que, de fet, ha portat temperatures mínimes de rècord, com a mínim en alguns indrets com les comarques de Ponent. La ciutat de Lleida ha tingut la temperatura mínima més alta des de fa ben bé 80 anys. Unes temperatures que a hores d'ara ja diem són ben elevades. Ha de baixar una mica respecte a ahir la màxima, però amb aquesta humitat elevada la xafogor serà molt i molt evident i encara amb força núvols, amb algun ruixat fugaç, més aviat amb ventades sobtades i alguna tempesta una mica més important a l'Alt Pirineu gironí. Demà un temps que serà ja més obert, al matí alguns núvols a la costa o a Ponent, i la temperatura no té ganes de fluixar gaire. Sobretot la xafogor serà immensa. N'estem pendents a la xarxa.
0: Catalunya trenca amb 18 anys de descensos de la natalitat el 2025 amb un augment del 0,8%.
6: Un repunt que s'explica sobretot per l'augment de dones en edat fèrtil, ja que l'índex de fecunditat marca rècord a la baixa amb 1,8 fills per dona de mitjana. Júlia, Sofia, Biel i Nil són els noms més posats al darrer any.
0: Els arquitectes alerten que la construcció de nous habitatges ha caigut un 40% a Barcelona el primer semestre de l'any.
6: Una xifra que cau prop d'un 3% al conjunt de Catalunya. El col·legi també alerta que la producció residencial continua lluny de les necessitats actuals.
0: En cultura, una intervenció al pavelló Mies van der Rohe de Barcelona convida a reflexionar sobre el malbaratament de l'aigua.
6: Plou prou, farà evident durant dues setmanes la quantitat d'aigua necessària per mantenir els estanys del pavelló.
0: Als esports, Toni Castro, l'Argentina serà el rival de la selecció espanyola a la final del Mundial de Futbol de diumenge.
8: El conjunt sud-americà, liderat per Leo Messi, va superar Anglaterra amb remuntada per 1-2. El blaugrana Gordo va avançar els anglesos a l'inici de la segona part. Anglaterra ja tocava la final, però Enzo Fernández va empatar el 85 i Lautaro Martínez va fer el gol de la victòria argentina al 92.
0: El control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr, passant 4 minuts a les 2.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: És la notícia del dia. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea avala la llei d'amnistia i aplana el retorn de Carles Puigdemont i la resta d'exconsellers a Catalunya. La sentència dictamina que l'organització del referèndum de l'1 d'octubre no ha perjudicat les finances de la institució comunitària. A més, tampoc no veu cap delicte de terrorisme en les accions del CDR posteriors a la sentència. Aquesta resolució no implica cap canvi immediat en la situació dels requerits o condemnats en la causa, però sí que pot influir en els pronunciaments del Tribunal Constitucional i del Suprem. Lluís Mata, bon dia.
9: Bon dia. El Tribunal de Luxemburg no ha fet cap gir de guió i ha secundat l'opinió favorable a l'amnistia expressada fa uns mesos per l'advocat general del Tribunal, Dean Spielman. En concret, la Cort Europea s'ha pronunciat sobre les qüestions prejudicials requerides pel Tribunal de Comptes i ha deixat clar que no hi va haver cap delicte de malversació de fons públics en les despeses vinculades al referèndum d'independència. Precisament aquest delicte és una de les excepcions en la mesura de gràcia de l'amnistia i que el Tribunal Suprem esgrimeix per negar-ne l'aplicació a l'expresident Carles Puigdemont i altres líders com els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig. El president del Tribunal, Quinn Lennon, exposava així els motius de la sentència.
10: No se opone a una normatividad nacional que amnistía los actos determinantes de responsabilidad contable ejecutados en el contexto de actividades políticas dirigidas a conseguir la independencia de una parte del territorio nacional de un Estado miembro y referentes a fondos que no provienen del presupuesto de la Unión Europea ni están destinados a este, por el motivo de que esa independencia habría podido ocasionar una reducción de los recursos de la Unión.
9: Per bé que la sentència de Luxemburg no és directament sobre la causa del procés, té un paper decisiu en el pronunciament del Tribunal Constitucional als recursos d'empara presentats, entre altres, per l'expresident Puigdemont i el líder d'Esquerra Republicana i exvicepresident de la Generalitat, Oriol Junqueras. La resposta s'espera a la tardor, i si el Tribunal considera que s'han vulnerat drets fonamentals dels afectats, pot requerir al Suprem que apliqui l'amnistia. Pel que fa als suposats delictes de terrorisme inclosos en l'anomenada Operació Judes que afecta el CDR, el TJUE també és taxatiu, no tenen cap encaix en la llei comunitària.
0: La sentència ha generat ja tota mena de reaccions. Esquerra i Junts veuen que és una victòria de Catalunya i de l'independentisme i reclamen als jutges que s'apliqui immediatament. Oriol Junqueras obre la porta a ser candidat, mentre que Carles Puigdemont alerta que la repressió encara no ha acabat. Mont Carvajal, bon dia.
11: Bon dia. A la seu d'Esquerra Republicana a Barcelona, envoltat de dirigents del partit i en un faristol on es llegia Europa avala l'amnistia, el president d'Esquerra, Oriol Junqueras, visiblement emocionat, ha celebrat la sentència, malgrat que la troba insuficient, i ha reclamat la justícia espanyola que l'apliqui immediatament. Junqueras ha dit que avui s'obre un horitzó nou per l'independentisme i ha obert la porta a presentar-se de candidat.
2: Espero poder abraçar ben aviat el president Puigdemont als carrers de Girona o de Barcelona i espero que tots els exiliats puguin tornar a casa. Espero poder tornar a donar classes a la universitat. I si convé al país, i si convé Esquerra Republicana, poder tornar a exercir qualsevol responsabilitat política en plena llibertat i amb tots els meus drets.
11: També a Barcelona, a la seu de Junts, la direcció ha estat connectada per videoconferència amb Carles Puigdemont, Lluís Puig i Toni Comín. A la sala de premsa ha comparegut el secretari general Jordi Turull amb l'advocat de Puigdemont, Gonzalo Boye. Turull considera la sentència europea una victòria i reclama al govern espanyol que actuï contra els jutges que no l'apliquin.
3: I si hi ha algun jutge que intenta buscar tres peus al gat per no aplicar-la, doncs prendre accions legals, que és el que nosaltres vàrem demanar sempre. És a dir, quan tu saps que has d'aplicar una norma i no l'apliques, estàs prevaricant.
11: El diputat de la CUP, Xavier Pellicer, també recela dels tribunals espanyols.
12: Aquí no ha acabat res respecte a la llei d'amnistia, perquè la pilota torna a estar a la teulada dels tribunals espanyols. I l'alineació dels tribunals espanyols doncs no fa esperar res de bo.
11: Per Jessica Albiach, dels Comuns, la sentència és una bufetada a la cara del Tribunal Suprem.
13: El que avui ha fet Europa és donar-li una bofetada en tota la cara al Tribunal Suprem. I li ha recordat que els jutges són poder judicial, no són legisladors i no són polítics.
11: L'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha enviat un article a les xarxes socials. Diu que l'amnistia és europea, la repressió és espanyola i adverteix als jutges del Constitucional i al Suprem que si no l'apliquen estaran confrontant-se amb el dret europeu. I afegeix que la sentència blinda l'amnistia que ni Salvador Illa ni el PSOE volien fins que van necessitar els vots de Junts.
0: Un altre dels afectats per la sentència és l'exconseller de Cultura, Lluís Puig. En declaracions a Canal Terrassa, Puig s'ha mostrat content per ell i per tots els CDR. I malgrat que encara falta passar pels tribunals espanyols, es mostra esperançat de poder tornar a casa.
14: Aquesta llei està feta per tots i totes i, per tant, no sabem què tardarà encara el Tribunal Constitucional a resoldre el nostre cas, i després el Suprem que ho apliqui, però en tot cas estem més a prop de casa. Una abraçada.
0: Des del govern espanyol es demana com més aviat millor la plena aplicació de l'amnistia als polítics que van impulsar el procés. Per la seva banda, el PP s'ha limitat a respectar la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Pere Sanz.
15: En una declaració institucional, el ministre de Justícia i Relacions amb les Corts, Félix Bolaños, ha dit que la sentència demostra que l'amnistia és una llei impecable, constitucional i cenyida al dret europeu. Bolaños considera que la decisió de la justícia europea posa punt i final a un debat que, segons ha dit, no va ser jurídic, sinó visceral. El ministre ha reclamat la plena aplicació de la llei als líders del procés.
5: El horizonte queda ya despejado para la plena aplicación de la ley. Es cierto que la amnistía ha desplegado sus efectos ya sobre casi 400 personas, desde activistas y manifestantes hasta fuerzas y cuerpos de seguridad. Pero solo se habrá cumplido plenamente la ley, tal y como la aprobaron las Cortes Generales, cuando se aplique también a los líderes políticos que impulsaron el proceso independentista.
15: El secretari general del Partit Popular, Miguel Tellado, ha dit respectar la decisió de la justícia europea i ha relativitzat la sentència, recordant que l'aplicació de l'amnistia està en mans dels tribunals espanyols.
16: Expresamos nuestro respeto absoluto al fallo del tribunal. Los demócratas respetamos las sentencias siempre, las de los tribunales españoles y también las de los tribunales europeos. Sería deseable que el gobierno de Pedro Sánchez y sus aledaños también lo hiciesen, especialmente cuando se trata de decisiones que afectan directamente al gobierno, al presidente, a su partido o a su família.
15: I des de Sumar s'ha celebrat la decisió del Tribunal Europeu perquè avala, han dit, la política de l'executiu central per Catalunya.
0: També ha reaccionat a la sentència el jutge Llarena, que diu que no aixecarà l'ordre de detenció a Carles Puigdemont perquè creu que aquesta sentència no l'afecta.
6: Fons del Suprem afirmen que l'ordre de detenció no es va imposar perquè la llei es considera contrària a la normativa europea, sinó perquè l'amnistia no es podia aplicar als delictes de malversació comesos per aconseguir un benefici personal de naturalesa patrimonial. Aquesta circumstància, apunten, no canvia amb la sentència d'avui. De la seva banda, l'Audiència Nacional afirma que ha d'estudiar-la abans de decidir si arxiva la causa de l'operació Judes contra 12 membres del CDR.
0: I no deixem l'àmbit judicial, però canviem de causa per un moment, ja que l'Audiència de Madrid ha retirat les mesures cautelars imposades a la dona de Pedro Sánchez, a Begoña Gómez, i ha decidit el sobreseïment del delicte de corrupció als negocis.
6: L'Audiència Provincial de Madrid ha decidit aixecar les mesures cautelars de prohibició de sortir del país, lliurament del passaport i obligació de comparèixer cada 15 dies davant l'autoritat judicial. A més, ha recordat el sobreseïment del delicte de corrupció en els negocis per a tots els investigats de la causa que afecta l'esposa del president del govern espanyol. Gómez serà jutjada igualment per un tribunal del jurat per presumptes delictes de tràfic d'influències i malversació de cabals públics.
1: Notícies en xarxa.
0: Ja hem superat el pic de l'onada de calor, però avui les temperatures encara són molt elevades. De fet, s'ha activat un avís preventiu per contaminació de partícules a tot Catalunya, que està relacionat amb l'entrada de pols africana.
6: Catalunya ha registrat aquest dimecres el màxim de demanda elèctrica des de l'inici de l'any. Es tracta de la tercera punta de demanda més alta de la sèrie històrica, només per darrere dels màxims assolits als anys 2006 i 2010.
0: Una calor que també augmenta la preocupació pel risc d'ofegament. A Tarragona disminueixen els banyistes imprudents que salten des de les roques o bé que accedeixen al mar des de punts no vigilats. Ara bé, la Guàrdia Urbana i la Creu Roja no abaixen la guàrdia. Tot plegat a les portes de complir-se un mes de la tràgica mort de tres menors a la platja de la Rabassada. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
17: Des del 15 de juny, 11 persones han mort a les platges catalanes. 9 de les víctimes s'han registrat a la Costa Daurada, quan l'any passat, en aquest mateix període, només va haver-hi una víctima mortal. Eduard Cerrada, coordinador de platges de Creu Roja a Tarragona, ha explicat que la mort dels tres menors no ha fet canviar la manera de treballar dels socorristes. Han detectat un descens de pràctiques imprudents, però això sí, no ha baixat la guàrdia.
18: Potser sí que ha anat més a la baixa el fenomen dels usuaris que salten de zona de roques o es banyen en zones perilloses, però bueno, al final els socorristes segueixen fent la prevenció en aquelles zones, informar a tots els usuaris que estan situats o banyant-se en zones de roques.
17: Durant el primer mes de campanya de bany, la Costa Daurada és la zona que ha concentrat més banderes vermelles i grogues.
0: Mentrestant, a Sant Quirze s'afaja els treballs del matí per l'incendi declarat ahir a la tarda, han permès que es puguin desconfinar ja els masos i les cases aïllades. Només es manté el confinament al CRAE de Puigdolena. Els bombers, però, són prudents amb l'evolució del foc, que està estabilitzat. Ona Codinenca, Gemma Permanyer.
19: Els bombers afronten les hores més crítiques per l'evolució de l'incendi de Sant Quirze Safaja, que es manté estabilitzat i ha cremat 100 hectàrees de massa forestal des d'ahir primera hora de la tarda. Tot i tenir un bon comportament, els preocupa l'entrada de vent de marinada i treballaran perquè el foc no s'obri cap al costat nord-est, la zona de Puigdolena. Israel Cosunou és el cap d'intervenció dels bombers.
20: Tenim diversos focus secundaris, és una zona doncs, una mica mal cremada i que estem treballant doncs, intensament amb alguns vehicles itinerants doncs, apagant aquests punts d'emplaçament. De moment volem ser cautelosos, però l'incendi està estabilitzat, va cap a millor.
19: Amb tot, els treballs d'aquest matí han permès desconfinar tots els masos aïllats i només es manté el confinament al CRAE de Puigdolena. Els infants es van evacuar i continuen en un lloc segur fora del municipi.
0: És un quart de tres. Catalunya trenca amb 18 anys de descensos continuats de la natalitat a l'any 2025 i ho fa amb un augment del 0,8%.
6: Un repunt que s'explica sobretot per l'augment de dones en edat fèrtil, ja que l'índex de fecunditat es manté a la baixa i marca un rècord amb 1,08 fills per dona de mitjana. L'edat mitjana a la maternitat torna a augmentar i ja és de 32,8 anys. Júlia, Sofia, Biel i Nil són els noms més posats als nadons al 2025. Júlia recupera el liderat entre les nenes 3 anys després i Biel s'imposa entre els nens per primer cop.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: El Col·legi Oficial d'Arquitectes de Catalunya alerta del descens de gairebé un 40% en els nous habitatges visats a Barcelona el primer semestre de l'any. La xifra cau prop d'un 3% al conjunt de Catalunya. El Col·legi també denuncia que la producció residencial continua lluny de les necessitats del país, que s'estima hauria de ser de 25.000 habitatges nous per any. Marc Pijuan, bon dia.
21: Bon dia, Marta. El conjunt de Catalunya es van visar prop de 8.000 nous habitatges durant el primer semestre del 2026, lluny de l'objectiu dels 25.000 anuals establerts pel Pla Territorial Sectorial d'Habitatge. L'entitat atribueix aquesta davallada a la falta de sòl disponible i la reserva del 30% a habitatge protegit. Tot i créixer un 5% respecte a l'any passat, la rehabilitació continua sent l'assignatura pendent. Per tot plegat, Sandra Bestraten, degana de l'entitat, demana un pacte de país.
22: Creiem que cal seguir reforçant i reivindicant la rehabilitació, però sobretot cal seguir reivindicant la necessitat de l'habitatge. I aquí sí que volem seguir insistint en la necessitat d'aquest pacte nacional per l'habitatge. Aquest pacte no només ha d'anar acompanyat d'unes llicències més ràpides, sinó que cal una estratègia de país perquè realment les mesures siguin estables i puguin ser compartides entre totes les administracions i el conjunt dels agents implicats.
21: Per accelerar la posada en marxa dels nous projectes, el Col·legi reclama reforçar els equips d'arquitectes municipals, agilitzar els processos de concessió de llicències, simplificar normatives i unificar criteris d'interpretació.
0: No deixem l'habitatge perquè ha quedat aturat el macrodesnonament de 18 pisos previst per avui en un bloc del barri de Sant Narcís de Girona. De fet, el jutjat ajorna fins al setembre el desallotjament de 7 immobles perquè les famílies no disposen d'una alternativa social i les que sí que tenen opció de lloguer social denuncien la incertesa de la seva situació. Televisió de Girona, Natàlia Bonjoc.
23: El jutjat va assenyalar ahir el llançament de 7 immobles, atès que la Sareb, propietària dels pisos, va confirmar a l'Ajuntament que els inquilins dels 11 restants tindrien un lloguer social i, per tant, no serien desnonats. Un fet que els veïns es van agafar amb incertesa perquè, segons asseguren, no se'ls havia dit per escrit i encara tenien l'ordre de desnonament sobre la taula. És el cas d'en Wilder Palacios, un veí que fa 10 anys que viu de lloguer amb la seva mare en un d'aquests pisos i que aquest matí tenia les maletes preparades per si havien de sortir de casa seva. A les 10 del matí han arribat dos cotxes dels Mossos d'Esquadra, acompanyats d'una comitiva judicial, que han decidit suspendre fins a finals de setembre el desnonament d'aquests 7 immobles. Des del Sindicat d'Habitatge de Girona celebren haver lluitat i aturat el desnonament i reclamen que la solució que s'ha trobat per a 11 dels 18 habitatges s'estengui també a la resta.
0: En marxa el 90% de les actuacions en camins i carreteres previstes al Pla Zonal de la Diputació de Barcelona. Un pla que inclou la transformació de camins en carreteres, també millores de la seguretat viària i eixamplaments de vies per tal de millorar l'accessibilitat als municipis. Esther Minguell, bon dia.
4: Bon dia. La primera fase d'aquest pla aprovat el 2020 ha suposat una inversió de 70 milions d'euros en 140 quilòmetres de camins i carreteres de prop d'una seixantena de municipis. 14 actuacions ja estan acabades i una vintena en execució. L'objectiu és millorar la xarxa viària i l'accessibilitat al territori. Sergi Vallès és diputat d'Infraestructures i Territori de la Diputació de Barcelona.
7: Hi ha municipis, per exemple, que hi arribaven camins municipals que no estaven ni asfaltats i com a diputació hem pogut transformar-los i a dia d'avui són carretera, no? Per tant, poder seguir teixint el territori, quilòmetres de carretera, que nosaltres podem fer manteniment, que puguin connectar un municipi amb l'altre, que connectar no vol dir només que fem carretera, sinó que quan passen a ser titularitat nostra i acaba arribant la fibra, podem posar itineraris ciclables.
4: En la pròxima fase del pla zonal s'avaluaran una setantena d'actuacions possibles amb més de 200 quilòmetres de camins i carreteres de la província de Barcelona, amb una inversió de 84 milions d'euros.
0: Unió de Pagesos alerta que la manca de productes fitosanitaris autoritzats posa en risc la producció de l'arròs. El sindicat reclama a les administracions que impulsin noves eines de control i que facilitin l'autorització de matèries actives per assegurar la viabilitat de les explotacions agràries. 21 Ràdio, Joaquim Domingo.
8: Unió de Pagesos reclama més eines per garantir la viabilitat del sector rosset davant l'augment de plagues. El sindicat alerta que la manca de productes fitosanitaris autoritzats dificulta el control de plagues i males herbes, fet que posa en risc la producció dels arrossars. Rafael Verdiell és el responsable estatal de l'arròs d'Unió d'Unions.
10: Ens sembla molt bé que la Unió Europea hagi agafat aquesta tendència, perquè estem d'acord que reduiríem productes fitosanitaris sempre quan tinguéssim alternatives, que avui no les tenim.
8: Entre les preocupacions del sector també hi ha la introducció de noves varietats d'arròs sense prou assajos vinculats als fitosanitaris disponibles.
0: I repassem altres notícies destacades d'avui. La mare de la jove del Garraf, que va rebre l'eutanàsia al març, presenta dues denúncies per dues presumptes violacions que va patir la noia.
24: Agressions que van desencadenar l'intent de suïcidi que la va deixar paraplègica. La primera agressió hauria estat comesa per l'exparella de la jove i la segona hauria passat a Salou, on, segons el relat de la víctima, va ser drogada per un cambrer i posteriorment violada per tres homes. Tres dies després de la segona agressió, la jove del Garraf va intentar suïcidar-se, llançant-se des d'un cinquè pis. Va sobreviure, però va quedar paraplègica.
0: I mor un home de 63 anys mentre feia una ruta de senderisme a Fonts Caldes, a Valls.
24: Els fets van passar i a la tarda la seva parella va avisar el 112 en veure que no tornava a casa a l'hora prevista. Poc després, els bombers van localitzar el seu vehicle a l'aparcament de la residència de Fonts Caldes i van iniciar la recerca. Va ser un corredor qui va alertar de la presència d'un cos en un camí de la zona.
0: I és moment per a la cultura. Una intervenció al pavelló Mies van der Rohe de Barcelona convida a reflexionar sobre el malbaratament de l'aigua en l'actual crisi climàtica. Plou prou farà evident durant dues setmanes la quantitat d'aigua necessària per mantenir els estanys al pavelló, amb l'acompanyament de debats sobre la relació entre l'aigua, l'arquitectura i la ciutat. David Navarro, bon dia.
25: Bon dia. El projecte dels estudis d'arquitectura Cierto Estudio, H3O Arquitectes i Metrònom situa al pavelló Mies van der Rohe 12 dipòsits amb 12.000 litres d'aigua freàtica que, mitjançant una canal, aportaran durant dues setmanes una mica més d'un litre per minut a l'estany naturalitzat de l'edifici. Es tracta de compensar el líquid que s'evapora de forma natural i que, de normal, es reomple amb aigua de l'aixeta. D'aquesta manera, ha explicat el comissari Miquel Ruiz, es fa evident la necessitat de buscar formes de reaprofitar l'aigua.
26: L'arquitectura, al final, si la imaginem com una cosa que cobreix, funciona com un paraigües. Aleshores, com a paraigües, té la capacitat de captar molta aigua, no? I aquesta aigua què passa? Que normalment s'expulsa, no? Hem de transformar això entenent els cicles naturals, no? La recirculació i el reutilitzament d'aquest recurs.
25: La instal·lació, que forma part de la programació de Barcelona Capital Mundial de l'Arquitectura, s'acompanya de plafons amb textos d'investigadors de diferents àmbits que es revelen quan es mullen. Uns professionals que també participaran en els debats que, al voltant dels reptes hídrics, es faran les properes dues setmanes del pavelló.
0: I arriba la informació esportiva. Que ens porta Toni Castro. Molt bon dia, Toni. L'Argentina serà el rival de la selecció espanyola a la final del Mundial de Futbol de diumenge.
27: Bon dia, Marta. El conjunt sud-americà, liderat per Leo Messi, va superar Anglaterra amb remuntada per 1-2. El blaugrana Gordon va avançar els anglesos a l'inici de la segona meitat. Anglaterra ja tocava la final, però Enzo Fernández va empatar el 85 i Lautaro Martínez va fer el gol de la victòria argentina al 92. L'albiceleste intentarà revalidar el Mundial aconseguit ara fa 4 anys. El 2022 al Qatar. Messi, que va donar les dues assistències de gol i va ser escollit com el millor jugador del partit, disputarà la seva tercera final mundialista. El de Rosario es va recordar del Barça abans de jugar una final molt especial contra Espanya.
2: Una selecció enorme, ¿no? con grandíssims jugadores, con juego, una selecció que conozco bien, que es una filosofía de fútbol donde ya lleva muchísimos años de jugando de esta manera y conozco a los jugadores también, me he enfrentado, los sigo, varios están en el Barça, equipo al cual quiero y sigo, así que nada, un partido especial, una final del mundo y obviamente imagino que va a ser muy igualado todo.
27: El Barça és el segon equip que tindrà més jugadors a la final de diumenge, només per darrere de l'Atlètic de Madrid. Luis de la Fuente comptarà amb 8 culers, Lamine Yamal, Olmo, Cubarsí, Pedri, Eric García, Gavi, Ferran i Joan García. El Barça igual al nombre de futbolistes que va portar a la final del Mundial 2010 i cobrarà gairebé 3 milions d'euros de compensació de la FIFA per la convocatòria de futbolistes. Per cert, encara en futbol, el Girona ha presentat aquest migdia el davanter ucraïnès de 21 anys, Oleksandr Pishur, que ha valorat l'arribada a Montilivi.
3: I feel very happy here, first of all, and
5: primer de tot, em sento molt feliç aquí i intento donar el màxim de mi mateix. Puc dir que aquesta primera setmana a Girona ha fet molta calor. Però he necessitat uns dies per adaptar-me a tot i els entrenadors i tot el cos tècnic m'han ajudat amb tot. Així que per a mi ha estat fàcil adaptar-me i encara m'he d'adaptar i aprendre tot el que l'entrenador demana de mi, el que els nostres jugadors volen de mi i vull donar-ho tot per l'equip.
27: I acabem amb moviments, Marta. La Lliga ACB de bàsquet, el Barça ha anunciat el quart fitxatge de l'estiu. Es tracta del base texà, un Moja Gibbon procedent del Fedevita eslové. El base de 28 anys i 1,85 m signa un contracte per dues temporades. Més actualitat, el Manresa ha confirmat la sortida de l'escorta belga Retin Obasohan, que marxa al San Pablo Burgos. Va acreditar 12,3 punts, 2,3 rebots i 1,9 assistències. I el Fiat Girona ja té rivals pel seu debut europeu, que jugarà contra l'Ostende Bel, Levitz eslovac, el Solnoki hongarès, el Silona Agora polonès i el guanyador de la prèvia entre el Peja de Kosovo i el Dinamo Bucarest romanès.
0: Gràcies, Toni Castro, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran 2:45. Fem una petitíssima pausa i tornem de seguida. Fins ara.
9: La xarxa de comunicació local.
11: Una cigarreta.
12: Segueix-nos a les xarxes socials.
13: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
14: Finques Blaumar.
28: Les teves finques de proximitat, amb més de 30 anys al vostre servei. Lloguers i venda de tot tipus d'immobles, taxacions, assessorament...
14: Tot amb la confiança de sempre. Informa't sense compromís. Si vols vendre el teu immoble, truca'ns.
28: 93 792 0440.
14: Riera Bisbe Pol 2 d'Arenys de Mar.
28: Finques Blaumar, on comencen les bones decisions.
29: A Arenys de Mar, cuidar el que més t'importa és més fàcil amb AXA Capgròs Assegurances. L'Estefania Comí i l'Agustí Massuet t'ofereixen un assessorament proper i personalitzat.
30: Som experts en assegurances de salut, llar, vida i molt més. Tracte directe, confiança i solucions a mida per a tu i la teva família. Visita'ns a l'oficina del Rialsa Clavella 16.
29: AXA Capgròs Assegurances. La tranquil·litat de saber que estàs en bones mans.
31: Nou Confort, Lampisteria General. Manteniments, instal·lacions i reparacions de la llar. Aigua, llum, calefacció, aire condicionat, gas, osmosi, aerotèrmia, calderes. Legalitzem totes les instal·lacions i també tramitem les altes de gas. Departament de Reformes i Rehabilitacions. El millor servei, el millor preu. Nou Confort. Ens trobareu a la Riera del Pare Fita 15 d'Arenys de Mar. Truqueu al 93 795 61 85 o bé visiteu nouconfort.com.
32: Arribem a Arenys amb un nou concepte de salut. L'Institut de Salut Integrativa JM Charles. Un ecosistema que uneix rigor científic i acompanyament emocional. fisioteràpia, acupuntura, osteopatia, pediatria i psicologia per millorar la teva salut. T'esperem al carrer de Vall 19. Reserva al 655 630086 o segueix-nos a Instagram @centrejmxals. Institut JM Xals. Ciència i caliu humà Arenys.
1: Per tu, que t'encanta bussejar, i per tu, que els cabells no et vols ni mullar. Gaudeix de l'estiu a Caprabo amb aquesta ofertassa. Salmó fumat Eroski bàsic 120 grams amb un 15% de descompte, ara a 3,75 €. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
6: Segueix-nos a les xarxes socials.
13: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.

0: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: El Tribunal de Justícia de la Unió Europea avala la llei d'amnistia. En dues sentències, el Tribunal dictamina que no és contrari al dret de la Unió ni afecta els seus interessos financers o la lluita contra el terrorisme. Fins i tot apunten que el text facilita la recuperació i la reconciliació. La decisió obre la porta al retorn de l'expresident Carles Puigdemont i la resta d'exconsellers i a la fi de la inhabilitació per als condemnats pel procés. Des d'Esquerra i Junts, Oriol Junqueras i Jordi Turull se senten legitimats per la sentència.
2: L'amnistia no tanca el conflicte polític. L'amnistia confirma el conflicte polític. Confirma que la repressió mai no era la resposta i confirma que la solució definitiva continua sent la democràcia.
3: Avui això és un revulsiu que ens carrega de raons, que ens carrega d'energies per seguir treballant per assolir la independència de Catalunya.
0: Des de la Generalitat, el president Salvador Illa i des de la Moncloa, el ministre Félix Bolaños celebren que ja es pugui aplicar plenament la llei d'amnistia.
4: No hi ha volta de full. Ja no hi ha cap obstacle democràtic, constitucional o europeu que impedeixi la plena aplicació de la llei. Queda palès que el temps ens ha donat la raó.
5: El horizonte queda ya despejado para la plena aplicación de la ley. Solo se habrá cumplido plenamente la ley, tal y como la aprobaron las Cortes Generales, cuando se aplique también a los líderes políticos que impulsaron el proceso independentista.
0: És dijous, 16 de juliol de 2026, i tenim més titulars. Ja hem superat el pic de l'onada de calor, però avui les temperatures són encara molt elevades. De fet, s'ha activat un avís preventiu de per contaminació de partícules a tot Catalunya, que està relacionat amb l'entrada de pols africana. Sònia Kerr.
6: Catalunya ha registrat aquest dimecres el màxim de la demanda elèctrica des de l'inici de l'any, davant les altes temperatures. Es tracta de la tercera punta de demanda més alta de la sèrie històrica, només per darrere dels màxims assolits als anys 2006 i 2010.
0: Volem saber, doncs, quines temperatures ens esperen avui. Lluís Mi Pérez, bon dia.
7: Bon dia. Els núvols han estat els protagonistes les últimes hores, però poca pluja han deixat. Sí que hi ha hagut alguna tempesta més important cap al Pirineu de Lleida, però amb una temperatura elevada encara i amb moltíssima xafogor. Sobretot, la sensació de calor és molt i molt evident. Després d'una nit que, de fet, ha portat temperatures mínimes de rècord, com a mínim en alguns indrets com les comarques de Ponent. La ciutat de Lleida ha tingut la temperatura mínima més alta des de fa ben bé 80 anys. Unes temperatures que a hores d'ara ja diem són ben elevades. Ha de baixar una mica respecte ahir la màxima, però amb aquesta humitat elevada la xafogor serà molt i molt evident i encara amb força núvols, amb algun ruixat fugaç, més aviat amb ventades sobtades i alguna tempesta una mica més important a l'Alt Pirineu gironí. Demà un temps que serà ja més obert, al matí alguns núvols a la costa o a Ponent, i la temperatura no té ganes d'afluixar gaire. Sobretot la xafogor serà immensa. N'estem pendents a la xarxa.
0: Catalunya trenca amb 18 anys de descensos de la natalitat el 2025 amb un augment del 0,8%.
6: Un repunt que s'explica sobretot per l'augment de dones en edat fèrtil, ja que l'índex de fecunditat marca rècord a la baixa, amb 1,08 fills per dona de mitjana. Júlia, Sofia, Biel i Nil són els noms més posats al darrer any.
0: Els arquitectes alerten que la construcció de nous habitatges ha caigut un 40% a Barcelona el primer semestre de l'any.
6: Una xifra que cau prop d'un 3% al conjunt de Catalunya. El col·legi també alerta que la producció residencial continua lluny de les necessitats actuals.
0: En cultura, una intervenció al pavelló Mies van der Rohe de Barcelona convida a reflexionar sobre el malbaratament de l'aigua.
6: Plou prou, farà evident durant dues setmanes la quantitat d'aigua necessària per mantenir els estanys del pavelló.
0: Als esports, Toni Castro, l'Argentina serà el rival de la selecció espanyola de cara a la final del Mundial de Futbol de diumenge.
8: El conjunt sud-americà, liderat per Leo Messi, va superar Anglaterra amb remuntada per 1-2. El blaugrana Gordon va avançar els anglesos a l'inici de la segona meitat. Anglaterra ja tocava la final, però Enzo Fernández va empatar el 85 i Lautaro Martínez va fer el gol de la victòria argentina al 92.
0: Al control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr, passen 4 minuts de 2:45.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: El Tribunal de Justícia de la Unió Europea avala la llei de l'amnistia i aplana el retorn de Carles Puigdemont i la resta d'exconsellers. La sentència dictamina que l'organització del referèndum de l'1 d'octubre no ha perjudicat les finances de la institució comunitària. A més, tampoc no veu cap delicte de terrorisme en les accions del CDR posteriors a la sentència dels líders del procés. Aquesta resolució no implica cap canvi immediat en la situació dels requerits o condemnats en la causa, però sí que pot influir en els pronunciaments del Tribunal Constitucional i del Suprem. Lluís Mata, bon dia.
9: Bon dia. El Tribunal de Luxemburg no ha fet cap gir de guió i ha secundat l'opinió favorable a l'amnistia expressada fa uns mesos per l'advocat general del Tribunal, Dean Spielman. En concret, la Cort Europea s'ha pronunciat sobre les qüestions prejudicials requerides pel Tribunal de Comptes i ha deixat clar que no hi va haver cap delicte de malversació de fons públics en les despeses vinculades al referèndum d'independència. Precisament aquest delicte és una de les excepcions en la mesura de gràcia de l'amnistia i que el Tribunal Suprem esgrimeix per negar-ne l'aplicació a l'expresident Carles Puigdemont i altres líders com els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig. El president del Tribunal, exposava així els motius de la sentència.
10: No se opone a una normatividad nacional que amnistía los actos determinantes de responsabilidad contable ejecutados en el contexto de actividades políticas dirigidas a conseguir la independencia de una parte del territorio nacional de un Estado miembro y referentes a fondos que no provienen del presupuesto de la Unión Europea ni están destinados a este, por el motivo de que esa independencia habría podido ocasionar una reducción de los recursos de la Unión.
9: Per bé que la sentència de Luxemburg no és directament sobre la causa del procés, té un paper decisiu en el pronunciament del Tribunal Constitucional als recursos d'empara presentats, entre altres, per l'expresident Puigdemont i el líder d'Esquerra Republicana i exvicepresident de la Generalitat, Oriol Junqueras. La resposta s'espera a la tardor, i si el Tribunal considera que s'han vulnerat drets fonamentals dels afectats, pot requerir al Suprem que apliqui l'amnistia. Pel que fa als suposats delictes de terrorisme inclosos en l'anomenada Operació Judes que afecta el CDR, el TJUE també és taxatiu, no tenen cap encaix en la llei comunitària.
0: Ja tenim tota mena de reaccions a aquesta sentència. Primer, la dels implicats directament, Esquerra i Junts, que la veuen com una victòria de Catalunya i de l'independentisme. Reclamen als jutges que s'apliqui immediatament. Oriol Junqueras obre la porta més a ser candidat, mentre que Carles Puigdemont alerta que la repressió encara no ha acabat. Mont Carvajal, bon dia.
11: Bon dia. A la seu d'Esquerra Republicana a Barcelona, envoltat de dirigents del partit i en un faristol on es llegia Europa avala l'amnistia, el president d'Esquerra, Oriol Junqueras, visiblement emocionat, ha celebrat la sentència, malgrat que la troba insuficient, i ha reclamat la justícia espanyola que l'apliqui immediatament. Junqueras ha dit que avui s'obre un horitzó nou per l'independentisme i ha obert la porta a presentar-se de candidat.
2: Espero poder abraçar ben aviat el president Puigdemont als carrers de Girona o de Barcelona i espero que tots els exiliats puguin tornar a casa. Espero poder tornar a donar classes a la universitat. I si convé al país, i si convé Esquerra Republicana, poder tornar a exercir qualsevol responsabilitat política amb plena llibertat i amb tots els meus drets.
11: També a Barcelona, a la seu de Junts, la direcció ha estat connectada per videoconferència amb Carles Puigdemont, Lluís Puig i Toni Comín. A la sala de premsa ha comparegut el secretari general Jordi Turull amb l'advocat de Puigdemont, Gonzalo Boye. Turull considera la sentència europea una victòria i reclama al govern espanyol que actuï contra els jutges que no l'apliquin.
3: I si hi ha algun jutge que intenta buscar tres peus al gat per no aplicar-la, doncs prendre accions legals, que és el que nosaltres vàrem demanar sempre. És a dir, quan tu saps que has d'aplicar una norma i no l'apliques, estàs prevaricant.
11: El diputat de la CUP, Xavier Pellicer, també recela dels tribunals espanyols.
12: Aquí no ha acabat res respecte a la llei d'amnistia, perquè la pilota torna a estar a la teulada dels tribunals espanyols. I l'alineació dels tribunals espanyols doncs no fa esperar res de bo.
11: Per Jessica Albiach, dels Comuns, la sentència és una bufetada a la cara del Tribunal Suprem.
13: El que avui ha fet Europa és donar-li una bofetada

0: polítics que van impulsar el procés independentista. Per la seva banda, el Partit Popular s'ha limitat a respectar la sentència. Pere Sanz.
1: En una declaració institucional, el ministre de Justícia i Relacions amb les Corts, Félix Bolaños, ha dit que la sentència demostra que l'amnistia és una llei impecable, constitucional i cenyida al dret europeu. Bolaños considera que la decisió de la justícia europea posa punt i final a un debat que, segons ha dit, no va ser jurídic, sinó visceral. El ministre ha reclamat la plena aplicació de la llei als líders del procés.
2: El horizonte queda ya despejado para la plena aplicación de la ley. Es cierto que la amnistía ha desplegado sus efectos ya sobre casi 400 personas, desde activistas y manifestantes hasta fuerzas y cuerpos de seguridad. Pero solo se habrá cumplido plenamente la ley, tal y como la aprobaron las Cortes Generales, cuando se aplique también a los líderes políticos que impulsaron el proceso independentista.
1: El secretari general del Partit Popular, Miguel Tellado, ha dit respectar la decisió de la justícia europea i ha relativitzat la sentència, recordant que l'aplicació de l'amnistia està en mans dels tribunals espanyols.
3: Expresamos nuestro respeto absoluto al fallo del tribunal. Los demócratas respetamos las sentencias siempre, las de los tribunales españoles y también las de los tribunales europeos. Sería deseable que el gobierno de Pedro Sánchez y sus aledaños también lo hiciesen, especialmente cuando se trata de decisiones que afectan directamente al gobierno, al presidente, a su partido o a su familia.
1: I des de Sumar s'ha celebrat la decisió del Tribunal Europeu perquè avala, han dit, la política de l'executiu central per Catalunya.
0: També ha reaccionat a la sentència el jutge Llarena, que diu que no aixecarà l'ordre de detenció a Puigdemont perquè creu que la decisió del Tribunal de Justícia de la Unió Europea no l'afecta.
4: Fons del Suprem afirmen que l'ordre de detenció no es va imposar perquè la llei es considerés contrària a la normativa europea, sinó perquè l'amnistia no es podia aplicar als delictes de malversació comesos per aconseguir un benefici personal de naturalesa patrimonial. Aquesta circumstància, apunten, no canvia amb la sentència d'avui. De la seva banda, l'Audiència Nacional afirma que ha d'estudiar-la abans de decidir si arxiva la causa de l'operació Judes contra 12 membres del CDR.
0: I encara en l'àmbit judicial, un apunt més, l'Audiència de Madrid ha retirat les cautelars a la dona de Pedro Sánchez, a Begoña Gómez. A més, ha decidit el sobreseïment del delicte de corrupció als negocis.
4: L'Audiència ha decidit aixecar les mesures de prohibició de sortir del país, lliurament del passaport i obligació de compareixer cada 15 dies davant l'autoritat judicial imposades pel jutge Peinado. A més, ha acordat el sobreseïment de delicte de corrupció en els negocis per a tots els investigats de la causa. Gómez serà jutjada igualment per tràfic d'influències i malversació de cabals públics.
5: Notícies en xarxa.
0: Ja hem superat el pic de l'onada de calor, però avui les temperatures encara són molt elevades arreu. De fet, s'ha activat un avís preventiu per contaminació de partícules a tot Catalunya, que està relacionat amb l'entrada de pols africana.
4: Catalunya ha registrat avui el màxim, ahir dimecres, el màxim de demanda elèctrica des de l'inici de l'any. Es tracta de la tercera punta de demanda més alta de la sèrie històrica, només per darrere dels màxims assolits als anys 2006 i 2010.
0: Són dies de calor asfixiant arreu i especialment a les Terres de l'Ebre, amb temperatures mínimes que no baixen dels 24 graus i que poden suposar un perill per la salut. Protecció Civil ens dona consells per suportar millor aquests dies. 21 Ràdio, Albert Calatayud.
6: Protecció Civil demana molta precaució amb l'onada de calor i les altes temperatures, recordant que es pot gaudir de l'estiu, però amb cautela. Segons el cap del servei, a les Terres de l'Ebre, Rafael Prades, en uns dies de possibles activitats a l'aire lliure, s'insisteix que la millor eina per evitar ensurts és informar-se bé, conèixer els riscos i tenir sempre present el telèfon 112.
7: Sobretot intentar evitar les hores de màxima insolació, allí on més ens pot afectar la calor, sobretot intentar, doncs, si no és necessari, no sortir al carrer, quedar-nos a casa, és que s'ha de beure molta aigua, s'ha d'hidratar.
6: Què fem per gestionar millor les elevades temperatures i combatre la calor?
8: Jo ara em poso dins de casa i procuro no sortir.
9: Quedar-nos a casa en l'aire condicionat, perquè no es pot. Sortim de matí, que fa, no fa tanta calor, però per la tarda ja ens quedem a casa.
6: A banda dels problemes que pot comportar per a la salut, des del cos d'emergències recorden el risc d'incendi i els incidents a les platges i rius.
0: Doncs justament la Diputació de Barcelona aposta per un pla de vigilància contra incendis amb els agents cívics com a figura clau. Entre d'altres mesures, informaran a la població de les males praxis que poden provocar un foc.
4: Catalunya ha patit més de 150 incendis aquest estiu que han afectat unes 4.000 hectàrees de bosc, entre elles el que es va produir a la Serralada de Marina.
0: Ràdio Ciutat de Badalona, Eric García.
10: La Diputació de Barcelona vol que la figura de l'agent cívic sigui fonamental tant per informar la ciutadania en cas d'incidència com per efectuar una revisió de totes les línies línies elèctriques. De fet, la diputada

0: L'administració ja ha alertat a les companyies que hi ha 5 punts que es troben malmesos a la serralada de Marina. Així mateix s'estan instal·lant càmeres de videovigilància i tenen la intenció de protegir els voltants de les urbanitzacions amb punts d'aigua o tallafocs. El diputat de Prevenció d'Incendis i Gestió Forestal de la Diputació de Barcelona, Jordi Fàbrega, assenyala la principal preocupació de l'administració.
1: El que més ens preocupa és que ha crescut l'incivisme en tota la serra de Marina, d'abocaments incontrolats, de petits abocaments, de deixalles susceptibles a poder crear un incendi. I l'altra cosa, tots els incendis que tenim i els conats d'incendi que n'hem tingut diverses aquí a la Serra de Marina, doncs són provocats tots ells per l'espècie humana, pels humans.
0: El diputat ha expressat que es necessiten jornades pedagògiques per part d'escoles i ajuntaments que alertin de la importància de la protecció dels boscos.
2: Al Vallès Oriental, els alcaldes demanen una reunió amb la consellera d'Interior per tal d'abordar les mesures antiincendi dels boscos privats de la comarca, que són la majoria, i a més alguns propietaris no poden assumir-ne el cost de la prevenció. BOTV, Aina Ruiz.
3: En aquest sentit, s'ha acordat estudiar la possibilitat d'impulsar mecanismes de finançament per abordar la problemàtica dels terrenys forestals que es troben en propietats privades, tal com ha detallat el president del Consell Comarcal, Emilio Cordero.
4: A vegades aquests 8-9 mesos de decalatge de que arriba la subvenció, que és bastant poc, però és veritat, 8-9 mesos, a vegades un no disposa d'aquests 100 o 125.000 euros que costa fer aquestes franges. No? A veure si es pot adelantar aquest pagament a compte.
3: Durant la reunió també s'ha posat sobre la taula l'agenda 2020-2030 del Consell Comarcal, una planificació que se centra en els objectius de desenvolupament sostenible.
2: Són 3:15. Catalunya ha trencat amb 18 anys de descensos de la natalitat al 2025, amb un augment, això sí, modest, del 0,8%.
5: Un repunt que s'explica sobretot per l'augment de dones en edat fèrtil, ja que l'índex de fecunditat es manté a la baixa i marca un rècord amb un 1,08%. Fills, 1,08 fills, volíem dir, per dona, de mitjana. L'edat mitjana a la maternitat torna a augmentar i és ja de 32,8 anys. Júlia, Sofia, Bial i Nil són els noms més posats als nadons al 2025. Júlia recupera el liderat entre les nenes 3 anys després i Bial s'imposa entre els nens per primer cop.
6: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: El Col·legi Oficial d'Arquitectes de Catalunya alerta del descens de gairebé un 40% dels nous habitatges visats a Barcelona el primer semestre d'aquest any. La xifra cau prop d'un 3% al conjunt de Catalunya. El Col·legi també denuncia que la producció residencial continua lluny de les necessitats del país, que s'estima hauria de ser de 25.000 habitatges nous per any. Marc Pijuan, bon dia.
7: Bon dia, Marta. El conjunt de Catalunya es van visar prop de 8.000 nous habitatges durant el primer semestre del 2026, lluny de l'objectiu dels 25.000 anuals establerts pel Pla Territorial Sectorial d'Habitatge. L'entitat atribueix aquesta davallada a la falta de sòl disponible i la reserva del 30% a habitatge protegit. Tot i créixer un 5% respecte a l'any passat, la rehabilitació continua sent l'assignatura pendent. Per tot plegat, Sandra Bestraten, degana de l'entitat, demana un pacte de país.
8: Creiem que cal seguir reforçant i reivindicant la rehabilitació, però sobretot cal seguir reivindicant la necessitat de l'habitatge. I aquí sí que volem seguir insistint en la necessitat d'aquest pacte nacional per l'habitatge. Aquest pacte no només ha d'anar acompanyat d'unes llicències més ràpides, sinó que cal una estratègia de país perquè realment les mesures siguin estables i puguin ser compartides entre totes les administracions i el conjunt dels agents implicats.
7: Per accelerar la posada en marxa dels nous projectes, el Col·legi reclama reforçar els equips d'arquitectes municipals, agilitzar els processos de concessió de llicències, simplificar normatives i unificar criteris d'interpretació.
2: Anem ara fins al Berguedà, perquè allà els alcaldes i alcaldesses rebutgen el Pla d'Energies Renovables tal com està redactat al Plater. Els 31 municipis hi presentaran al·legacions, però alguns ajuntaments fins i tot proposen ja rebutjar-lo totalment i fer front comú amb d'altres comarques on també l'oposició està molt estesa. Televisió del Berguedà, Héctor Aranda.
9: El Consell d'Alcaldies del Berguedà del mes de juliol, celebrat ahir a Santa Maria de Merlès, va tractar el posicionament de la comarca en relació al Plater. Tots els alcaldes i les alcaldesses coincideixen en que no s'ha tingut en compte el territori i que se'ls ha donat molt poc temps per estudiar la documentació. Però hi va haver discrepàncies en el posicionament. Alguns alcaldes van demanar fer front comú amb altres comarques per demanar la retirada del Plater. Altres són més possibilistes i presentaran al·legacions per evitar mals majors. Moisès Massanes, president del Consell Comarcal del Berguedà.
10: Nosaltres treballem en dos escenaris. Un, que és negar la major, és a dir, comenceu de nou, i si això passa, doncs tot això ho podrem esmenar. I si no, si acaba passant, ostres, doncs que no sigui que no tenim res per treballat, perquè en alguns casos flagrants doncs no ho puguem aturar.
9: Per tal de facilitar la feina als micropobles, des del Consell Comarcal del Berguedà s'ha redactat un plec de 15 al·legacions marc que cada municipi pot adaptar i presentar.
2: I tenim encara més actualitat local. Són notícies que avui ens arriben des d'Ona Malgrat i la Cala Ràdio.
11: La Baixa Tordera ha registrat la primera nidificació de gaig blau al Maresme. La reproducció ha tingut lloc en una de les caixes niu instal·lades per l'Associació Naturalistes del Montnegre i la Tordera en el marc del projecte Nius pel Blau, que l'entitat impulsa des del 2021 amb l'objectiu de crear nous punts de nidificació per a aquesta espècie a la plana agrícola de la Baixa Tordera. El gaig blau és una au migratòria que arriba a Catalunya durant la primavera, està catalogada com a vulnerable i està protegida. L'entitat també defensa la consolidació de la Baixa Tordera com un espai de gran valor ecològic que pot convertir-se en un referent per a projectes de restauració i seguiment de la biodiversitat.
12: L'Ajuntament de l'Ametlla de Mar està desplegant un projecte de platges intel·ligents per regular l'accés a les cales mitjançant la sensorització dels aparcaments i una plataforma d'informació en temps real. El sistema, que forma part del Pla de Sostenibilitat Turística l'Ametlla de Mar, la cala més natural, ja s'ha instal·lat als aparcaments de Calavidre, Calaforn i la platja Sant Jordi. Quan entri en funcionament, informarà de l'ocupació dels aparcaments a través de panells informatius i d'una aplicació web, orientant els visitants cap a les cales amb disponibilitat. L'objectiu és reduir la saturació, protegir els espais naturals i fomentar una mobilitat més sostenible.
2: I és moment per a la cultura. Una intervenció al pavelló Mies van der Rohe de Barcelona convida a reflexionar sobre el malbaratament de l'aigua en l'actual crisi climàtica. Plou prou farà evident durant dues setmanes la quantitat d'aigua necessària per mantenir els estanys del pavelló. Serà amb l'acompanyament de debats sobre la relació entre l'aigua, l'arquitectura i la ciutat. David Navarro, bon dia.
13: Bon dia. El projecte dels estudis d'arquitectura Cierto Estudio, H3O Arquitectes i Metrònom situa al pavelló Mies van der Rohe 12 dipòsits amb 12.000 litres d'aigua freàtica que, mitjançant una canal, aportaran durant dues setmanes una mica més d'un litre per minut a l'estany naturalitzat de l'edifici. Es tracta de compensar el líquid que s'evapora de forma natural i que, de normal, es reomple amb aigua de l'aixeta. D'aquesta manera, ha explicat el comissari Miquel Ruiz, es fa evident la necessitat de buscar formes de reaprofitar l'aigua.
14: L'arquitectura, al final, si la imaginem com una cosa que cobreix, funciona com un paraigües. Aleshores, com a paraigües, té la capacitat de captar molta aigua, no? I aquesta aigua què passa? Que normalment s'expulsa, no? Hem de transformar això entenent els cicles naturals, no? La recirculació i el reutilitzament d'aquest recurs.
13: La instal·lació, que forma part de la programació de Barcelona Capital Mundial de l'Arquitectura, s'acompanya de plafons amb textos d'investigadors de diferents àmbits que es revelen quan es mullen. Uns professionals que també participaran en els debats que, al voltant dels reptes hídrics, es faran les properes dues setmanes del pavelló.
2: I encara més dades en clau cultural. El Primavera Sound xifra l'impacte econòmic de l'edició d'enguany, del 2026, amb més de 344 milions d'euros.
5: És una xifra que supera en 5 milions la de l'any passat. Del total de la recent edició, 155 milions corresponen a l'impacte econòmic directe al territori, extret a partir de la despesa dels assistents en qüestions d'allotjament, restaurants, transport i oci.
2: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta avui Toni Castro. Molt bon dia, Toni. L'Argentina serà el rival de la selecció espanyola a la final del Mundial de Futbol de diumenge.
15: Bon dia, Marta. El conjunt sud-americà, liderat per Leo Messi, va superar Anglaterra amb remuntada per 1-2. El blaugrana Gordon va avançar els anglesos a l'inici de la segona part. Anglaterra ja tocava la final, però Enzo Fernández va empatar el 85 i Lautaro Martínez va fer el gol de la victòria argentina al 92. L'albiceleste intentarà diumenge revalidar el Mundial aconseguit el 2022 al Qatar. Centenars d'argentins van celebrar la classificació de la seva selecció per la final d'aquest Mundial, nit de bogeria, per exemple, a l'Arc de Triomf de Barcelona. Escoltem el seleccionador argentí Lionel Scaloni.
16: Vivo en España, tengo familia española, pero el domingo lo siento, vamos a intentar ganarles y ojalá los españoles estén contentos que Argentina está en la final, que tantas alegrías le ha dado Leo Messi a ese país. Jugando tanto tiempo, espero que sepan entender la gran diferencia de este jugador que para mí, ¿qué más tiene que hacer para ser el mejor futbolista de la historia?
15: Per ser la final del Mundial tindrà un descans de 30 minuts amb un gran espectacle musical inèdit, copiant el model de la Super Bowl. L'esdeveniment reunirà artistes com Justin Bieber, Shakira, Madonna, BTS i Coldplay. Barcelona instal·larà diumenge una pantalla gegant per seguir aquesta final del Mundial. Se situarà al carrer de Martí Franquès, al districte de les Corts. L'Ajuntament ha previst un seguit d'actes per al públic familiar que començaran a les 7 de la tarda, 2 hores abans de l'inici del partit. La iniciativa se suma a les altres d'altres municipis, com ja es va poder seguir la semifinal contra França, com Mataró, Sabadell o Terrassa, entre d'altres. Encara en futbol, el Girona ha presentat aquest migdia el davanter ucraïnès de 21 anys, Alex Pishur, que ha valorat l'arribada a Montilivi.
17: I feel very happy here, first of all, and...
18: Primer de tot, em sento molt feliç aquí i intento donar el màxim de mi mateix. Puc dir que aquesta primera setmana a Girona ha fet molta calor. Però he necessitat uns dies per adaptar-me a tot i els entrenadors i tot el cos tècnic m'han ajudat amb tot.
17: Coaches, all staff help for me with everything.
18: Així que per a mi ha estat fàcil adaptar-me i encara m'he d'adaptar i aprendre tot el que l'entrenador demana de mi, el que els nostres jugadors volen de mi i vull donar-ho tot per l'equip.
15: A Primera Federació, el Sant Andreu ha començat la pretemporada del debut a la Primera Federació. L'equip quadribarrat ha fitxat l'extrem barceloní Àlex Bermejo, que arriba procedent del Debrecenic hongarès. Bermejo, que signa per 2 temporades, té experiència a segona divisió, on ha jugat amb el Tenerife i el Burgos, acumulant 158 partits i 20 gols. El Nàstic de Tarragona ha incorporat el migcampista internacional gabonès Babanzila Meshak, procedent de l'Europa. De fet, l'equip escapulat també ha anunciat la sortida del porter Flere, que marxa de després de 2 temporades i 73 partits amb l'Europa. Dia de moviments de la Lliga CB de bàsquet, el Barça ha anunciat el quart fitxatge de l'estiu. Es tracta del base texà Umoja Gibbon, procedent del CD Vita eslové. El base de 28 anys i 1,85 m signa un contracte per 2 temporades. Per la seva banda, la 6 de joventut ha fet oficial el retorn de Nico Laprovittola, ex del Barça, que també ha signat un contracte de 3 anys. L'escort torna a l'Olímpic de Badalona, on ja va militar entre el 2017 i el 2019, Marta, aconseguint el títol de millor jugador de la Lliga Endesa. Va ser el curs 18-19.
2: Gràcies, Toni Castro. És l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran ja les 3. Ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Bona tarda.
19: La xarxa de comunicació local.

0: Segueix-nos a les xarxes socials.
1: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
2: A l'estiu recuperem el més destacat de tota la temporada. El que sentiràs ara és una repetició.

El cau de la bruixa verda. El teu programa de benestar, salut, natura i llibres en femení per a tots els públics. Cada dimecres a Ràdio Arenys ens trobem al cau de la bruixa verda amb Imma Lizondo. Benvinguts, amigues i amics del cau de la bruixa verda a Ràdio Arenys. Us parla l'Imma Lizondo, presentadora i impulsora d'aquest programa en femení, i als serveis tècnics de Ràdio Arenys ens acompanya el Joan Bosch. En aquest programa, els llibres ens porten a parlar de salut, benestar, creixement personal i les propietats curatives de la natura. Si voleu consultar els recursos, àudios, llibres, cançons i continguts de tots els programes, ho trobareu tot al web caubruixaverda.com.

0: Comencem el programa escoltant aquesta dolça cançó M'envoyer de fleurs de Sandrine Kiberlain, que ens recorda de cuidar-nos, de ser el nostre centre, de fer-nos un homenatge. Som la persona més important de la nostra vida. Tot el que ens posem a la pell hauríem de poder també poder-ho menjar. Doncs a través de la nostra pell pot passar tòxics al nostre organisme. Així de fàcil. Anem en compte amb el que ens posem a la nostra pell. J'ai décidé de me regarder. Avui amb nosaltres tenim a dues sàvies dones de les herbes. Els apassiona els ungüents, les plantes, les flors i com el món natural ens aporta benestar i salut. Tenim l'Alícia Herrera, apassionada de les herbes remeieres, defensora de la medicina popular i artesana de cosmètica natural. Es defineix amb ella com la bruixa moderna. I és que ho és, perquè compta també amb un bagatge ben científic, biòloga, màster de gestió medioambiental i especialitzada en cosmètica. Porta un projecte que es diu El Camí de les Herbes. Benvinguda, Alícia.
1: Hola, Imma, gràcies per convidar-me.
0: Encantadíssims. I també ens acompanya avui la Núria Prat, historiadora de l'art i restauradora arqueològica. L'apassionen els viatges, descobrir nous mons, costums i nova gent. És tècnica en aromateràpia, enamorada de les coses naturals i saludables. Es dedica al món de la cosmètica natural terapèutica a través del seu projecte Cosmorigen. Benvinguda, Núria.
2: Moltes gràcies, Imma.
0: Sí.
2: Encantada.
0: Doncs molt bé, noies, avui parlem de la cosmètica natural, aquella cosmètica respectuosa amb la persona i el medi ambient, aquella cosmètica que no porta tòxics i ens nodreix. Segons el diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans, definim cosmètica com el que serveix per a conservar i embellir el cos. Comencem aquest tema de cosmètica natural amb un llibre on podem descobrir que la cosmètica natural, junt amb l'alimentació, pot formar part d'un estil de vida més conscient i saludable. És un llibre molt i molt recomanable que es titula Naturalment atractius, cosmètica ecològica, vegi i sostenible, feta a casa, de Josefina Llargués Trujols, editat per Cosetània Edicions, del maig del 2017. Per dir-li una cosa d'aquest llibre, el doctor Francisco Marín, que és el que fa el pròleg, ens diu: fem prevenció, millorem la nostra nutrició i tractem les malalties lleus amb remeis naturals, sense excipients, sense químics afegits. No és tan complicat. Així que, vinga, noies, volem fer incidència i prevenir de la importància de prendre consciència dels tòxics que rebem en el nostre organisme a través de la pell. Alícia, explica'm una miqueta tot això sobre els tòxics, per què és tan interessant, important de conèixer, quina incidència tenen en nosaltres i a la nostra pell, i què podem fer per evitar-los.
1: Doncs és un... aquesta pregunta que sembla fàcil, podríem estar parlant una hora sencera.
0: Breument. Així.
1: Però, bueno, per abreujar, no? Per entrar, pensem que la pell és bastant impermeable. De fet, és una barrera que tenim, que té el cos de protecció contra les agressions externes i contra també els tòxics externs. Però el problema de la cosmètica és que nosaltres l'apliquem directament a la pell i a sobre freguem perquè penetri a la pell. I si aquests productes que hi posem no són del tot naturals o són molt processats o, com la majoria passa, que són substàncies derivades del petroli, perquè ha sigut a partir de la indústria petrolera, a partir de la indústria del petroli, que s'han descobert moltes substàncies que ajuden a l'aparença del cosmètic, però que en realitat, quan la posem a la pell, doncs poden arribar a ser tòxiques per nosaltres, poden afectar doncs a les hormones, poden afectar com a cancerígenes, poden tapar els poros, tota aquesta sèrie de coses que poden passar.
0: Núria, amb quins productes sí que podem comptar, diguéssim, tenint en compte que tenim sí. tota una sèrie de productes processats que són, bueno, perniciosos per nosaltres, quins sí, sí que podem i són naturals?
2: Mira, això que diu l'Imma, l'Alícia, és molt important. La cosmètica convencional és estàtica, no? És a dir, tu obres un pot de crema, no? I està 10 anys i pot estar intacta, la mateixa olor, el mateix aspecte, textura, i no canvia res, no? Per què? Pues perquè, evidentment, no són productes del tot naturals. Llavors, aquí, què podem fer? Doncs podem, com a mínim, saber què és amb la cosmètica convencional. Poden afegir aigua destil·lada, per exemple, que és una aigua que no té cap mena, no ens aporta cap plus. En la cosmètica natural, tot l'element que nosaltres afegim ens aportarà un benefici per nosaltres. Llavors, en la fase aquosa, diguem, l'aigua destil·lada en la convencional, en la natural seria aigües vitalitzades, que això pot ser una infusió de qualsevol de les plantes, depenent de quin tipus de beneficis vulguem aportar. Poden ser decoccions, que això depenent de l'estona que estigui infusionant-se o al foc o no, no? Es diu diferent. Poden ser hidrolats, que és un subproducte de la destil·lació dels olis essencials, no? Llavors ja tenim, no tenim una aigua inert, sinó que tenim una aigua amb certes propietats, no? Després, pel que fa a la fase oliosa, a la cosmètica convencional, tenim olis minerals, que també són derivats del petroli, com deia molt bé l'Alícia, greixos animals, no? De dubtosa procedència, que això amb la cosmètica natural també és molt important, l'ètica, no? D'on surten les matèries primes que utilitzem, no? I quins mètodes. Llavors, en la cosmètica natural podem fer servir ceres, podem fer servir grasses vegetals, olis vegetals, oleats, macerats, tot això ens aporta un plus, no? A part del greix, de l'oli vegetal en si, també el podem macerar per tenir més propietats, no? D'algunes plantes. Bueno, llavors, aquí, per donar textures, amb les silicones en la cosmètica convencional, no? Que què fan? Ens tapen el poro. Aquí ens estan aportant un perjudici, no? Moltes dels productes de la cosmètica convencional ens aporten perjudicis, més que no pas beneficis, no? En la cosmètica natural podem fer servir ceres, mantegues vegetals. Bueno, així podria també continuar, eh? No em vull allargar massa, però realment, jo que sé, els perfums, la paraula perfum, la importància de saber llegir una mica els incits de la cosmètica, no? A dins del perfum hi ha aromes sintètics en el millor dels casos. És a dir, aquí s'hi afegeixen coses que no tenen per què, o sigui, per llei, no tenen per què especificar-ho, no? Llavors, nosaltres fem servir olis essencials, fem servir extractes, tot això ens aporta un benefici, sí o sí, que de l'altra manera, doncs moltes vegades són perjudicis, no? Per nosaltres, ja no són per la nostra pell, sinó per la nostra integritat, no? En general.
0: Alícia, sí, digues.
1: No, que volia incidir en això, en aquest aspecte dels tòxics en la cosmètica convencional, perquè també estan regulats. És a dir, a vegades parlem de que les, no sé, un conservant en concret, pot ser, té un debilita la membrana de les cèl·lules i així, però poder hi ha poqueta quantitat en aquella crema. El problema és quan te poses repetidament aquella crema, un altre xampú, i es fa com un còctel de petites substàncies, de petites concentracions de substàncies tòxiques que no sabem quina reacció poden tenir en el cos. Aquest és el principal problema. Per això, des del 2009, la reglamentació de cosmètica, tota la cosmètica europea, doncs obliga els fabricants a fer una vigilància i que en els seus productes, si hi ha reaccions adverses, doncs que es digui i que es documenti per poder anar regulant aquestes dosis de productes de entre cometes, tòxics, que poden ser conservants o colorants, fragàncies, etcètera, etcètera, etcètera. Una mica, això és molt vell, perquè si anem molt avall a la història, els egipcis, doncs es pintaven els ulls amb una substància que com un rímel, no?, amb antimoni, i al final era verinós, això. O en el segle XVIII, que es pintaven la cara perquè la s'havia de tenir blanca, i se pintaven la cara amb una barreja de plom i vinagre. I clar, el plom també és supertòxic, no? I hi havia gent que s'emmalaltia. Doncs perquè això no passi, gràcies a la història, no? Doncs hi ha aquestes regulacions també.
0: Alguns productes que pugueu dir, per exemple, quan nosaltres mirem una etiqueta, què és aquells productes que ens han de saltar els ulls, de dir, no, aquí algun nom de producte d'aquells, si porta això, aquest cosmètic, no anem bé.
2: Bueno, aquí hi ha els famosos parabens, no? Que gràcies a Déu fa no sé quants anys, 5 o 6, tampoc no gaires més, van sortir a la llum, no? Tothom per fi va conèixer aquest nom, que té múltiples variants, parabens, bueno, hi ha uns quants acabats amb bens, que és això, que són conservants que ajuden a que aquests productes allargar la vida, òbviament, però no, bueno, porten DTTs, els PECs també són derivats del petroli. Bueno, hi ha tota una sèrie de... A veure, Alicia, si m'ajudes. Hi ha tota una sèrie de... Una de les coses importants, que això jo crec que és digna d'esmentar, bàsicament a l'hora de mirar un INSI...
0: Tots és els un INSI? Disculpa, eh?
2: L'INSI és on... Bueno, els ingredients... Ara les sigles... International Nomenclatura...
1: Sí, sí. La Nomenclatura Internacional de Productes Cosmètics. Cada ingredient cosmètic té un nom... anava a dir en codi, no? No normal.
0: D'acord.
1: És a dir, un nom internacional que a vegades és el nom de la substància en si i a vegades és un derivat del nom de la substància. Per tant, a vegades és difícil de traduir o de saber ben bé quina substància està en aquest producte cosmètic. Perdona, no? Però,
2: no, que per parlem... Així anem intercanviant. Està molt bé.
1: La cosmètica natural és molt fàcil, no? Perquè pots dir aigua de fenoll. I amb el nom INSI del fenoll, que és el mateix que el seu nom científic, tothom s'entén. Però, o sigui, si jo te dic el sodium lauryl-sulfatem, pues ja no sabem
0: res. Que això seria l'INSI, diguéssim.
1: Exacte, l'INSI d'aquesta substància.
2: Tots els ingredients, no? I una de les coses fàcils i ràpides de poder veure també, els noms en llatí, bàsicament, són productes directament naturals, no? És el nom genèric, no?, de l'espècie. I, en canvi, quan comencen a aparèixer coses en anglès, aquí, bueno, és un moment de pensar, ui, aquí què m'estan posant, no? És un indicador que està a l'abast de tothom, que és molt fàcil veure-ho, no? Llatí, bueno, anem per bon camí, i l'anglès, doncs aquí hi ha algun tema, no?, que se'n va escara.
1: Per exemple, els filtres de les cremes del sol, ara que és estiu, doncs són productes químics i la majoria són tòxics. Inclús alguns, a través d'aquest sistema de vigilància de la Unió Europea, s'han deixat de fer servir perquè provocaven taques a la pell, als propis filtres solars.
0: Imagina.
1: Tots els que es feien servir en els anys 90, 2000. Vale?
2: També hi havia molta més ignorància, no, Alicia?
1: No, és això, no? De que, clar, ens apliquem una substància a la pell, dona problemes, vale? Pues algú que reculli aquests problemes i que ho digui. I que per això els parabens també s'han anat traient d'aquestes substàncies permeses. Sí. La Unió Europea té una llistat de substàncies permeses i les va actualitzant conforme hi ha gent que li donen reaccions adverses. Llavors, per exemple, els filtres químics en els ingredients de la crema no te posarà filtre químic, filtre solar, vull dir. Te posarà benzofenone, octocrilane, i no tindràs ni idea de lo que és. No? Llavors, costa una mica doncs, informar-se sobre això... Bueno, és un esforç que s'ha de fer.
0: Bueno, a poc a poc crec que tothom anem sent més conscients d'això, de la necessitat de saber què ens estem aplicant, què ingerim i què ens apliquem a la pell. Així que encantarà també que proposéssiu pues, alguna recepta o, per exemple, a casa... què recomanaríeu tenir com a bàsic, no? Així, les coses més bàsiques d'una cosmètica natural molt fàcil...
2: Comença, Alicia.
1: Ah, sí? Bueno, és que jo quan me poso a ser fàcil, sóc molt radicalment fàcil.
2: Està molt bé, perquè així... Està molt bé.
1: Tenim un ingredient a la cuina perquè m'ha agradat molt això que has dit, Imma, al principi, que tot el que puguis menjar t'ho pots posar a la pell, pràcticament seria així, no? Llavors tenim un ingredient que és fabulós, que és l'oli d'oliva. L'oli d'oliva verge extra i també l'oli de girassol, que són dos ingredients fabulosos. Doncs per hidratar, per cuidar la pell, per tot això, l'oli d'oliva. Si a més en aquest oli d'oliva li podem macerar doncs, un romaní o farigola o coses així fàcils, no? Doncs encara millor, ens donaran més aport d'aquestes propietats de les plantes. Això seria el més fàcil de tot, inclús per desmaquillar, no? Si fem servir de la cara i de rímel o el que sigui, l'oli d'oliva va fantàstica.
0: Sí, mira, parlant d'això, la Núria ens aportarà una petita receta. Mira, ja que així posem la falca de la recepta que portaves aquí, que precisament tenia alguna cosa d'oli.
2: Sí, ara que anaves dient això, dic, doncs mira, jo proposo un bifàsic, això desmaquillant pels ulls. Sempre amb els desmaquillants ens acaben picant els ulls, és o no? Allò, hi ha alguna cosa que ens fa plorar o ens fa, no, que ens molesti. Doncs això, fantàstic, oli d'oliva, oli de girassol. El girassol ara no ho sé si tant, però el d'oliva sempre l'hem tingut i sempre, sempre procurant que sigui verge extra. La primera premsa fred i tot això és important també, tant per menjar com per la pell. Llavors, proposaria un bifàsic molt, molt senzill, més o menys un 20% d'oli vegetal, el d'oliva mateix, i un 80% d'una infusió, el que tingueu a casa, és a dir, camamilla, amb el que és igual, lavanda, ara... el que sigui més, el que tingueu més a mà. Llavors, què quedarà? Òbviament quedarà l'oli a dalt i quedarà l'aigua a baix, no? Llavors, això ho sacsegeu i amb unes d'aquestes, uns cotonets desmaquillants, és un bifàsic perfecte. L'únic inconvenient, aquí no hi ha conservants, això ho heu de guardar a la nevera i us durarà 3 dies. Dic jo, més o menys uns 3 dies, perquè, clar, a l'haver-hi en la fase aquosa... hi ha nutrients i hi ha fase aquosa i això vol dir que proliferen les bactèries, no? Llavors s'ha de tenir en compte això, que és un bifàsic per fer-lo servir 2 o 3 nits o al cap de setmana, per exemple, no? I anar-lo fent en petites dosis.
1: Aquest és el entre cometes, el problema de la cosmètica natural, que no és un problema, al revés, sinó que la cosmètica casolana, vull dir, la cosmètica casolana sempre és molt fresca. En canvi, si nosaltres volem la comoditat de tenir aquest bifàsic, per exemple, fora de la nevera i al costat del lavabo i de manera que se pugui conservar, doncs li has de posar una altra substància que conservi. I aquesta altra substància, en poqueta quantitat, evidentment no passa res, però al llarg del temps s'acumulen i arriben sent tòxiques.
2: Clar, el problema és que ens posem tantes coses, Alicia, durant el dia, tantíssimes, hi ha tantes substàncies que van acumulant, algunes es queden per sempre dins del cos, altres les podem anar traient, són els tòxics persistents i els no persistents, però altres els heredem, és a dir, altres estan als òvuls de les nostres àvies, vull dir que al final això ho anem passant de generació en generació i això és important prendre consciència, com a mínim, hem arribat fins aquí, estem com estem, però podem canviar una mica el futur, no? Podem canviar tot això, vull dir, això és important.
0: Així que a la nostra casa podem tenir aquests olis vegetals, que després també l'Alicia ens explicarà una miqueta més endavant, el que diferents, els olis vegetals, podem tenir olis essencials que ens ajudin, no, a moderar o a utilitzar en segons quines coses. Què més podem tenir? Podem tenir hidrolats, podem tenir aigües infusionades, no, amb infusions, tot
2: sí,
0: això que ens pot utilitzem per hidratar, per netejar.
2: Argiles,
0: és veritat, les argiles, l'argila verda.
2: Important.
0: Què més proposeu vosaltres?
1: Mira, Hi ha el tema de... Hem parlat d'infusions, però no de plantes. I les plantes que poden tenir a la cuina, que també són bones per menjar o per condimentar, com el romaní, la infusió de romaní s'ha fet servir sempre per enfosquir els cabells.
2: Sí, senyora.
1: La infusió de camamilla, que també la tenim pel mal de panxa, s'ha fet servir pels cabells rossos tota la vida.
2: A mi me'n posaven quan era petita, em posaven...
1: Em posaven camamilla. Sí. Ja, clar, suposo que pels cabells vermells seria la de safrà, però llavors això ja no és tan econòmic ni fàcil.
2: Aquest el posem a la paella, no?
1: Però bueno, altres coses, per exemple, tradicionalment també, i que funciona la mar de bé, són el cogombre, no?
0: Sí,
1: clar. És com es diu això, les rodanxes de cogombre en els ulls per desinflamar una mica els ulls. Sempre han anat bé, i perquè el cogombre també té moltes propietats antiinflamatòries.
2: Sí, el iogurt.
1: Com a mascareta, inclús.
2: Sí. També per problemes vaginals va molt bé el iogurt.
1: Sí, perquè el iogurt és un producte fermentat i llavors té els bacteris vius que te poden ajudar a equilibrar la flora bacteriana.
0: I també voldria dir la sal mateix, una bona banyera de sal per netejar ben bé, no?, des de dins en fora.
1: La sal té la doble cosa, no?, de ser màgica, també, una mica màgica per netejar l'aura, diguem-nos, i també per exfoliar la pell. També podem fer un exfoliant amb sucre i mel, per exemple. I la mel té propietats antibactèries, també, i antisèptiques, i per tant, doncs, fantàstica aquesta recepta.
2: Jo en tenia una, Alicia, en tenia una d'exfoliant corporal, justament, amb sucre, bueno, 100 grams de sucre, després hi posaríem el cafè molt, el cafè, no?, que sempre ajuda a regenerar la pell també a recuperar energia, no? Jo tot això ho he tret d'una recepta que es fa al Sudan de cafè amb cardamom. No? I a partir d'aquí, dels meus viatges i de tot el que vaig extraient, no?, de tot això, de totes aquestes experiències, doncs he fet una recepta d'exfoliant. Llavors posaríem el sucre, el cafè molt, que també des d'aquí reivindico, no?, deixem de fer servir càpsules, tornem a la cafetera italiana, i el poço aquest del cafè és fantàstic, a part de per posar les plantes i per moltes altres coses, ens podem fer un exfoliant perfecte. No?
0: I aprofitem això.
2: Sí, aquí afegiríem també 2 cullerades soperes d'oli vegetal, pot ser d'ametlles dolces, d'argan, el que es tingui. De fet, si estem parlant de ser pròxims, el que tinguem a casa. I jo hi he posat unes gotetes d'oli essencial de cardamom, perquè tenia la gràcia amb això del Sudan, però realment podem fer servir cardamom. I el cardamom, que no sigui molt, perquè quan és molt és sec, i l'important aquí és que just el xafem i en aquell moment l'oli essencial està present. No? I llavors... Mm-hmm. Barrejat amb el marro del cafè, és un exfoliant perfecte.
0: Exacte.
2: També.
0: I ja està, molt bé, molt bé.
1: Està molt bé.
0: Jo crec que també m'agradaria potser anar acabant la secció amb el tema aquest que deies, Alicia, sobre la regularització del món de la cosmètica, oi? M'havies explicat que estaves també portant un projecte per ajudar, diguéssim, els petits productors també de cosmètica natural. Mm-hmm. Sí, pots citar una mica? Em sembla molt interessant aquesta iniciativa.
1: Sí, moltes gràcies per citar-ho. Sí, el projecte que tenim, que tinc, bueno, aquí al nord de Girona, diguéssim, és fer o intentar fer un obrador compartit de cosmètica, perquè les petites artesanes de cosmètica, que són moltíssimes...
2: Com ara jo, per exemple.
0: Sí.
1: Podem fer els nostres productes legalitzats, segons la legalització vigent, perquè al final has de passar pel tubo, com tothom, i poder-ho fer de manera més artesanal i ajudar, jo, en aquest cas, doncs jo ajudo a tots els documents que hi ha tot darrere d'un producte, al control de qualitat i tot això. D'aquests laboratoris o obradors compartits, n'hi ha molt poquets a Catalunya, n'hi ha 3 només.
2: N'hi ha molt pocs. Mira, ara em servirà perfecte. Jo estic a Vilanova i la Geltrú, sé que n'hi ha una a Mataró i l'altra a Lleida. Sí. I el tercer, sí, on és?
1: A través de Lleida.
2: També Lleida.
1: Sí.
2: És que clar...
1: El quart espero que estigui
2: també lluny.
0: A l'Empordà. Això, fantàstic. Ai. Així, jo crec que en la pàgina web posarem la referència per la gent que estigui interessada, doncs, a contactar, doncs, que pugui posar-se en contacte. Vale?
2: Sí, Alicia, és molt interessant. I, a més, es necessita ajuda. O sigui, com a petit productor, és complicadíssim engegar algo així, fer-ho de manera legal i fer-ho de manera correcta, no? Així que molts ànims amb el teu projecte, és algo que a mi m'atrau moltíssim personalment i penso que són necessaris, n'hi ha molt pocs i són necessaris. Sí, endavant.
0: Molt bé. No sé si voleu dir alguna cosa més. Ja estem en l'últims minuts de l'aquesta part del programa. Si volíeu dir alguna cosa més, així alguna recomanació express, una frase, un...
2: Així, tan express ara no ho sé. Ara... Prendre consciència, bàsicament, sí. No faré una frase bonica, però prendre consciència de... També suposo que també està passant amb l'alimentació, no?, darrerament, que som molt més conscients del que ens mengem, i l'altre hauria de ser, la cosmètica hauria de ser exactament el mateix, perquè és que no farem de posar-nos productes i haurien d'anar conjuntament, perquè una cosa pot espatllar l'altra amb molta facilitat, no? Així que...
1: Mira, és el que estava pensant, és com si tinc el que estava pensant en aquest moment, no? Que ja ara ja hem après a llegir les etiquetes dels aliments, quasi,
2: sí.
1: Doncs ara hem d'aprendre a llegir les etiquetes dels cosmètics, que és una mica més difícil, però que amb ganes doncs, es poden llegir. I la recomanació que ha fet la Nur, de que si ho entens, doncs és que és més natural que si no l'entens, me sembla perfecte perquè és un pas per començar. Igual ho van fer amb els aliments, també. El que passa que ja ho tenim més per la mà, però ho van fer igual.
0: Sí, és allà.
1: I amb la cosmètica hem de començar per això.
0: Molt bé.
1: Sí. El que passa que és més diferent, perquè la cosmètica al final és el que ens ajuda a estar més bonics i més feliços amb nosaltres mateixos. I a vegades, per estar millor, doncs bueno, pues mira, és igual, si me poso un conservant, no? És igual,
0: et sacrifiques una miqueta. Sí.
1: Tenir això, jo què sé.
0: Bueno, també...
1: Però bueno, poc a poc.
0: És molt important, així com a petita falca de final, de dir que l'alimentació també és molt important. El que mengem, de fet, és el que també després es traduirà en la qualitat de pell que tinguem i de bellesa externa, en aquest sentit, de la qualitat de nutrició, no? Llavors, també...
2: És veritat, Imma, amb això és totalment cert. O sigui, pots utilitzar una cosmètica natural perfecta i no alimentar-te correctament, i t'asseguro que això es reflecteix. Vull dir que no seran els mateixos resultats, ni molt menys. Sí.
0: Molt bé, noies, doncs fantàstic. Jo crec que hem donat molts tips, molts consellets i coses interessants. Gràcies per compartir la vostra saviesa i molt feliç d'haver-vos tingut aquí, en el Cau de la Bruixa Verda, i fins la propera.
2: Gràcies a tu, Imma, gràcies, Alicia. I fins la propera, que n'hi haurà una altra.
0: Hombre, espero. Una abraçada.
2: Bona tarda.
1: Fins ara.

0: La ramallera en tu amb Alicia Herrera. La secció d'herbes medicinals, plantes i remeis naturals perquè et puguis cuidar millor per a la teva salut i benestar.
1: I que no te des ni cuenta. Quizás si te fijara.
0: Avui tenim l'Alicia Herrera com a la nostra ramallera. Ja la portem, diguéssim, en tot el programa d'avui, així que sabem que és apassionada, les herbes, és ramallera, és biòloga, bueno, és un pou de ciència en qüestions de cosmètica natural i de totes les coses naturals. I avui, doncs, seguint una miqueta amb el tema de la cosmètica natural, ens semblava interessant aportar les propietats dels olis vegetals, que és un producte pues, que podem tenir a mà i que ens pot donar molts beneficis. I hi ha molts tipus d'olis vegetals diferents segons el que necessitem, no? Tant per coses de posar-nos a la cara com fins i tot per donar massatge pels diferents coses. Llavors, Alicia, explica'ns els olis vegetals.
2: Doncs... Els olis vegetals, que són els olis que com hem dit abans, que trobem a la cuina pràcticament, que també són menjables, podríem dir, són aliments, també, poden ser aliments pel cos i també productes cosmètics. Els olis vegetals són substàncies que estan compostes de dos parts, diguéssim. Una que es diu triglicèrids, que és la part saponificable d'aquests olis. És a dir, sabeu que amb els olis es pot fer sabó.
0: Doncs, saponificable vol dir que es pot fer sabó?
2: Es pot fer sabó. Llavors, els triglicèrids són els responsables de la transformació en sabó de l'oli quan tu li poses un contacte amb un lleixiu, no? Amb un alcalí. I després hi ha una altra part de l'oli que no és saponificable, és una part insaponificable, que són els àcids grassos. I aquests àcids grassos són els que donen diferents qualitats en els diferents olis, depenent d'on s'hagin extret aquests olis. Els àcids grassos són d'imaginar com molècules de carboni, perquè al final la vida està feta de carboni, tots nosaltres som carboni, però els olis també. Molècules de carboni enganxades, unes amb una altra, amb un enllaç, totes enllaçades amb un enllaç. Segons la quantitat d'enllaços que hi ha, tenim un oli o un àcid gras o un altre àcid gras. M'explico, Imma? Sí. O és una mica complicat?
0: És com molt científic, però ens podem fer la idea de que dintre hi ha aquests diferents tipus d'olis vegetals segons els carbonis combinats, diguéssim.
2: Exacte, segons la combinació de carbonis tenim un àcid gras o un altre àcid gras. Perfecte. Bueno, hem dit que aquests carbonis tenen un enllaç, però n'hi ha que no en tenen cap d'enllaç. Aquests són els àcids grassos saturats. En són això, no? Àcids grassos saturats.
0: Com que no és gaire bo.
2: Exacte.
0: Això em sona que no és molt bo.
2: Són els que tenim, que pensem, o que en realitat ho fan, que quan els mengem provoquen un excés de colesterol, poden provocar un excés de colesterol. Però, en canvi, si ens els posem per sobre, són molt més nutritius que qualsevol altre. I, per exemple, quins estem dient? Quins olis tenen àcids grassos saturats? Pues els olis de coco i el de palma, que tenen mala fama si ens els mengem, però són molt bons, tothom ho sap, i tradicionalment s'ha dit, per la pell i el cabell.
0: Bueno, l'oli de realment... coco, de fet, és un dels olis que s'aplica més a la pell i a la cosmètica i també bueno, a les parts
2: Exacte.
0: Íntimes. O sigui, l'oli de coco té unes propietats Exacte. Increïbles, no? També com...
2: Exacte, sí. Com a dientífic o netejador bucal, també.
0: Exacte, sí.
2: L'oli de coco és com... L'oli de coco ve a ser el nostre oli d'oliva, però de la part del Caribe, no? De les Antilles, diguéssim, que és on hi ha... El que passa que ara amb la globalització doncs, tenim accés a tots aquests olis. Aquests àcids grassos d'aquests olis de coco, l'àcid gras que hi ha més, és l'esteàric. Pues, també sona una mica. l'àcid esteàric, que és sòlid a temperatura ambient, i és per això que l'oli de coco és sòlid quan és hivern, i a l'estiu, com que fa tanta calor, doncs es torna al líquid. Tots aquests àcids grassos saturats són aplicats a la pell, antisèptics, i ens reestructuren la pell, perquè la pell al final és una capa també de greix, una capa lipídica, que es diu, i per tant té molt de greix, i nosaltres li estem aportant un greix a més
0: perquè sigui com més elàstica, no? Que no es quedi seca i escardada, no?
2: Els àcids vegetals no hidraten, que tenim la mania de dir que hidraten. L'únic que hidrata és l'aigua. Els olis vegetals el que fan és fer una capa de protecció perquè la nostra aigua de la nostra pell no s'evapori, no se'n vagi. És una altra manera d'hidratar-se.
0: Ai, moltes gràcies, veus? Així queda més clar com funciona realment el que vol dir quan dius que nodreix la pell, és l'aigua,
2: La que hidrata és l'aigua. És l'aigua. L'aigua hidrata. Exacte. I els olis és una paraula que es diu humectant. És la propietat humectant. És a dir, no poses aigua perquè és oli, però sí que no deixa que se'n vagi l'aigua de la teva pell. Després tenim els altres àcids grassos d'altres olis, que són els monoinsaturats, que aquests ens sonen moltíssims perquè és l'omega 9, els omegas. Que sonen els omegas?
0: Sí.
2: Que també van bé en l'alimentació. Que són els que van bé quan te'ls mengen. Els omegas tenen una particularitat que és que penetren a la pell. I els omegas són els àcids grassos que hi ha en els olis d'oliva, d'avellanes, d'ametlles, de nous, tots aquests. I penetren a la pell i la reestructuren també. Són també una mica antioxidants. Antioxidants vol dir que ens reparen les cèl·lules, ens reparen la pell. Per eczemes i coses d'aquestes també van molt i molt bé. I després hi ha uns altres àcids grassos dels olis que es diuen els poliinsaturats. I aquests són antiinflamatoris. Què tenim de conclusió en tota aquesta classe de ciència que us he donat? Tenim com a conclusió...
0: Ets tan específica, però bé, està bé que ens sonin coses i que sapiguem què es diu cada cosa.
2: Sí, no? Que soni, no? Àcid esteraic, linoleic... Sí. Ara podeu buscar més informació sobre aquest. La conclusió és que tots els olis de vegetals que ens podem posar a la pell són fantàstics. I són d'ús quotidià. I igual que hem dit abans que hi havia cosmètica que no te la pots posar cada dia perquè té tòxics, en aquest cas no. En aquest cas, uns olis vegetals els pots fer servir absolutament cada dia, igual que mengem cada dia oli d'oliva. Ara, si nosaltres tenim un determinat problema de pell, d'eczemes, de dermatitis, doncs podem anar a buscar un oli que tingui més àcid gras de tal tipus o de tal altre perquè ens facin aquest efecte.
0: Val, per exemple, alguna recomanació per a la pell, per exemple, per cops o per una miqueta, dos o tres així per tenir de farmaciola o tenir a mà?
2: Els que són per eczemes i dermatitis no són habituals.

0: Però, per si ens donem un cop i no tenim absolutament res, res, res que posar-nos, oli d'oliva.
1: Directament, eh? Ostres.
0: Sí, és antiinflamatori. Penseu que l'oli d'oliva, aquí no, però es ven a altres països que no n'hi ha, es ven com a cosmètic. Només oli d'oliva. Igual que nosaltres aquí comprem, no sé, olis així raros com el...
1: El d'algan...
0: Exacte,
1: és més típic dels països
0: del
1: Marroc. Sí,
0: sí, és més d'Àfrica, perquè és la planta que tenen allà per l'oli. O el de... Com es deia aquella? El moringa, un oli que es diu de moringa, no sé si l'heu sentit a parlar, que també estava molt de moda, i és més típic de Sud-amèrica. Doncs aquest... Bueno, jo sempre penso que aquests olis són perquè no tenen oli d'oliva, perquè si no farien servir l'oli d'oliva.
1: Veus, així que l'oli d'oliva és la recomanació estrella d'aquest programa, per la que han vingut dient. Doncs molt bé, gràcies, Alicia. Hem parlat d'olis, del que podem aplicar fàcilment, de fet, que tenim a casa a mà. I bueno, gràcies per haver-nos portat aquestes inspiracions sobre els remeis naturals i bueno, fins la propera.
0: Molt bé, moltes gràcies, Imma, fins la propera.

amb veu de dona, amb Pep Duran. Amb veu de dona presentarem llibres escrits per dones o que parlen amb veu femenina. Aquesta veu que tenim totes, homes i dones.

0: Doncs ja en aquesta nostra secció d'En Veu de Dona amb en Pep Duran, avui el tenim en un lloc molt, molt, molt peculiar i ens envia des d'aquest lloc una retransmissió en directe. Per tant, donem pas a Pep Duran. Escoltem-lo.
1: Hola, Imma. Estic a la llibreria Elo, a Oporto, Portugal. He vingut de viatge a Pombal, Portugal, amb unes jornades. Les jornades de Caminos para la Lectura, en el que durant 3 dies ens hem reunit diferents especialistes, bàsicament en llengua portuguesa i espanyola, i algun francès, per poder donar tallers i fer conferències sobre els diferents espais on es produeix la lectura. O sigui, són projectes que han fet, en aquest cas, a Portugal o al Brasil, o a les colònies del Brasil, les excolònies del Brasil, de Portugal, per poder ensenyar, mostrar com plantegen noves maneres d'animar la lectura. Jo he presentat la Bibliobos del Montseny i la veritat és que ha anat molt bé i que la gent, el que ha fet... Bueno, molts d'ells deien que vindrien a la Bibliobosc, no? Alguns del Brasil, altres de Portugal, els de Portugal deien, no, doncs el que farem és organitzar un viatge amb autocar per arribar a la Bibliobosc del Montseny. Perquè això de que els llibres estiguin penjats als arbres és bastant insòlid. Em preguntaven com no es mullen, vaig presentar-ho i explicar a través de contes i a través de llibres de fotografies de com es dona aquesta visita a la Bibliobosc. Jo vaig alhora fer 2 tallers per narradors que varen anar molt bé i una narració de contes que en realitat va funcionar molt. Respecte al tema en què esteu tractant, bé, jo demano disculpes per no estar aquí i poder parlar de tots els ungüents i totes les plantes i tots els olis que van bé per a poder nutrir la pell. I en realitat el que a mi se m'acudeix és de que una bona manera és el conte, el

0: el príncep Gripau. El príncep Gripau, aquest Gripau que... Bé, aquesta princesa que li agraven totes les coses i era una mica maniàtica i una mica així com tonta, i que el rei fa unes proves i el Gripau es presenta per poder-s'hi casar, per poder fer, i li fa fàstic, s'asseu a la taula, bé, totes aquestes coses que el conte explica, i que al final, com a càstig a la princesa, el rei el que fa és casar-la amb el príncep. Bé, en realitat, casar-la amb el Gripau. I a la nit de noces és quan la princesa, amb prou fàstic o prou... troba la manera de poder-li fer un petó. I aquest petó d'amor, en el fons, el que fa és transformar el Gripau en un jove preciós i guapo, en un príncep. Què em diu a mi això? De que en el fons del tot hi ha alguna cosa que va més enllà del fàstic i de l'estar... capritxosa i capritxós. Hi ha algú que ve de dintre, que és semblant a el que es pot considerar amor. Per això jo penso que allò que transforma més la pell, allò que encén els ulls i activa la pell de la cara i et fa preciós per tu i per als altres, és això que ve de dins, és això que ve de l'amor. És quan... estàs fent l'amor. Després de fer l'amor, el teu cos es transforma. I els que et miren diuen, Alça, avui estàs molt guapo. Clar, perquè em sento ple, em sento unit, em sento unit en aquella persona amb la qual, amb amor, m'he pogut manifestar i ens hem manifestat junts. O sigui que ja ho sabeu, per estar guapos, a part dels olis i de les cremes i de les herbes, feu molt l'amor, que és interessant. Mireu, he estat a Porto, he estat passejant per la ciutat, val la pena, és una bona ciutat. I aquesta llibreria, Elo, allà on estic, hi ha una cua tan gran per entrar-hi. Els llibreters fan pagar, l'organització fa pagar 5 euros per poder entrar. 5 euros... que després et descompten si és que compres un llibre. I per fer-ho més rentable, ells el que han fet ha sigut convertir-se en editors. I estan editant llibres, llibres de contes, llibres de literatura, clàssics, bàsicament, que ja no tenen drets d'autor. I llavors ells, com a llibreria Elo, edita llibres. A part d'això, les estanteries estan plenes de llibres, però que són bestsellers, o sigui, en el fons no és que siguin llibres com teníem a Rabafaves, molt cuidats, diguem 60.000 referències. No, igual en aquí només hi ha, jo què sé, potser 500 referències de bestsellers. I les estanteries estan plenes de llibres de cara i piles, perquè són aquests llibres de fàcil venda i que la gent pot comprar fàcilment. Perquè en el fons la llibreria no es ve a comprar, es ve a visitar. És com una joia, tota de fusta, està tota gravada. Hi ha qui diu, deien, que igual l'autor del Harry Potter es va inspirar en la llibreria per poder presentar la biblioteca i l'escala aquesta que es belluga, perquè per pujar en els pisos de la llibreria hi ha una escala així que s'obre i es tanca, feta i gravada en fusta, preciosa. En realitat, és una llibre preciosa. És cert que és molt bonica i és cert que fa goig poder-hi venir i passejar-te. La gent entra, puja, baixa, mira i surt, perquè quant temps hi pots estar en una llibreria així? No gaire, Potser és més el fet de retratar-te a dins de la llibreria per dir, jo he estat aquí també. Jo he estat a la llibreria més bonica del món. Sempre és aquesta vanitat que ens omple. Igual, el que farà la gent a la Bibliobos del Montseny és jo vaig a la Bibliobos, l'única Bibliobos que existeix en el món, i està en el Montseny, aquí, a prop del cau de la Bruixa Verda. Valent? Ja ho sabeu, feu molt l'amor per tenir la pell tensa i guapa, i veniu a la Bibliobosc, perquè també és única en el món, De la mateixa manera que la llibreria Elo do Porto, Portugal, és també única. Valen, que tingueu molt bon dia. Gràcies, Imma, per donar-me aquesta oportunitat. Salut.
1: Salut, Pep. Gràcies pel teu testimoni. De ben segur, aquesta llibreria Elo de Porto, que ens valdrà bé una visita. I recordem, Fem l'amor, que ens mantindrà guapos, preciosos, amb una mirada superbrillant. Ens veiem, doncs, en el proper programa.

0: En la secció Recomanem, l'equip del Cau de la Bruixa Verda recomanem llibres que ens fan les oients i la biblioteca Fidel Fita i els llibres dels 7 Ciències d'Arenys de Mar. Si ens vols recomanar algun llibre sobre salut natural, dones, remeis, natura, algun d'aquells llibres que t'ha tocat personalment, envia'ns un WhatsApp al 647-72-8008. I avui, el tema la cosmètica natural. Us presentem tot de llibres interessants per iniciar-vos en aquest art, diríem. Començarem... Bueno, tots els llibres han estat recomanacions, com hem dit abans, de la biblioteca Fidel Fita i dels llibres dels 7 Ciències d'aquí d'Arenys de Mar. Realment sempre ens estan inspirant amb unes referències molt, molt xules. Començarem amb aquest llibre que es diu Intel·ligència cosmètica, guia de compra, de la Cristina Carvajal, d'editorial Arcopress, del 2019. Ens diu com comprar cosmètica per entendre la ciència que envolta aquesta ciència, no la cosmètica. Més convencional fa veure les moltes, diguéssim, tòxics que porten els cosmètics. Quan traiem el màrqueting que envolta el cosmètic, i podem descobrir-ho descobrir aquest cosmètic amb ulls nus, els ingredients que porta, doncs ens dona de molta perspectiva. Ens explica què és el pH, a quina edat cuidar la pell, quins efectes té la contaminació, què són els sulfats, quan caduca la cosmètica. Així que aquest llibre descobrim la ciència que hi ha al darrere de la cosmètica. Com a consumidors tenim molt a dir i amb una bona informació fidedigna podem prendre les millors decisions per a nosaltres i per al medi ambient. I aquí ve una recomanació d'un llibre preciós que es diu Belleza orgànica, de Maru Godes, de l'editorial Gustavo Gili, del 2019. És un llibre il·lustrat i molt didàctic i parla sobretot de sentir. En aquest llibre, Maru Godes ens mostra la seva triple passió per la il·lustració, les flors i la cura del cos. Són passions que ha pogut condensar amb molta bellesa en aquest llibre que es diu Belleza orgànica. A més, l'editorial Gustavo Gili sempre ens presenta uns llibres de molta qualitat. Ens porta a fer unes autocures conscients, identificar les trampes de la cosmètica tradicional, mirant bé les etiquetes, com deien en tot el programa, i detectar quins són aquells ingredients nocius pels processos industrials i que no ens convenen gens. Ens presenta també tots els ingredients naturals per poder fer les nostres pròpies receptes pas a pas. Un altre llibre genèric, com una guia de compendi general, es diu Belleza y cosmética natural, de Marcela Burgos, de l'editorial RBA, del 2019. És un llibre típic do it yourself, fes-ho tu mateix. Pots fer els teus propis productes de cosmètica natural. La Marcela ens ho posa molt i molt fàcil. Gaudeix creant-los amb les teves pròpies mans, amb ingredients vegetals, extractes de plantes i olis essencials. La majoria són ingredients senzills i fàcils de trobar i molt més respectuosos amb la teva pell i amb el medi ambient que la cosmètica convencional. La Marcela, com a experta en fer sabons i cosmètic, ens explica procediments diaris i també estacionals de bellesa del rostre, cos i cabells i de cures per a tota la família. Un llibre molt i molt recomanable perquè és un compendi on podem trobar de tot una miqueta. I en la línia de ser conscients del que ingerim, del que mengem, per tenir una més bona pell i una més bona salut, tenim aquest llibre que es diu Alimenta tu belleza. El títol ja ho diu tot. Libro de belleza, cuidados y nutrición de la piel, de Fiona Waring, Tipper Lewis i Susan Curtis. La traducció de Darío Jiménez i Mirizaldu, de l'editorial Cinco Tintas del 2018. És un llibre per descobrir els millors aliments per nodrir la teva bellesa per a una pell radiant i saludable. Un llibre clàssic del referent londinenc de salut orgànica Niels Yard Remedies, que aquest és l'original anglès, està produït per aquesta, el Niels Yard Remedies, perquè tota bellesa comença a l'interior, amb el que mengem i amb el descans que ens concedim. Aquesta obra barreja receptaris planificats i informació sobre els aliments específics per a la teva bellesa. És molt interessant perquè proposes menús setmanals nutricionalment equilibrats i elaborats a mida. Presenta 100 receptes plenes d'antioxidants. Aprèn a incloure i a excloure per tractar els aspectes més habituals de bellesa i reduir els efectes dels canvis causats per l'edat. Aquest llibre realment és molt interessant perquè és molt i molt pràctic. I ara una última recomanació que tenim avui és La gran guia del cuidado de la piel, piel sana i bonita a qualsevol edat. És un llibre escrit per la doctora Vicky Dondos i traduït per Víctor Ruiz Aldana, del 16 de febrer del 2022, és a dir, que és un llibre molt i molt recent. Aquest llibre et farà repensar tot el que el món t'ha dit erròniament sobre l'envelliment. Quan ens mirem al mirall, volem tenir una versió fresca, radiant i segura de nosaltres mateixes. I la doctora Vicky Dondos fa 15 anys que ajuda els seus clients a que aconsegueixin precisament això. En aquest llibre, l'especialista en medicina estètica comparteix els seus consells per aconseguir una pell radiant i saludable sense esforç a qualsevol edat. L'objectiu no és veure's més jove, sinó veure's i sentir-se bé amb una mateixa al llarg de tota la vida. En aquesta guia és molt empoderadora de la doctora Dondos, desmitifica el procés de l'envelliment, revela els productes que val la pena invertir i mostra com crear una rutina personalitzada per cuidar de la nostra salut i la nostra aparença d'una manera que s'adapti al nostre estil de vida, als nostres horaris i a la nostra butxaca. És molt interessant precisament perquè ve d'aquesta doctora i ens dona tot tipus de consells d'expert a comprendre millor la teva pròpia pell, a trobar aquestes rutines que s'adaptin al teu estil de vida, obtenir informació sobre tractaments cosmètics disponibles i apreciar la teva pròpia bellesa natural. És una guia basada en la ciència, directa i lliure de prejudicis per trobar les millors opcions per tu i per a la teva pell.
1: Els continguts més originals i variats. L'entreteniment més ampli. Les propostes més lliures i democràtiques, totes, sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.
2: Notícies en xarxa. Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Els bombers treballen en un nou incendi declarat al terme municipal d'Aiguamúrcia, a l'Alt Camp. L'avís d'una nova columna de fum s'ha rebut a les 2 de la tarda a la zona del Camp Gran de la Quadra i ara mateix es troba a l'àrea de l'ermita de Santa Eugènia. S'han activat 30 dotacions, de les quals 10 són mitjans aeris i 109 efectius dels bombers. Segons fonts del cos, l'incendi avança en direcció nord, el cap es propaga cap a una zona de vinyes i el flanc dret ja ha acaranat un turó i avança en descendent. És el 5è incendi originat en aquesta zona. Des de diumenge se sospita que tots ells han estat provocats. I un altre dels temes destacats avui, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea avala la llei de l'amnistia. En dues sentències, el Tribunal dictamina que no és contrària al dret de la Unió ni afecta els interessos financers o a la lluita contra el terrorisme. Des d'Esquerra i Junts, Oriol Junqueras i Jordi Turull se senten legitimats per aquestes sentències. Escoltem.
3: Espero poder abraçar ben aviat el president Puigdemont als carrers de Girona o de Barcelona i espero que tots els exiliats puguin tornar a casa. Espero poder tornar a donar classes a la universitat i, si convé, al país i, si convé, Esquerra Republicana, poder tornar a exercir qualsevol responsabilitat política amb plena llibertat i amb tots els meus drets.
4: Però avui ja no hi ha, insisteixo, més excusa per fer una aplicació efectiva de la llei d'amnistia per tothom. Començant pel Tribunal Constitucional, que ha de ser el primer que ha de resoldre ja. No poden marxar de vacances tan tranquil·lament mentre saben que hi ha gent que està privada de drets i llibertats fonamentals perquè hi ha una sèrie de jutges que el que estan és prevaricant per no aplicar una llei que Europa els ha dit que és claríssima i que és legítima, no?
2: I a Tarragona baixen els banyistes imprudents que salten des de les roques o que accedeixen al mar des de punts no vigilats. Ara ve la Guàrdia Urbana i la Creu Roja no abaixa la guàrdia. Tot plegat a les portes de complir-se un mes de la tràgica mort de 3 menors a la platja de la Rabassada. Des del 15 de juny, 11 persones han mort a les platges catalanes. 9 de les víctimes s'han registrat a la Costa Daurada quan l'any passat, al mateix període, només hi va haver una persona morta al litoral tarragoní. I l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar està desplegant un projecte de platges intel·ligents que permetrà regular l'accés a les cales del municipi mitjançant la sensorització dels aparcaments i una plataforma d'informació en temps real. La iniciativa busca reduir la saturació durant la temporada alta i avançar cap a un model de turisme més sostenible.
1: Notícies en xarxa. Ràdio Arenys,

Benvinguts a Mediterrània. Avui, amb la secció Tots som cultura. La creativitat forma part de l'ésser humà i ho manifestem de múltiples formes. Mediterrània és un espai que inclou aquesta visió, un temps de ràdio, on fem intercanvi de cultures, formes de pensar i de sentir, de viure i conviure. Granets de sorra que ens permetin construir un món millor. I és un plaer compartir amb vosaltres aquesta estona setmanal. La disfrutem i desitgem que vosaltres també us ho passeu bé. Us ressona del que parlem? Us sentiu identificats amb el que es diu? I voleu explicar la vostra experiència? O afegir algun comentari que sumi? Doncs esteu convidats a participar en el directe en el programa que comença ara. Podeu participar a través dels telèfons 93 795 79 12 o 722 886 921. En el cas de voler escoltar de nou el programa o conèixer més sobre Mediterrània, ens podeu trobar al Facebook Mediterrània Radio Arenys. Allà hi trobareu tot el que fem i els podcasts dels programes emesos. Però si us ve més de gust, ho podeu fer també a través de la web de la ràdio. Allà podeu trobar, entreu a la pàgina de Ràdio Arenys, busqueu a la carta, busqueu Mediterrània i trobareu tots els podcasts, que els podeu escoltar quan vulgueu, on vulgueu i l'estona que vulgueu.

0: Us parla Ring Garcia i en el so tenim a Marc Vico, que ens acompanya avui. Bona tarda, Marc. Què tal?
1: Hola, hola, què tal?
0: Molt bé, una altra mediterrània. Sí?
1: Hola a tots.
0: Ens acompanyes, oi?
1: Sí, vinga, sí, sí, som-hi. Aquí estic.
0: Som-hi, som-hi.

Avui, al Tots Som Cultura, ens visiten uns premis de la població veïna. Els premis Cargols de Canet. La idea va ser del regidor Emili Sánchez, amb la col·laboració d'en Jaume Bernadet i el suport de Comedians. Avui ens acompanya l'Emili i en Jaume i sabrem de la seva mà tot sobre ells, el premi i una mica dels convidats.

0: Aquesta música que està sonant és una petició d'en Jaume, Bernadet, perquè l'autor d'aquesta cançó va morir. Va morir quan, Jaume?
1: Sí, es va morir ara fa poc, el 24 de març.
0: Sí, que fa pocs dies.
1: Fa pocs dies, sí. Sí, sí, sí.
0: I ens ha deixat aquest regal.
1: Ens ha deixat el Sapore di Sale. I també perquè, com que en la gala d'entrega dels Premis Casol, que ja en parlarem, volem recordar una persona que sona una mica així, una persona de Canet molt important, que de vegades no ens en recordem, però és l'any Gaudí, és l'any Gaudí. També és l'any d'aquesta persona, perquè farà 100 anys de la seva mort. Doncs m'ha vingut de gust recordar...
0: aquest. Bon inici.
1: Sí, Sapore di Sale, el Maresme, el mar, la platja, els cossos adolescents amb la sal al cos, els primers petonets, etc etc etc.
0: Molt maco el començar. Bueno, ja heu sentit que tenim aquí el Jaume Bernadet i saludo també a l'Emili, que va ser el creador dels Premis Cargols.
2: Bona tarda.
0: Bona tarda, Emili. Benvinguts tots dos a Mediterrània.
2: Fantàstic.
0: És un plaer.
2: Sí, sí, estem com si estiguéssim...
0: de vacances. Allò,
2: sí, i una mica doncs, gaudint de l'aire del mar, de l'olor de la sorra, de la sal, Sapore,
1: Sapore.
2: Fantàstic. Estem autènticament mediterrànies.
0: Total. A veure, fem una mica de memòria. L'Emili és el regidor de Cultura, Festes, Participació, Educació i Joventut.
2: No.
0: No. Especifica-ho tu.
2: Sí.
0: Això és el que hi ha, eh?
2: Ja, no, perquè les altres són, diguem, delegades, però no, soc regidor de Cultura, Festa, Participació i ara, recentment, de Llengua Catalana.
0: O sigui que Educació, Joventut i Igualtat no,
2: no
0: és... No, no, aquesta
2: no
0: és la
2: regidor.
0: Rosabel. No?
2: Ah, exacte.
0: Vale.
2: Exacte.
0: Doncs,
2: el que passa és que les coses les signo jo, però no, la regidora és la Rosabel.
0: Perquè segons la...
2: És delegat. És
0: la regidor. Pàgina web ho teniu així, eh? Us ho dic. Sí, ja pots fer aquesta cara, però està...
2: O sigui que ja no està... podríem tanta cosa. Ja seria impossible, sort que tinc a la companya.
0: Sí, no, a més, s'està fent una molt bona feina.
2: Ah, exacte.
0: La Rosabel està fent... Algun dia la portaré. Però aquesta vindrà a dones. A dona. Si ens vols explicar una mica la teva història, com arribes a l'Ajuntament...
2: Això d'arribar a l'Ajuntament realment és com una, bueno, una aventura, un ensopegar, una casualitat o una circumstància, però sí que és cert que diguem que no és un bolet de primavera o una cosa que surt del no-res, vull dir, perquè la meva vida ha estat sempre molt activa en el món de l'associacionisme, de les entitats, de les activitats, de programar, d'estar dins de juntes d'entitats, doncs, creant events, creant activitat, no sé, vivint al poble i creient amb el poble, en fer coses pel poble, amb la cultura del poble. I després, doncs, el que acostuma a passar, doncs, cada vegada és més difícil en el món de la política municipal, doncs, omplir una llista electoral, i ara d'aquí un any i escaig, doncs, ho tornarem a veure, en totes, qualsevol formació política, qualsevol color, és molt complicat fer una llista, en el cas de Canet, de 17 regidors, molt difícil, perquè realment, doncs, potser la política d'alta volada, doncs és una altra cosa, però la política de baix, de poble, de tocar a terra, és complicada, especialment si realment tens un compromís i vols fer coses i vols implicar-te i vols arremangar-te i fer feina, doncs és difícil, perquè et trobes, doncs, molts entrebancs, la burocràcia, la mateixa burocràcia que us trobeu qualsevol ciutadà, doncs, per fer qualsevol cosa, doncs també se la troba algú, o me l'he trobat jo, quan entres en política i intentes fer coses i dius, carai, si és molt fàcil, vull canviar aquesta finestra. Vaig a un operari, vaig a una empresa i canvia'm la finestra. Tinc calés, la canvi... Doncs no. Ja. Doncs això, dins de la política municipal...
0: Hi ha un munt de papers pel mig.
2: Resulta que trigues 6 o 7 mesos en canviar una finestra i un del carrer diu, carai, com és possible que siguin tan inútils i que no la canvin d'avui per demà? Doncs és així. I a mi un regidor, que precisament no era del meu partit, fa molts anys em va dir, diu, tothom, i tenia raó, tothom hauria de passar 6 mesos per la política municipal.
0: Sí.
2: per veure, per entendre lo difícil que, sí, que sí. és i els entrebancs. Per això dic, i a més a nivell municipal, existeix l'ara que et trobo, ara que et veig...
0: Sí, pel poble.
2: Pel poble, que vol dir que estàs 365 dies, 24 hores al dia...
0: Que estàs esposat.
2: Que estàs esposat i que és continu. I, sí, bueno, sí. O t'agrada i tu passes bé i realment tens aquesta voluntat de fer coses o millor dedicar-te a una altra cosa.
0: Una altra cosa. Has dit unes paraules molt importants, que és entendre què és la feina d'estar fent coses pel poble.
2: És així.
0: Però fixa-t'hi que tu has partit de que estaves amb associacions. La gent que no està en una associació o que no està fent coses pels altres no sap el que hi ha de feina al darrere. Eh?
2: Exacte.
0: Vull dir,
2: exacte.
0: No sap valorar realment uh-huh. i criticar i dir si està bé o està malament, m'agrada o no m'agrada, és molt fàcil, però si t'impliques ja hi veus el que hi ha al darrere i l'esforç que hi ha.
2: Totalment d'acord. I al revés també, vull dir, des de la política, el que arriba a la política municipal però no ha tastat això,
0: sí.
2: no s'ho ha currat, per dir-ho sí, sí. Planerament,
0: sí, sí.
2: doncs no sap el que costa organitzar una diada del que sigui.
0: Del que sigui.
2: O una activitat del que sigui.
0: Sí, sí.
2: I el que significa estar... a més d'organitzar-la, per exemple, doncs formar part d'una junta, d'una
0: sí.
2: entitat.
0: Sí, sí.
2: I trobar-te sol doncs, recollint cadires o muntant cadires o netejant no sé què o,
0: sí, sí, sí, sí.
2: o dissenyant no sé quantos. Clar, això
0: no es veu.
2: És el dia a dia de
0: això
2: les
0: no
2: entitats.
0: Es veu. Sí, per això no es veu i molta Exacte. Gent parla i fa comentaris que potser haurien de ser des d'un altre lloc.
2: Exacte. I s'ha de posar molt en valor, jo poso, perquè ho he viscut i ara des de l'altra banda doncs ho intento continuar fent, posar en valor aquesta feina altruista que fa la gent i que jo crec que en el cas meu de cultura, festes i participació, que és com molt relacionat, són els que mantenen viva l'essència d'un poble, aquí a Arenys o al nostre cas a Canet de Mar, aquesta gent que pica pedra cada dia.
0: Sí, i s'ha de dir que Canet, l'associacionisme, està molt viu.
2: Molt, molt, molt.
0: Hi ha moltes associacions i moltes associacions que fan coses pel poble i per la gent. Vull dir que tu passes per allà i sempre hi ha una activitat o una altra o una cosa en la que pots participar. Vull dir que la setmana passada, no, fa dos... El mes passat vam tenir aquí els jubilats de Canet. I va ser el mateix. Vull dir, tot el que està fent aquesta associació per la gent gran de Canet i per la gent del Maresme, perquè s'han implicat, i per la gent de Catalunya, perquè s'han anat al Parlament. Això, si no s'explica,
2: està
0: la
2: clar,
0: gent no ho valora prou. Saps?
2: No, qualsevol entitat, des de la més petita a la més gran... És igual, vull dir, a Canet, com bé dius, tenim aquesta sort, que tenim un ventall impressionant d'entitats, una força de l'associacionisme molt, molt important.
0: Molt important. Jo ho agraeixo perquè visc a Canet.
2: I el mínim que podem fer des del govern municipal o, en aquest cas, des de la regidoria, doncs és fer com un pagès. Vull dir, llaurar el camp, posar adob, regar, i la llavor ja hi és. I que vagi creixent.
0: Sí, anar fent. Molt bé. Després explicaràs què és... Quina llum se't va il·luminar per crear els Premis Cargols. Ara passarem al Jaume. El Jaume, bueno, conegut, reconegut i molt recorrer pel món, perquè ha viatjat a tot arreu.
1: Déu-n'hi-do.
0: Sí. Ha conegut molta gent i ha fet molts espectacles. Vull dir que porta a l'esquena... És un destacat actor, guionista, director teatral, català, puntuació, reconegut principalment per ser una de les figures clau de la mítica companyia Comedians. Ha desenvolupat una extensa carrera centrada en el teatre de carrer, la pedagogia teatral i la creació de grans espectacles festius. El seu treball es caracteritza per la barreja de tradició popular i avantguarda escènica. Avui, en Jaume, amb tot això a l'esquena, tota aquesta experiència, és el director del teatre Odeon, de Canet de Mar.
1: El TMC, el Teatre Municipal de Canet. Sí, que té dues sales. La sala Centro i la sala Odeon.
0: I una tercera, que aquesta no pertany, però que també funciona, que és la Madame, el restaurant.
1: Sí, no és una sala, és com un cafè...
0: Un cafè-teatre.
1: Un cafè-escenari,
0: però que sí. també hi és.
1: També hi és.
0: I també està fent activitats, sí. Vull dir que tot això és cultura, és espectacle per Canet. Sí. Sí. Què més vols dir de tot el que he dit?
1: De mi?
0: Afegit? Home, de tu, clar.
1: No, bueno, que vaig arribar a Canet el 75, no? Perquè precisament doncs, ens van oferir el grup que treballava a l'Odeon, ens van oferir l'espai per assajar. En aquells moments fèiem el Non Plus Plus i el Catacroc, i ens van dir, això està tancat la major part de l'any, podeu venir a assajar aquí. I ens vam plantejar de que en comptes d'anar i venir cada dia de Barcelona a buscar una casa a Canet, i ens vam posar a viure junts. És una experiència molt bona, que jo en guardo molt bon record.
0: Que, a més, és puntual, perquè aquesta pregunta li vaig fer a la Paca, sí. La Paca Sola, i em va contestar que no és una comuna, sinó un grup de gent que treballen junts.
1: Sí, sí.
0: Que
1: sí.
0: És diferent.
1: Clar, no era una idea de fem una comuna i tal. No, la necessitat, el treballar junts, ens facilitava la feina, viure a prop del lloc on treballàvem, i ens vam trobar una casa a Canet i ens hi vam posar a viure.
0: A viure junts, tots.
1: Junts, sí. Sí, sí. I així vam estar 10 anys, bàsicament. No, fins 15 anys vam estar així. Déu-n'hi-do. Sí.
0: Déu-n'hi-do.
1: Canviant de cases, no? Diferents cases. I hem viatjat molt pel món, hem buscat un tipus de llenguatge teatral...
0: Que era nou i era innovador,
1: sí,
0: totalment.
1: Sí, que té unes arrels, doncs, diguéssim, basades també en la tradició. Uh-huh. Ens hem inspirat molt... O sigui, hem intentat, durant una època hem fet un teatre veritablement col·lectiu, la figura del director no era la figura del director com s'entén ara, perquè a la companyia hi havia músics, escenògrafs, actors, ballarins, per tant...
0: Bueno, però tots, a més, és que recordo que també va explicar que fins i tot els que feien manteniment o cuinaven,
1: sí, sí,
0: formaven part del grup.
1: Sí,
0: vull dir,
1: sí,
0: que
1: sí.
0: Era realment un equip de treball en què cadascú feia la seva funció, no?
1: Sí, vivíem junts, treballàvem junts, viatjàvem junts, i ens enfadàvem junts i ens posàvem contents junts. Sí. Però el mètode de creació potser és una mica més lent perquè has d'aprendre a renunciar a les teves idees i aprofitar les dels altres. No? L'escolta és molt important.
0: Això
1: no?
0: És fonamental.
1: I llavors,
0: en el teatre, sí. Els egos... Que són tan presents. No?
1: Se'ns, jo crec que...
0: Es llimaven.
1: En el meu cas s'han llimat molt, vull dir, ho tinc molt clar. I llavors això m'ha donat unes ganes de que, després de l'evolució del grup, d'abordar projectes amb el qual treballo amb grups de teatre amateur i amb propostes insòlites.
0: Insòlites.
1: No? Doncs a dir, vés a reproduir... Ara estic fent unes coses cada any al Pallars, l'arribada de les hidroelèctriques a Trem amb la canadenca, no? Uh-huh. I treballo amb grups de teatre local d'allà i anem un equip reduït de comedians allà i cada mes...
0: Perquè els comedians continuen treballant en equips,
1: sí,
0: i en,
1: sí,
0: coses,
1: sí,
0: puntuals, distribuïdes. Sí. Vull dir que no continuo tots com una pinya, de vegades sí, de vegades no.
1: No. No, no. Bàsicament treballo jo amb la meva companya, que és italiana, per això allò del Sapore di Sale... I també, doncs...
0: Bueno, va dedicat, la Rita.
1: Sí, i també amb la Paca fem coses junts, com, bueno, jo l'ajudo bastant amb el dels Jardins Comedians.
0: Uh-huh. Sí, bueno, clar.
1: L'ajudo estant-hi, i bueno, com que és a casa meva, doncs hi soc.
0: O sigui, clar,
1: que
0: sí, sí.
1: Allí estoy, no? I res, això, no? I, clar, a mi em fot una il·lusió enorme que jo que vaig començar... Jo vinc de la tradició del teatre amateur, és a dir, jo des de 3 anys, 2 anys... Ja anava a ensejar les nits amb el meu pare, que tenia unes maquinetes de gènere de punt, i anàvem a ensejar, i ell feia tots els Segarres, totes aquestes obres. La meva mare menys, perquè anava tenint fills, però també era actriu. De fet, ells dos es van conèixer a l'escenari de Capellades.
0: Ah, molt maco.
1: Sí.
0: Molt maco.
1: Sí.
0: I Capellades.
1: Sí. I clar, des de petit doncs, ja he vist tot el que és, el que deia l'Emili, una associació que feia teatre, i es feien els vestuaris, es feien les llums, es feia la tramoia, ensejaven, passaven un fred de nassos, discutien, perquè hi havia també 2 o 3 grups. És que ara em toca a mi. No, de 6 a 7 he quedat que ensegem nosaltres. I tot això és el que ara jo em trobo i intento endreçar-ho bé, perquè ara mateix hi ha 7 obres de teatre que s'estan assajant tant a l'Odeon com al centre, bàsicament en el centre. Uh-huh. I, per tant, fer l'encaix, sí, i de que tothom se senti mínimament
0: acollit.
1: Acollit. Uh-huh. I amb il·lusió de que es pugui, sí, millorar, sí, sí, perquè hi hagi uns millors vestuaris, uh-huh, perquè hi hagi una sala... Hi ha una, a la part de dalt del centre és una sala enorme, tan gran com la sala, que en un futur pot ser sala d'assaig. És dir, bueno, perquè com que hi he viscut des de petit... Això per una banda. I per l'altra banda, professionalment vaig aterrissar a l'Odeon i ara porto la programació. Uh-huh. O sigui que és, per mi és fantàstic.
0: Però per això i per tu és com el somni, no? De tot el que tu durant la vida has, sí, anat fent, ara ho pots concretar,
1: sí,
0: no?
1: Sí,
0: d'alguna manera per projectar-lo amb uns altres, no?
1: Sí, a més conec molta gent del mitjà, actors, tal...
0: I dinàmiques.
1: I dinàmiques, gent que et telefona, que et crida, que et
0: dinàmiques
1: truca...
0: Dinàmiques per poder fer, sí, grups, sí, per dir per qui tiro, per qui llimo, per qui... No?
1: De vegades em trobo pel carrer la Rim i em diu que hem de venir a actuar aquest dia, guarda'm data. Dic, val, d'acord, trec el telèfon i m'apunto. Clar, que si no...
0: És allò dels carrers.
2: Ara que et trobo, ara que et veig.
0: Ara que et trobo, ara que et veig, que el podria trucar, li podria dir, però ja que el pesques en persona, doncs és molt més proper, no?, en persona. Jo demano, sí, perdó per les vegades que ho faig, però...
1: No.
0: Bueno, es fa amor.
1: És així perquè jo també ho he viscut així.
0: Clar.
1: Sí.
0: Tu has viscut, doncs, amb els teus pares.
1: Sí,
0: i,
1: sí,
0: que...
1: sí.
0: Perquè en un poble és diferent. Les persones, o els polítics, o els que dirigeixen entitats, no és l'entitat, o no són les lletres del partit en les que jo estic, sinó és la persona.
2: Absolutament.
0: I la persona pot ser d'un tarannà o d'un altre, i és igual la filosofia que tingui, perquè el que realment és important és el que fa i com ho fa, i la relació que té amb els altres.
2: Mm-hmm.
0: Sí, perquè en realitat els polítics, que no ho fan i no ho compleixen, però estan al servei del ciutadà i són uns gestors perquè les coses funcionin millor. Això hauria de ser.
2: És així, i això passa en les relacions polítiques entre polítics dins d'un govern municipal, uh-huh, tant dins del mateix govern com amb l'oposició, per exemple, doncs és així. És igual el color polític, és el tarannà.
0: És el treball, i el treball en equip.
2: Sí, i quan hi ha mala gent, és igual el color polític, si hi ha mala gent. És, vull dir, i n'hi ha, eh?
0: I n'hi ha. I n'hi ha trepes.
2: Ah,
0: i n'hi ha trepes.
2: I n'hi ha
0: egos.
2: Sí,
0: no? Està aquí,
2: sí, però
0: i sobretot, ser el que jo dic, no?
2: Sobretot hi ha trepes i inútils.
0: Això també.
2: Ho sento ser tan clar.
0: Sí, sí, això també, però a tot arreu del...
2: Com la vida misma.
0: Del estrat polític, no?
2: Ah, exacte. No, jo parlo del municipal, eh? De l'altre ja no, jo no parlo.
0: No, però això es pot extrapolar, eh?
2: Sí.
0: Que això és el que fa que no funcioni. Mm. És això que, el que fa i que els ciutadans
2: ens
0: estem cremats.
2: No? La bona gent s'entén.
0: I la bona gent s'entén.
1: Però jo trobo molt interessant que sapiguem escoltar.
2: És imprescindible.
1: L'Emili en sap molt, i jo també intento, doncs, quan vaig pel carrer, escoltar el que em diuen, de lo que hem vist, de lo que hem programat, o de lo que els hi fa il·lusió fer.
0: Uh-huh.
1: Perquè la gent que dedica lliurement les seves hores d'oci a crear,
0: uh-huh,
1: i a fer teatre o música, això és un teixit associatiu bàsic,
0: uh-huh,
1: perquè no perdem els papers.
0: Uh-huh.
1: Perquè amb la intel·ligència artificial i la maquineta aquesta del telèfon,
0: uh-huh,
1: es poden perdre els papers, perquè per allà t'entra un verí que, si no saps distingir, és fotut. Però, en canvi, el directe,
0: sí,
1: construir alguna cosa amb una altra,
0: sí,
1: persona,
0: sí,
1: i això és un teatre.
0: I això és
1: el teatre. El teatre és el viu i directe.
0: Sí, senyor.
1: Llavors, sí, això...
0: Sí. Jo, per exemple, els programes de la ràdio m'agrada que siguin en directe.
1: Uh-huh.
0: Perquè el caliu, el plus d'un directe, no és el mateix que...
2: Està clar, és veritat.
0: Un gravat. Tot i s'ha de dir que avui estem gravant, i això també ho dic perquè la salsa no és la mateixa.
2: Jo pensava que era en directe.
0: Pues no, serà gravat. Bueno, però que la salseta li estem posant.
1: A veure, el teatre també és una mica mentida, eh?
2: Ah, exacte.
1: O sigui, la definició de comediant és una persona que aparenta el que és, sentint-ho molt. Aparenta el que no sent, sentint-ho molt.
0: O sigui, aparenta el que no és...
1: I el que no sent,
0: sentint-ho més. I fent veure que sí que ho és. No? Per això és la màgia, no?, de la vida.
1: Sí, sí.
0: I quan està en un escenari, això dona vida. Jo sempre...
2: Però fins i tot això s'ha de fer de manera honesta,
0: sí,
2: i de cara.
0: I de cara, sí, sí. Mira, Anem a posar una música que havíem entrat primer, però no ha entrat, que és el Cuenta conmigo, de Río Roma, per introduir com vosaltres heu entrat en el tema de fer uns premis.
2: Vinga.

0: Bueno, era el que estàvem parlant, eh? Cuenta conmigo y yo estoy aquí. Y yo te escucho y encuentras mi apoyo, no? El que estàvem parlant. A veure, com neix la idea de fer uns premis i que més aquests premis es diguessin Cargol?
1: Això té... Són dos històries, sí, paral·leles.
0: Sí, sí.
1: Són dos històries paral·leles. Per una banda, els premis. Jo pensava que precisament, pel que comentava el Jaume, el que comentàvem abans, al principi, la producció artística i cultural de Canet és molt potent, molt potent. Hi ha molta gent fent coses, des d'arts plàstiques, a dansa, a música, a teatre, molta gent, literatura, uh-huh. I jo pensava que calia fer, doncs, una gala, una gran gala, per reconèixer els artistes o els agents de la cultura d'aquell any en concret. Aquesta era la idea, crear uns premis. Parte número 1. L'altra part, quin nom tindrien els premis?
2: I quin guardó, no?
1: I quin guardó. Amb això li donàvem mil voltes, i amb un artista de Canet de Mar, l'Antonio Pérez, doncs en parlàvem, de dir què podem fer, com ho podem fer, quin podria ser, perquè volíem, a més, que el premi fos una escultura, un objecte, vull dir, una cosa que algú, doncs, ho pogués posar a sobre la tele. Avui dia ja no.
0: No, no hi cap.
1: Ja no, antigament, al costat de la ballarina flamenca, però avui ja no. Avui dia ja no, però aquesta era la idea ahir. I un dia, doncs va sortir la idea gairebé com una bajanada de dir, ostres, Antoni, si fem un cargol, cargols amb ceba, i a partir d'aquí, doncs, vam estirar el fil i va néixer. Això seria la idea del guardó. Però els premis neixen amb aquesta idea, sí, meva, de dir, hem de guardonar, hem de representar, però també neixen gràcies a un ecosistema, el que dèiem abans, i l'ecosistema és... de jo topar-me pel camí a la regidoria amb algú com en Jaume, uh-huh. com en Jaume Bernadet, amb la seva genialitat artística. I que d'aquesta idea de dir, jo vull fer això, vull crear això, una mica, doncs, és com el Fefanet, que avui no hem vingut a parlar del Fefanet, però sí, un festival familiar infantil, uh-huh. que fem el mes de maig. Doncs una mica també és això, és a dir, Jaume, vull fer això. I a partir d'aquí, el seu geni creatiu, doncs, el que fa és generar una... No només els premis, que els premis, doncs, bueno, els fem, les categories i de més, però a més és que genera, fa, crea un guió, una gala absolutament espectacular. I que ho dic, i no és per dir-ho, però que ja li agradarien, doncs, als Goya, als Gaudí i als Oscars assemblar-se una mica a la gala dels Premis Cargol.
2: Collons, aquest Bernadet!
1: No, ho dic molt... Vull dir que de vegades és el que deia, em cuenta conmigo, que deies de la cançó.
0: Sí, sí,
1: és
0: sí,
1: així,
0: sí.
1: Les coses... Jo soc molt de les coses d'equip, de treballar amb equip.
0: Uh-huh.
1: I sí, l'espurna, la idea la pots tenir tu, però és el mèrit sempre és conjunt. Vull dir, uh-huh. sempre has de... I rodejar-te dels millors.
0: Bueno,
1: és
0: millors... que una idea, si no està envoltada per gent...
1: És
0: no
1: impossible,
0: no
1: és impossible, sí, és impossible. Sí, i en aquest cas, si tens la sort de que tens els millors al costat, doncs...
0: Perfecte.
1: Això
0: o sigui,
1: funciona.
0: Que es va crear per reconeixement.
1: Exacte.
0: D'artistes...
1: Era imprescindible fer-ho.
0: D'artistes, artesans, literatos...
1: De Canet de Mar...
0: Tota la gent creativa, la gent creativa, sí. De Canet. I això va prendre forma... Uh-huh. amb el guió que va fer el Jaume i
1: és que a més jo a Cultura tinc un equip brutal, Rim, no només en Jaume, tinc una tècnica de Cultura, la Mercè, que és de traca, tinc l'equip de Cultura que
2: ara,
1: tenim
2: ara tenim la Mireia, que és de traca també.
1: Vull dir, tenim una gent fantàstica i som un equip i treballem com un equip. Aleshores, quan treballes com un equip on no arriba un, on no té una idea un, la té l'altre, i a mi m'agrada treballar ja. Així, vull dir, i jo crec que el fruit és això, el tercer any i una gala que, de veritat, a més, aquest any la produirem amb streaming i la podreu veure a Arenys.
0: Ah,
1: perquè així, doncs, el regidor alcalde d'Arenys de Mar, l'Estanis, el bon amic Estanis, pugui copiar-la i fer una gala de la cultura a Arenys de Mar.
0: Aquí, imagina't, eh? A més, fem extenses les idees.
1: Ah, exacte.
0: Escolta, i com trieu-ho? Com el primer any, que va ser l'obertura, com veu triar la gent premiada?
1: Bé, això es fa, en primer, a més, aquesta és la part burocràtica, que és que t'obliguen a fer unes bases i tal, des de secretari, una regulació. Però nosaltres a Canet tenim un Consell de Centre i un Consell de Cultura, que diguem que serien els representants de les entitats culturals del poble constituïda.
0: Hi ha un representant de cada associació.
1: Les entitats culturals del poble estan convidades a presentar
0: candidats.
1: Després, amb la suma de totes aquestes candidatures, tots aquests candidats, fem una reunió per definir, per pactar, per dialogadament, més que votar, dialogadament, doncs decidir, de dir, doncs estem tots d'acord en que el Premi a les Arts Escèniques aquest any serà per tal projecte o tal persona. El Premi a les
0: poden
1: Arts Plàstiques...
0: Projectes o poden ser persones.
1: Exacte. Mm. De l'any anterior. Aquest any, doncs, són de l'any 25.
0: Sempre són de l'any anterior o
1: sí,
0: poden ser
1: no,
0: persones
1: de l'any anterior
0: que han creat, que han fet, que estan al poble, que viuen al poble?
1: Hi ha dues categories que sí, o tres.
2: El Premi de Canet al Món,
1: exacte,
2: que significa una persona doncs, que al llarg de la seva vida porta el nom de Canet arreu, no? I un altre és un premi a la trajectòria, que en aquest cas l'Emili, que té molt bon ull, diu, bueno, aquesta persona ha dedicat tota la vida a participar, a difondre, a col·laborar, a estimular, i són persones ja que tenen un cert bagatge no? d'anys i anys i anys i anys, i se li reconeix tot això.
1: Clar, aquest any, per exemple, el Premi al Canet del Món doncs és per en Toni Cruanyes, el presentador de Telenotícies
0: Vespre de TV3. Sí, entrevistat per mi.
1: Exacte.
0: A dones, sí, ja.
1: I el Premi a la Trajectòria és per la Teresa Bruguerola,
0: també,
1: molt follada, sí, que és, diguem, una pionera amb els estudis universitaris de Canet, dissenyadora, dibuixant, escriptora, poeta, impulsora i promotora de la llengua catalana, doncs amb tota una trajectòria que aquest any ha fet 90 anys i és el Premi a la Trajectòria.
0: Això vol dir que qualsevol persona de Canet que estigui implicada dintre d'aquest àmbit, no?, pot tenir un premi. Vull dir que no són els que brillen i estan molt al davant. No,
1: depèn de les entitats, depèn del teixit associatiu, depèn dels que fan cultura, doncs, de proposar, perquè ens ha passat de proposar, de que facin propostes, nosaltres escoltem, també proposem, ell és un premiat perquè Comedians va ser reconegut, com no, com a Premi a Canet del Món, però, i jo mateix, doncs, també faig propostes, però et sorprenen, doncs, de dir, escolta, doncs, hi ha aquesta persona que ha escrit aquests tres llibres, ha fet aquesta exposició, fa aquesta feina, doncs, explica el per què, el com, i, doncs està oberta a obtenir el premi, per suposat que sí.
0: Vale. No, això és el que volia, que és una cosa que és oberta.
1: Sí.
0: I que pot
1: sí.
0: ser qualsevol persona de Canet que estigui dintre d'aquest àmbit.
2: Clar, per això és important que el Consell de Cultura és tan ampli que se'ls convoca a tots els que volen participar. Després ve qui ve.
0: Sí, però, això és un altre,
2: però vull dir-te... Però
1: hi ha gent de dansa, de música, de teatre, d'arts plàstiques...
2: I com que són molts, et proposen noms que tu, o potser ni t'hi havies imaginat.
0: Bueno,
2: l'obra.
0: Això és un luxe.
2: Clar, exacte. I llavors... t'atures, mires, ostres, ha fet això, és veritat, no m'havia assabentat prou o no sé què. I llavors, doncs, com diu l'Emili, quan ens trobem aquestes entitats que han proposat els noms i triem per unanimitat, doncs posem en valor. És que, clar, aquesta persona pam, fa això, ha fet l'altre i tal, no?
1: El que és molt important, Rim, és que no és un concurs. No són uns premis amb guanyadors i perdedors. Vull dir, és un reconeixement. És a dir, aquí no...
2: No és de winneries.
1: No és de winneries. No hi ha uns que són també candidats i guanya un dels quatre proposats. No, busquem per consens una persona reconeguda aquell any. Però els altres, doncs, potser un altre any no ho poden
0: els
1: tornar.
0: Els hi tocarà.
1: Exacte. Perquè el que es tracta és posar en valor la feina feta o posar en valor el projecte, la iniciativa, l'obra.
0: Una cosa molt important del que estàs dient és evitar la competitivitat.
1: Ah, aquí està.
0: O sigui, no entren en competició ningú.
1: No, aquesta no és la idea.
0: Aquesta no és la idea. Què és la que es fa servir?
1: Sí.
2: Sí, normalment.
1: No, perquè és que totes sumen. Totes les iniciatives, tots els projectes, tot suma, tot el que fa qualsevol persona.
0: Sí, però això ho pots traspolar en un altre àmbit, i tot suma, i en canvi hi ha la pressió de competir uns amb els altres. I no és això, sinó que és un sumar.
1: La meva idea des de sempre...

0: Bueno, això, aquesta cançó ens parla de la lluminositat de la gent, i la gent que vosaltres trieu és perquè té llum. La gent que crea, normalment, és gent que desprèn llum.
1: És veritat.
0: Llum al seu entorn.
1: Sí, sí, il·lumina. Completament.
0: Sí, sí, va així. A mi m'agradaria també saber com es desenvolupa una gala. Què heu creat, què heu pensat perquè sigui diferent, perquè sigui que arribi?
2: Mira, jo he tingut la sort de guionar i de vegades presentar bastantes gales. Ja vaig fer els Premis Onda l'any 94, allà a la sala Oval del MNAC, i altres gales, no, els Premis Max, a l'Auditori de Barcelona. I, clar, el que intentes és fer una posada en escena que posi en valor allò que es premia. Per tant, a mi em va molt bé saber quin premi ha rebut cadascú per quin concepte o per quina trajectòria o per quin projecte i tal, i llavors pensar com el puc presentar i quines intervencions artístiques es poden anar articulant, no a cada un, però sí...
0: En grupets.
2: No, o sigui, de vegades agrupo, de vegades no, però que tinguin a veure amb el que s'està explicant, no?
0: Vale.
2: Per exemple, ja que la Mili n'ha dit una persona, no?, doncs com podem posar en valor aquesta feina de la Teresa Burguerola, que a més acaba de ser el seu, bueno, serà el seu cumpleanys, no?, quan farem els premis i tal, com posar en valor, hi han coses molt senzilles, que ella cada any escriu una postal de Nadal il·lustrada per ella, i un poema escrit per ella, i llavors a través d'aquest material dic, això és molt bonic, com ho puc utilitzar, no?
0: Ja,
2: I després, evidentment, fem com una mena de semblança. La Mar Natxe, que és qui ens ajuda amb les xarxes també del Teatre Municipal, doncs que va veure la gent que aquest any rebrà el guardó i fa una xerrada.
0: Yeah.
2: I aquesta xerrada ens serveix com a take d'un parell de minuts abans d'entrar, no?
0: Sí, llavors... que la graveu i la feu...
1: Un vídeo introductori, sí.
0: Vale.
2: I de vegades, doncs, no sé, sempre hi ha un inici que posem en valor el cargol. El primer any va ser l'artesà que els fabrica, l'Antonio, que el vam anar a rodar, l'Antonio Pérez, el vam anar a rodar al seu estudi, no?
0: Sí.
2: I ell explicava, doncs, per què el cargol, per la idea, perquè pot caminar pel fil d'una, com els artistes, de vegades camina el fil... Exacte, pel fil d'un d'allò, però és hermafrodita, que serveix tant per un actor com per una actriu, bueno, etcètera.
0: Hi ha tot un concepte al voltant del cargol.
2: Sí. I cada any és a veure com podem fer aparèixer el cargol d'una manera sorprenent, i després hi ha... Doncs tenim música en directe, que això ho valoro molt.
0: Això és molt important.
2: Que són els solistes de la costa, no? Tenim uns músics del Piazza Un Pino. I el...
0: Això fa Rafael, molt, eh?
2: En Rafael Sala, el Toni Urol.
0: Això fa gala.
2: El Rafael Sala, el Toni Urol, el Michael Weiss, el Ferran Martínez, que és el maestro amb qui composem. I composem cançons ad hoc. És a dir, fem partitura i lletra.
0: Partitura i lletra,
2: sí,
0: o sigui, tot
2: sí.
0: Nou.
2: Tot nou. No, però algunes sí. Però algunes és que aquí sí. Aniria bé fer una cançó.

0: Hosti, pues, fem-la, i ja està, i la fem.
1: I en Jaume canta.
0: I jo canto. Cada gala vull cantar una cançó, pues una cançó.
2: Sí, sí, senyor. Sí. Això és dir, jo també vull estar, no?
1: Com no ha de sortir bé, Rit?
2: Clar, clar, sí, sí, com no ha de sortir bé.
0: Bé,
2: tota
0: no, i el que et deia, no diré res més de la gala, però sí que diré que aquest any doncs, tots estem enlluernats perquè és l'any Gaudí, l'any Gaudí, l'any Gaudí. A Canet tenim un home molt important, perquè per això ve lo del Nino Pauli, Gino Pauli, no? que es reconeix una carrera molt llarga. Uh-huh. Pues a Canet aquest any fa 100 anys que va néixer el Rudi Ventura,
2: sí,
0: fill de Canet, uh-huh, famós pels balls d'Embalat abans de les
2: sí,
0: orquestes,
2: senyor. Sí, senyor.
0: Famós amb la seva trompeta al camp del Barça i, evidentment, famós perquè el seu pianista va composar un tema que tots sabem que és la Monyos, no?
2: Uh-huh.
0: I llavors, doncs, farem una mica d'Embalat.
2: Una mica d'Embalat.
0: I recordarem...
2: Això és una mica d'espoiler.
0: Sí, i recordarem la Monyos.
1: Ja prou, eh?
0: Recordarem el Rudi, recordarem el Rudi.
2: Em sembla molt bé. Bueno, jo vindré, eh? Jo vindré, ja podeu comptar amb mi. Com a públic.
0: Sí, a veure...
2: No demano cantar una cançó. Bueno, jo, si de cas, demanaria recitar un poema, que això és el meu. Però no, en aquest cas no toca. Aleshores, quants premis hi ha?
0: Aquest any hi ha hagut 10.
1: Sí, són 8 categories, però les categories permeten tenir doncs, un exequo. És a dir, de vegades, mira, per exemple, aquest any, les arts escèniques. Les arts escèniques, clar, engloben, sumen doncs, des d'arts escèniques com pot ser el teatre, la dansa, la música... clar, vol dir que ostres, que sumen moltes disciplines diferents, no? I aquest any, doncs, per posar aquest exemple, teníem doncs, una producció de teatral magnífica de més de 35 joves i nens i nenes al uh-huh. de l'escenari que van fer el Peter Pan de la companyia jove del centre.
2: Hi ha un planter de joves
1: impressionant. I aquest projecte ha estat un èxit espaterrant, uh-huh, magnífic, i a més per tot el que representa d'això de nanos que estan doncs,
2: sí, aprenent que darrere,
1: disciplina,
2: que
1: aprenent compromís, aprenent teatre, fent... És meravellós.
2: I la gent que ho porta. Vull dir,
1: però és que resulta que aquest any també, 2025, hi ha hagut l'estrena d'un disc que ha sonat molt a Catalunya Música, d'un artista local reconegut que porta ja més de 10 discos editats, que és en Xavi Dotres.
2: Uh-huh.
1: I un disc magnífic que també hem estrenat al TMC Odeon.
2: Sí, sí.
1: Aleshores, clar, és allò de dir, ostres, és que són dos projectes que un no pot substituir a l'altre, i els dos hi ha més, eh? Doncs, execuo, dos premis. Doncs per això aquest any hi ha 10 premis. Com aquest, doncs es produeix amb alguna altra categoria una circumstància similar, de dir... Yeah. Ha de ser aquest any, no pots dir, bueno, ja el guanyarà un altre any. No, és que el Peter Pan ha estat aquest any i el Paisatges Íntims d'en Xavi Dotres ha estat aquest any 2025.
2: Doncs toca.
1: Per això són 10 premis.
2: Molt bé, però en realitat serien 8.
1: Exacte.
2: Amb possibilitats de ser
1: sí,
2: més.
1: De ser més, sí,
2: de
1: sí.
2: De ser més.
1: O de ser menys.
2: O de ser menys, sí. No crec. Vols dir?
1: Podria ser que un any doncs ningú escrivís un llibre a Canet de Mar, però de moment no passa això, per sort no passa.
2: Segur que no passa. Es poden dir... Bueno, ja heu començat a dir noms de premiats.
1: Sí, sí, es poden dir tots, sense cap problema.
0: Sí, a les lletres canetenques hi ha la Emma Mussoll, que ha fet un llibre que es diu L'hora del salmó, que és una novel·la sobre una experiència bastant vital seva i sobre un tema del càncer, no?
2: Uh-huh.
0: I trobo molt interessant premiar-la, també, i que la gent doncs, pugui llegir aquest llibre. Uh-huh. I amb això reflexionar sobre una cosa que ens passa a tots, perquè ho tenim un amic, un parent o un ho és.
2: Sí, sí, sí.
0: En alguna
2: sí,
0: part del cor se li desgavella
2: sí,
0: i...
2: Sí, sí, sí.
1: I a més és una gran escriptora.
0: Sí,
2: sí, sí. Sí,
0: bueno,
2: sí.
0: És guionista també, uh-huh, i és conferenciant i podcast, i viu a Canet, ha nascut a Canet. I,
2: pues
0: i
2: un premi.
0: Sí, i ha publicat aquest llibre, no?
2: Uh-huh.
0: Després, en una cosa que ja parlarem, si un cas, en els projectes futurs, que és el FEFANET, Festival Familiar de Canet,
2: uh-huh,
0: que serà el 8 i 9 i 10 de maig, l'Emili va tenir la bona pensada de que a la plaça de l'1 d'octubre, a la plaça de l'Odeon, hi havia un mur, no?, que uh-huh, deies, ostres, aquest mur, i va dir, fem un mural. I resulta que a Canet tenim un muralista que ha exposat a la Tate Modern, que va pintar murals arreu del món, que és en Sixa, Paredes, i li va dir, fes un mural. I no només això el va fer, sinó que van participar al Consell d'Infants, ajudar-lo a pintar-lo, no? I aquesta va ser una de les intervencions de l'any passat. I han premiat això, perquè és, jo trobo que la plaça aquella, amb aquell mural, ha quedat amb una llum impressionant, no?
2: Sí, sí. I a més és que el fet de pintar una paret, un mural que estigui bé i per una persona reconeguda de murals, fa que ningú més es dediqui a pintar i a desfer-lo.
1: I toquem fusta.
2: No, però... segur. No, no, això sí que es respecten. Sí, sí. I per tant és un plus això.
0: Sí, ell seria arts plàstiques. Després fem un premi als treballadors anònims de la cultura, gent que treballen en molts àmbits, que tan aviat poden fer de tècnic, com poden fer càrregues d'ajuda de carrer d'escarrar, com poden fer de narradors amb una passejada nocturna, com poden fer...
1: Maquilladors,
0: i que normalment doncs, estan com més a darrere, I aquest any l'han fet el Sergi Alcalde, no? que és una persona que participa, bueno, fa de gran sacerdot a la Passebre Vivent.
1: És un referent històric de històries, és a dir, la seva referència, els seus coneixements històrics de Canet i de l'entorn són espectaculars. I aleshores doncs, col·labora amb diferents entitats, amb la passejada nocturna, amb el Passebre Vivent, amb totes les activitats que se li demanen.
0: Amb el Fondo Castanya, amb el Crims, amb tot.
1: Aleshores, doncs, és el premi aquest és això, és reconèixer aquelles persones que no és un artista determinat.
2: Que estan al darrere mantenint.
1: Ah, exacte, que no estan davant del foc.
2: Hi ha una cosa claríssima quan tu fas un espectacle que hi ha el que està al davant, el que està al mig i el que està al darrere.
1: És així.
2: I sense aquests tres elements...
1: És impossible.
2: Un espectacle no funciona. Aleshores,
1: com avui.
2: Clar, com avui tenim a la Mar, que ens està portant la part tècnica. Sense ella no ho podríem fer. Vull dir que tot això és molt important, donar-li rellevància i vista.
1: Sí, sí, visualització. Sí, sí.
0: Després tenim es premia una iniciativa cultural de l'any, una cosa que hagi sigut significativa, no? I aquest any també ens hem trobat amb ex aequo, no? De dir, ostres, hi ha dos propostes interessantíssimes, el TDR i la Colla de Reis, no? I la Colla de Gegants, perdó.
1: La Colla de Gegants, que va crear un nou gegant, un gegantó, a l'Edu, que és imprescindible perquè hi havia els gegants petits i els gegants grans de Canet, però faltava un mitjà pels petits que deixen de portar el gegant petit i que encara són massa petits per portar el gegant gran. I van crear un gegantó. És una iniciativa cultural d'aquest any 2025 magnífica. I després...
0: I després la Laura Pujol va fer el seu treball de recerca, de segon de batxillerat de l'Institut d'Arts Escèniques que tenim a Canet, i es va atrevir a muntar un petit príncep deliciós que el va presentar així, però la gent va dir, per què no ho torneu a fer? I per què no ho torneu a fer? I em sembla que ja en va fer 4 representacions.
2: Molt bé.
0: I tot amb la música, les coreografies, el cant... I a més, és donar visibilitat també a la fornada que surt d'un batxillerat d'arts escèniques.
2: I jove, i gent jove.
0: Clar, i molts d'aquests igual aspiren a anar a l'Institut del Teatre, a escoles de...
2: És que això va que faci un ventall de totes les edats, que és interessant, que representa totes les edats del poble, no? Vull dir que tot això és molt interessant.
0: Sí, perquè si et mires el Peter Pan, comencen a 8 i anem a 18. La Laura farà 18 ara, el mes de maig.
2: Imagina't, això és molt interessant. El temps se'ns menja.
1: I ens falta la Colla de Reis, eh?
0: Ah, sí, ens falta la Colla de Reis.
1: 60 anys de la Colla de Reis, 60 anys fent la Cavalcada de Reis. I això també, en cultura popular, ho premiem.
2: Clar que sí, em sembla molt bé. Volíeu parlar de l'altre que feu?
0: Sí, bueno, el projecte que...
2: L'altre projecte, però hauria de ser molt sintètic.
0: Molt bé. L'Emili va venir un dia i va dir, escolta'm, així com hi ha la Fira Modernista, hauríem de fer un festival familiar que durés 2 o 3 dies i que passessin coses. Coses al carrer, coses al teatre, que les entitats poguessin ensenyar el que fan i vam fer aquest festival familiar. I com li posem? Com li proposem? Festival familiar de Canet. Fa net.
1: El nom és del Jaume.
0: El nom és meu. Com? Algú em diu com? Què? Com? De què? Bé, ja us hi acostumareu, que us mira, ha sortit això.
2: Molt bé. Doncs,
0: I això és el dia 8, 9 i 10 de maig.
2: Molt bé.
1: Heu de venir. És un moment, sí, tot sí, passejant sí. per aquí, no, pel passeig, sí, esteu. Sí,
0: sí, sí. Hi ha més, de 17 activitats.
2: Hi ha molta relació, Arenys, Canet, Canet, Arenys. Vull dir que aquí, per la festa i per moltes altres coses...
1: Que nosaltres que venim aquí, a Arenys.
2: Clar que sí.
1: A mi m'encanta.
2: Clar que sí, venir. Vull dir que això és fer poble, fer país. Això
1: sí,
2: és fer país.
1: I tant.
2: Quan
1: sí.
2: entre pobles ens relacionem, ens expliquem el que fem i participem. Vull dir que això és crear una bona harmonia que, encara que ens diguin les notícies que no... existeix la sí. bona harmonia i la bona convivència, perquè si no mirem al nostre entorn a veure què passa. Dos minutets ens queden de programa, o sigui que aquí tanquem, ja podem posar la música de tancament, que és una que m'agrada molt, que és Mediterrània. La fumiga, la gent de la Mediterrània.
1: A mi també està... m'agrada molt.
2: Sí,
1: és alegria, és festa, és rauxa.
2: Festa, és rauxa.
1: És el
2: sí,
1: que som
2: senyor.
1: Mediterranis.
2: Exacte, és el que som els mediterranis. Fins la setmana que ve amb una altra Mediterrània. Ha sigut un plaer conduir-vos avui, Emili i Jaume, ens heu explicat molt bé. I a la Mar, un milió de gràcies perquè ha estat allà amb nosaltres. I a tots vosaltres que ens escolteu, una abraçada.
0: Té nom de Mediterrània, la Mar.
2: Justament.
1: Moltes gràcies.
2: Sí. A vosaltres. Gràcies. Fins la setmana que ve.

0: Segueix-nos a les xarxes socials.
1: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns. Ràdio Arenys, 24 hores amb tu.
2: A Gestoria Arenys apostem per la millora contínua. Per això implementem un nou horari pensat per afavorir tant l'atenció al client, perquè podreu fer tràmits i consultes al llarg de tota la jornada, com l'equilibri professional i personal del nostre equip. A partir d'ara, us atendrem de dilluns a divendres, de 9 del matí a 5 de la tarda, de manera ininterrompuda a Riera Parafita 63 d'Arenys de Mar. Contacta amb nosaltres al 93 792 0450 o a gestoria@gestoriaarenys.com. Gestoria Arenys. El nostre compromís és estar al vostre costat, com sempre, amb la professionalitat i confiança que ens defineixen. I ara, amb més energia i millor organitzats.
3: Marta!
4: Ei, hola, com estàs?
3: Superbé, cada dia em sento millor.
4: I el secret?
3: Doncs ho tens ben a prop.
4: Sí?
3: Al Balneari Titus fan tot tipus de massatges i tractaments. La veritat és que surts nou.
4: Doncs saps què? Que ara mateix me n'hi vaig.
3: Només has de trucar al 93 791 2076 i fer la teva reserva. O bé entrar al web balnearititus.com.
5: Descobreix els nous serveis de Maresmauto.
6: Vols que el teu vehicle rendeixi millor i consumeixi menys?
5: A Maresmauto som especialistes en la neteja professional del filtre de partícules. Eliminem obstruccions i recuperem la potència original del motor.
6: A més, oferim optimització electrònica del rendiment, millorant resposta, eficiència i conducció amb total seguretat.
5: Revisions multimarques sense perdre garantia. Mecànica, electrònica i servei ràpid sense cita prèvia.
6: Som a l'edifici Camp Maresme, a la Nacional 2 d'Arenys de Mar.
5: Maresmauto, gaudeix del volant. Truca'ns al 93 792 1016.
1: Ràdio Arenys és informació.
7: Sabies que...
8: Tot i que els núvols semblen lleugers i flotants, en realitat poden pesar milions de tones. Un núvol típic de tipus cúmul està format per milions de gotes microscòpiques d'aigua o cristalls de gel suspesos en l'aire. Cada gota és extremadament petita, però quan se'n sumen totes, el pes total és sorprenent. Per exemple, un sol núvol cúmul d'un quilòmetre cúbic pot arribar a pesar més d'un milió de tones. La raó per la qual no cauen del cel de cop és perquè aquestes gotes són tan petites que l'aire ascendent les manté suspeses. Només quan s'uneixen i creixen prou és quan cauen en forma de pluja. Aquest fet desconcerta molta gent, ja que associem el pes amb la solidesa, però demostra com les forces físiques poden desafiar la intuïció. L'estudi dels núvols és clau per entendre el clima, predir tempestes i analitzar l'impacte del canvi climàtic en el planeta.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. Els bombers treballen en un incendi, un de nou declarat al terme municipal d'Aiguamúrcia, a l'Alt Camp. S'han activat 30 dotacions, de les quals 10 són mitjans aeris, i hi ha 109 efectius dels bombers treballant-hi. Segons fons del cos, l'incendi avança en direcció nord i es propaga cap a una zona de vinyes. El flanc dret ja ha carenat un turó i avança en descendent. És el cinquè incendi originat en aquesta zona. Des de diumenge se sospita que tots ells han estat provocats. De fet, la Diputació de Barcelona aposta per un pla de vigilància contra incendis amb els agents cívics com a figura clau. Entre altres mesures, informaran a la població de les males praxis que poden provocar foc. Catalunya ha patit més de 150 incendis aquest estiu que hi han afectat unes 4.000 hectàrees de bosc. I recordem, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea avala la llei d'amnistia i aplana el retorn de Carles Puigdemont i la resta d'exconsellers. La sentència dictamina que l'organització del referèndum de l'1 d'octubre no ha perjudicat les finances de la institució comunitària. A més, tampoc veu cap delicte de terrorisme en les accions dels CDRs posteriors a la sentència dels líders del procés. Aquesta resolució no implica cap canvi immediat, això sí, la situació dels requerits o condemnats en la causa, però pot influir en els pronunciaments del Tribunal Constitucional i el Suprem. Des de la Moncloa, el ministre de Justícia, Félix Bolaños, diu que la sentència aplana el camí per una plena aplicació de la llei.
2: Tras esta sentencia europea, el horizonte queda ya despejado para la plena aplicación de la ley. Es cierto que la amnistía ha desplegado sus efectos ya sobre casi 400 personas, desde activistas y manifestantes hasta fuerzas y cuerpos de seguridad. Pero solo se habrá cumplido plenamente la ley, tal y como la aprobaron las Cortes Generales, cuando se aplique también a los líderes políticos que impulsaron el proceso independentista. Esta será la última etapa del proceso de normalización institucional, política y social en Cataluña. Y sería positivo para todos que esta etapa se recorriera lo antes posible.
1: I el ple del Consell de Seguretat Nuclear ha donat llum verd a la pròrroga de l'explotació de la central nuclear d'Almaraz fins al 2030. La planta atòmica extremenya tenia permís per operar un reactor fins al 2027 i un altre fins al 2028, sent la primera que havia de tancar l'estat. L'organisme ha emès un informe favorable en condicions, això sí, sobre la renovació de l'autorització d'explotació de la central de Càceres. I la mare de la jove del Garraf, que va rebre l'eutanàsia al març, presenta dues denúncies per presumptes violacions que va patir la noia, agressions que van desencadenar l'intent de suïcidi que la va deixar paraplègica.
0: Ràdio Arenys, la primera en actualitat. Temps de salut. Un espai en el que es parla de medicina tradicional, de medicina alternativa, de psicologia i de creixement personal. En cadascun dels programes es convida a un professional i especialista en el camp de la salut, on parlem de malalties comuns, trastorns i dels diferents tractaments i remeis. Tingueu en compte que la salut és l'estat natural de l'ésser humà. Temps de salut, presentat i dirigit per Josep Torrents.

0: Hola, què tal? Benvinguts una setmana més a Temps de Salut i gràcies per sintonitzar-nos. Tornem a estar aquí amb tots vosaltres per presentar-vos un nou programa relacionat amb la nostra salut i el nostre creixement personal. Esperem que el gaudiu. I abans d'iniciar el programa volem saludar tots els oients de la xarxa de ràdios catalanes que emeten Temps de Salut. Tot seguit donarem la benvinguda a en Iago Paricio, col·laborador del nostre programa de Temps de Salut i que ja ha participat en diverses ocasions en aquest espai radiofònic. Com estem avui, Iago?
1: Doncs molt bé, encantat de tornar a estar aquí un cop més.
0: Sí, hi ha alguna sensació especial avui?
1: Home, sempre... Cada programa és un món.
0: Cada programa és un món i cada convidat és un món, no?
1: Sí.
0: Molt bé, doncs res. També, a veure, com no, hem de donar... la benvinguda i saludant en Joan Bosch, que és qui ens acompanyarà en aquest programa i fa que sigui possible aquesta audició per tots vosaltres. Doncs bé, Joan, sempre ens preguntem el mateix. Ens agrada aquesta casa perquè cada setmana anem variant de mitjà.
2: Exacte.
0: I ara no sé com hem d'anar aquesta setmana.
2: Doncs mira, aquesta setmana anirem per aire.
0: Aire.
2: Sí, i escolta'm, ens esperen per anar a agafar un helicòpter que ens farà... doncs les delícies de la vista, perquè anirem a veure els paisatges que tenim per aquí, que, escolta'm, n'hi han de molt bonics, eh? El Montnegre,
0: el Corredor, sí, sí.
2: I també, doncs, la costa.
0: No, la costa també, a veure, que tenim una costa molt maca, eh? Doncs jo miraria de parlar amb el pilot a veure si ens acompanya fins al Turó de l'Home. No sé si és possible.
2: Jo crec que sí.
0: Va,
2: sí,
0: vinga, sí, va, sí, doncs sí, fem sí, aquest esforç. A veure, ja li comunico
2: ara li
0: en un momentet.
2: Anem a la cabina i li comentem. Tu tranquil, doncs, que ens farà un
0: home,
2: viatget.
0: És que jo, de petit
2: tranquil.
0: I de menut, anava molt al Turó de l'Home. Ja l'ho vull veure amb vista d'ocell.
2: Escolta, potser està nevat o no?
0: Segur. Doncs res, vinga. Vinga, ara ja desvetllarem el contingut del programa d'avui. Doncs avui a Temps de Salut encetarem un nou tema relacionat amb l'adolescència i les dinàmiques familiars. I ens preguntarem en què consisteixen les dinàmiques familiars, per què són tan importants en l'adolescència, com també esbrinarem quina connexió hi ha entre les dinàmiques familiars i les constel·lacions familiars sistèmiques. Per altra banda, coneixerem com funcionen les constel·lacions familiars en l'adolescència i en què ens poden ajudar. Per això hem convidat a la Verònica Medina Martín perquè ens en parli i ens ho expliqui. La Verònica és consteladora familiar sistèmica i regressiva, formadora de constel·lacions familiars al Centre Psicoterapèutic Mulla de Pineda de Mar, i viu a Pineda de Mar.

L'adolescència és un període important de transformació, de canvis i de recerca d'identitat, on les dinàmiques familiars esdevenen un mirall i un suport essencial. En aquesta etapa, la persona no evoluciona aïlladament, sinó dins d'un sistema familiar amb el qual interactua constantment. La mirada de les constel·lacions familiars sistèmiques resulta molt útil per comprendre aquests canvis. Aquesta perspectiva ens ajuda a veure com la nostra història familiar, inclosos fets, relacions o emocions no resoltes del passat, influeix directament en el present i en les dinàmiques actuals. Ens permet entendre, per exemple, per què certs comportaments o conflictes es repeteixen. Aquesta comprensió no només és valuosa dins de la llar, sinó que també ho és dins de l'àmbit escolar, les amistats, la salut i en la parella. Les dinàmiques que s'aprenen dins de l'entorn familiar sovint es reprodueixen en aquests altres contexts. Aplicar aquesta mirada sistèmica ofereix eines per tancar cicles i construir vincles més sans i conscients en totes les àrees de la vida. Amb aquesta introducció obrirem l'entrevista d'avui i coneixerem l'opinió i l'experiència de la nostra convidada. Arrenquem!

0: Molt bé, Verònica, ja et tenim aquí, en el nostre plató. Doncs benvinguda i amb ganes d'obrir aquest nou camp, que per primera vegada parlem de l'adolescència.
1: Oh, per mi és un regal estar aquí i poder donar una altra mirada, no?, a el que es pensa de l'adolescent.
0: Exactament, és que en teníem ganes, perquè de veritat que després de... A veure si me'n recordo, després de 340 programes, avui és el 341, hem pogut trobar una persona com tu, i també en vindran més del centre on estàs desenvolupant aquesta fantàstica feina, per parlar de l'adolescència. Doncs res, agrair-te que avui haguessis acceptat la nostra invitació, que estiguis aquí amb nosaltres, i farem aquest viatge per helicòpter avui.
1: Anda!
0: Sí. Doncs res, Verònica, per començar, què et va impulsar a donar el pas per especialitzar-te en adolescents?
1: Bueno, de primeres, el pas de dedicar-me a això me'l va donar la meva filla, no? Al final, el com ella va començar l'adolescència molt aviat, amb 9 anys, i com no podia gestionar les seves emocions. Això el que va fer és, com mare, despertar-me aquesta part de com educar-la, no? Com gestionar tot això com mare. Jo ja em dedicava a fer constel·lacions, però mai m'havia fixat en un adolescent. I ella era com el meu mirall, primer com mare, i després em va portar el passat a la meva adolescència, que no va ser una adolescència, doncs, molt fàcil, no? I aquí em vaig donar compte que les seves emocions eren les meves.
0: Carai, i a partir d'aquí et planteges, dius, bueno, a veure què faig.
1: A veure què passa, sí.
0: I això d'aquí ha sigut un nou camp, perquè dintre del camp de les constel·lacions jo no sé si hi ha especialistes en adolescència.
1: Bueno, n'hi ha poques, perquè en principi el que és una constel·lació en si no es treballa un adolescent amb una constel·lació normal, perquè pues això, no?, el seu camp o la seva mirada no pot comprendre que pertany a un sistema. Però sí que nosaltres ho fem, perquè al final sí que ens arriben a la consulta adolescents conscients, que ja estan una mica treballats, i que, bueno, que s'obren aquest camp, i com que la vida te'l porta, doncs dius, i per què no?
0: I per què no?
1: Clar.
0: Llavors, amb adolescents, a veure, jo diferenciaria dues coses. Com fa que et dediques tu a les constel·lacions familiars, i amb adolescents quan, també?
1: Bueno, que em dedico a les constel·lacions familiars molts anys, igual, no sé, 8 o 9 anys, i que ens dedico als adolescents 4.
0: O sigui, combines adolescents i adults?
1: I adults, exacte. Em dedico a les famílies en si.
0: A les famílies.
1: Sí. Pues una vegada cada cierto tiempo, diguéssim, fem el taller de grup de constel·lacions de nens o d'adults.
0: D'adults. Molt bé, llavors, a veure, hem parlat de les dinàmiques familiars. Ens pots explicar en què consisteixen aquestes dinàmiques familiars?
1: Sí. Al final són patrons, normes o rols o vincles que es creen dintre del sistema familiar. Normalment són inconscients, o sigui, no som conscients de que portem això. Són heredats. I això ens influeixen a la vida, com ens relacionem amb els altres, al final.
0: Està bé. Aleshores, per què són tan importants les dinàmiques familiars? Què passen aquí?
1: Bueno, perquè l'adolescent s'està definint, no? Et refereixes com a l'adolescent, no?
0: Sí,
1: a l'adolescència, diguéssim. Sí. Llavors, ell al final s'està definint el seu ego, no?, la seva identitat. I ell viu dintre d'un sistema familiar. I ahir en el sistema familiar, si n'hi ha tensions, càrregues, doncs això pot afectar a la seva forma de vincular-se amb els altres. O sigui, ell el que està fent també és aprendre doncs això, l'educació dels pares. I
0: sí,
1: els pares carreguem coses dels avis, besavis, etcètera.
0: Exacte. Doncs escolta, per què no ens expliques la diferència que hi ha pels que poder no estan massa basats en tot això, entre dinàmica familiar i constel·lació familiar sistèmica?
1: Vale, jo crec que el que és la constel·lació familiar sistèmica és com l'eina o l'eina que tenim per veure les dinàmiques ocultes que hi ha als sistemes familiars, diguéssim.
0: Vale, les dinàmiques ocultes, allò
1: exacte,
0: invisible, que no es veu,
1: invisible,
0: però que et remarca i que a vegades et fa tenir una actitud determinada...
1: I repetir-la a lo largo de la teva vida.
0: Imagina't tu.
1: Sí,
0: imagina't.
1: Vull dir, les carreguem sempre.
0: Aleshores, abans de posar el primer espai musical, per què no ens expliques el que són les constel·lacions familiars? Perquè ho entenguem.
1: Uh-huh. Vale, d'acord. Mira, jo crec que la millor forma d'explicar-lo és que, bueno, que al final tots venim dintre de... No? Tots formem part d'un sistema familiar, no? En si. I també formem part d'un sistema general, vull dir, de l'univers, no? Todos somos un sistema.
0: Sí.
1: Llavors, hi ha una part en els sistemes familiars que es diuen el campo morfogenético, i en aquest campo morfogenético hi ha una informació de, diguéssim, situacions que viuen els nostres avis, besavis, etc.
0: Sí.
1: I queda guardada aquesta informació en aquest camp que està dintre de nosaltres. Llavors, normalment, quan fem en grup, quan fem una constel·lació grupal, el que fem és que el que constel·la amb el grup elige les persones del seu sistema i surten al camp, i aquí hi ha el moviment. Es genera, la, diguéssim, podem veure la dinàmica que està oculta.
0: La que està oculta.
1: Exacte.
0: Val, i això d'aquí genera amb tots els membres del grup aquells que han sigut escollits per fer aquesta representació.
1: Ah, exacte.
0: Val, i ens ho aniràs explicant, perquè això... Poder, sí, perquè jo, també, a veure, tu ets formadora, jo m'estic formant.
1: Sí.
0: O sigui, tu series la meva mestra, jo seria el teu alumne. Però, bueno, avui és al revés.
1: Bueno,
0: avui
1: ja
0: és al revés.
1: No, saps què passa? Que és, per més que ho expliquis, jo sempre convido a que vinguin a veure una constel·lació.
0: És el millor, és el millor.
1: Sí, és la millor manera de veure.
0: Per mi són fascinants. No sé si aquesta és la paraula que t'encaixa, però a mi sí. Doncs mira, també és fascinant aquests temes que tu ens has suggerit per al programa d'avui, que els has escollit i que t'encanten i també volem escoltar-los. Doncs, per tant, Joan, ens poses el primer tema musical que ens ha suggerit la Verònica?
2: I tant que sí. Doncs mira, per començar el nostre trajecte musical ens arribarem fins a Roda de Ter, Osona, per seguir un, i escoltar un dels èxits d'Oques Grasses, publicat l'any 2024, i que forma part del seu àlbum, Fruit del Deliri. Aquest s'anomena Sort de tu.

0: de tu. Preciosa la cançó que acabem d'escoltar, Sort de tu, d'Oques Grasses. Per mi és un cant a la vida i a l'amor en la forma més pura. La lletra ens parla dels nous començaments simbolitzats per l'alba sobre els terrats. Això és tal com ho diuen a la cançó, que ho canten. L'alba sobre els terrats, que m'ha agradat molt. I també la bellesa de compartir aquests moments amb algú especial. La cançó transmet un missatge de gratitud i valoració per les persones que han deixat una empremta a les nostres vides, però que es converteix en una celebració pel fet de tenir algú especial, com també de les ganes de viure la vida plenament. Així queda reflectit quan canten. És igual que costi tant, no hi ha res gratis, però estem aquí, tu al meu costat, enamorant-me d'aquesta vida que estem vivint. Verònica, per què ens has suggerit aquest tema tan preciós d'Oques Grasses?
1: Bueno, perquè al final aquest tema jo no el coneixia i la meva filla està estudiant artes escèniques i bueno, van cantar aquesta cançó i em va arribar al cor. Vull dir, tots els adolescents canten aquesta cançó.
0: Ah, sí? Canten aquesta cançó?
1: Sí, sí.
0: Ja veus.
1: Llavors, jo crec que, bueno, cadascú la cantaria per algú, no? Però jo la vaig rebre com mare i a mi em va fer plorar. Vull dir, i digo, és que...
0: Sort de tu, eh?
1: Ah, exacte.
0: Sort de tu, mare. No havia pensat... que sí? Doncs molt bé, doncs nosaltres continuarem amb la nostra entrevista. Estem destapant aquesta etapa tan bonica i també tan a vegades tan tobogant, no?, amb alts i baixos emocionals, com és l'adolescència. I també volem saber quin és aquest origen de les constel·lacions familiars i qui va ser el seu creador.
1: Bueno, el creador de les constel·lacions va ser Bert Hellinger, un psicoterapeuta alemany i missioner d'Àfrica. Avui dia es va anar de missioner i va veure com els africans tenien una forma concreta de resoldre els conflictes. I es va quedar amb això, llavors, amb la seva tècnica, i va lligar una mica tot això d'Àfrica,
0: sí.
1: Pues vam crear les constel·lacions.
0: O sigui, ell s'ho va inventar.
1: S'ho va inventar, sí.
0: Ostres, que bo,
1: ell dijo, ostres, mira, com gestionen aquí els Zulu, no?
0: Els Zulu, sí, em sona que sí.
1: I llavors, pues, bueno, pues el van aprovant. Van aprovant, va veure resultats i el va patentar. Al final.
0: Que maco, que maco. Llavors, a veure, aquest concepte principal de les constel·lacions familiars que s'ha comentat, i si no, doncs aprofundirem una mica més, són els ordres de l'amor.
1: Ah,
0: i segons el mateix Bert Hellinger, aquí hi ha una frase, una dita d'ell que m'agrada, va dir que amb amor, només amb amor, no n'hi ha prou.
1: No.
0: Ha d'estar amb ordre. Uh-huh. Aleshores, quins són aquests ordres de l'amor?
1: Bueno, al final, ell sempre deia que si hi havia tres ordres principals, l'energia del sistema i els conflictes pues, es lliberaven, no? Llavors era la jerarquia, la pertenència i el dar i recibir. La jerarquia per prendre normalment pues, l'energia dels pares, la força per sostenir, no? Primer van els pares. Avis i besavis, no?
0: Sí.
1: I si hi ha aquest desordre, llavors pues, l'energia no flueix i tu no pots sostenir la vida.
0: No pot fluir.
1: Llavors la pertenència, perquè sempre sentim que necessitem pertenecer a un sistema familiar per poder sobreviure, no? I el rebre, l'equilibri entre rebre i donar...
0: I donar...
1: Això jo crec que és el més complicat de la vida, no? O sigui, el dar i que l'altra persona pugui prendre això.
0: Prendre això. Prendre i també equilibrar-ho, no?
1: I equilibrar-ho.
0: Perquè això d'aquí, clar, un quan és pare, dona, invento, i el fill rep, però també a vegades això d'aquí es torna...
1: Sí, però aquest ordre, aquest ordre sí que et toca com pare donar i com fill rebre. Llavors... L'única manera de poder equilibrar això és que el fill doni el que el pare li ha donat als altres. Vull dir, ja sigui amb els seus fills o amb un projecte.
0: Amb un projecte de vida.
1: De vida, exacte.
2: Quins canvis t'has trobat amb un adolescent actual i un adolescent de fa 10 o 20 anys?
1: Vale, d'acord. Clar, com que fa 4 anys que treballo amb adolescents i que estic amb ells dia a dia, jo m'he notat molts canvis. A l'hora, quan ells constel·len, la forma de veure la vida és diferent. Vull dir, al final la constel·lació el que fa és donar-te una altra mirada de lo que estàs veient. Posa al conscient coses que tu no pots veure. Llavors, quan tens aquesta mirada, la teva vida ja canvia. I de fa 20 anys, bueno, pues no teníem aquesta... Si amb ells pues, adolescents de fa 20 anys no tenien aquestes eines. O l'eina de les constel·lacions es veia com algo màgic, no? Perquè el nombre constelaciones. Però no és real, al final és sistèmic, al final és ordenar.
2: Algo que se veía muy lejano, ¿no?
1: En aquella época. Exacto, era como, uy, esto es raro, sí.
0: No sé, una otra pregunta, Iago.
2: ¿Qué consejo le darías a un adolescente de hoy en día?
1: Le diría que se entregue a la situación que está pasando i que res és casualitat, que tot això després li donarà unes eines perquè ell pugui treballar la seva vida d'adult, sí.
0: Clar, llavors parlant d'adolescents, perquè em vull centrar aquí. Uh-huh. Per què serveixen les constel·lacions familiars amb aquesta gent, amb els adolescents? Per què els hi serveixen?
1: Bueno, perquè al final ells estan en un moment on s'estan trobant, no? I les constel·lacions, el que... Primer, perquè quan treballem la dinàmica de constel·lacions en grup, el que fem és educar el fill d'alguna manera emocional de que necessita el pare i la mare per sostenir-se. ¿Vale? Sí. I moltes vegades, quan estem en aquesta època de la vida, estem enfadats amb el pare i amb la mare. ¿Por qué me has dado la vida si yo no puedo sostener esto, no? Tot el que m'està passant, no?
0: Sí, moltes vegades estem enfadats amb ells i què hi pintem aquí? Què hi pintem? Què fem? Etcètera. Digue'm.
1: Clar, i no em fas cas, i no sé què, no sé quantos, i al final el que fem és que un adolescent es posi també amb la posició de pare i mare perquè pugui sentir que està sentint el seu pare i que està sentint la seva mare, que no és la seva pel·lícula, no?, que ell s'està muntant a la seva ment, que ja és... per les hormones
0: això
1: i per tot això que li està passant.
0: Això em sembla molt reparador, si saben fer aquesta simbiosis o,
1: exacte,
0: diguéssim, fer el paper de pare. Què diria el teu pare? Com se sent el teu pare davant d'un fill com tu? Jo trobo que això d'aquí és molt sanador, eh?
1: Sí, l'únic que s'ha de fer amb molta cura, primer un adolescent crea resistències,
0: clar,
1: llavors hem de fer grups i, bueno, a poc a poc anar fins aquí.
0: Llavors, una cosa, cada membre familiar pot condicionar el destí de la seva família?
1: Jo no crec que cada membre familiar pugui condicionar el destí de la família, sinó és la família que, si no accepta el destí d'aquest membre, és el que condiciona, no? És el que després crea el conflicte. El més important és no excluir, o sigui, l'objectiu de la constel·lació és entregar-te la vida, acceptar tot, a tothom tal i com és, sigui perpetrador, víctima, passi el que passi, i sobretot no excluir-lo.
0: Imagina't
1: que ell també forma part.
0: No.
1: Sí.
0: Anem entrant per aquí perquè hi ha moltes interrogants, i llavors ara imagino que es dona el cas, el fet de les addiccions a les xarxes socials.
1: Exacte.
0: Una. L'altra, l'addicció, doncs, o provar, jo què sé, de fumar, que això ja ho fumen abans, no? Fumar tabac, em refereixo. O fumar haixís, o Maria, etc. Clar, això d'aquí és un problema familiar, també, no? Llavors, de què es tracta? De que els pares, els progenitors, comencin a acceptar aquesta realitat i a partir d'aquí, doncs, que els pares, doncs, també facin la seva transformació?
1: Clar. Jo primer sempre dic que vingui el pare i la mare. Vull dir, al final,
0: clar,
1: els nens el que fan és psicomatitzar algo que tenim nosaltres com pares. Llavors, què passa? Moltes vegades les addiccions venen, i això és molt fort el que diré, però jo crec que és important dir-lo, però és un suïcidi. En constel·lacions familiars, addicciones i suïcidi va de la mà. Llavors, hem de veure què és el que el pare o la madre no pot sostenir, que no té ganes de viure. Vull dir, i al final són emocions ocultes que tenen ells i que estan psicomatitzant els fills. Llavors, és un regal poder veure això, jo crec.
0: D'entrada és veure-ho, i després és transformar-ho, transmutar-ho,
1: exacte,
0: provocar que també l'adolescent en qüestió, si es troba d'aquesta manera, doncs pugui constel·lar i també pugui alliberar-se, perquè darrere d'una addicció, sigui del tipus de sigui... A veure, no sé si estaràs d'acord o què, i els nostres amics oients, però a vegades hi ha carències afectives,
1: exacte,
0: a vegades hi ha carències d'amor, falta d'autoestima, aquesta reivindicació que tots hem viscut quan teníem 14, 15, 16, 17 anys, o etcètera, doncs, de dir, bueno, no puc anar per aquest camí, doncs ho substituiré per un altre, que al final, a veure, et pot provocar, bueno, inclús alguna malaltia neuròtica o psicòtica.
1: Sí, sí, sí, tal qual, tal qual. Però jo primer sempre pares.
0: Pares, primer pares.
1: Sisplau, pares, i després els fills, exacte.
0: Endavant, Iago.
2: Què és per tu el millor de ser adolescent i el pitjor?
1: Per mi el millor de ser adolescents, les responsabilitats. Jo crec que, com que un adolescent cregui que té moltes responsabilitats, està superlliure de responsabilitats. Llavors, jo quan he sigut adolescent és com libre, no? Puc fer el que em dona de la gana dintre del que tens una... Bueno, tens el pare i la mare que t'està dient el que faci. I el pitjor, aquesta sensació de no poder gestionar el que t'està passant o emocionalment, los volcanes, no? Els volcans emocionals que no pots gestionar.
0: Exactament. En aquesta etapa vital de l'adolescència, quins són els temes o símptomes que tu trobes més freqüents pels quals ells o la seva família podrien acostar-se a una constel·lació? Què et trobes tu? Amb...
1: Per mi, el més important, si veieu qualsevol cosa de... Pues, el que deies tu, no? Problemes d'addiccions, addiccions de pantalles, etcètera. Sí, sí, sí. Bueno, i drogues, el que sigui. També, si aquest adolescent es fa mal a si mateix, important constatar això, la ràbia, ira contenida, un adolescent que sigui molt introvertiu, o inclús TDAH, hiperactivitat,
0: sí,
1: autisme, tot això es pot constatar.
0: L'adolescència és una etapa de canvi i necessitat de diferenciació dels pares, com sabem, però des d'una perspectiva sistèmica, com es pot viure aquest procés de manera sana sense trencar els vincles?
1: Bueno, primer, si estem treballant amb l'adolescent, és donar-li el seu espai. Que ell pugui mostrar-se tal com és i pugui comunicar-se. Al final, també, els pares, el que fem a casa és com donar moltes normes, no?
0: Sí,
1: llavors, ell
0: sí.
1: No pot expressar-se. Llavors, el que fem primer és donar-li espai perquè s'expressi. Sí que és veritat que el que expressarà no és agradable, vull dir, i l'hem de deixar també que expressi això, donar-li permís a que està passant aquestes emocions i sentiments, i després, a poc a poc, pues, el que deien abans, no? De fer-li veure que necessita el pare i la mare, aunque sigui des de la distància, però sí que amb el seu cor, perquè pugui ajudar-li a sostenir. Al final, la mare està relacionada amb l'abundància, i l'abundància no vull dir diners, sinó emocions,
0: sí,
1: a sentir-te bé, en benestar i tal, i el pare amb sostenir aquestes emocions. Llavors, se l'explica. Jo crec que un adolescent està molt obert a que tu li expliquis i ell entendre les coses, vull dir. I a poc a poc la relació canvia.
0: Endavant, Iago.
1: Sí.
2: Quin consell li donaries a un pare que, o una mare que diu que mira, que l'adolescència m'està anant de les mans?
1: Bueno,
2: què li diries?
1: Primer li diria pues, que són perfectes. Vull dir, que són els pares perfectes per a aquests fills. I ara ens anem a una part molt espiritual, que és venimos d'otro plano i elegimos a los padres perfectos para transitar
0: per evolucionar,
1: sí, sí, tot això que ens està passant. No? Llavors, que estiguin tranquils i després... Bueno, que confiïn en la vida, que confiïn en ells mateixos, perquè la força d'ells és molt important, visualitzar que el nen millorarà, però visualitzar-lo de veritat, vull dir, veure el teu fill com vulguis que estigui, no? De veritat. Yeah. I bueno, i confiar en la vida i en que ell tindrà les eines suficients per poder transitar això.
0: Clar, hi ha una cosa que deuen ser les sessions doncs, dels pares, no?
1: Exacte.
0: I després hi ha les sessions doncs, de constel·lacions amb els fills.
1: Exacte.
0: Val, que allà es provoquen canvis.
1: Sí.
0: Si més no, una presa de consciència d'un tema que els afecta amb ells, primer de tot, deuen ser els primers afectats que volen solucions i després uns pares que es poden preocupar més o menys per als seus fills, no?
1: Uh-huh.
0: I això d'aquí és un conjunt evolutiu, no?
1: Clar.
0: Un conjunt d'ànimes que s'han trobat per, en aquest cas, doncs, a nivell sistèmic, a nivell de grup, avançar amb uns projectes, amb un projecte sentit, no? Si se li pot dir així.
1: Sí, es diu així, projecte
0: es diu així?
1: Sentit.
0: Ah, doncs
1: sí,
0: mira,
1: sí, sí.
0: Amb un projecte sentit a nivell d'ànimes i a nivell de família, no?
1: Uh-huh.
0: Aleshores, jo voldria parlar d'aquests patrons, no?, de comportament o conflictes entre generacions. Aquí extenem la mà en un altre camp, que és el fet de repetir patrons d'una generació a l'altra. Els besavis, els avis, els pares i, llavors, els fills, no? com poden les constel·lacions, una miqueta, com te les, tu te les ingènies una miqueta per ajudar un adolescent i a la seva família i identificar aquestes emocions i alliberar-les?
1: Bueno, es poden identificar de moltes maneres. Moltes vegades fem el genograma, i amb el genograma...
0: Perdó, genograma, ens pots explicar què és?
1: Sí, el genograma és bueno, com una manera d'interpretar a través de símbols les dinàmiques que n'hi ha al sistema familiar de generació
0: en generació.
1: En generació. Exacte. Llavors, aquí podem veure pues, què vincles tenien els avis, els besavis i entre germans, si hi havia alguna addicció en algun d'ells, si hi havia algú que havia alguna víctima o algun perpetrador, algun excluïdo, algun aborto, tot això és molt important.
0: Tot això és important, no?
1: Tot.
0: Perquè té un pes que és un pes invisible...
1: I emocional.
0: I emocional, que fa que tu reaccionis d'una manera determinada o que estiguis bloquejat davant de quelcom.
1: Exacte.
0: Molt bé, doncs si cas farem una cosa, Iago i Verònica, farem un petit descans, una miqueta, doncs això ho reflexionarem, amics i amics, perquè és molt important. A més, la Verònica pica alt, perquè... No, pica alt, com veureu, perquè ens parla d'espiritualitat. I això, les constel·lacions familiars, doncs ens les podem agafar amb una actitud més psicoterapèutica,
1: exacte,
0: pròpiament, i ella hi afegeix aquest ingredient, no? O sigui que ella, doncs, treballa amb l'espiritualitat. Em sembla superpreciós. Si que, Joan, ens pots posar el segon tema musical?
3: I tant que sí. A continuació, viatjarem fins al Vendrell, a Tarragona, per escoltar un tema de l'Axe Busto, publicat l'any 2000 i que porta per títol Llença't. Segur que el coneixeu. Escoltem-lo.

0: Renoi, quina peça musical que ens has escollit. Ens ha agradat molt, eh? I a més és un dels èxits més estimats i més sentits de l'Axambut. Bueno, des de la meva perspectiva, eh? La lletra de la cançó, deixeu-me que us ho expliqui, ens parla d'aprendre a gaudir de cada moment, de viure el present i de dur a terme la missió de la nostra vida sense pors i amb valentia. Aquesta cançó s'inspira en l'espiritualitat budista adquirida pels llaços d'amistat entre l'autor, en Jesús Rovira, baixista del grup, i els monjos budistes de Garraf. Verònica, l'autor d'aquesta cançó, en Jesús Rovira, que ho acabo de dir-ho, m'agrada quan descriu aquest tema com una invitació a renéixer després d'una caiguda. És així com ho veus, tu, tot això?
1: Doncs sí. És que per mi aquesta cançó és el meu himne.
0: Carai.
1: Sí, jo sempre a la meva vida he sigut caiguda i tornar a aixecar, no? Com l'ave fènix. Llavors, el de llençat és mi himne, no? És com traspassa tots els miedos.
0: Traspassa els pors.
1: Exacte, traspassa tot, sí. I llençat, d'igual. Que sigui el que tingui que ser, confia.
0: Confia,
1: no?
0: Llança't, sí? I confia. Espera, que en Iago ens vol explicar quelcom d'aquesta cançó, que em sembla, sí, que la coneix de memòria. No sé, explica'ns.
2: Bueno, a veure, nosaltres aquesta cançó estàvem al col·legi i l'hem fet recitar com si fos un poema.
0: Ah, sí, el contingut de la cançó.
2: Aquesta, sí.
0: Però era a través d'alguna assignatura o perquè aquell professor li encantava aquesta cançó?
2: El professor que es va aixecar un dia i va dir, mira, pues, anem a recitar el poema aquest, i ens van donar la cançó aquesta.
0: Amb música o sense?
2: Sense música. Sense. I teníem que recitar el poema de memòria. Si no,
0: de memòria, eh?
1: Ostres.
2: Sí, si no ens caia una falta.
0: Carai, tu, això ja em molestaria més, tu, que m'ho tingués que aprendre de memòria, perquè després, esclar, un punt més o un punt menys a l'examen, canvia molt, això, eh?
2: Sí, tenia ganes de tocar el que no sona.
0: De tocar el que no sona, fixa-t'hi. El Iago es manifesta tal i com és. Doncs res, que sigui com és, exactament. A veure... Una pregunta... entrarem al terreny pràctic, va. Deixem la teoria, però entrarem a la pràctica perquè també sapiguem com funcionen aquestes constel·lacions. A veure, jo ho diré d'una manera pensada per les persones que no ho coneixen. A veure, això és un teatre, teatre en el sentit de que hi ha representacions teatrals. A veure, com funciona una constel·lació? Has parlat de representats, representants, has parlat d'una persona, d'un adolescent de 14 a 15 anys que es constel·la. A veure, com funciona això?
1: Vale. N'hi ha diferents formes de constel·lar, moltes. Però les que jo faig són constel·lacions individuals, que les treballo amb ninos.
0: Amb ninos.
1: I amb els ninos el que fem és representar el sistema familiar, no? I depenent de com la persona posi el nino, sí, té una representació.
0: Clar, vol
1: o una
0: dir
1: altra.
0: Algú, sí.
1: Exacte. Al final, aquí, el treball del constel·lador d'interpretar tot això, tot el que està passant, no? Cap a on mira el nino, si té la mà tancada o oberta, per què l'ha agafat, per què ha agafat aquest color, no? I a nivell coach, seria com una espècie de coach, li vas fent preguntes i l'altra persona te va responent i tu vas fent aquesta interpretació.
0: O sigui, interpretes i llavors a l'hora de la resolució com ho fas amb ninos?
1: Al final el que es treballa amb les frases sanadores.
0: Frases sanadores, tipus?
1: Tipus, pues, papà, mamà, yo lo cargo, no?
0: Por
1: amor.
0: Jo carrego per amor.
1: Exacte.
0: Carrego què? Aquella emoció...
1: El que sigui el símptoma, el que estem treballant.
0: Ah, caram,
1: exacte, això seria una, no? Per exemple, s'està treballant un símptoma, l'emoció de la ràbia, la ira,
0: sí,
1: es detecta que això ve transgeneracional del pare perquè hi ha emocions que no ha desbloquejat.
0: Sí.

0: aquesta forta del sistema no t'ajuda a gestionar la teva.
1: No, evidentment, tu has de gestionar i transmutar o reparar o substituir o alliberar. Primer de tot seria alliberar.
0: Exacte, primer alliberes, li dones a cadascú i responsabilitzes a cadascú de lo seu.
1: Sí, senyora.
0: I després,
1: molt interessant.
0: Gestiones.
1: Aspecte que amb sessions individuals, que jo hi estic acostumat, per exemple, ens funcionaria això que dius tu dels ninos.
0: Exacte.
1: Però llavors nosaltres ho treballem individualment, segons la línia que tinguis o la branca que hagis escollit. Pues a veure, tipus gestal, que llavors fem allò de la cadira buida, fem representacions, mira que aquí hi ha el teu pare, parla amb el teu pare, que jo no sé si això també
0: fem
1: ho fas
0: mateix.
1: Tu.
0: Sí, també treballo en cartolines també, vull dir, tu et poses a sobre de la cartolina, sents com se sent el teu pare, te tornes a posar la teva, treballes amb el teu pare, li expliques...
1: I això d'aquí sí que també és molt reparador. Quina és la tasca del facilitador?
0: Al final, sostenir totes les emocions que estan passant i deixar que la mateixa persona en si mateixa es doni compte de tot. Has de respectar el destí de la persona. Vull dir, moltes vegades un constelador veu alguna cosa que no pot dir, que ha de deixar que aquesta persona es responsabilitzi.
1: Val, tu calles i tal, però també hi ha una altra qüestió que pot ser l'energètica. Aquest camp que es produeix, no?, quan es fa una sessió d'aquestes que són fascinants, com t'he dit. Llavors, esclar, el facilitador el que fa doncs, és bueno, mostrar-se de manera neutral, però també amb l'objectiu de reparar, de resoldre. Però tu, personalment, no et quedes aquesta energia, aquestes actituds...
0: Ara aniré a una
1: dels nois i noies?
0: Aniré a una part espiritual.
1: No digues, endavant.
0: Jo sempre dic que jo sóc el canal d'informació.
1: Tu ets també, un
0: canal. Sí, també per reparar, vull dir... Al final jo no en quedo res perquè no treballo jo. Jo soy cuerpo. Però l'energia l'agafo d'un altre costat. Llavors, si tu agafes l'energia d'un altre costat, el que estàs de dalt, no? de l'universo, el que estàs fent és passar per ti, es repara tot això que està passant i se lo lleva
1: vale,
0: la Tierra.
1: Ets un intermediari. Ets un intermediari. Però tot i amb això, observes... captes, sents, i segons el que sents...
0: Empatitzes
1: molt. Molt bé, no? Són qualitats que s'han d'anar desenvolupant amb tot això.
0: Sí.
1: Les constel·lacions es poden aplicar a altres sistemes, ho dic per ells, com l'escolar o el grup d'amics o la parella,
0: Sí. Empreses, moltes empreses, organitzacions... De fet, jo tenia una empresa molts anys i feia constel·lacions per als clients i constel·lacions per al meu equip. Vull dir,
1: imagina't.
0: Sí.
1: Déu-n'hi-do. O sigui, podem pensar en tot, des d'una malaltia, des d'una actitud, des d'una relació que hem entrat en crisi, una parella que es desfà, un amor... Bé, no sé, vaig inventant, eh?
0: Sí.
1: I vinga.
0: Tu pots constel·lar fins a estar cases. Vull dir, la teva casa, que perquè té humitats, i això serien organitzacionals.
1: Això està molt bé.
0: Sí. Es constel·la, es llibera... Té una informació.
1: Està bé.
0: És una extensió nostra.
1: Doncs mira... em sembla que ho hem d'anar-ho deixant. No sé si el diàleg vol tancar...
0: Que pena.
1: Sí. No, tancar el primer bloc. No acabem amb l'entrevista, no. Per acabar, si hi ha algun radioient que està interessat en el contingut d'aquest programa, vol contactar amb tu per fer una constel·lació familiar, com ho fem? On et podem trobar?
0: Mira, jo estic sempre al centre Mulla.
1: Mulla, on està aquest Mulla?
0: A Pineda de Mar.
1: Pineda de Mar.
0: Exacte. Al front del Bingo. Vull dir, estem allà. I després estic en redes socials i si no ets d'aquí, de Barcelona, o no tens la possibilitat de moure, també estic treballo online, vull dir, en redes socials, Instagram, com a Verónica Medina.
1: Ens pots donar algun correu electrònic? Imagina't que hi ha algú que ens està escoltant. Mira, jo tinc un adolescent a casa, vull parlar amb tu. Digue'm algun dato.
0: Sí, mira, deixo el meu telèfon, si voleu.
1: Ah, sí?
0: És el 689 88
1: Sí.
0: 3-4?
1: Sí.
0: 8-2. Aquest és el meu telèfon de feina, exacte, i em poden
1: doncs
0: trucar.
1: Doncs aquí ja tenim prou. 689-88-3482.
0: Exacte.
1: 689-88-3482. Verònica. La Verònica. Doncs res, doncs ara ho hem de deixar aquí, és el primer bloc, n'hi ha dos més, però jo vull acabar amb una frase. Amb una frase que m'encanta, que és un text del llibre espiritual d'origen hindú, Osho, però m'agrada perquè se diu molt amb el programa d'avui. Diu, la meitat del teu ésser

0: és la teva mare i la meitat del teu ésser és el teu pare.
1: Total.
0: Tu ets aquí per ells. Si ells no existissin, tu no existiries. Tot el que et passa és, d'alguna manera, per ells. Un ha d'adonar-se d'això. Així que, sigui el que sigui, el que hagin fet, has d'estar agraït per això. I et passi el que et passi, ara o en el futur, ells continuen siguent la causa. Ells segueixen sent els teus fonaments. Així que no oblidis els fonaments. Això és tot. És una consideració d'Osho. A mi m'agrada perquè són, diu així, no? Que som, la nostra meitat és del pare i l'altra de la mare. Poder hauríem d'afegir de l'avi, de l'àvia i així, no?
1: Bueno,
0: també
1: al final,
0: és el mateix. Doncs res, en cas ara entrarem en el segon bloc, que és la nostra recomanació setmanal.
2: Un espai en el que us voldrem recomanar tot allò d'interès relacionat amb la nostra salut i el nostre creixement personal.
3: Aquesta setmana us recomanem la lectura d'un llibre molt interessant que porta per títol Órdenes de l'amor, cursos seleccionados, de Bert Hellinger. El seu autor és Bert Hellinger i va estudiar filosofia, teologia i pedagogia. Com a membre d'una ordre de missioners catòlics, va treballar durant 16 anys a Sud-àfrica dirigint diverses escoles superiors a les comunitats zulues. En tornar a Europa, es va formar com a psicoanalista i a través de la dinàmica de grups, la teràpia primària i diversos mètodes hipnoterapèutics, va desenvolupar la seva pròpia teràpia sistèmica i familiar, publicat l'any 2012 per Herder Editorial, escrit en llengua castellana, i té 408 planes. Josep, ens fas la sinopsis?
0: I tant que sí. Mira, en aquesta nova edició revisada i actualitzada, Bert Hellinger convida el lector a acompanyar-lo en el camí del coneixement dels ordres preestablerts per l'amor en tota relació humana, on la comprensió alliberadora i sanadora neix de la visió centrada. Atès que moltes crisis i malalties sorgeixen allà on s'estima cegament, ignorant aquestes ordres, la seva comprensió es converteix en el punt de partida per obtenir efectes benèfics i sanadors tant per a nosaltres mateixos com per al nostre entorn. Bé, és un llibre que no sé si hauria de ser dels primers. Parla dels ordres de l'amor, que tu ja ho has comentat, no? A veure si tinc bona memòria. Jerarquia, pertenència...
1: I el dar i el prendre, vull dir. La relació, l'equilibri entre donar...
0: L'equilibri, correcte.
1: Sí, entre donar i prendre.
0: Correcte. Mm. Doncs no ho sé, tu que estàs enrolada doncs, amb els adolescents, hi ha algun llibre que sigui interessant per ells?
1: Sí, a mi m'agrada molt La dansa de les emocions.
0: La dansa de les emocions.
1: Sí, de Mercedes Bermejo.
0: M'agrada el títol, La dansa de les emocions.
1: Exacte. Al final parla també de com els nens, a través de les seves emocions, pues això, psicomatitzen coses de nosaltres i podem interpretar com estem. Vull dir, parla d'això. És un llibre molt pràctic, també, i serveix molt, pues, eso, de guia per pares.
0: De guies per pares, ho sabeu,
1: sí.
0: Nois i noies.
1: Sí,
0: La dansa
1: sí.
0: de les emocions. M'encanta el títol. Uh-huh. I Mercedes Bermejo. Bé, ja ho sabeu, teniu dos títols, dos llibres de capçalera que podeu utilitzar per bueno, entrar una mica més en aquests temes de les constel·lacions familiars. Doncs res, ara ja entrarem en el tercer bloc, que és, bueno, ho hem preparat també, cada setmana doncs preparem un conte. I és el racó del conte.
2: El racó del conte, un racó de saviesa i ple de reflexions.
0: L'elecció. La Mònica passava moltes hores tancada a la seva habitació amb els auriculars posats, escoltant música. Les discussions a casa eren constants. Se sentia sola, buida, amb la sensació constant de no ser suficient i ansiosa per la pressió acadèmica i per tot el soroll digital que comporta dependre del mòbil. Una tarda, mentre la seva mare li retreia el seu mal humor, la Mònica es va veure al mirall de l'entrada i va reconèixer que no s'acceptava i va admetre que se sentia frustrada, el mateix que havia criticat tantes vegades en el seu pare. Va comprendre que l'herència familiar no només són els ulls, el nas, el color de la pell, sinó també les actituds i les maneres de patir.
3: Va ser llavors que va veure un cartell a la biblioteca, taller de constel·lacions familiars per adolescents. Va dubtar. Sonava a cosa d'adults, però hi llegia paraules com lleialtats invisibles i patrons repetits i li va cridar l'atenció. Es va inscriure, no per culpar, sinó per entendre. No per canviar la seva família, sinó per començar a alliberar-se del pes que no li pertocava. El primer pas, el més difícil, va ser anunciar-ho als seus pares i ho va fer a l'hora de sopar. M'he apuntat a un taller per poder estar millor, amb vosaltres i amb mi mateixa. El silenci que va seguir no va ser de rebuig, sinó de sorpresa. I després, un gràcies, pronunciat en veu baixa per la seva mare. Era només un principi, però per primera vegada el futur no semblava una càrrega, sinó una possibilitat de millora.
0: Bé, no sé si exactament passa això, però ja saps que els contes, les faules, diuen moltes veritats.
1: Sí.
0: I també diuen mentides, perquè aprenguem a no mentir. Aleshores, la realitat quina és? El nen, el jove, s'apunta o són els pares que l'apunten?
1: Un 10% dels nens s'apunten. Normalment venen els pares i diuen, té, aquí t'emporto el nen, que té un problema.
0: Anda, anda, tu.
1: Sí, aquesta és la realitat. Llavors, el nen pobre arriba a la consulta dient, bueno, no sé què hacer, no sé el que em passa, i em porten els pares, no?
4: Aquí te lo dejo, haz lo que puedas.
1: Exacto. Sí, sí, sí. Però sí que un 10%, sí que jo estic molt contenta perquè al final la vida s'ha mogut, no? I tinc molts adolescents, jo vaig començar amb adolescents venint a representació d'adults, vull dir.
0: Ah, oh, mira, també és
1: provant.
0: Un altre...
1: Exacte.
0: Carai, i... un altre paper, sí.
1: Sí, i com que proven, ostres, m'encanta, porto el meu amic... També he de dir que les meves constel·lacions, vull dir, només cobro la persona que constel·la, el resto que ve a representar pot venir de forma gratuïta. Llavors, que sapigueu que està obert.
0: Ah, doncs molt bé, perquè aquí... tu també organitzes constel·lacions, ets formadora, actualment hi ha algun curs en dansa?
1: Jo ara estic fent tota la formació de constel·lacions familiars i regressives.
0: I regressives.
1: Exacte.
0: Bé, això d'aquí ens ho explicaràs en una altra ocasió, perquè sí que m'agradaria, és veritat, i ho tenia pensat parlar de les regressions, no pròpiament, o sí pròpiament, la teràpia de vides passades, però sí que estaria bé parlar del que són les regressions i com tu les apliques una miqueta i fins on te podem arribar, perquè pot ser molt interessant, no?, les regressives. Ho tindrem en compte.
1: Encantada.
0: Et convidarem. Doncs, passa això. A veure, hi ha una cosa que no hem dit, i és el fet de que jo vaig a una constel·lació. Prèviament tu saps el tema que s'ha de constel·lar?
1: Depèn. No sempre. Si és una constel·lació grupal, sempre m'espero al grup, la persona comença a parlar i veiem què és el que té més pes. Però si és una constel·lació individual i té moltes coses a treballar, sí que... Abans faig una sessió online de 15 minuts o així per
0: clar,
1: parlar
0: per
1: amb la
0: saber,
1: persona
0: clar.
1: I energèticament que hagi el primer contacte.
0: Home, sempre és interessant, no?
1: Sí.
0: Perquè ells també deuen venir una miqueta com desorientats. També els
1: Exacte.
0: Hi has d'explicar. Poder un adult n'ha sentit a parlar, n'ha llegit, poder entre ells també s'ho comenten.
1: Exacte.
0: I poder és alliberadora, no? La constel·lació jo sento que sí, que ha de ser molt alliberador per un adolescent, perquè, a veure, són vulnerables, estan madurant, inclús el cervell encara no el tenen massa ben posat, i és així, és
1: tal
0: així.
1: Tal qual.
0: No, massa ben posat en el sentit evolutiu,
1: Que sí, que sí, que sí.
0: No, que jo, a veure, tots hem passat l'adolescència i si haguessin sapigut el que avui se sap, em sembla que no haguessin patit tant, la veritat sigui dita.
4: Bueno, n'hi ha que tenen canes i tampoc el tenen molt ben posat,
0: Canes,
1: ara hi ha més informació.
4: Vull dir que...
0: Tenim més informació. Llavors, abans, la meva època, això jo vaig començar a descobrir la psicologia amb 17 anys.
1: Uau. Wow.
0: Vaig començar-ho a descobrir. És quan es començava a entrar, en el nostre territori, Maresme, Catalunya. I us diré una cosa. Vaig voler saber el que era una sessió de psicologia. I em vaig apuntar d'amagat. Amb 17 anys dic, jo vull descobrir el que carai és tot això. Em vaig apuntar, em va encantar, el que passa que la línia que vaig descobrir, que després vaig pensar, no és massa resolutiva aquesta línia psicològica, però em va encantar. És a dir, que tot està servit, depèn de nosaltres, si volem trobar solucions, si volem fer un viatge interior per la nostra consciència, o volem fer un viatge exterior, que també som molt ben parits, viatjar per aquí al Mediterrani, viatjar doncs, per descobrir nous països, que són noves cultures i noves consciències. Ens hem de despedir, no sé si hem d'afegir alguna cosa més, Iago?
5: Segueix-nos a les xarxes socials.
6: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
7: Dones és un programa sobre dones fet per dones. Participa i amb missatges de veu sobre el teu dia a dia. Què et mou, on vas, què t'agrada. Farem camí juntes amb mirada de dona. I trobarem aquell espai més adequat per a nosaltres. Dones, cada dijous a partir de les 9 del vespre, amb Rim Garcia.
6: Ràdio Arenys és entreteniment.
8: Si busques un lloc autèntic per gaudir del millor peix fresc, para l'orella.
9: Al restaurant Casa del Mar, al Port d'Arenys, t'oferim esmorzars de 9 a 11, plats per compartir i suggeriments segons la pesca del dia. Tot sempre amb productes de proximitat i amb bona companyia.
8: Obrim des de primera hora del matí, dissabtes tot el dia i diumenges fins al migdia.
9: Dilluns, dia de descans.
8: Telèfon 93 792 35 46.
9: Restaurant Casa del Mar. El gust del mar a taula.
6: 93 792 18 19. El telèfon del Centre Mèdic Maresme. El teu centre per renovar el carnet de conduir. Som un centre autoritzat per la Direcció General de Trànsit, DGT, i tramitem directe per internet. Fem tot tipus de certificats mèdics i per permisos oficials. Per conduir, grues, gossos, eines, caça, nàutica, entre altres. Estem al carrer Sant Francesc 4, cantonada amb la Riera. Per demanar hora o informació, truca al telèfon 93 792 18 19 o salut.maresme@gmail.com. Pleguem tard. Centre Mèdic Maresme, al carrer Sant Francesc 4 d'Arenys de Mar.
10: No esperis més. Planifica ara el viatge que sempre has desitjat amb Viatges Sacara. Des del 1995, fent realitat els teus somnis. Amb experiència, qualitat i seguretat, som assessors de viatges qualificats. Veniu a veure'ns a la nostra renovada Oficina Verda, a la Riera Bisbe Pol número 104 d'Arenys de Mar. Telèfon 93 795 74 92. Viatges Sacara, la teva agència de confiança.
5: Ràdio Arenys és entreteniment.
11: Sabies que...
12: El bosc de pedra a Xina, conegut localment com Xilin, sembla tret d'un conte de fantasia, amb columnes de pedra calcària que s'enlairen cap al cel formant un paisatge surrealista. Situat a la província de Yunnan, aquestes formacions rocoses, que poden assolir alçades de fins a 50 metres, són el resultat de milions d'anys d'erosió pel vent i la pluja sobre un llit marí antic que es va aixecar. La pedra calcària soluble en l'aigua ha estat esculpida en formes que recorden arbres petrificats, donant origen al nom Bosc de Pedra. Aquesta àrea és plena de coves, passadissos i llacs subterranis, creant un laberint natural que ha inspirat nombroses llegendes locals. Una explica que les formacions són, en realitat, persones petrificades per una maledicció.
6: Ràdio Arenys, la primera en informació.

0: tothom. Benvinguts a aquest ple ordinari del mes de juliol. Benvinguts a tothom que ens escolta aquí des de la sala i a qui ens està escoltant per Ràdio Arenys. Comencem aquest punt de l'ordre del dia d'aquest ple ordinari. El primer punt seria l'aprovació de l'acte de la sessió anterior. Intervencions. Portem a votació aquesta aprovació de l'acte de la sessió anterior. Vots a favor. 17. Unanimitat. El següent punt de l'ordre del dia seria... el donar compte als acords de la Junta de Govern Local. Hi ha hagut dues juntes de govern local. La del dia 4, el més important seria l'acceptació de l'ajut econòmic del Departament de Cultura de la Generalitat pel desenvolupament d'activitats del museu durant aquest any 2026 i l'adhesió de l'acord marc de l'AFM, de l'Associació Catalana de Municipis, amb el tema d'assegurances de vehicles, que és un d'aquells temes recurrents doncs, que sempre estàvem fora de termini i sortia com extrajudicial. De l'aprovació del ple de la Junta de Govern Local del 18 de juny tindríem la contractació també de l'acord marc de l'AFM amb el subministrament del vestuari d'uniforme de la policia, que és el canvi doncs, de roba d'una part del vestuari de la policia, l'acceptació de la subvenció per a la realització d'obres de reforma, adequació i millora del RAM pels centres educatius, que és un tema que ja vam aprovar el 26 i que estem a l'espera de la resolució per ja poder fer, són gairebé 90.000 euros, que és de 86.000 que és 88.000 que es destinen exclusivament a l'escola Maragall, que és perquè ha de ser així, no ho hem triat, ha de ser doncs, per l'escola Maragall. També tenim la convocatòria i bases reguladores per a cobrir definitivament 3 places vacants de personal laboral, categoria de PAO, corresponent a les ofertes públiques d'ocupació 24 i 25. També la convocatòria i bases reguladores per a cobrir definitivament una plaça vacant de personal laboral, categoria treballadora familiar, corresponent a l'oferta pública d'ocupació d'aquest 2026. I l'aprovació de les bases per a l'aprovació definitiva de 2 llocs administratius administratives, l'apartat de territori i sostenibilitat i l'altra administrativa de serveis econòmics, tresoreria. Això seria el més important d'aquestes 2 juntes de govern. Regidor d'Arenys en Comú, sisplau, Ricard Serredó.
1: Molt bona tarda a tothom. Aquí només un punt, aviam si ens poden aclarir, veiem que en un expedient, el 1461, és sobre la sol·licitud i adhesió a la contractació centralitzada de serveis de telecomunicacions del Consorci Local Red. Això, aquest contracte, ens diuen que són 39.000 euros, de 26 de mòbils i 13 de dades. És una mica si això és el que pagarà l'Ajuntament en total i què s'estava pagant fins ara. Era saber una mica el canvi aquest que ens suposarà. Gràcies.
0: Això li contestarem demà perquè en aquests moments no tenim aquestes dades. Pat Silà, nom de la CUP, sisplau.
2: Gràcies, alcalde. Bona tarda a tothom. Sí, nosaltres havent revisat aquests acords de Junta de Govern Local, sí que hi havia un parell de coses que volíem comentar. Per una banda, hi ha un acord que és el 3869/2026, que es parla d'una comissió de serveis per cobrir una plaça de la policia local, que és una vacant per jubilació, i nosaltres ens preguntàvem si en tractar-se d'una vacant per jubilació, a què no s'hauria de fer un procés selectiu obert doncs, per cobrir-la definitivament, si ens ho poden aclarir, perquè potser té alguna explicació tècnica que se'ns escapa. I després també una cosa que havíem comentat i algunes vegades, però que ens ha sorprès novament, és la denegació constant de les responsabilitats patrimonials. Ens sorprèn que totes les que es porten es deneguen. Entenem que deuen haver-hi casos, no?, en els que deu ser causa justificada, però sí que ens fa com una mica la sensació de que sistemàticament s'estan denegant. I, per exemple, doncs, vèiem algun cas en el que hi havia hagut doncs, un dany d'un gos que s'havia passat un ham a la platja de gossos, no?, que entenem que si és un espai doncs, adreçat per gossos, aquí potser sí que tenim alguna responsabilitat. Alguns també de vehicles malmesos per zones que estan malmeses, per exemple, doncs, no ens sorprèn que un vehicle es faci malbé circulant per canalies, perquè hi ha molts forats, llavors doncs, que es denegui la responsabilitat patrimonial d'alguns danys ens sorprèn. O ens sorprenia també una altra del carrer Sant Roc per una etapa del clavegueram que es movia, no? Llavors, jo no sé com està la del carrer Sant Roc, però, per exemple, les del Rial del Bereu es mouen moltíssim i, doncs, una quan ho llegeix pensa, ostres, no ens sorprèn gaire que puguin haver-hi, doncs, vehicles que es facin malbé circulant per aquestes petites situacions. No sé si ens ho poden respondre ara, en tot cas, doncs, ja ens ho fan saber.
0: En tot cas, el tema de jubilació, jo entenc que aquest ajuntament va fer una selecció de policies amb una bossa i entenc que uns van entrar perquè vam crear unes places noves i els altres, quan es jubilen, doncs entren dins de la llista d'aquestes places noves. També és veritat que per exemple, hem tingut tres policies a l'acadèmia a Mollet, que això ha suposat que hem fet un sobreesforç perquè li hem estat pagant el sou i no els hem tingut durant uns mesos, que això ens costa molt als ajuntaments perquè els hi hem pagat la formació i ara pot ser que se'ns en vagin doncs, amb un altre ajuntament i nosaltres hem substituït una part d'aquests. Per tant, tota, encara que aquí posi per jubilació, per substitució, per una nova plaça, es van presentar en un principi cap a 400 i van venir 250. Tenim una llista d'aprovats de 70 o 80, per tant, tenim una llista molt grossa i surten d'allà. Això pel que faria policia. Sobre el tema de responsabilitats patrimonials, les responsabilitats patrimonials passen a tota junta de govern i els que fem els polítics de torn sempre és acceptar allò que es diuen els informes dels nostres tècnics, o sigui, és un tema que no és gens polític, o sigui, qualsevol cosa que passa a aquest municipi que un veí o veïna demana una responsabilitat patrimonial, pel que sigui, si se'ls hi dona o no se'ls hi dona, que sí que n'hi ha que se'ls hi donen, és simplement per qüestió de l'informe policial. O sigui, no, el polític no decideix res. El polític aquí el que fa és votar a favor, doncs, de la resolució que han pres. Li puc dir, quan m'ha dit vostè el tema de, per exemple, la Canalies, estic segur que directament, tot i que puguin estar malament al carrer o no, que és una zona no recepcionada, per tant estic segur que, ara no me'n recordo, però li van dir, Canalies és una zona no recepcionada que l'Ajuntament no té responsabilitat sobre aquell tema. Ara, perquè m'ha quedat això, eh? El de l'etapa del carrer Sant Roc, jo pensava, no sé si li havíem donat, jo pensava que havia anat alguna cosa, perquè era un senyor que va passar i la roda se li va quedar en l'etapa i aquestes coses, eh? Però vull dir que, al igual que quan cau algú a la riera, es veu que hi ha un mínim de centímetres i té que anar el tècnic, o en aquest cas el PO de la brigada, mira l'alçada i davant d'aquell informe doncs tu vens. Però la realitat és que no tenim marge de maniobra els polítics aquí, simplement passen, és com passa una multa. Recordin que el mandat passat vam decidir que totes les multes a gossos no passàvem per ple, que les passàvem, sinó que això anava a la Junta de Govern Local. La Junta de Govern Local no decideix si una multa amb un gos, això ve dels tècnics i tu aixeques la mà, eh? Per tant, si vol, li puc fer d'aquests dies totes aquestes juntes, perquè jo també m'he fixat que en teníem unes quantes aquest mes, quan m'ho he mirat, una, dues, tres, n'hi havien quatre, li faré una manera més ben escrita, eh? Molt bé. El següent punt de l'ordre del dia ja seria donar compte dels decrets d'alcaldia, en aquest cas del 1646 al 1922, del 2006, que s'han fet doncs, aquest mes de juliol. Hi ha intervencions? Sí. En nom de l'Arenys en Comú, el seu regidor, sisplau.
1: Sí, moltes gràcies. Ens referim en el 1649, la resolució que va de desestimar el recurs de reposició interposat per Interparking. El que diu és, respecte a la liquidació del cànon de l'exercici 2025 derivat del contracte de concessió d'obra pública per la construcció i explotació de l'aparcament soterrani de vehicles, automòbils en el subsol. És una mica, si ens poden dir, Interparking no volia pagar el que ha de pagar o si ens ho pot explicar?
0: Evidentment, si saben una mica el funcionament de l'Ajuntament, l'alcalde signa, ja veu, 300 decrets, i l'alcalde no es llegeix els decrets, els decrets venen per gestiona, i va, doncs, com que ja quan signa l'Ajuntament ve la secretària o l'interventor, per tant, no sé del que està parlant. Per tant, nosaltres mirarem aquest, el 1649 del decret d'alcaldia, i li farem saber de què està parlant. El que sí que sé és que ja sap que aquests diners que tenen, que ens demanen o que ens deuen, doncs han posat aquest aval en l'Ajuntament i que la tresorera per aquest any 2025, la liquidació del 2025, ha fet servir la mateixa regla que ha fet servir per demanar-los aquesta quantitat de diners dels anys anteriors i que l'han acceptada. Això vol dir, s'entén, si tu acceptes les regles del joc que t'ha imposat la nostra tresorera pel 2026, vol dir que estàs d'acord amb aquells càlculs que s'han fet amb tots aquells anteriors que havien deixat de pagar. Però no sé amb què es refereix això que vostè m'està parlant.
1: Li agraeixo, ja ens ho explicarà, però precisament per això li preguntàvem, perquè com que estem en aquesta situació amb aquesta empresa, doncs saber. Gràcies.
0: Gràcies. Regidor d'Esquerra Republicana, sisplau.
3: Bona tarda a tothom, moltes gràcies. Nosaltres ens volíem referir a un paquet de decrets que hi ha, però sobretot amb un que és el 1829, el qual hem vist ens ha estranyat la reclamació per part de l'Ajuntament de la responsabilitat envers la rectoria, l'enfonsament que va haver-hi, ja no només el patronat, sinó el bisbat i sobretot, en aquest cas, en la propietària del número 22, i amb què s'escau, si és que es pensa que hi ha part de responsabilitat o no, o també ha canviat una mica la posició en aquest sentit, però ens ha estranyat la reclamació i més ara, diguéssim, i més ara, que encara no, segurament el procés està tot iniciat, no? Perquè es comença a demanar totes aquestes despeses. Gràcies.
0: Això és molt semblant a una pregunta que té després el PSC amb les preguntes. Si li puc dir molt escuet, l'Ajuntament està fent-se càrrec d'una situació que moralment li tocaria al principi, però que tampoc tenim l'obligació com a Ajuntament d'estar pagant la manutenció o el lloguer d'aquestes persones afectades. Però moralment entenem que ho hem de fer-ho. Quina és la manera de poder pagar en les finques que ens hi hem llogat dos pisos i que tresoreria intervenció ens ho deixéssim fer? Perquè per llogar un pis vam tenir que pagar uns 3 setmanes per adelantat i una fiança. Això, qui hem estat a l'Ajuntament sabem que aquest no és la manera de fer, ho vam pagar amb una targeta i l'única manera que intervenció donava el vistiplau per poder-ho fer és que, com que subsidiàriament, qui els jutges decretin d'aquí el temps que sigui, siguin mesos o anys, qui ha sigut o per què, quines han sigut les causes i, per tant, per què ha caigut, hi ha dues possibilitats, o quatre, que no sigui ningú, que sigui tothom, o que sigui un dels dos. Per tant, el que fa l'Ajuntament és fer una provisió d'allò que s'ha gastat fins llavors per si el dia que s'escau algun jutge dictamina doncs, que hi té responsabilitat un o l'altre, o a mitges, o no, doncs l'Ajuntament se li hagi de tornar. I era la fórmula que serveis jurídics i que intervenció van trobar per poder fer un pagament. És així? M'ha explicat, potser, no?
4: No, perfecte. Vull dir, al final el tema de que per què s'ha demanat als tres actors és perquè l'Ajuntament no es pot posicionar i com que ha de ser els peritatges i les asseguradores o en última instància un jutge qui determini la culpa, fins que això no es determini, els tres actors implicats són el propietari privat, el patronat i el bisbat. Per tant, demanar-li a un i a l'altre no era com senyalar, no?
3: Els que ens estan allà l'import, en el decret no sortia, si ens ho poden aclarir, si aquesta quantitat de 6.000 era a repartir entre els tres o era cadascun d'ells, i això, que sortia també un termini de pagament, en aquest sentit de que sí que els hi donen un termini de pagament que s'ha de fer efectiu, sí o sí, dintre d'un termini, crec que són de 5 o 10, o 10 dies, però ens estranyava sobretot en el cas de la propietària privada, perquè a sobre de caure-li la casa a sobre, ens estranyava el per què se li estava demanant, eh?
0: En tot cas, la fórmula era aquesta, eh? I per tant no s'estava sabent, perquè a més aquests 10 dies, els 6.000 eren a cadascú, em sembla. Una, dos, jo crec que era, hi havia un termini de 10 dies, però no s'ha executat aquest ordre, val? Perquè jo també era la manera de fer-ho, però també ho veia una mica fort, tenir-los que cobrar 6.000 euros d'això. Per tant, s'ha fet l'ordre, que és la manera que volen, però no s'ha executat de moment. Val? Si no hi ha ningú que hagi rebut que li han tret 6.000 euros del seu número de compte. Val? Al igual que ara ho parlarem després, sembla ser que segurament el dia 28 no podran tornar a casa encara i per tant es tindrà que buscar una altra opció de menys temps de moment, perquè potser sí que al començaments del mes que ve ja podrien estar a casa i es tindrà que fer la mateixa fórmula. Es tindrà que pagar a l'Ajuntament i necessitaràs doncs, tenir doncs, una... Això és el mateix de que... Bueno, ja ho explicarem més tard, perquè si no amb les preguntes del partit si no, no diríem res. Hem acabat aquest donar compte dels decrets d'alcaldia. Comencem la part resolutiva. El primer és aquest expedient de reconeixement de compatibilitat. Té la paraula la regidora de Recursos Humans, Cristina López.
5: Gràcies, alcalde, i bona tarda a tothom els que estan aquí i els que ens escolten des de la ràdio per les zones. A veure, en aquest punt el que portem doncs, a aprovació és un reconeixement de compatibilitat que ha estat demanat doncs, per un treballador d'aquí de l'Ajuntament, concretament pel que ocupa el lloc de treball d'arquitecte de llicències i disciplina urbanística. Ha sol·licitat doncs, la compatibilitat amb el seu lloc de treball i una segona activitat professional d'arquitecte per compte propi. manifesta que exercirà aquesta activitat privada en el municipi de Montgat en horari de 5 a 6 de la tarda amb una jornada setmanal de 5 hores. Llavors, s'ha vist que el lloc de treball doncs, que ocupa aquí a l'Ajuntament no té assignat el factor d'incompatibilitat ni tampoc té el de dedicació exclusiva o similar. Amb la qual cosa doncs, s'entén que es pot doncs, autoritzar aquesta compatibilitat i el que portem doncs, a aprovar en aquest cas o a resoldre és autoritzar en aquest empleat, que és arquitecte, doncs el poder tenir una compatibilitat entre el seu lloc de treball i una segona activitat privada per compte propi en horari de 5 a 6 hores, de 5 hores setmanals, amb estricte compliment de la normativa sobre incompatibilitats. Gràcies.
0: Regidors, alguna cosa a dir? Portem doncs a votació aquest reconeixement de compatibilitat. Vots a favor? 17, unanimitat. Ai, perdó, perdó, jo... tornem a votar. Vots a favor? 14. Els 9 de Junts, els 2 del PSC, els 2 d'Esquerra Republicana i un del Partit Popular. Abstencions, 3, 2 de la CUP i un d'Arenys en Comú. El següent punt de l'ordre del dia seria l'informe número 390/2026 de reconeixement extrajudicials de crèdit. Torna a tenir la paraula ara la regidora d'Hisenda, Cristina López.
5: Gràcies, alcalde. Bé, en aquest punt portem doncs aprovació un expedient extrajudicial de crèdit per serveis o subministraments que s'han prestat sense seguir el procediment de contractació legalment establert i sense disposar de crèdit pressupostari. Podeu veure doncs, en l'annex 1 que va adjunt aquesta proposta que hi ha una sèrie doncs, de factures de serveis i subministraments que s'han prestat al llarg del 2026 i que per tant doncs, ara portaríem doncs, a aprovació. Són factures degudament conformades i que els serveis i subministraments doncs, s'han rebut efectivament per l'Ajuntament a preus de mercat. I en concret doncs, portem a aprovar aquest reconeixement per un import total de 13.393 euros amb 65 cèntims, i hi ha doncs, el recull de totes aquestes factures a l'annex 1 que va adjunt aquesta proposta que ara portem a aprovació. Gràcies.
0: Gràcies. Intervenció dels grups. En nom del PSC, el seu regidor, Ramon Vinyes, sisplau.
6: Moltes gràcies, alcalde. Bona tarda a tots i a totes. Aquí nosaltres voldríem incidir en un aspecte que el mes passat ja van dir-ho i ho han dit altres vegades. Hi ha àrees que quan justifiquen estan dient no donem a l'abast, no podem. Vam quedar que ho li diria la regidora i en tot cas ara li comento. Quina àrea diu que no pot fer-ho tal com s'hauria de fer? Educació. Diu, explícitament diu, per manca de recursos personals no s'ha pogut fer la licitació en temps i forma. Quina altra àrea diu que no poden? Diu, doncs, serveis municipals. Diu, s'iniciaran els tràmits per la redacció del nou plec quan la disponibilitat de recursos ho permetin. És a dir, tenim dues àrees a l'Ajuntament, dues en concret, que són serveis i que són serveis educatius, que diuen no podem fer això ben fet com ens agradaria fer-ho. I per tant això és una reflexió, perquè quan es donin recursos a l'Ajuntament, ja siguin personals o habilitar un servei de contractació, que es tinguin en compte aquestes dues àrees, perquè si no el que tingui a veure amb aquestes àrees ja sabem que tindrà problemes. I després hi ha un altre que a mi em preocupa perquè no ho acabo d'entendre, és la del control horari. Control horari que suposo que es fa servir no només per fitxar, sinó que es mira a veure si s'està fent un bon ús. Clar, el tècnic diu, per què no s'ha fet? Doncs a una manca de consignació. Consignació sol·licitada per aquest departament al llarg dels últims exercicis i que no s'ha autoritzat per l'òrgan competent. Clar, si jo miro això d'aquí, és que no ho acabo d'entendre. És a dir, estem pagant més a més d'una manera irregular, però perquè diu que no hi havia consignació, no hi havia els diners. No ho entenc, jo crec que no és veritat. Jo sincerament crec que això és una resposta que no s'ajusta, i per tant crec que estan mirant enrere, i el mes de febrer ja hi havia aquesta justificació, el mes de febrer. Clar, a febrer ha passat mig any, no hi havia diners, i en mig any no s'han posat diners. No m'ho acabo de creure, i perquè si no, això el mes vinent tornarà a passar igual, tornarà a entrar la del control horari, etc etc. Jo crec que aquí s'hauria de mirar exactament què és el que està, perquè si fem cas del que diu, l'Ajuntament no va posar els diners per fer aquesta licitació.
0: Intervenció de més grups? Regidora, doncs, Cristina López, sisplau.
5: Gràcies, alcalde. Li responc a l'últim que comentava, senyor Vinyes, pel tema aquest del sistema integral del control horari. Sí, hi ha manca de consignació, i no ho neguem, hi ha una manca de consignació, però no és una prioritat per part de l'àrea. És a dir, nosaltres sempre ens ho han dit des del departament. Diu, com funciona? És a dir, no es tracta només de licitar el que és el control horari, sinó que tu licites un programa que va com un pack, que porta les nòmines, que porta tot el tema del control horari. Llavors, ja s'han demanat pressupostos per poder fer aquestes licitacions a Grupo Castilla, que és qui ens ho porta actualment, i també altres empreses, i evidentment quan ho fas com a PAC tu vas buscant un programa que no només l'has de comprar, sinó que també l'has d'implementar i fer un manteniment. Llavors, totes aquestes partides, a més conjuntament com a PAC, surten molts diners. Només el tema de manteniment ens sortiria el doble del que ara estem pagant, només de manteniment, sense tenir en compte la compra i el que costa la implantació del programa. Llavors, sí que ho hem mirat, ho tenim previst, però estem parlant de que són, en aquest sentit, són molts diners. Llavors, seguim mantenint-ho com ho tenim ara, perquè, per exemple, el que hem considerat que era com més prioritari a l'àrea era fer una licitació del servei de riscos laborals. Llavors, aquells diners que potser haguéssim pogut ficar en aquesta partida, doncs, per fer aquesta licitació, s'ha entès que era més prioritari el tema de riscos laborals. Llavors, que ho tenim previst? Sí, ho tenim previst. Que hi ha una manca de diners i de consignació? També, no hi ha aquests diners. Però no és tan fàcil, vull dir, és algo que a veure si de cara al proper any podem, doncs, aconseguir i dotar aquesta partida i podem fer, doncs, aquesta licitació. Però ja ho dic, vull dir que s'ha fet un estudi, no només s'ha demanat pressupost a aquesta empresa, sinó a moltes d'altres, i la licitació puja molts diners. Llavors podem cobrir una part, però tenim tota una altra part, el que és la compra i implementació, que això ens quedaria, que de moment no tenim aquesta disposició, i ha sigut per un tema de prioritats de l'àrea, que han considerat que s'havien de licitar altres serveis com riscos laborals, que entenien que hi havia, doncs, aquesta prioritat. I llavors, pel que diu que hi ha àrees que no donen a l'abast, d'això jo crec que en altres plens ja ho hem dit, que hi ha àrees, doncs, que tenen molta feina i que potser tenen alguns punts i alguns moments, doncs, que poden anar saturats, però, per exemple, en quant a educació, jo crec que fa referència, entenc, a la formació en el PTT de comerç, no? Que és... Que jo entenc que això ens ve la factura recurrent, i és veritat que educació, doncs, és una àrea, doncs, que té molta feina, que potser va col·lapsat, doncs, la tècnica, però li haig de dir que preguntat sobre aquest, perquè és una qüestió que va sortint de forma recurrent a tots els plens, ja m'ha confirmat que sortirà la licitació pel el proper curs. És a dir, el curs vinent això ja ho tindrem, doncs, ho tindrem licitat i ho tindrem contractat. I els serveis municipals. No sé exactament, senyor Vinyes, a quin plec fa referència, és a dir, a quin servei ara estava parlant en concret, però, bueno, entenem que sí que són àrees, doncs, que quan hi hagi el fet d'haver de dotar, doncs, de personal i de donar, doncs, uns reforços tant materials com humans a les àrees, ho hem de tenir en compte. Si són dues àrees, entre d'altres, doncs, que a vegades hi ha punts de feina, i que sí que serveis municipals, doncs, evidentment, que hi ha molts contractes que s'han de posar al dia, sí que hem fet tot el tema, doncs, de l'enllumenat, sí que estem fent, doncs, molts contractes que els anem posant al dia, però, bueno, per això també una de les coses que des de Recursos Humans veiem i com a organigrava a nivell de l'Ajuntament és que ha d'haver-hi un servei de contractació. És a dir, això hi haurà un departament només per contractació que pugui, doncs, incardinar tota aquesta part de contractes, i que així a les àrees les pugui, doncs descarregar de feina. Gràcies.
0: No sé si estem en temps de rèpliques, aquestes de 2 i 3 minuts que hem dit ja, eh? No sé si de rèplica, evidentment.
4: Seré ràpid. No, per exemple, la de Gómez Barea, aquesta de la brigada, però n'hi ha moltes de la brigada. Dóna la sensació que realment a serveis faria falta un suport administratiu per fer contractació, no només amb la de Gómez Barea, sinó amb moltes altres que va sortint. Per tant, celebro que es vulgui fer, però, és clar, en el pressupost de l'any vinent, escolti'm, ja ho tindrem present si a nivell de recursos humans els fiquen els diners pel control d'horari i pels altres aplicatius de gestió de recursos humans, que sembla, doncs, que no es van posar els diners.
0: Gràcies, regidor. Doncs portem, doncs, a votació aquest informe número 390/2026 de reconeixement extrajudicial de crèdit. Vots a favor? Els 9 de Junts per Arenys. Abstencions? 5, els 2 d'Esquerra Republicana, 2 de la CUP i 1 d'Arenys en Comú. vots en contra, 3 del PSC i un del Partit Popular. El següent punt de l'ordre del dia també és un informe, el número 401 i 402, de reconeixement extrajudicial de crèdit. Torna a tenir la paraula la regidora Cristina López.
5: Gràcies, alcalde. Bé, en aquest punt portem també un altre reconeixement extrajudicial de crèdit per serveis o subministraments que s'han prestat sense seguir el procediment de contractació legalment establert i sense disposar de crèdit pressupostari. En aquest cas, a l'annex 1, que és una relació de factures que va adjunta doncs, a aquesta proposta, es pot veure doncs, que hi ha un conjunt de factures que fan referència, doncs, a la majoria fan referència doncs, a inversions, que són de capítol 6, i per tant tenen una tramitació que és diferent a el que podria anar doncs, per capítol 2. També, de fet, en aquest annex, hi ha les primeres factures són de capítol 2 i ja que, aprofitant doncs, que es feia aquesta extrajudicial, s'han afegit, ja que no es podien o no es van afegir doncs, a l'anterior que hem aprovat. Però majoritàriament el per què doncs, hi ha aquesta altra extrajudicial és perquè aquestes inversions que van, o factures que són d'inversions que van per capítol 6 anaven interrelacionades o d'on es dotaven pressupostàriament era de la modificació de crèdit 7/2026, que és la que vam aprovar al ple del mes de maig i que de fet no entrava doncs, en vigor fins als 15 dies hàbils següents, que seria doncs, a finals de juny. Per tant, això ha fet que el seguir una tramitació diferent i que també s'han d'inventariar, doncs, evidentment, no va estar temps de poder incloure's a l'anterior proposta i la portem doncs, en aquest punt com una proposta a part. Llavors, en aquesta veureu que hi ha un conjunt doncs, de factures que fan referència a serveis i subministraments que s'han prestat i s'han rebut degudament doncs, per l'Ajuntament a preus de mercat, que també són factures degudament conformades, i de fet, d'entre aquestes factures també hi ha unes OPAs, les dues del 2025, que de fet també doncs, aquestes s'ha aprofitat per incloure-les aquí, també doncs, financiar-se doncs, com s'ha financiat amb aquesta modificació de crèdit que vam aprovar al ple de maig i que també doncs, entren dins d'aquesta relació. El que portem, per tant, a aprovar és aquest reconeixement extrajudicial per un total de 23.075 euros amb 5 cèntims. Gràcies.
0: Intervenció dels grups. Veig que torna a haver-hi la Pilarín Vallès, aquí. Sí, ara bé. Regidor Ricard Serradó, sisplau. Per
1: sí, moltes gràcies. En aquí estan clares les factures, però n'hi ha dues, que una que és de promoció econòmica, la d'organització de la concentració de cotxes americans, que era una fira que crec que ha tingut molt d'èxit a Arenys, que agrada molt i que està molt bé, i veiem que hi ha dues factures, tant de vigilància com d'organització. Llavors, és saber el criteri de, suposo o suposem que és una ajuda del govern o de l'Ajuntament a la realització d'aquesta concentració, aquesta trobada, però si hi ha un criteri d'aquest tipus d'ajudes. Gràcies.
0: Hasta jo m'he confós. Contesta com ho fem, això? Sí?
4: No, ja...
0: Regidor Ramon Vinyes.
4: Sí. Respondrà els dos, no? Entenc que... Sí. No, per mi és molt ràpid. Que això ho van comentar en una comissió informativa i és de que en aquesta... Hi han dues propostes, la 2289 i la 2299. Per arribar a saber quina era la bona... Mirem una a una quines són i resulta que són exactament iguals. Hauria d'haver-hi alguna manera en què el que no és bo no aparegués o ho digués, sinó provoca molts problemes arribar a identificar què és el bo o no és bo. En aquest cas totes són bones, perquè és que una no calia.
0: En nom d'Esquerra Republicana, seva regidora...
7: Gràcies. Gràcies. En aquest paquet també hi ha unes factures referents a la seguretat d'un esdeveniment de vehicles americans i ens agradaria saber el fet de com és que estan dintre d'aquest paquet, si és una activitat programada, que no és el primer any que es fa. Gràcies.
5: Vale, gràcies, alcalde. A veure, respondré primer al company de Comuns. A veure, el de... O sigui, l'acte aquest de concentració de cotxes americans, el que se'ls ha donat des de l'Ajuntament, això no és un ajut, és a dir, això ho organitza l'Ajuntament, és a dir, és un acte que l'Ajuntament ho paga tot, és a dir, paga tant l'organització... Bueno, vull dir, ho paga, és a dir, ho organitza, de fet, ells no paguen taxa d'ocupació via pública, és a dir, perquè és algo que ho organitza l'Ajuntament. Llavors, en aquest cas, doncs, tant el que és l'organització d'aquest event com seria la vigilància, que entenc que la vigilància és en aquí entra, i per el que deia la companya d'Esquerra, la Míriam Puig, deu estar posat en aquí, encara que sigui algú recurrent, perquè jo entenc que o haurà pujat més respecte a l'any vinent, o és que simplement nosaltres ho assumim tot, tant el que és doncs, la vigilància que pugui haver-hi doncs, a nivell privat d'aquell esdeveniment, com el que és l'organització en si. Llavors, en principi, el que vull dir és que no és una ajuda, perquè a més, si fos una ajuda no estaríem parlant d'un extrajudicial, no aniria per capítol, vull dir per capítol 2, aniria per capítol 4, és a dir, estaríem amb una subvenció i no és així. No hi ha una entitat a la qual nosaltres el que fem com a ajuntament és col·laborar, sinó que el que fem és organitzar-ho. Llavors, com a organització va per capítol 2. Si no, això no estaria bé. Val? Després, en quant al company de PSC, això és el que parlàvem també el dia de la comissió informativa, que potser hauríem de mirar, que ja ho he traslladat de fet a informàtica i també doncs, amb el regidor de l'àrea, ja ho hem estat parlant amb les tècniques, a veure quina és la manera que podríem fer per poder, vull dir que el que no sigui, el que ja no serveix ho puguem treure, perquè a vegades ens trobem que hi ha moltes propostes que estan repetides o que hi ha una que potser està modificada i la que no val doncs s'hauria d'anul·lar. Això ho tenim previst, vull dir, de fet ja en parlarem, perquè a veure si així amb la tècnica que la tenim aquí, una de les tècniques d'informàtica, llavors ho podríem comentar, a veure com poder fer-ho. Gràcies.

0: Vots a favor de l'extrajudicial de crèdit, 9, de Junts per Arenys, abstencions, 5, 2 d'Esquerra Republicana, 2 de la CUP i 1 d'Arenys en Comú, vots en contra, 3, 2 del PSC i 1 del Partit Popular. Són les 18:32, hem guanyat un minut, tenim 2 hores amb el nou reglament per fer precs i preguntes. Aquest cop ara ha canviat una mica i anirem en comptes fins ara. Primer fèiem precs, igualment ara, els precs anaven de partit amb menys representació més, ara començarà el partit que té més representació i serà aleatori. Per tant, començarà... rotatiu, perdó. Començarà Esquerra, després el PSC, després la CUP, Arenys en Comú i Partit Popular. Pensin que els papers pot ser que sigui una mica més complicat ara, que a l'hora de trobar una pregunta anirem buscant. Per tant, ara comença un prec d'Esquerra Republicana. I per tant, jo tinc que tenir...
1: Vale, sí, he de començar. Ens estrenem. D'acord, doncs comencem amb el primer prec. Demanem que es revisi el funcionament del sistema de recollida de residus, atès que diversos veïns manifesten que no treuen el cubell perquè en el seu moment es va transmetre la idea que aquest no era llegit o controlat adequadament, mentre que la recollida es fa igualment. Aquest fet ha comportat algun malestar entre veïns que ens han fet traslladar, com per exemple a la zona del Bareu, relacionat també amb un tema d'una pregunta del PP que fa després, referent als ports senglars.
0: Molt bé. De fet, des de l'àrea de Medi Ambient, a les 450 reunions amb comunitats plurifamiliars de tot el municipi, sempre hem transmès a tots que tots els cubells tenien un xip per tal que es poguessin fer les lectures i, per tant, del personal del servei hi havia l'obligació de llegir-los tots. El cubell no només és útil per la comptabilització de la taxa, sinó que també és important per mantenir una estètica i un ordre als carrers i per evitar brutícies i males olors. I és molt important emprar els dos, el d'orgànica i el multifracció. Estem constatant que els cubells són molt necessaris i eviten moltíssimes problemàtiques, com per exemple la incidència d'una fauna sobre les bosses sense cubell. Això és el que ens passa, doncs, per exemple, al Riu Tronqueda, al sector Bareu, on les cries de senglars trenquen les bosses que es deixen a terra o a les parts baixes aportades sense cubell. I per tant animem a que tothom el segueixi fent. És veritat que hi ha molta més gent que utilitza l'orgànic, el cubell de l'orgànica, però també hi ha una part important, una part petita que baixa l'orgànica sense cubell i una part més gran suport on hi ha edificis més grans que els hi costa més baixar el cubell multifracció. Tot i així, deixi'm dir que a dia d'avui hi ha 1.726 habitatges que ja han superat els 36 usos d'orgànica que permeten reduir el 15% i que encara ens queden 5 mesos per arribar a aquesta aportació. Per tant, si hi ha algú, o sigui, la realitat és que des de Medi Ambient, els tècnics i jo mateix, quan hem llegit la pregunta, entenem que és que la persona no ha acabat d'entendre bé que algun moment dèiem que no calia baixar. El que sí dèiem és que el xip, si tothom, tot té xip, qui compta per les descomptes és el cubell d'orgànica, però és veritat que un, quan veu l'aplicació, veu les vegades que ha baixat també les altres fraccions.
1: D'acord, bueno, el que creiem és que s'hagi dit o no, s'hagi entès malament o no, actualment hi ha molta gent que està baixant l'orgànica sense cubell i això comporta doncs malestar entre els propis veïns, perquè després, doncs, com vostè ha dit, no? Les cries de senglars doncs, ho embruten tot i per tant doncs, que era el carrer brut i la sensació de brutícia doncs, encara es fa més, bueno, no? Es fa més evident. I per tant doncs, creiem que potser fer una campanya o fer una petita, un petit recordatori als veïns doncs, estaria bé. Gràcies.
0: Val, molt bé. Següent prec, sisplau.
2: El govern municipal va reunir en 3 ocasions, que recordem, els grups de l'oposició amb tècnics municipals per a tractar dels habitatges de lloguer al Bareu. L'1 de juliol es va fer una visita institucional. Demanem que es faci una nova visita institucional on l'oposició hi sigui convidada.
0: Regidor Domènec Massuet, sisplau.
3: Sí, gràcies, alcalde. Bona tarda. No va ser pròpiament una visita institucional com a tal, perquè si ho hagués sigut, evidentment s'hauria convidat a tots els partits de l'Ajuntament. Era una visita d'obra amb les fundacions i tècnics municipals per acabar de tancar temes pendents i verificar l'estat dels pisos. No era una visita institucional perquè recordem que encara és un àmbit d'obra i per tant l'accés ha de complir les mesures de seguretat del coordinador de l'obra i per tant les visites s'han de concretar amb el tècnic responsable de l'obra. Properament sí que es farà una visita institucional un cop l'obra es declari com a finalitzada i en aquesta es convidarà tots els membres del consistori.
2: Vale, gràcies. Tenim entès que faran una jornada de portes obertes, entenc que per als adjudicataris, en breu. Per tant, es pot dir que l'obra ja estarà acabada actualment, no?
3: Sí, sí, evidentment, quan es fan aquestes visites concertades és amb l'obra acabada, perquè de la mateixa manera que no es pot entrar quan és àmbit d'obra, polítics, tampoc podran entrar els usuaris finals a fer aquestes visites fins que no estigui l'obra declarada com a finalitzada.
0: Següent pregunta, ara li toca el torn de la CUP, sisplau.
4: Demanem que s'estudiï la possibilitat de silenciar els lectors que es fan servir durant la recollida de les escombraries, ja que el soroll és molt molest per al veïnat.
0: Miri, segons es diuen, no hi ha possibilitat de silenciar els lectors que es fan servir durant la recollida de les escombraries. De fet, aquest soroll que s'escolta, que si estàs amb el camió al cantó s'escolta més el camió que el... És perquè les polseres estan llegint els cubells del carrer i és el senyal que ajuda l'operari a assegurar que ha fet la lectura. És el primer avís que rebem a Medi Ambient en relació a aquesta problemàtica. Ningú ens havia dit res. Però els tècnics de Medi Ambient em diuen que si tens el camió se sent més el camió que la lectura del cubell.
4: Sí, vull dir, fem arribar el pric perquè vull dir que és una demanda que ens han fet arribar. Sí que és veritat que ara a l'estiu amb les finestres obertes doncs se sent més el soroll, però bueno, per això demanàvem que s'estudiés la possibilitat, però si no és viable doncs ja els hi direm que no pot ser.
0: És avui hi ha hagut una reunió de Medi Ambient i ha sortit el tema, eh? I els hi han dit que no podia ser. Arenys en Comú, sisplau.
5: Sí, el primer prec d'Arenys en Comú és sobre les festes, ara que hem passat Sant Zenon, i considerem que un dels elements essencials per garantir la seguretat de tothom durant les festes és el punt lila. Enguany no en van veure cap a la placeta, potser hi era i no el van veure, i el que hi havia a la platja no el considerem ni suficient ni adequat. Demanaríem que en pròximes edicions l'Ajuntament instal·li carpes liles, fàcilment identificables, visibles i equipades amb tots els recursos necessaris per oferir una atenció adequada.
0: Regidora Marta Serrano, sisplau, quan vulgui.
6: Recollim el projecte. Tot i així, aquest any, com sabeu, com a novetat hem posat punt lila itinerant al Correbars. A la placeta cada any estudiem posar-lo, però és que no hi ha espai, per tant es considera fins i tot un perill posar més coses a la plaça i fora considerem que no té gaire sentit. Sí que té raó amb lo de la carpa lila, per exemple, perquè hi ha empreses que ja la porten, la d'aquest any no ha sigut el cas, però podem estudiar comprar-la des de l'Ajuntament, però sí que considerem

0: seguretat. Tant de bo sempre siguin punts informatius, mai reactius a una agressió. Però creiem que com a ajuntament i com a poble hauríem d'estar preparats que si mai hi ha una agressió que tingui el seu espai de seguretat, cosa que no tenia.
1: Molt bé. Següent prec, sisplau, d'Esquerra Republicana, ara.
2: Sí, gràcies. Demanem una major presència i vigilància policial a Part Baixa de la Riera si detecten des de manera recurrent conductes incíviques, infraccions com la circulació de patinets per les voreres, usuaris sense cas, gossos deslligats i vehicles estacionats a doble fila, entre altres situacions que afecten la convivència i la seguretat.
1: Molt bé, li contesto jo mateix. El govern i la policia local som conscients de la problemàtica de la Part Baixa de la Riera i per tant és la zona on més recursos policials s'hi estan utilitzant. De fet, degut a la pressió d'aquest govern posant multes exemplaritzadores en uns locals referents, han baixat la persiana. Els hi van posar una multa de més de 9.000 euros que no van poder fer efectiva i van tancar la persiana directament perquè no la van fer efectiva. Els hi van tancar, no van tancar perquè van voler. També hem de ser conscients que alguns dels problemes no tenen una única solució policial, com és el cas d'indigents, que recordem que molts són persones que no volen ser ajudats, que tenen problemes de salut mental i addiccions i que el carrer és l'últim recurs i no es poden fer fora. Li he preguntat a la policia per tal que em doni algunes dades en relació a aquestes que vostè diu que són la causa d'aquestes actituds incíviques i molèsties des de l'1 de gener fins avui. Hem fet 89 propostes de denúncia tramitades per infraccions d'ordenança i civisme i seguretat ciutadana a la Part Baixa de la vila. 26 propostes de denúncia per infraccions de l'ordenança d'animals. 29 denúncies per infraccions de vehicles tipus patinet, la majoria per circular per la vorera i anar amb més d'una persona. 256 actuacions directes amb indigents per manques de civisme, d'assistència o temes de mediació. Sempre, quan estem dient una actuació directa amb indigents, és per denúncia prèvia d'una telefonada d'un veí o veïna, mai perquè un policia vagi expressament allà. 48 identificacions de persones per diferents motius, algunes de les quals ens han estat denunciades, i 6 diligències que han anat fins i tot al jutjat de guàrdia. Si sumem tot això, estem parlant de 500 actuacions a la Part Baixa de la Riera en 6 mesos de l'any. Per tant, segur que hi ha moltes coses, però déu-n'hi-do totes les actuacions fetes per la policia i les denúncies i les propostes de denúncia fetes per 220 denúncies el que portem d'any a la Part Baixa de la Riera. Regidor, digui'm.
2: Sí, amb aquestes dades doncs, volem només que reforcin o reforçar les dades perquè sí que veiem una densitat segurament de població, de pas, de concentració de gent, ja només de nit amb el local que segurament em comentava, sinó de dia, que evidentment doncs, la pròpia activitat humana fa que aquesta zona d'aquí baix doncs, està molt, molt, molt tensionada i més la presència policial, ja no tant amb cotxe sinó a peu, doncs creiem, que les dades també ho diuen, però que creiem que forma part de la solució i també de la sensació de seguretat també de tots plegats, també amb una mica de població doncs, també que sabem que és envellida i sobretot amb la circulació doncs, de patinets per sobre i per baix i sobretot el tema circulatori amb la Riera. No? Ja està, doncs moltes gràcies.
1: Gràcies, regidor. És el torn de la CUP ara?
3: Perdó, jo ara que estava confiada pensant que el PSC tindria més precs. El segon prec diu: demanem que en les pròximes edicions del Correbars es revisi el nombre i la ubicació dels policlins. No eren suficients i alguns estaven a tocar de les finestres de les cases.
1: Regidora, sisplau, com vulgui.
4: Recollim el prec, de fet, cada any hem anat posant més. Històricament no n'hi havia, ara n'hi ha 9. La idea és cada any ampliar-los. La ubicació és complicat, ja sap que passa per carrers molt estrets, vam passar amb la tècnica per mirar els llocs que molestàvem menys, tot i que sabem que sempre no, és com que molestarà algú, però cada any revisem on pot fer menys nosa, però recollim el prec.
3: Val, gràcies. Sabem que és complicat, però que en tot cas sí que, vull dir, amb una parada del Correbars, doncs, si hi ha 800 persones, dos policlins no són suficients, mai en són suficients, però sí que ho hem de revisar. Però sí que en algun lloc, tipus 5 cantons, per exemple, veiem, val, és que hi ha els policlins enganxats a la finestra d'una casa, que penso, ostres, és que m'ho posen això a casa i o sigui, m'agafa un parrac que només d'imaginar-me la pudor. Però bueno, ja

0: Entenem que és una feina d'anar fent.
1: Gràcies. Ara és el torn del prec d'Arenys en Comú i després van tres seguits de la CUP.
2: Sí, el segon prec d'Arenys en Comú és el passat dilluns 29 de juny es va celebrar el sorteig de les, per les persones sol·licitants d'un habitatge de lloguer assequible. El sorteig es va dur a terme de manera oberta a la ciutadania en un espai públic i amb supervisió notarial, fet que contribueix a garantir-ne la transparència. Per a futurs concursos, demanem que, a més de la supervisió notarial, la pantalla on es visualitza el número generat pel programa informàtic sigui visible per totes les persones assistents o telemàticament.
1: Regidor, sisplau.
3: Sí, només una puntualització. No és que el sorteig fos amb supervisió notarial, sinó que era el notari qui feia el propi sorteig. O sigui, que treia les boles calentes perquè ens entenguem, era el notari, no és que el notari vigilés que ningú fes d'això. D'altra banda, sí que estava previst que el sorteig es pogués veure en la pantalla, però el programa informat, si això ho feia la notària, amb el programa oficial del registre del notariat. I es veu que aquest programa no permetia la connexió del perifèric per poder-ho projectar si no es feia in situ en el propi despatx de la notària. I com que al final això és el funcionament oficial per aquest tipus de sortejos del col·legi notarial, o es feia o gravàvem la notària en el seu despatx o allà in situ no va haver-hi, si no era possible tècnicament poder fer aquesta connexió.
1: Tot i això també dir-li que això no existeix cap número, o sigui, el que la notària feia, però jo sabia el que en Toi veia, era hi han quants menors de 35 anys volen 3 pisos? 6. Quants pisos hi ha? 10. Picava l'enter i sortia un llistat. Vull dir, no és allò que quan no sortia, no és que diguis el 33 i el 33 girava i feia, no hi havia, és que allà apretava i sortia tot. Li hem explicat a la persona que ha trucat a l'avantguàrdia, ha denunciat a tot arreu, li hem explicat 20 vegades en persona, per WhatsApp, per Facebook, en telèfon, per resposta a instància, que és el que hi ha. Ell vol la repetició de tot perquè no li ha tocat. Però clar, també hem de ser conscients a vegades que hem de ser clars amb la ciutadania. Va ser transparent i deixi'm dir-li que de les 46 persones que els hi ha tocat, 8 renúncies i 4 i 5 no arriben al mínim, podien el 2024 i no el 25. Ja s'està trucant, però hi gent que està, o sigui, hi ha no li sabria de dir ara, però n'hi ha algú que ja està arribat al ha entrat al 8è reserva d'un lloc
3: de suplent, la reserva.
1: El 8è suplents fins i tot menys els majors de 65 anys que tothom que li ha tocat ha acceptat, els altres han anat corrent tots. O sigui, n'hi ha una que estem només que queden 2 persones de la llista, la gent renuncia perquè hi ha gent que ho ha fet fa 3 o 4 anys, fa 3 anys, ja en aquest moment s'ha comprat un pis, la seva situació és diferent, la gent que renuncia el que li passa és que tenia parella i ara no en té, ha perdut la feina, o ara té una molt bona feina i ja supera, també ens ha passat que hi ha gent que supera el límit ara. Per tant, de 46, 13, i en aquests moments les fundacions el que estan fent és recollint les dades, eh? I sobretot els menors de 35 anys són els que estan, i el contingent general són els que estan baixant més.
2: Gràcies per l'explicació. I sí, nosaltres creiem que és una experiència nova, que com a municipi s'havia fet un fa molts i molts anys, esperem que sigui més habitual, i aquesta queixa d'aquesta persona creiem que és bo agafar-la no per repetir el sorteig, perquè ha sigut obert, transparent i tot, no hi ha res a dir, però sí per futures edicions, doncs poder-ho fer de manera que sigui més transparent, que la gent ho vegi més proper. Ja està.
1: Molt bé. Ens queden 3 de la CUP, eh? Regidora, com vulgui.
0: Val. El tercer prec de la CUP diu: proposem que realitzi una campanya de difusió i sensibilització sobre l'ús de la recollida de voluminosos, atès que darrerament n'estan apareixent molts en diversos punts de la vila.
1: Som conscients, que les darreres setmanes, i coincidint doncs amb l'increment poblacional que registrarem aquests mesos d'estiu, hi ha més voluminosos al carrer. Aquest fet és recurrent És veritat que ens passa cada any de juny a setembre. Hi ha persones que arriben a la vila i no demanen la recollida selectiva per les andròmines i la baixen quan i on volen, provocant doncs, l'evident molèstia de la població. També li tinc que dir que moltes vegades les denúncies que ens fa la gent, que amb l'aplicació ho fan molt, són visites, són concertades. O sigui, hi ha programades, com que si tu ho fem dilluns, dimecres i dissabte. Si tu toca dissabte, ho has de baixar-ho divendres abans de les 10 del vespre. I els veïns es queixen. Mira, m'han deixat andròmides. Tens raó, doncs que demà al dematí t'ho venim a buscar. Tenint en compte que el servei de recollides fa 3 dies a la setmana, amb 20 recollides cada cop, per tant, són 60 peticions ateses a la setmana ja, I que recollim ara en aquests moments entre 15 i 20 voluminosos a la setmana que no toquen. Per això estem dient que cada dia ens baixen entre 2, 3 voluminosos a tot, sembla molt, però a tota la vila tenim 3 voluminosos que no ens toquen, i prenem nota d'aquest prec perquè és una cosa que sempre ens li ha preocupat i moltes vegades parlem d'això, però que de moment amb 3 dies a la setmana teòricament és suficient. I aquest hivern hem anat molt bé de dies. A l'hivern ha arribat vegades que hem arribat als 10 dies, de comunicar a 10 dies. Ara no li sé dir la data, però a l'hivern hi havia moments que era una setmana i t'ho recollíem la setmana següent. I també ha anat molt bé aquesta millora, que ja venia del primer plec de clàusules fet el mandat passat, de que cada setmana ja, que cada setmana ara tenim el camió de recollida a diversos llocs d'Arenys, vull dir, la setmana. Això ens està traient bastanta cosa.
0: No, que el servei funciona i que s'han fet algunes millores es nota, i que de fet quan veus un voluminós que està aïllat en un lloc concret, vull dir, té molts números de que s'hagi concertat la recollida, però no deixa d'haver-hi uns punts molt concrets que a més són recurrents en el que de cop et trobes doncs, una muntanya d'andròmines, i això sí que és molt obvi que no està concertat i pel veïnat és una molèstia, i si a més aquests punts els tenim identificats, doncs, bueno, jo crec que d'alguna manera es va com tancant el cercle per poder incidir. Però, en tot cas, merci.
4: El punt número 4 diu: demanem que els dies posteriors a les festes majors es baldegin als carrers adjacents a la plaça i a les zones on es fan concerts i activitats.
1: Regidora Soraya Real, sisplau.
5: Gràcies, alcalde. Bé, jo el que li puc dir és que ja ho fem. Ho fem després de les festes, que he tingut la brigada que aprofito per donar les gràcies des d'aquí, perquè han treballat de valent, mentre tots ens ho passàvem bé per festa major. Ho hem fet el mateix dia i ho hem fet l'endemà, perquè què ha passat? Que quan s'ha acabat la festa, la gent s'ha continuat quedant. Jo, per exemple, el dissabte de Correbars va quedar tots els carrers supernets, però jo que venia cap a casa aquí a quarts d'una, al meu carrer, el carrer Ample, estava ple de gent bevent i menjant amb paquets o hamburgueses o el que sigui, i ho tiraven a terra, i també pixant a les cantonades, que em vaig discutir amb dos nois, és a dir, teniu el policlín a 10 metres. Vull dir que es fa el mateix dia i es fa l'endemà justament per això, perquè ja ens trobem que com la festa continua, doncs queda tot, hi ha carrers, com diu vostè, a l'església, a la placeta, a Pixaners, hi ha carrers que és mortal, però crec que s'està fent.
4: Sí, sobretot són aquests carrers, al final jo entenc que el dia 9 és dia festiu i segurament hi ha un comboi express per això, però sí que és cert doncs, que en aquests carrers, en tot cas, si es fa, poder es necessita fer dos o tres cops més perquè sabem que queda fet un cromo. En tot cas, doncs, posar-hi més intensitat, perquè sí que és cert doncs, que l'any demà, o si passes encara alguns llocs, doncs, encara queda, però sí que és cert que l'any demà a les zones al voltant, els que vivim allà, doncs ho trobem. En tot cas, sí que voldria aprofitar doncs, per dir que ve la iniciativa aquesta dels dos cubells extres que s'han posat a diverses zones, que això m'ha semblat una bona iniciativa. I per acabar, el prec número 5, demanem que es faci una...
1: Deixi'm dir-li una cosa. Hi ha tanta gent que passeja per aquesta riera que nosaltres hem fet un reforç, perquè ja sap que la màquina baldejadora d'aquest ajuntament és elèctrica i que només dura 3 hores i carregada 16. Dura 16 hores de carregar i 3 d'utilitzar. Per això, a través de la CM vam comprar una nova màquina que teòricament, segons els terminis, era de 3 mesos, la van comprar, es va fer tot a l'abril, ha d'arribar abans aquest dia 29. Ho dic perquè a partir de... I s'ha de comprar de benzina. I s'ha comprat de benzina perquè es pugui baldejar tota la tarda, perquè són 3 hores. A vegades estàs fent un carrer i s'acaba la bateria i tenen just per arribar a aturar. I això és un problema que ens hi hem trobat. Va haver-hi un moment. quan es va comprar, que no sé qui ho va comprar-ho, amb la bona intenció, que era una cosa elèctrica, que teòricament tenia que funcionar, però la bateria no carrega. La bateria són 16 hores de carregar. Per tant, i ara s'està baldejant de 5 a 8 del dematí. Li dic perquè em diu que fer com un reforç aquest dia, que em diu que venir, perquè la nostra baldejadora són 3 horetes.
5: I també estem baldejant amb mànega. Vull dir que a part de la baldejadora, reforcem amb mànega els llocs on hi ha boca i ho fem a primera hora, ho dic perquè a vegades, no sé, si surts de casa a les 9 ja ho veus tot sec, però des de les 5. I estem fent xarxes justament perquè és la nostra obligació netejar, evidentment, i tots ho tenim molt clar, però estem fent xarxes perquè la gent es cregui que estem baldejant, perquè hi ha molta gent que et diu pel meu carrer fa un any que no passeu, i igual es va baldejar fa 3 dies. I per això hem decidit posar-ho cada dia ara, perquè la gent ho vegi amb imatges que s'està fent, però molt aviat.
1: I nosaltres mateixos, vull dir, el dia 9 van baldejar la part baixa de la riera i la Soraya i jo vam dir, no és veritat, hem passat el dematí i això no està baldejat. I ens van ensenyar les fotos. I vam veure el vídeo i nosaltres mateixos vam dir, és impossible, tal com està aquesta riera, que hagin baldejat a les 5 del dematí. I ens van dir, doncs té, el vídeo. Per tant, nosaltres mateixos, que som els que ho hem encarregat, a vegades dubtem si ho han netejat de la quantitat de gent que ens acaba passant. I última pregunta.
4: Últim prec. Demanem que es faci una neteja exhaustiva i un manteniment periòdic dels entorns de l'edifici CERT.
1: Regidora.
5: Si li contesto jo, que ja hem quedat així amb en Domènec, això ho fa el CEO. I ho fa tots els dijous. Llavors, jo no li vull dir que no està net, perquè aquesta discussió ja l'hem tingut amb els tècnics, no avui, fa mesos. Jo no sé si van ser vostès que una altra vegada m'ho van dir. Ara no ho recordo si eren vostès. Algú me va dir que aquell entorn no estava net. I ho hem parlat diverses vegades amb els tècnics de Medi Ambient. S'ha citat inclús a la gent del CEO, despatx d'alcaldia, en plan molt en sèrio, perquè s'ha greu criticar, però ens estem trobant que si jo ara em queixo de que la zona de gossos de l'estació no està prou desbossada i no està prou neta, demà me la fan. Però si no em queixo, no es fa de manera mecànica. Però per calendari, jo demà al matí m'hi passaré, perquè per calendari es fa els dijous. Llavors ja n'he volgut, esperar-me a veure si justament avui que és dijous m'està fet, però estem bastant d'acord.
4: Val, li dic bàsicament perquè poder un dia no és suficient, allò s'ha acabat convertint, perquè sabem tots que és de sorra, en el pipicant de la zona, i hi ha merda de gos per tota aquella zona, déu-n'hi-do. Llavors, entenc que segurament es neteja un dia, perquè sí, que si no seria impossible passar-hi, però que poder un dia és insuficient.
1: Molt bé, hem acabat els precs. Comencem les preguntes, ara comencem les preguntes d'Esquerra, però hi ha 4 partits que tenen una pregunta semblant.
3: La primera d'Esquerra és la de les platges, no?
5: Sí,
3: és la de les platges, la primera d'Esquerra.
1: Perdó, era la segona, sí.
6: Val, doncs disparo amb la primera. Quines actuacions ha dut a terme o té previst dur a terme el govern per garantir el compliment de la norma relativa al consum de tabac a les platges del municipi? Gràcies.
1: Contestem el primer que troba la informació amb tants canvis, perquè jo no la tinc present ara. Regidor, com vulgui.
3: Gràcies, alcalde. A veure, Medi Ambient, juntament amb Policia Local, han iniciat les actuacions necessàries per implantar la normativa relativa a les platges sense fum. En aquest sentit, a finals de la setmana passada, la Diputació va facilitar el material de senyalització i informació necessari i ja s'ha donat el trasllat perquè se'n faci instal·lació a les platges del municipi. Aquesta part de la campanya de suport als municipis impulsada per part de la Diputació de Barcelona és això que deia, ja han arribat els materials i estan pendents de col·locar. Pel que fa al compliment de la normativa, actualment tenim 2 agents de policia local que duen a terme les tasques d'informació i sensibilització sobre la prohibició de fumar a les platges. En aquesta fase inicial els agents encara no estan sancionant, sinó que adverteixen i adverteixen i informen la ciutadania amb l'objectiu d'afavorir el creixement i el compliment voluntari. Encara és veritat que hi ha molta gent que ens pregunta si es pot o no es pot, encara hi ha gent que ve aquí a l'Ajuntament a demanar el cucurutxo aquell que donaven per poder apagar les cigarretes i portar-te-les amb tu, i per tant de moment el que s'està fent és això, informar i advertir de que, perquè la majoria de gent que està fumant al patx és perquè no ho sap, no perquè...
6: Vale, d'acord, gràcies. No, simplement era perquè, bueno, justament durant aquesta setmana, setmana passada, jo mateixa vaig anar a la platja de Caldes d'Estrac i allà ja tenen tots els plafons ficats, tenen les banderoles on hi ha el socorrisme, fins i tot que potser és una mica extrem, no? Però tenen uns altaveus que cada mitja hora van repetint en diversos idiomes el tema de sancionar, que ja dic que és una mica extrem per un tema acústic, que vas a la platja a relaxar-te. Però que ja està tot ficat i aquí a Arenys no hem vist res encara i, clar, no sabíem exactament com aniria això. Per això preguntàvem exactament quan s'instal·laria i què es faria. Gràcies.
3: Sí, però jo dic, va arribar la setmana passada i jo tenia entès que s'instal·lava aquest inici de setmana. Encara no he anat a la platja, li corroboraré, però pot ser que ja estigui col·locat part.
1: Molt bé. La següent pregunta és del PSC i hi ha diversos partits doncs, que també tenen una pregunta semblant. Quan vulgui.
7: Sobre les obres del carrer de l'església número 24 i l'esfondrament que hi va haver el 21 de juny, preguntem com està la situació actual, quina planificació hi ha i quin criteri s'ha assegut perquè s'hagi comunicat un pagaments a fer els propietaris dels números 22 i 24. Quan podran tornar els veïns a casa seva?
1: La CUP, sisplau.
0: Val, doncs és la pregunta número 2 que diu quin acompanyament s'està duent a terme des de l'Ajuntament a les famílies que encara estan desallotjades per l'esfondrament de la rectoria?
1: Arenys en Comú.
2: D'Arenys en Comú la pregunta és quins treballs s'han dut a terme pel desembrossament de la zona afectada? D'altra banda, saber si el patronat Andreu Guri o el bisbat de Girona s'ha posat en contacte amb les famílies afectades? Igualment, poden informar-nos sobre les actuacions que ha dut a terme l'Ajuntament per donar resposta a les necessitats inicials d'aquestes famílies, si algú es farà responsable?
1: I el Partit Popular?
8: Sí, quan està previst que les famílies desallotjades del carrer de l'Església puguin tornar a casa seva?
1: Regidor, això ho farem una mica com tema urbanístic, parlarà el regidor, més tema acompanyament a famílies, parlaré jo mateix. Regidor? Com vulgui, sí?
3: Sí, gràcies, alcalde. Sí, això, jo parlaré potser de la part més tècnica o jurídica que hem elaborat amb aquest matí l'arquitecte responsable, l'advocada i jo hem estat fent com una relació de fets i una mica de caracterització del que ha passat i del que ha de passar a partir d'ara. Llavors, començo. He fet una resposta genèrica per tots els grups i crec que es donarà resposta a tot i si no, doncs, torn de rèplica, A veure, en data 21 de juny, la policia local rep trucada informant que s'ha esfondrat a paret mitgera de l'edifici de la rectoria al carrer Església, concretament la que afecta el 24 i el 22, que són edificis no habitats. Es tanca la circulació de vehicles i persones pel carrer Església entre la cruïlla de Bisbe Català fins al número 28 del carrer de l'Església. Es desallotgen 10 famílies que viuen al carrer Església, concretament els edificis dels números 3 al 16, a banda esquerra, i del 15 del 16 al 26 van de dreta. El 22 de juny, sí, l'endemà, l'arquitecte municipal ja emet un informe tècnic a partir del qual en la mateixa data s'emet un ordre d'execució mitjançant un decret a la finca número 24 i número 22. Què diu aquest decret? Aquest decret s'ordena a procedir de manera immediata en el termini de 2 dies a l'enderroc dels elements de l'edificació de la finca 24 amb risc immediat de caiguda, amb les màximes condicions de seguretat possibles, adoptant amb caràcter immediat totes les mesures d'emergència necessàries per esterilitzar l'immoble i evitar un col·lapse no controlat, incloent si escau a l'enderroc parcial dels elements que presentin inestabilitat o risc de despreniment, així com qualsevol altra execució i actuació de consolidació provisional que determinin els tècnics actuants en l'àmbit d'emergència. Aquí sempre estem parlant d'ordres d'execució i requeriments, perquè, com sabeu, són propietats privades i, per tant, l'Ajuntament no hi pot intervenir directament com a tal. Aquestes actuacions urgents que acabo de descriure es van dur a terme, van ser just abans i durant Sant Joan. Llavors, també, en aquesta mateixa ordre d'execució i mitjançant decret del 22 de juny, l'endemà, es va fixar un termini de 5 dies per elaborar un nou projecte d'enderroc ordenat de l'edificació no esfondrada, signat pel tècnic director de l'obra de la finca número 24 i entrat per registre municipal, que definís els treballs a executar, les fases d'actuació, les afectacions a les finques veïnes, els equips tècnics i humans necessaris i tota la logística d'apilament i recollida de runa. Aquí és on es va començar a tenir certs inconvenients o certes complicacions. Aquest projecte tècnic d'enderroc, diguéssim, que era aquest projecte nou que era per salvar o acabar de tirar de manera controlada el que quedava, havia d'acreditar la conservació de la façana protegida mitjançant els elements de reforç i suport annex o bé justificar de forma detallada i exhaustiva la necessitat de les parts enderrocar. Sent conscients del caràcter patrimonial protegit, és un BECIL dins el Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic d'Arenys de Mar, és concretament la fitxa número 31, i en base al reglament del patrimoni cultural, que és l'article 95. Aquest projecte d'enderroc es podria començar a executar en el moment que s'efectués el vistiplau municipal. Es van donar un termini de 3 setmanes per efectuar aquest enderroc ordenat de l'edificació, però amb l'inconvenient que el tècnic responsable de l'enderroc i el nou projecte va renunciar perquè deia que entenia que l'escenari que tenia a partir d'aquest moment ja no era l'escenari pel qual l'havien contractat, o sigui, era una altra situació, i de manera immediata va presentar la seva renúncia. L'aparellador responsable d'aquesta obra també va renunciar en el seu moment, va dir que renunciaria, però realment fins al dia 15 d'aquesta setmana no ens ha presentat la renúncia. Per tant, tot i que feia dies que ja teníem el projecte, no s'ha pogut donar el vistiplau de l'Ajuntament perquè no pot haver-hi més d'un tècnic assumint el 100% de la direcció d'un projecte. Tu tens un màxim d'un 100%, ho pots dividir entre els que vulguis, però tot ha de sumar el 100%. Teníem un aparellador que assumia el 100% i el nou aparellador que ve, que és contractat extern, el contracte el número 24, no podia assumir aquesta direcció d'aquest projecte. Llavors, sabia que calia acreditar, una vegada executat l'enderroc, les condicions d'estabilitat de les mitgeres limítrofes de la parcel·la 24, i a través d'un certificat de la Direcció Facultativa de l'Obra es defineixen les condicions d'estabilitat estructural resultant de les intervencions. Mitjançant decret, en data 25 de juny, es va notificar als veïns afectats de les finques 16, 20, 26, 7, 9 i 11 que havien de continuar desallotjats. Mitjançant decret del 30 de juny es va mantenir la mesura cautelar de desallotjament dels veïns dels números 16, 26, 7, 9 i 11 del carrer de l'Església. El 2 de juliol l'arquitecte director de les obres finalment és quan va presentar la renúncia a l'Ajuntament. El 10 de juliol l'arquitecte municipal fa un informe, el 10 de juliol apareix el nou tècnic, que és, bueno, suposo que no es pot dir el nom, és un arquitecte tècnic que presenta un nou assumeix de la direcció i l'execució de les obres d'enderroc. Això ho fa el 10 de juliol. L'arquitecte municipal emet un informe favorable a l'atorgament de la llicència amb uns condicionants a l'espera del projecte definitiu de l'enderroc. Això què vol dir? Si ell ha entrat una fase inicial de l'enderroc, que consisteix en fer baixar de manera controlada els elements que estan en risc, el babalot, que té una esquerda que es veu molt clarament, i altres elements que presenten fissures que són una mica... bueno, que consideren que si es remena pot caure. Llavors, primer es farà l'enderroc d'això des de dalt, i un cop ja no hi hagi elements susceptibles de caure, es procedirà a l'apuntalament del que queda a l'edifici 24 i es farà tot el desenrunament. Un cop el tècnic vegi què ha quedat i en quin estat està, és quan farà la segona part del projecte i d'enderroc i de conservació. Llavors és quan veurem si hem de posar una subestructura metàl·lica per aguantar la façana, si s'haurà d'enderrocar, si alguna part s'haurà d'enderrocar. Tot això s'ha de justificar molt bé, però en un escenari favorable, si veiem que el que queda ben apuntalat i es determina que és segur, l'arquitecte tècnic aquest encarregat de l'enderroc emetrà uns informes conforme permeti, o sigui, li concedeixi la condició de segur i permetrà a les famílies tornar. Val? Segueixo que d'això. Així mateix, això, el 15 de juliol és quan l'arquitecte tècnic, és que això era ahir, no? El 15? Ahir l'arquitecte tècnic va renunciar al projecte inicial, per tant va ser quan la jurista de la casa va poder firmar l'informe jurídic que otorgava la llicència per començar. Les obres comencen el dimecres 22 de juliol, perquè l'empresa no tenia disponibilitat per començar fins aquest dia, i a dia d'avui encara no tenim els assumeixos, o sigui, tenim l'assumeix de l'enderroc, però no tenim els assumeixos de les obres emparades amb la llicència original, que era el nou edifici. Diu això, la construcció del nou edifici no la pot assumir l'arquitecte tècnic que farà l'enderroc, i en aquests moments no hi ha un arquitecte que hagi assumit la direcció d'aquest projecte, o el text refós, el projecte modificat, perquè segons el que caigui s'haurà canviat les condicions urbanístiques de Gàlib i d'envolvent d'aquest edifici. Llavors, en paraules de l'arquitecte municipal de la casa, la descripció de les actuacions és: el tècnic proposa realitzar una primera fase que s'inicia el proper dimecres 22 de juliol i que consistirà en les actuacions següents: revisió de la resta de l'edifici per tal d'avaluar-ne l'estat amb l'objectiu de determinar si es pot procedir a l'apuntarament dels sostres existents. Inclou estudi d'estabilització de la façana i avaluació de l'enderroc de la part existent de la planta sota coberta de la façana interior. Estudi de l'estabilització de la paret interior de l'edifici o enderroc total de la mateixa en cas de que no es pugui mantenir. Nova valoració de les condicions d'estabilitat de l'immoble i de les finques confrontants afectades, perdó, i emetre el corresponent certificat tècnic en el qual s'acreditarà l'estat resultant de la intervenció i s'indicarà expressament quines finques reuneixen les condicions de seguretat suficients per permetre novament l'ocupació i, si s'escau, quines han de continuar afectades per les mesures preventives adoptades. Un cop realitzada aquesta primera fase, el tècnic entregarà la documentació complementària de la qual acabarà de definir la segona fase, que és l'enderroc d'aquelles parts que consideri necessàries i el desenrunat. En relació a la segona part de la pregunta, l'Ajuntament no determina responsabilitats ni culpabilitats de l'esfondrament. És un tema de dret privat i que s'hauran de determinar les assegurances, els pèrits o, en última instància, un jutjat si no es posen d'acord. Mentre no es demostri el contrari, la responsabilitat és solidària i, per tant, es va fer aquesta liquidació provisional que comentàvem abans de les despeses de l'allotjament de tots d'ells, sense perjudici que puguin repetir dites quantitats a qui resulti ser el responsable dels danys en el futur. Les despeses d'allotjament, tot i que les està assumint l'Ajuntament, les haurà de pagar qui en resulti responsable de l'esfondrament que ha motivat aquest desallotjament. I com a última part, abans de que intervenixi l'alcalde, en relació a quan podran tornar, quan comencin les obres de desenrunat i a mesura que vagin avançant amb això i l'estintolament de l'edifici 24 que queda, el tècnic director de les obres visitarà les finques desallotjades i emetrà uns certificats en cas que no hi hagi risc i, per tant, podran tornar a casa seva. Una data no la puc donar. De moment comencen el 22, entenem que poden tardar dues setmanes en fer l'enderroc del que queda amb risc i el desenrunat, i a partir d'aquí faran el projecte del que queda. I llavors això pot tardar potser tres setmanes més, un mes més, depèn del que es consideri. Potser es considera que el que queda és segur i en aquell moment podran tornar a viure amb les molèsties que ocasiona tenir una obra al costat de casa, però que no suposarà un risc per l'estabilitat dels seus edificis.
1: Val, perquè fa l'Ajuntament, ja saben que des del mateix dia, el diumenge que va haver l'enfonsament, doncs es va actuar i es va reallotjar totes les famílies la primera nit en un hotel, que no totes han volgut ser reallotjades mai, ni han que han volgut anar a casa de familiars, i n'hi ha doncs, que des del primer moment doncs, han necessitat primer hotel, després unes quantes, ja saben, els del número, el bloc 5, que a més hi ha quatre veïns, per tant, era el que volumètricament doncs, ens portava més doncs, més mal de cap, perquè estem a plena temporada d'estiu i els hotels d'Arenys, i aprofito per voler agrair als dos hotels d'Arenys que en tot moment van estar doncs, dient que sí a tot sense cap tipus de reparament, doncs vam tenir famílies que van estar des del dia 21, que era un diumenge, fins al dijous, concretament els de l'edifici, el del bloc 5, van estar, em sembla, aquests 6 dies, i que, evidentment, els més afectats avui en dia són el 9, l'11 i el del cantó de la rectoria. El 26. D'aquests 3 ja saben que un doncs, no ha volgut fins ara acollir-se a cap lloc perquè estàvem uns familiars, però que degut a l'allargament doncs, ja han demanat des d'aquesta setmana que se'ls busqui un pis mentre no s'acabi. Durant aquests temps jo he estat en contacte amb ells, evidentment, quan hi havia el dia a dia, que no sabíem quants dies duraria cada dia, 2 cops per dia amb tots, trucada a tots, els hi poden dir, uns més simpàtics que altres, un s'entén que quan un perd la casa momentàniament o ha de marxar estigui nerviós i t'ho pagui amb tu, però majoritàriament tothom ha estat doncs, comprensiu i agraït amb aquest ajuntament. I després, a partir de que només hi ha 3 famílies, el que hem fet va ser el dia que van sortir de l'hotel, que era el dia uns el 30 i l'altre el dia 1, se'ls va acompanyar a cada casa per si necessitaven alguna cosa. Des del dia 1 fins ara, nosaltres hem volgut saber què és el que què passava, i fins que l'arquitecte que ha assumit les obres no ha dit això, que comencen el 22 i que més o menys una setmana no hem pogut, ens hem tornat. Una cosa és que jo, particularment, hi ha gent que em truqui més, que em truquen, altres doncs no truquen i ets tu. Nosaltres els hi vam enviar una informació dient-li tot com estava en aquests moments i que creiem que fins al 20, que sabíem que fins al 22 no començaven, que al cap de 6 dies els hi podríem donar, més o menys, començar a dir una informació, i que començàvem a buscar, a posar-nos en contacte, que ja ens vam posar en contacte amb l'agència, perquè entenem que majoritàriament, almenys les famílies i el 9 i de l'11, en una setmana després del començament, podran tornar a casa, però no es pot dir oficialment perquè no ho sabem, i hem demanat doncs, que s'allargui fins al dia 7 d'agost doncs, el lloguer, tot i que cap de les dues famílies que estan en aquests moments en un pis pot mantenir-se en el mateix pis perquè no hi ha lloc. Això ho sabien des del primer moment. Tant un com l'altre, el dia 28 no tenen ubicació i s'ha de buscar un altre. Que no hi haurà problema, però es torna un trasbals, canviar del pis on estan durant 3 setmanes i anar a un altre lloc. I l'altra família, que estava amb uns familiars, que ha demanat des de fa 3 dies doncs, que també se'ls hi busqui una cosa, perquè s'entén que una cosa és passar una setmana amb la família i l'altra ha estat tots junts, porten un mes pràcticament tots junts, eh? I per tant estem això s'ha comunicat també a les famílies. De les 3 famílies que s'ha comunicat doncs algú hem fet trucades i tot, i altres sembla que no han vist ni el missatge, i per tant se'ls hem enviat el WhatsApp, però no tenim la seva comunicació perquè no ni l'han vist. Vinga, intervencions, perquè hi ha moltes coses. Ah, és l'única que no ha preguntat. Ramon Vinyes. No, però el PSC és el que la pregunta era...
7: No tenies la segona, no? No. Era...
1: no. PSC, la CUP, Arenys, i Arenys en Comú i Partit Popular.
7: Va. Doncs... doncs no començo. En tot cas, estem relativament contents de l'actuació ràpida que va fer el govern. Vull dir, en aquest sentit, que la gent poguessin estar allotjats, trobo que és positiu. Després hi ha el tema aquest de si es pagarà, no es pagarà, com es pagarà, que aquí comença un lío que ja veurem això com acaba. Crec que després d'aquell moment l'arquitecte que va renunciar i l'arquitecte tècnic que va renunciar, ja sé que tenen el seu temps, però se'ls havia d'haver posat una pistola al pit, amb perdó, perquè renunciessin i no haver d'estar tots esperant doncs setmanes. Vull dir, escolti, això em sembla d'aquesta gent em sembla molt malament. Sobre el temps, això sembla que anirà per llarg fins que puguem tenir, perquè si parla de 2 setmanes després s'haurà de fer un informe, i estem en el mes de juliol i agost, això se'n va a finals d'agost, si no em vaig equivocat, se'n va a finals d'agost si tot va bé. Hi havia un tema que en el ple passat semblava que anava així, ara després s'ha dit d'una manera diferent i ara m'ha tornat a sentir que podia haver-hi una dificultat en el sentit de dir si cau o s'enderroca tot l'edifici, s'ha de reconstruir exactament el que hi havia o no? Vull dir, perquè m'ha semblat que hi havia com una petita matització. Vull dir, si cau o s'ha de tirar a terra la façana, s'ha de reconstruir el que hi havia o no? A mi m'agradaria si em pogués respondre. I després, sobre el tema d'aquest rebut que s'ha enviat, o aquesta liquidació que s'ha enviat, jo no sé si s'ha fet massa aviat, perquè sí que és veritat, l'Ajuntament en aquests moments no pot assegurar, tot i que podem tenir, tots tenim, doncs, d'informacions que ens ha arribat, etc. Però el funcionament de l'administració indica que un funcionari, si veu això, que s'ha d'enviar a cobrament, ho enviarà a cobrament. I si no ho envia, és responsable de que no es cobri. Vull dir que potser l'Ajuntament aquí, per curar-se en salut de cobrar aquests diners, pot ser que això surti a cobrament. Jo no sé si s'enviarà a l'oficina de gestió tributària. Jo no sé si el funcionari responsable de la tresoreria municipal dirà, jo això no ho vull, ràpid a cobrar. I en aquests moments crec que és un element distorsionador. Tampoc acabo d'entendre per què es va enviar al Bisbat i al Patronat Andreu Guri i al veí del 22, perquè si el Bisbat va fer la sessió, sembla que hauria de ser només el Patronat Andreu Guri. No acabo d'entendre. Els tècnics de la casa entendran el per què, però jo, sincerament, no ho acabo de veure. I realment tot això acabarà amb un judici de dimensions importants, tal com va. I tot això, i esperem, doncs, la rapidesa, que no s'adormin, que sobretot que no hi hagin problemes personals, vull dir que, per tant, assegurem que la façana estigui en condicions. Escolta'm, si no està en condicions, fer-ho tot el possible perquè s'aguanti o utilitzar el sentit comú. I en aquest sentit, si ens poden respondre aquest parell de dubtes que hem presentat, doncs els estaríem molt agraïts.
1: Segona intervenció. Algú més vol intervenir?
0: Sí, bueno, nosaltres d'entrada es confirmen, no, els pensaments inicials. Això anirà per molt més llarg del que ens esperàvem i ho lamentem molt, i bueno, des d'aquí enviar l'escalf i el suport als veïns afectats, perquè estar fora de casa teva contra la teva voluntat és una situació molt complicada. Bueno, demanar al govern, doncs, que s'actuï amb la màxima celeritat possible, i sí que ens sorprèn una mica, i potser ara, no sé, parlo des del desconeixement, però sí que ens sobta, vull dir que nosaltres entenem que el bisbat, no, que al final forma part d'una institució com és l'Església, que al final, doncs, té poder i té molta estructura, doncs, bueno, saber una mica, doncs, si s'han posat a disposició d'aquestes famílies, si més enllà de ser un agent que entrarà en un litigi, doncs, podran fer alguna aportació en algun tipus d'acompanyament, perquè entenem que forma part, doncs, dels seus valors, no? I a banda també perquè des del 2014, doncs, es van immatricular molts béns, no? Alguns també a Arenys de Mar, ocupen espais sense haver de pagar IBIs, com ho fem la majoria de gent o com ho fan altres entitats, i entenem que aquí, en aquest cas en concret, potser sí que el bisbat podria tenir, creiem des de la CUP, que potser podria tenir un rol, doncs, més conciliador i més d'oferir suport i estructura davant d'una situació, doncs, que com a institucions hi hem de posar, però que ells també formen part d'una institució gran, sòlida, i que sí que potser sí que s'han posat a disposició i han fet coses que no les sabem, eh? Però que en tot cas sí que crec que se'ls hi podria demanar, doncs, que fessin un pas endavant en aquest sentit, més enllà del que acabi passant després a nivell judicial i del que s'acabi resolent en termes de responsabilitats.
1: Arenys en Comú, sisplau.
2: Sí, gràcies. Gràcies al regidor per les explicacions. Recolzar aquest felicitació, creiem una bona feina d'estar amb les famílies, cosa que ens solidaritzem amb elles des del primer moment, molt bé pel govern en aquest sentit. Llavors, entenem que què ho va provocar, encara no ho sabem i tardarem en saber-ho. El que no m'ha quedat clar quan parlava del desmantellament de la façana, també estava referint-se a la runa que hi ha dintre de poder-la treure, entenc, que encara no s'ha pogut treure res ni saber com queda tot. I també la pregunta que dèiem de si el patronat o el bisbat ha pogut parlar amb les famílies o han parlat amb les famílies, perquè no sabem si hi ha hagut aquest contacte, ja que la finca és de la seva propietat i ha acabat afectant tot això, que llavors també estem una mica amb el fet aquest de saber la relació que hi ha. Gràcies.
3: Sí, a veure, el tema de per què hem tardat, entre que fan la renúncia, s'ha de fer a través del Col·legi d'Arquitectes, s'ha d'avisar i ens l'han enviat, han anat el més ràpid que puguin, amb alguns un ha sigut més fàcil, l'altre se l'ha hagut de perseguir una mica, però evidentment, clar, els podem perseguir però no obligar. El tema de cobrar, com hem dit, s'ha fet d'aquesta manera, de manera precipitada, s'ha fet d'aquesta manera perquè el dia 1 havien d'entrar en aquell lloc i era l'única manera que la Tresoreria d'Intervenció ens permetia poder avançar els diners. Si no hi havia com aquesta ordre d'execució, aquesta, ara no em surt la paraula, que l'hem dit 25 vegades, no es podia demanar. I si ho cobrarà l'ORGT, de moment tothom està al·legant, o sigui, si hem dit, sisplau, faci aquest abonament, i tècnics i advocats estan al·legant perquè consideren si sí o no fer-ho. Això és la mateixa resposta que li puc donar a la regidora de la CUP. S'ha demanat al bisbat, en aquest cas se'ls ha fet aquest requeriment d'aquesta provisió, i ens estan en tema d'al·legacions, que veurem una mica on acaben. Llavors, sí que dius el tema desenrunat. No s'ha pogut començar el desenrunat perquè hi ha elements que estan susceptibles de caure. O sigui, hi ha un badalot i algun cantell de forjat que està una mica en fals, i per tant no es pot posar ningú a sota de retirar pedres mentre hi hagi algú que amenaci. Llavors, per això deia, el primer que faran és trencar això, apuntalar, estintolar, i llavors procedir al desenrunat. Sí, el que deia el regidor Vinyes també, del tema de la façana. Jo, el dia de la reunió que vam tenir del Pepa, vaig entendre el mateix que diu, i de moment ningú m'ho ha contradit. Si la façana s'ha de tirar, que s'haurà de justificar molt bé, s'haurà de reconstruir tal qual està ara. I no sé si crec que hi ha...
1: Val. I per tant, jo també els vull dir una cosa. Qui ha de tenir contacte amb els aranyecs i aranyecs i amb els pirus és l'Ajuntament en el primer moment. El bisbat és una institució que, si volen, poden trucar des de Girona, però jo crec que és que no toca en aquests moments que el bisbat es posi en contacte amb cap família. O sigui, jo sóc l'alcalde, jo sóc el vicepresident del patronat Andreu Curi, i per tant jo actuo com tot. I per tant, no, això és així. O sigui, en aquests moments on el que estem parlant encara és d'un que han de començar unes obres, pensar que el bisbat es té que posar d'acord, el bisbat el que fa és donar les facilitats que sigui i dir-me a mi telefònicament una cosa és que puguin presentar al·legacions al patronat, i una altra és que des del primer moment, amb el meu contacte al bisbat, que a més era el nostre exrector, ha posat tot en cap moment ha posat dificultats per res. Al revés, escolta, fes el que hagis de fer i després ja farem. Per tant, jo crec que de les famílies ningú es pot queixar del tracte. I el que no podem fer a vegades els regidors és, perquè alguna família, per les xarxes socials, diu coses que no tenen res de raó i que hem aguantat molt, perquè jo no tinc per què aguantar insults de ningú, i hi ha una família, doncs, que ha passat això i que encara és l'hora que se m'hagi agraït res. O sigui, jo he fet el mateix per 9 famílies. 8 estan agraïdes i una no tan sols no agraeix, sinó que encara són crits i males cares. Sempre. I per tant, una actua igual, perquè no ha fet cap cosa. Per tant, si alguna família se sent que no està prou acompanyada, és que jo ja, preveient que aquesta família passaria això i seria la més complicada, ja li vaig enviar un WhatsApp que quedés constància dient, a partir del mes de juliol, qualsevol cosa que tu creguis que aquest ajuntament no fa prou bé, fes una instància. Perquè amb els altres ha hagut un acompanyament i una trucada, i m'han trucat tots moltes vegades, i hi ha hagut una família, doncs, que es creu, doncs, que tot podia anar millor. I en tot cas, aquest ajuntament, aquest consistori, aquest govern, aquest alcalde, ha fet el que podia, i que crec que ha sigut el que tocava, i no sé què podria haver, mirant enrere, no sé què haguéssim pogut fer més del que hem fet. Perquè les famílies també tenen un seguro que segurament elles tindran, podran han estat fora de casa i també per aquest sentit també igual podran cobrar uns diners, eh? Vull dir, estem parlant d'una fundació o d'un privat i que potser són les mateixes, els mateixos seguros d'una casa que quan una té que estar fora per unes causes d'aquestes poden arribar a cobrar. O sigui, jo encara no tinc clar, el que tinc clar és que l'Ajuntament avancem, però el que tinc clar és que l'Ajuntament acabarà cobrant tot, fins i tot dels seguros de les cases, perquè els seguros de segons quines coses tenen tot el dret. I ho dic perquè quan al final de desembre recordin que se'ns va cremar un edifici Passeig de Ronda, que era un tècnic, doncs aquella família també els van posar una setmana, uns famílies van estar en un hotel, però després es van buscar, ells es van buscar el seu pis i l'assegurança els hi va cobrar. Vull dir, les famílies, que n'hi ha algunes que jo els hi tinc que dir que m'ha dit, si vols ens preocupem ja nosaltres perquè ens sap greu. N'hi ha famílies, eh, que han dit, escolta, ja ens preocupem nosaltres i ho fem nosaltres. El igual que va fer aquesta família, tres famílies, ja van, tres famílies van de ser ja desallotjades de casa seu també allà. I algunes no han tornat, o sigui, dues no han tornat encara a casa seu, eh? I tenen un pis i el seguro del seu pis els hi paga. O sigui, també podrien, cadascú podria haver decidit trobar-se un pis i anar-se'n allà i muntar-s'ho amb el seu, amb la, amb el seu seguro, que això també existeix. Però l'Ajuntament ha fet una cosa, és, no us preocupeu, ja és prou trasbals, ja ens preocupem nosaltres. Vull dir que quan algú diu que no se sent acompanyat, bé, jo no em puc quedar a casa tampoc esperant que algú li vagi fer tot, quan tu pots també anar-te a buscar alguna cosa. I tinc que dir que de les, ja dic, de les 9 famílies, 8 han estat molt agraïdes i una doncs no ho ha estat tant, que no passa res, eh? Tothom reaccionem com reaccionem. Però més no hem pogut fer. Molt bé. Ara és... No, ara és una pregunta d'Esquerra Republicana sobre la inauguració del Parc dels Països Catalans, que hi ha un altre partit.
3: És la CUP. Sí, això era la primera pregunta del PSC i ara tocaré la primera pregunta de la CUP.
5: Ara trigarem més.
3: Tu has fet una pregunta ja.
5: Sí, sí, sí.
1: Clar, jo he entès que quan el PSC, la CUP, ara en Gent Comú i PP ha fet una pregunta, ja saltava i seguíem ara amb Esquerra.
3: Vale, doncs ara la...

0: El que estan dient els grups és que creuen que tenen un altre torn de rèplica, una segona rèplica. A veure, hi ha algú que volgués dir alguna cosa? A veure, digueu alguna cosa. Bueno, en tot cas, fem un enrere i seguim amb els, tots els partits que hagin parlat d'aquest tema de l'esfondrament, que tinguin alguna segona intervenció.
1: Exacte. Aquest era el que nosaltres dèiem, que encara calia alguna cosa. Nosaltres què demanaríem anar aquí? Assegurar-ho tot molt bé. I ara voldria com a consell dir, l'Ajuntament està en una posició molt delicada per l'afectació que té amb el veïnatge, per l'afectació, però a més amb un tema molt especial, perquè l'alcalde, ja ho ha dit, és el vicepresident del patronat, i per tant qualsevol cosa que faci no pot semblar que està actuant en part, de part. Vull dir, i això, per tant, tots hauríem de ser molt conscients de la responsabilitat d'aquest Ajuntament i de fer-ho en luz i taquígrafos, donar rapidesa i sobretot pensant, és important la seguretat i també la celeritat i la seguretat. Moltes gràcies.
0: Gràcies, regidor.
2: Sí, jo també, molt breu. Nosaltres des del grup municipal de la CUP dic que sabem que s'està fent feina, que les famílies estan ben acompanyades i en aquest sentit doncs, creiem que bé i que és un pa amb tomàquet molt complicat, i en aquest sentit també ens posem a disposició del govern pel que faci falta. El que sí que volíem fer el comentari de dir, val, doncs algunes famílies seran agraïdes i d'altres no, però al final les condicions materials i les situacions també són molt diverses. Potser en el cas del pis del carrer de Ronda, de Passeig de Ronda, doncs és una família doncs, que pot assumir els costos d'un lloguer, no? I potser ara hi ha situacions com més complexes. Vull dir que entenem que és desagradable doncs, que potser et diguin a tu Estanis que no ho estàs fent prou bé, però sí que volíem fer una reflexió de dir, ostres, tampoc no crec que haguem de comparar unes famílies amb les altres perquè les realitats són diverses i al final doncs, com a servidors públics ens toca servir, no? Ens ho agraeixin o no, siguin doncs, més agradables o no. Vull dir, volia com fer una mica aquest esment perquè al final estem aquí en una sala de plens parlant d'unes famílies en concret que són un grapat, no? I que sí que creiem doncs, que això, que és fotut, i volíem doncs, compartir aquest anàlisi.
0: Molt bé, moltes gràcies. Ara fem la següent pregunta, que jo entenc que li tocaria a Esquerra Republicana. Jo ara crec que li toca a Esquerra i que a part fa una pregunta que hi ha un altre partit que també parla de la plaça Països Catalans. I ara em toca a Esquerra, després faria el PSC, la CUP, per Gent Comú, Partit Popular, PSC, la CUP... No, perquè el que fa... A veure, això és més difícil que el sorteig dels pisos, ja, eh? Perquè, clar...
3: Que trigarem més que
0: abans. Sisplau, Esquerra, vol fer la pregunta?
4: Sí. Quin és el calendari previst per a l'obertura o inauguració definitiva del Parc dels Països Catalans?
0: El PSC té una pregunta molt semblant amb aquesta.
5: No acabem d'entendre què està passant al Parc dels Països Catalans. El govern municipal ha dit que fins que no hi hagi càmeres no s'obrirà. Entenem, doncs, que l'obra ja està recepcionada i que la cura de les plantes és responsabilitat de l'Ajuntament?
0: Regidor, com vulgui.
6: Sí. No. No s'ha efectuat encara la recepció del Parc dels Països Catalans perquè manca la legalització de l'enllumenat per part de Servial, per tant no estan els treballs finalitzats, i com que els treballs no estan finalitzats el manteniment va a càrrec de Servial fins que no es recepcioni. S'ha enviat a reiterats correus i s'han fet trucades requerint el manteniment del parc, ja que s'ha observat que comencen a haver-hi, a part de la brutícia, arbres morts i plantes mortes. Això pel que fa a l'obra del que seria el parc en si. Després també hi ha l'afer de la plaça de la cantonada, que això tampoc és una obra que no està recepcionada encara, per tant, no es pot obrir, que són causes imputables a l'empresa, que no han acabat els treballs. I mentre no estigui recepcionada, han de fer el manteniment i de fet, ells haurien d'evitar que hi entrés ningú, perquè si algú prenés mal, és un àmbit d'obra i, per tant, la responsabilitat seria de la promotora. Des de l'Ajuntament s'ha parlat amb el promotor en diverses ocasions i vam tenir una reunió, em sembla que va ser el dia 10, que es van com demanar que es fessin les tasques que tocaven en un període de temps, i el proper 23 tenim una reunió per veure el feedback que tenim d'aquesta reunió i les tasques que quedaven per fer. Això, seguim pendents de que Servial ens presenti la Servial és l'empresa que fa el parc, ens presenti la documentació per poder fer la recepció. I un cop, evidentment, abans, a part que entreguin la documentació, haurem de fer un repàs exhaustiu de tota la vegetació i que posin la plaça i el parc a punt abans de poder obrir.
4: Vale, gràcies, regidor. Bueno, més que res, ja ho has dit tu mateix, el parc està en unes condicions que les plantes ja comencen a estar mortes i sembla que en comptes d'inaugurar-lo l'estiguem tirant enrere. Llavors, bueno, per això preguntàvem exactament què estava passant i què es podia fer i qui es faria càrrec doncs, de tot això que està en mal estat actualment. Gràcies.
5: Bueno, era en la mateixa línia, perquè l'estat en el que està actualment s'estan morint les plantes i els arbres, però bueno, ja ho has dit tu. Gràcies.
6: Sí, sí, l'empresa Servial haurà de fer la reposició de les plantes mortes al parc i l'empresa promotora dels blocs del voltant de l'Estela Maris haurà de fer el mateix amb la plaça, a replantar, recondicionar, netejar i llavors la recepcionarem.
0: Molt bé. Jo havia posat ara que li tocava al PSC, perquè ha fet una pregunta, per tant, passem a la CUP.
2: Val. Per quin motiu no ha onejat el balcó de l'Ajuntament durant la Festa Major, la senyera i la bandera d'Arenys?
0: Miri, fa poc ens va arribar del Ministeri l'obligació de posar la bandera espanyola ja, no sé quantes vegades, i hem reclinat moltes vegades. Va arribar un moment que els hi vam dir doncs, que aquí hi havia un pacte no escrit que no l'havíem posada mai. Ens han dit que això no serveix i que tenim que ja posar la bandera espanyola, si no, doncs, puc caure doncs, amb una... com ho podríem dir-ho? Amb un incompliment, i per tant vam veure que els màstils no estan en condicions i necessitem uns estudis dels serveis tècnics per veure si es poden penjar perquè creiem que poden caure i per tant, de moment no hem posat no posem banderes.
2: Val. Des del grup municipal de la CUP lamentem, no?, doncs que la senyera

0: que al final, malgrat que el PSOE governi la Generalitat i malgrat que el PSOE governi el govern de l'Estat espanyol, el conflicte envers el poble català i el projecte independentista doncs, no ha desaparegut, i és des del municipalisme doncs, que creiem que hauríem d'estar disposades a sostenir aquestes lluites doncs, com ho van fer els ajuntaments de Berga en el seu moment, com han tingut també problemes d'aquest tipus o lluites d'aquest tipus al govern de l'Ajuntament de Girona per no tenir segons quines figures penjades a la sala de plens, així que des d'aquí els animem a prendre mesures, a prendre cartes en l'assumpte i que en aquest sentit i en aquesta lluita, si s'hi posen, doncs ens tindran al seu costat.
1: Bé, jo ja vaig anar, l'altra vegada que vaig ser alcalde, vaig anar als jutjats per no posar la bandera espanyola. La majoria dels ajuntaments avui en dia catalans han acabat posant la bandera espanyola. Sóc jo l'únic que de moment no la poso, ni poso la foto del rei, que a Girona la tenen penjada ja en els plens. Ahir la vaig veure quan el Salell es deia que els ajuntaments se li havien anat a veure, la tenen allà penjada. Aquí, el pobre rei, el tenim allà a Texas, veient futbol, no el tenim aquí en el ple. Jo li dic que la manera que hem trobat ara doncs, és no mirar a veure com estan els màstils. També li dic que l'escut d'Arenys el teníem en el panó que es van fer nous l'any passat, que el grup de cosidores el van fer i que teníem, per tant, és la manera que hem fet. I l'estelada del seu balcó, que també és ajuntament, recordi.
0: Sí, sí, l'estelada al balcó del despatx de la CUP és i serà sempre, i respecte a la fotografia de la sala de plens de l'Ajuntament de Girona, dic que bueno, potser ara li interessa, no? Com que el Junts ha marxat del govern, li interessa dir alguna cosa, però sí que és veritat que aquella fotografia del rei està feta, és un mosaic, està feta d'altres fotografies que tenen un altre contingut. Deixo anar aquí la falca perquè si algú s'ho vol mirar, doncs també ho pugui treure les seves pròpies conclusions.
1: A mi, la veritat, el que faci Junts a Girona no em treu el somni, Vull dir, tant se me'n dona. El que sí que li dic és que aquí majoritàriament no hem posat mai la bandera espanyola i de moment no l'hem posada. Per tant, de moment no n'hi ha cap. No sé. Ara segueix el següent punt, que és d'Arenys en Comú. És una pregunta sobre educació.
2: Sí, respecte a l'institut, ens poden informar en quin punt es troba la creació de la segona línia de segon d'ESO, una demanda compartida per les famílies i pel Consell Escolar? Així mateix, tenen més informació sobre la possibilitat de que els alumnes becats amb la beca menjador puguin fer ús del servei de menjador de l'institut?
1: Regidor Agustí Massuet, Agustí, sisplau.
3: Gràcies, alcalde. En relació a la comença per la primera, perquè són dues preguntes amb un mateix text. En relació a la creació d'una quarta línia, no d'una segona, d'una quarta línia de segon d'ESO a l'Institut dels Tres Turons, des de la Regidoria d'Educació hem treballat de manera intensa i coordinada amb la direcció del centre, l'alcalde, les famílies i el Consell Escolar Municipal per traslladar als serveis territorials la necessitat de revisar aquesta planificació. De fet, el dia 1 de juliol vam celebrar una reunió a serveis territorials, Maresme i Vallès Oriental, amb la participació de la seva directora, dels serveis territorials i la secretària de l'Institut, l'alcalde i jo mateix. En aquesta reunió vam defensar que, més enllà del nombre de places disponibles, els grups previstos per al proper curs presenten una complexitat educativa important i que aquesta realitat justificaria l'autorització d'una quarta línia. La resposta rebuda va ser que, amb les dades actuals de matrícula, on hi ha una plaça a l'Institut i tres a l'escola de la presentació, els serveis territorials no consideren acreditada la necessitat d'obrir un quart grup. Posteriorment, al mateix Consell Escolar, que va ser el mateix dia 1 de juliol, en sessió plenària, vam acordar per unanimitat adreçar un escrit als serveis territorials demanant que reconsiderés aquesta decisió. En aquest comunicat es posa de manifest que el futur de segon d'ESO concentra un nombre elevat d'alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu, i es demana que la planificació tingui en compte criteris qualitatius i no només quantitatius. De fet, si vol el document, que em sembla que el van passar al seu company de partit, jo el tinc aquí físicament, si el vol. Anem a la segona part, pel que fa al servei de menjador per a l'alumnat becat de l'Institut dels Tres Turons. També va ser un dels temes tractats, vam aprofitar que anàvem a serveis territorials i per tant vam treure aquest tema. Ens van informar que en aquests moments la licitació del servei no pot continuar perquè l'espai actual de la cantina no disposa de l'autorització sanitària necessària per prestar el servei de menjador. abans de poder implantar-lo cal que el centre sol·liciti, segons va dir la directora,

0: una inspecció de salut perquè determini les adequacions que s'ha de realitzar, entre les quals hi ha la incorporació de determinat equipament. També es va indicar que caldrà estudiar la viabilitat econòmica del servei i la demanda potencial d'alumnat usuari. Així mateix, els serveis territorials van manifestar que actualment el departament no preveu fer inversions en aquest espai, atès que considera que el municipi ja disposa d'un menjador escolar plenament adaptat a aquesta escola Joan Maragall. Això és la resposta que es van donar. Malgrat aquestes dificultats, l'Ajuntament continua treballant i fent totes les gestions possibles davant del Departament d'Educació per tal de defensar els interessos de l'alumnat i de les famílies d'Anells de Mar, tant pel que fa a l'organització dels grups de segon d'ESO com per avançar en la possibilitat de que l'alumnat becat de l'institut pugui disposar d'un servei de menjador adequat.
1: Regidor.
2: Bé, gràcies. Sí, parlàvem de la quarta línia que s'ha ficat. La quarta línia, evidentment, i sabem el document que s'ha fet consensuat amb tothom, consensuat amb tot el Consell Escolar. Ho sabem, per això era la pregunta més aviat si teníem alguna resposta, algun feedback d'això. Veiem que si anem per dades, anem malament. Si anem per dades, anem malament, i és una vegada més que denunciem i creiem que hem de defensar tots l'educació pública, i llavors l'escola concertada aquí ens fa una ajuda bastant dolenta, perquè hem de defensar la pública 100%. Que una concertada, que una família hagi d'anar a la concertada perquè els números de la ràtio doncs ho consideren, no té res a veure amb que vagi a una pública com és l'institut. Creiem que aquest punt l'hauríem de defensar amb força perquè és el futur de la nostra educació. I respecte al servei menjador, ja portem mesos demanant-ho i comentàvem amb vostè i en els plens dient-ho, i realment ara ens diuen que des d'educació doncs diuen que res, que no volen fer res. Per això creiem que ens hauríem de moure junt amb l'institut abans i més fort, perquè és molt relatiu dir que Arenys ja té un menjador a l'escola Joan Maragall. Qui vagin ells? Han parlat amb algun nano de l'institut que baixin a l'escola on no estan els de la seva edat, on queden diferenciats i així, per haver, ja que demanen l'ajuda de l'ajuda menjador, la beca menjador, i a més han de quedar marcats respecte als demés perquè van a una escola on hi ha nens més petits. Creiem que això el departament s'ho tindria que mirar i pensar més. Que falta equipament, que s'ha de demanar una inspecció de salut, que fem-ho. I potser no han d'estar tan de bo, no, ningú necessités la beca menjador. És que ja no parlem dels que van a menjar, sinó els que tenen beca menjador. Tant de bo ningú necessités. Però llavors, si són 5, 10, 15 o més, que almenys tinguin el seu espai.
0: Jo li contesto, miri, primer de tot el que hem de fer potser és canviar la normativa, o sigui, animar el departament entre tots a canviar la normativa. Però quan vostè parla de concertada, li he dit que la concertada és una escola, perquè m'entengui, semipública. Vale? Això hem de dir molt clar. De fet, si vostè ja ho sap, si no li comento jo, li especifico que el professorat d'una escola concertada l'en paguen tots, eh? La Generalitat en aquest cas, però amb els impostos nostres. Estaré no d'acord amb vostè, eh? Podem entrar en matisos aquí. Segurament que no sé si estarem no d'acord, però l'escola concertada fa una funció molt important, que al seu moment es va crear justament per la mancança de places públiques que va haver al territori català. A data d'avui la normativa és la que és. En tot cas, si no hi estem d'acord, el que hem de fer és lluitar, manifestar-nos i canviar la normativa que diu que l'escola concertada és una escola semiprivada, segons vostè, i per tant ha de comer a part, que diuen, no? S'ha de diferenciar de l'escola pública. La realitat és la que és, i mentre sigui aquesta realitat i aquesta normativa, hem de fer cas a la normativa vigent. Ens agradi o no? En quant al menjador, jo li he de dir que sí que he passat moltes vegades per l'escola Maragall. Estan marcats, jo no seria tan dur. Els nens que estan al Maragall estan super a gust, conec exalumnes meus que estan allí dinant, estan contents, hi ha un bon ambient, que no és el lloc adequat, totalment d'acord. Que el lloc adequat és l'institut, jo sóc el primer a pensar-ho i per això estic lluitant. Que hem de començar una nova licitació al setembre, com parlàvem amb la Meritxell, la secretària de l'institut, perquè hem de lluitar perquè la cantina se li reconegui un servei adequat amb uns materials que Salut digui que són els que s'han de fer. Segurament que sí. Qui els pagarà? El departament no. Haurem de buscar altres fórmules. Callo, perquè si no em passaré de...
1: Molt bé. Següent pregunta, li toca al Partit Popular.
3: Sí, gràcies. S'aprofitarà les setmanes d'estiu, que no hi ha competició, per acabar les obres de la coberta del pavelló que estaven pendents de fer?
1: Pau Moret, sisplau.
4: Bona tarda, gràcies, alcalde. Bé, com saben, sí, queden pendents de fer unes feines aquí al pavelló i he de dir que malauradament no s'aprofitaran l'aturada d'estiu perquè encara estem en procés de resoldre la situació amb l'empresa anterior. A banda d'això, sempre serà difícil encabir aquestes obres en un període de falta d'activitat perquè estiguem en època d'estiu, perquè principalment això es redueix a 15 dies, de l'1 al 15 d'agost, i a una setmaneta al Nadal. Per tant, és difícil també trobar alguna empresa que et faci les feines en aquell període. Per tant, l'activitat s'haurà d'aturar quan puguem acabar aquestes obres. Això, com era previsible, ha acabat amb un tema judicial. Per tant, la situació es resoldrà amb els jutjats i ara ens trobem a l'espera d'una cita per la vista. Mentrestant, nosaltres què hem anat fent? Doncs tenim ja el pressupost de lo que considerem que de les feines que queden pendents de fer-se, que el pressupost són uns 44.000 euros, i la previsió és que els romanents del ple extraordinari del 31 de juliol s'aprovi aquesta partida per romanents per poder executar-la el més aviat possible. Bueno, evidentment, si l'aprovem per romanents, doncs per executar-la abans de final d'any. Mentrestant, doncs el resolgui el tema judicial o buscar l'alternativa per poder finalitzar aquestes tasques.
3: Sí, bé. És una bona notícia que poseu els diners i que avancem en el tema abans de que es resolgui per la via judicial, però si s'agafen els romanents ara, el juliol, i s'han d'acabar les obres abans de que acabi l'any, quina data teniu pensat, quin mes teniu pensat fer aquesta aturada en el pavelló, perquè no es podrà fer cap activitat? Serà setembre, octubre o novembre? Quan serà?
4: Bé, això de moment no està decidit del tot, però sí que realment el moment més idoni per fer aquest tipus d'aturades normalment acaba sent la primera quinzena de setembre, perdó, de desembre, abans de Nadal, o la segona quinzena de desembre, que és la setmana anterior de que ja finalitzen les competicions. De fet, coincidint, quan fem la nit de l'esport sempre ho fem el dijous abans de les vacances de Nadal, perquè ja la majoria d'equips ja no tenen competició aquell cap de setmana i ja és menys perjudicial per ells deixar de fer aquesta activitat. Per tant, si trobem un moment abans, de fet, pensin que aquesta obra nosaltres no vam permetre que ho fes aquesta empresa perquè ens parlaven de 3-4 dies d'inactivitat i no ens generava confiança que aquests 3-4 dies es tornessin a convertir en 3 o 4 setmanes. L'empresa que hagi de fer aquestes feines, doncs evidentment si ens diu 3 o 4 dies haurem de confiar que seran 3-4 dies, i si hem d'aturar l'activitat les entitats ho entendran segurament, com han fet altres vegades. Ja buscarem encabir-los i ja buscarem que l'afectació sigui el mínim possible, una setmana, doncs que hi hagi algun dia de festa entre setmana o finals d'any, que és quan doncs potser podem prescindir una miqueta més de l'espai. Aquesta seria la previsió.
1: Bé, el PSC, sisplau, la seva pregunta de Soria.
5: Sí. Manca mig any per a que finalitzi el contracte amb Sòria per la gestió externalitzada de l'aigua municipal. Ens poden avançar com serà la nova gestió?
1: Regidor, sisplau.
6: Sí, gràcies. A veure, l'Ajuntament està finalitzant una auditoria que vam prendre fa dies. És una auditoria econòmica que està destinada a analitzar els costos reals del servei, les inversions efectuades, els ingressos, l'estat dels actius i l'equilibri econòmic en la concessió. Paral·lelament, es troba en execució una auditoria tècnica que té per objecte avaluar l'estat de conservació de les xarxes i instal·lacions, les necessitats de renovació i inversió, el compliment de les obligacions contractuals i les inversions que caldrà afrontar. Amb els resultats d'aquestes o sigui, els resultats d'aquestes dues auditories ens donaran la informació necessària perquè l'Ajuntament pugui valorar amb criteris objectius quin és el model de gestió més adequat als futurs serveis. Bueno, n'hi ha més d'un i el primer que es volia tenir en compte, que era la Unió amb la Gossam, s'ha descartat. Ara se n'estan estudiant un parell més en paral·lel i dependrà del resultat d'aquesta auditoria a veure si ens podem accionar a alguna banda o a l'altra.
0: Val, jo recordo que aquest Ajuntament tenia una comissió que tots els grups parlaven de quin havia de ser el model. Tot això va rebentar quan vostès, el govern, van pactar amb el grup de la CUP una opció, que era anar amb la Gossam. Clar, a veure, si això no té futur, escolti'm, tornem a fer una reunió de tots els grups? O l'alternativa ja està triada? Diu que n'hi ha un parell més. Bueno, si no tenim una alternativa i l'alternativa de la Gossam veiem que no funciona, tornem a reunir tots els grups i mirem a veure quina és la millor solució. Si fa una empresa pública l'any que ve, tot sembla indicar que no tindrem un pla econòmic financer, per tant ja es podria plantejar si es crea una empresa pública. No ho sé, hi ha altres modalitats, però aleshores estudiem-ho, perquè si no, els altres grups estem esperant que el mes de febrer ens diguin que es prorroga el contracte amb Sorea. Aquesta és la perspectiva que estem veient nosaltres, perquè no tenim cap més tipus d'informació.
6: Sí, a veure, això s'ha fet a través d'un informe tècnic. Realment no està descartat al 100% l'opció Gossam, sembla que s'està posant molt, molt complicat, i sabem que hi ha dues alternatives més. Llavors, és això l'esperit de l'informe econòmic i de l'informe tècnic, aquestes auditories econòmiques i auditoria tècnica, que això, segons els resultats d'això, es farà un informe, que és el que en podrem treure les conclusions de si realment quines alternatives tenim.
7: Si em permeten, per al·lusions, en cap cas això rebenta perquè la CUP faci res. Això passa perquè la CUP va insistir i arriba a un pacte perquè es municipalitzi l'aigua. I arren d'allò es crea la taula per fer l'aigua. Tots els processos que... I tant, que vostès, en el seu programa, posen que volen un model político-privat, evidentment, perquè ja sabem on estan amb molts càrrecs públics seus en moltes empreses de l'aigua. No fotem. En tot cas, els estudis s'estan fent i està pensat, evidentment, recuperar aquesta taula després de l'estiu perquè tothom pugui dir la seva un cop tinguem els estudis fets. Perquè fins que no estiguin els estudis fets no podem decidir res. I evidentment no ho decidirem nosaltres sols, es decidiran tots, com hem fet sempre i com s'ha fet sempre. Però nosaltres no hem rebentat en cap moment res, sinó que hem arribat a acords i a consensos perquè passin coses i estem treballant perquè puguem tenir el 2027 o quan abans es pugui l'aigua pública pel poble.
1: Regidor, sí.
0: Sí. No m'interessa fer oposició del regidor de la CUP perquè ja en el seu moment va tirar a terra el que era un treball de grups. M'interessa fer seguiment del que diu el govern. I en aquest sentit, tornem a dir, és que encara hi ha gent que no saben el que és municipalitzar i el que és la gestió directa. Arenys de Mar té una gestió municipal. És nostra l'aigua. El qui posa la tarifa som nosaltres. No ve una empresa de fora que ho posa. A veure si això encara ens ho hem d'explicar una mica. El tema és la gestió, com volem fer-la. Això hi havia un treball que aportaven tots els grups que va desaparèixer ja fa 2 anys, pràcticament. Aleshores, si aquella sortida que era anar a la Gossam d'Arenys de Munt es veu que no funciona, escolti'm, reunim-nos perquè els veig molt tranquils, eh? Vull dir que és que a qualsevol lloc anirem i dient entrin, obrim la porta. Nosaltres no hem dit quin és el model que volem, però nosaltres plantegem doncs fer una empresa pública, per exemple, una empresa pública que es pot decidir si ha de ser capital 100% públic, si pot ser capital 100% privat, però això es va dir en el seu moment que no es podia fer perquè estaven en un pla econòmic financer. Si resulta que no estem en un pla econòmic financer, per què no podem plantejar fer l'empresa pública? Escolti'm, vostès ho tenen decidit i no ens ho estan dient, i per tant a mi m'interessa que ens diguin exactament, després d'aquests estudis que fa molt de temps que estan estudiant,
5: molt de temps, portem uns quants anys estudiant-ho, qui va decidir que es fes o no es fes aquestes comissions, jo no sé què serà, però el nostre grup va ser el que va presentar, i recordo, des del mandat passat, que es fessin comissions, un grup de treball per parlar del tema de la gestió de l'aigua. Bueno, al final què farem? Passar l'estiu amb aquests estudis, haurem d'anar de pressa i corrents, perquè torno a dir, si no estic equivocat, que el mes de febrer s'acaba, com ens ho farem? Bueno, doncs, malament, malament, ja ho veurem.
6: Sí, malament ho fem tot. A veure, potser jo tinc moltes coses que no les tinc clares, però em sembla que no soc l'únic que no ho té tot clar. Les auditories s'han de fer sí o sí. Si s'ha de canviar el model, s'ha de fer sí o sí. Vull dir, ho diu secretaria, no és un caprici, no és que estem marejant la perdiu. D'altra banda, dius que canviem el model de gestió. No, crear una empresa pública de l'aigua sí és canviar el model de gestió. Sí, és un altre model de gestió, per tant, és un sistema diferent del que s'ha acordat amb la CUP. Nosaltres seguim amb la mateixa opció, que és contractar. Però l'únic que canviem és el proveïdor d'aquesta gestió. O sigui, el model de gestió és a través d'una empresa pública, que en aquest cas era la GUSAM, potser no podrà ser amb la GUSAM, però ho farem amb un altre proveïdor d'aquest servei. Per tant, no hem canviat el model de gestió encara, seguim amb el mateix. I no sé si m'estic deixant alguna cosa, però és que al final estem seguint el procediment com toca i et dic, no s'ha canviat el model de gestió. És el mateix, però amb un altre proveïdor.
1: I jo el que vull dir una cosa és, aquí hem fet unes reunions, on hem fet tres reunions, on majoritàriament 5 o 4 dels 6 partits van mostrar favorablement amb una majoria aclaparadora a fer aquest sistema que volíem fer a través de la municipalització, amb això que vostè diu que té raó, que l'aigua ja és municipal. Vull dir, no s'ha bombardejat res, o sigui, es van fer unes reunions i es va veure que una majoria, a més de 9, 11, 13, de 14, estaven absolutament d'acord, fins i tot el Partit Popular, ni acord ni en contra, veia les bonances de tot, i per tant, quan es va tenir clar ja que hi havia una majoria àmplia, doncs es va tirar ja cap a un camí, no és que bombardegéssim absolutament res. I li deixo, sí, per última intervenció, perquè sí, no acabarem preguntes,
5: sí,
1: avui.
5: Sí, nosaltres ja podríem estar d'acord anar amb la GUSAM, però el que volem és saber els números, perquè que la GUSAM, per definició, sigui l'empresa que ho fa millor, això algú ens ha de demostrar que és així, perquè també tenim oïdes i veiem els comptes d'aquesta empresa i sabem que té problemes, una empresa que porta tant una escola a bressol com que porta l'aigua. Per tant, aquí tenim alguns dubtes importants. Si el que nosaltres dèiem és, potser sí que pot ser la millor solució, però estudiem-ho, mirem a veure què ens pot aportar. O sigui, l'ajuntament petit ha de portar la gestió d'un ajuntament gran, si no sabran com sortir-se'n. Però bueno, això veig que encara hi ha alguna possibilitat. No ho sé, al setembre ja en parlarem. Jo crec que estem fent tard ja des de fa temps.
1: En tot cas, és un tema és que els polítics ja ens agradaria anar més ràpids, i també li dic que a la CUP li agradaria anar més ràpid, perquè si algunes coses sento pressió és dels regidors de la CUP, que me fan reunions cada X temps i sempre volen que anem més ràpids, i ara ell fa de bo, però rebé d'aquí pressió, perquè tots anem molt més tard del que ens tocaria amb tots els informes que sap que necessiten aquest ajuntament, i que tots són informes i fem passos i fins i tot reunim amb l'alcalde de Veïns Amunt i tornem, i sembla que si hi ha interventor, que la secretaria, que si ara anem a Figueres, o sigui, estem fent moltes coses i necessitem els números que vostè diu que encara no els tenim. Si no hem fet una reunió per exposar-ho en els grups és perquè aquí el govern encara no els té. Molt bé, següent pregunta li toca a la CUP, sobre Cubells.
8: Com s'està actuant amb les escombraries que es baixen sense cubell?
1: Bé, ja sap que les bosses ben separades es recullen sense cap problema, de moment, que teòricament tindríem que fer aquella bossa que va sense cubell, deixar-ho com incorrecte, però no ho fem. Una, hem de diferenciar, com hem dit abans, aquell que baixa en bossa sense cubell, l'orgànica, que no li compta pel seu descompte, i que és el que crea més malestar, perquè després normalment són bosses que s'obren i que veïns per senglars o un cotxe quan passa ho pot rebentar, i després, o també la gent diu, no, les bosses, baixo l'orgànic amb cubell, el plàstic no, però el plàstic no passa res. Passa perquè el plàstic a part és contenidor de carn, de peix, del que sigui, i segueix fent pudor i suqueja igual que un altre. I en cas de que les bosses siguin incorrectes, vostès ja saben que es deixen a terra, es recullen pel servei de bosses incorrectes i que el servei de medi ambient va recollint cada setmana, fa inspeccions de bosses. Aquesta setmana hem trobat, per exemple, tres bosses incorrectes, en trobem moltes d'incorrectes, però d'obrir i trobar coses de gent de dintre ens costa més. Aquesta setmana li diré una dada. Totes les bosses que hem trobat incorrectes amb nom i cognom són de gent de fora d'Arenys de Mar. O sigui, fins i tot al carrer Malgrat, al carrer Duedes, trobem bosses de gent que no són d'aquí. Concretament de Canet i d'Arenys de Munt. Totes les bosses d'aquesta setmana són de gent de fora. Altres vegades trobem gent d'aquí, evidentment. Però trobem gent de fora. O sigui, que ens tira les bosses... Imagino, algú de fora que vingui amb una bossa incorrecta a tirar-la, vol dir que, o sigui, controlem, però tenim que controlar més. I, per tant, tenen proposta de sanció.
8: Val, ho preguntàvem perquè, per exemple, l'altre dia uns veïns del carrer Capellans ens deien, val, hi ha gent que no ho fa bé i que treu la brossa sense el cubell i això no s'ha de fer, però clar, què passa amb aquestes bosses? Perquè ara, amb aquest estiu, amb la calorada que està fent, doncs que entenem, que és responsabilitat de qui no ho està fent bé, però que com a govern hem de, bueno, com a govern heu de, no?, i com a ajuntament veure... bueno, com es fa aquesta persecució, aquestes persones que no ho fan bé perquè que els operaris no se l'emportin és el que han de fer, però llavors s'ha de trobar una solució en aquest context sobretot de molta calor i de fauna d'aquella doncs, que fa una mica de grimeta.
1: Totalment record, regidora. Hem de saber doncs, ser més àgils i saber sancionar més, i que la gent educar-la perquè baixi amb cubell. De fet, a tots aquests carrers que vostè diu, quan no hi havia el porta-a-porta, però hi havia recollida doncs, selectiva porta-a-porta sense cubell, ja ho deixaven a terra. Per tant, això, segur que hi ha menys que abans, però n'hi ha, i intentem passar-ho. Llavors, però la gent també cada vegada pren més, i molts que baixen incorrecte no es deixen cap... Els que enganxem és perquè hi ha un tiquet del súper, el seu nom, perquè hi ha un tros de cartró d'algú. Ens costa trobar noms i cognoms de la gent. Ara aniríem a Arenys en Comú.
2: Sí, la tercera pregunta d'Arenys en Comú és sobre els agents de platja. Ara que es complirà el primer mes de funcionament del servei d'aquest any, ens poden facilitar dades sobre les actuacions dutes a terme per la parella d'agents que vigilen les platges?
1: Sí, podem destacar que aquests agents fan horari partit i cobreixen la franja de 8 del matí a 6 de la tarda, fent vigilància exclusiva i en bicicleta de tota la zona litoral d'Arenys, coordinant-se amb la resta de serveis d'emergències i medi ambient. Dels serveis podem destacar una proposta de denúncia, aquest mes, porten un mes, una proposta de denúncia de publicitat, 12 propostes de denúncia per estacionar vehicles no permesos en zones de la platja habilitades per persones amb mobilitat reduïda. Saben que darrere, després del Rial de la Serp, hi ha una part que només és persones amb mobilitat reduïda i la gent que aparca sense tenir el tiquet. 12 denúncies. Una intervenció per un jove que volia travessar la via del tren per la via del tren i no pels passos que toquen. Una proposta de tramitació d'un vehicle abandonat a la nostra platja. 10 regulacions especials de la zona d'accés a la platja per saturació de vehicles de la zona. Allò que fem dissabtes i diumenge. Ja sap que els dissabtes i diumenges de juny i juliol tenim molt de trànsit a la tercera platja. Ara, quan comença l'agost, ens baixa perquè molta gent d'Arenys marxa. O sigui, tenim més gent anant a les platges juny i juliol que no el mateix agost. 62 denúncies per estacionar en zona verda d'estacionament per a residents sense estar autoritzat. Per tant, estem parlant ara ja de la zona aquesta del vial de davant de la plaça de les Palmeres. 24 denúncies per estacionament irregulars de vehicles que dificultaven la circulació. 2 auxilis de persones per problemes de calor i atenció i resposta a multitud d'usuaris de les platges en referència normativa, localitzacions, fum, etc. Per tant, 86, 96, 97... 108, 109 denúncies en un mes han posat aquests dos policies, a part de totes les activitats que estan fent. La veritat és que jo m'he quedat sorprès amb aquestes dades en un mes, d'aquests dos policies.
2: No, evidentment, és que hi deu haver-hi molta feina i molta més que segur que podríem fer si fossin 3 o 4, En aquest sentit ho tenim clar. I més quan Arenys, doncs, les platges que té i tot el que pot aportar. El que sí que veiem és el tema de l'ordenança. L'ordenança és molt antiga, la nova no sabem si està penjada, perquè no l'hem vist enlloc penjada. No vam refereixo, que almenys vam modificar-lo de la prohibició de fumar. No sabem si està escrita dins de l'ordenança, perquè estem parlant del 2008, ja fa 18 anys, vol dir que potser ens l'hauríem de mirar. I mirant-la, hem vist, per exemple, l'article 10 d'aquesta ordenança, que prohibeix als particulars l'ús d'aparells reproductors de sons o instruments musicals que generin molèsties a la resta d'usuaris de la platja, no? Llavors, aquestes coses que sempre tots, jo crec que hem patit, doncs, quan estem a la platja, hem de tenir en compte de que està regulat, que està controlat. Abans parlàvem que anàvem a la platja per relaxar-nos, doncs feina tenen i felicitar-los, però que encara els hi queda molta més.
1: Gràcies. És el torn ara del Partit Popular, potser sí.
3: Sí. Hi ha data prevista per començar les feines que faltaven per fer per acabar l'obra del mur de l'Olivar i el seu entorn?
1: Regidor, sisplau.
6: Sí, a veure... A veure, ja tenim... Sí, des del mes de maig que es va aprovar el pressupost aquí per fer les obres d'acabament de les voreres i totes les tasques que falten de superfície. Paral·lelament, també tenim una subvenció de l'aigua per tal de poder subterrar tota la instal·lació, tot el pas d'aigua. I tenim contractat ja també un director d'obra. Llavors, ara estaven esperant els últims informes per poder començar i, de fet, l'arquitecta tècnica, que serà la responsable per part de l'Ajuntament d'aquestes obres, ha adelantat les seves vacances per poder tornar, em sembla que és la setmana vinent, i ja un cop amb la part de l'aigua que és de subvenció i la resta que és recursos propis i aquest director de l'obra, poder començar les obres de seguida ja. O sigui, de seguida que torni, perquè ja... Sembla que finalment tenim tots els tres elements que ens feien falta.
3: Gràcies, és una bona notícia, sobretot el tema del conducte de l'aigua, amb tanta calor que fa. Hi ha veïns que es queixen molt d'això, no? Que quan la primera en surt, quan surt l'aigua de la dutxa, surt bullint.
1: Molt bé, la següent pregunta és del PSC.
9: En les passades eleccions, l'alcalde es va comprometre en el seu programa electoral amb rebaixarem el preu de la zona blava. Quan ho té previst implantar el govern municipal?
1: És la tercera vegada que m'ho pregunten. Els programes electorals són a 4 anys. Estem treballant amb això. Ja li vaig dir l'última vegada que estàvem treballant amb que els residents paguessin molt menys del que pagàvem fins ara. I que bé, que estem treballant, però que des de l'últim ple de fa un mes o dos que m'ho va preguntar no hi ha cap novetat.
9: Vale, ho vam preguntar el mes de març, en tot cas. També la notícia que va sortir al gener a l'Agenda parlava de que això s'estava a punt d'aconseguir, o com a mínim l'Agenda manifestava que eren paraules seves, i que s'implantaria a mitjans de 2026. Donat que mitjans de 2026 ja ha passat i encara no està, volíem saber en quin estat estava, si s'havia avançat d'alguna manera.
1: Molt bé, jo si vol, ara, avui perquè estem tard, però m'he apuntat tot allò que hem fet aquest govern, que és tota una pàgina del que ens vam comprometre. Però he pensat que ara, com que no tenim temps, em dirien que no, i em sembla que no. Però sí que li diré, he anat a mirar el programa del PSC. I el 2015, he anat a mirar el 2015, que el senyor Viñas ha governat 12 dels 13 anys del 2007 al 2019, bonificacions de mitja hora a la zona blava per a residents. Això ho va prometre i va governar. És el mateix que estic intentant jo en 3 anys. Per no dir-li que també he trobat que demanava, això m'ha fet molta gràcia al PSC, volia una implementació d'un sistema de pagament de la taxa d'escombraries per generació. I dic, mare de Déu, és el que estem fent ara? Per generació, i tant. Per generació vol dir que pagues si generes i no pagues si no generes. Sí, per generació. Estem fent per generació. No, li dic perquè arriba un moment que quan un alcalde se li demana des de quan està al mitjans del mandat, si portem, doncs quan farem la zona blava? Quan farem la zona blava? Vostès també ho portaven fa 11 anys i han governat tot aquest temps. I per tant, un govern, sí, això, i si vol li deia, vostè deia el 2015 que ampliaria el CAP. Aquí està, que eliminaria totes les barreres arquitectòniques dels carrers d'Arenys, que desviaria el clavegram d'Arenys amunt, que faria segur el camí cap a Caldes. Tot això són coses que un té ganes de fer, que ho posa al programa electoral i que no acaba fent-se tot. I vostès porten 2 anys només amb aquest tema d'aquí, de només amb el tema de la zona blava. I aquí, clar, diu, bonificarem el transport públic, bonificarem a la gent gran i la mobilitat reduïda del transport públic local. Tot això ho feien vostès i tampoc ho van poder-ho fer. I vostès m'estarien tota l'estona el tema de la zona blava, doncs sí. Jo crec que acabarem i tindrem, com més aviat millor, aquest tema, però encara no el tenim. Però jo això li estic dient, vostè el 2015, i vostè va governar del 16 al 19, bonificacions de mitja hora a la zona blava per a residents, que és una cosa semblant a la que jo vull fer, que, i vostès també van intentar-ho fer-ho. Per tant, ja sap les dificultats que té de tirar endavant tots els projectes que algú posa en un programa electoral. Quan vulgui, regidor.
10: Sí, responc jo. Miri, escolti'm, qui està governant és vostè. En el seu moment ja deuria fer les preguntes a qui governava en aquell moment perquè allò no ho havien fet o perquè sí ho havien fet. Per tant, aquell era el seu moment en aquell moment. Ara vostè està governant i, per tant, jo tinc l'obligació de recordar-li a vostè i de recordar als ciutadans que el van votar el que va prometre i no ha complert. Ja sé que li sap molt de greu, però és així. Vostè va prometre i va dir el mes de març que això estaria aquí a la meitat del juny. I per tant nosaltres el que fem és recordar-li i dir, a veure si ja està això d'aquí. No s'enfadi. És que és normal, si vostè parla i diu el que li sembla, que nosaltres li recordem. Entesos? És tan senzill com això d'aquí. Nosaltres li recordem el que vostè va dir, ja no amb el seu programa electoral, el mes de març, que estaria ara, el mes de a meitat d'any. No li sàpiga greu, escolti'm.
1: A mi no em sap greu. A mi em sap greu que vostè, que porta 20 anys a aquest ajuntament, menys 4 d'aquest cat, que ha governat els últims 12 dels 13 anys d'aquest ajuntament des del 2007, doncs el 2019, faci una sèrie de propostes que també la fa els seus programes electorals i no surtin. I vostè ara surti com aquí. Doncs miri, sap què ens vam comprometre? Seguirem tot el reguitzell. Vinga, avui ja no farem cap més pregunta. Ens vam comprometre a fer un porta a porta amb àrees d'emergència amb contenidors intel·ligents. Ja ho hem complert. Inversió en maquinària, la baldejadora, l'escombradora i la regadora que posem ara. Nova organització, hem organitzat nou. 3 persones més a la brigada. El control de coloms. Neteja de platges, hem augmentat el 100% amb el nou conveni. Instal·lació de càmeres de seguretat a l'entrada de la vila i a totes les urbanitzacions. També ho hem complert. Treballarem per l'ampliació del CAP. Doncs bé, estem fent molt més de que els altres, que també van intentar-ho fer. No hi ha ningú que hagi deixat d'intentar ampliar el camp. Pista d'atletisme. Doncs estem a punt de contractar el projecte executiu. Millora del manteniment de les instal·lacions esportives. Hem fet la gespa al camp de futbol, estem a punt d'acabar el sostre del pavelló, que la part gran ja l'hem feta, les llums, les cortines, el poliment, el gimnàs nou, que vam inaugurar ara fa 2 mesos. Tenim 40 places més d'aparcar, vam dir que facilitaríem l'aparcament a la vila, vam dir que augmentaríem les activitats a la gent gran, vam dir que intentaríem recepcionar les urbanitzacions, i aquí estem, ja li parlarem després de totes les millores, que hi haurien millores a les escoles Bressol, això a les 23 propostes primeres, juntament amb la de Zona Blava. Al Maricel hem fet l'entrada nova, i en aires i l'aparcament de cotxets. Els colors hem fet els baixos, hem posat els aires condicionats i tenen la cuina. Projecte fet dels ascensors del Pla dels Frares. Al mercat ja tenim 2 milions d'euros en subvencions i el projecte de mercats fet. Al teatre principal ens entreguen al setembre el projecte d'alternatives. Hem fet coses que vam prometre, sí. N'hi ha coses que no arribarem, també. Ens ha passat a nosaltres? Sí. Els hi passaran els que vinguin? També. Els hi passaran els que van anar-hi? També. Però està des de fa 2 anys. No. Vostè a la zona blava va dir, vostè també ho va prometre. Ho va prometre, va governar i no va tenir temps de fer-ho. Ja no tinc més temps.
10: I vam aconseguir que la zona blava del costat del CAP tingués una bonificació, que algú la va fer perdre, no sé per què. Vull dir, escolti'm, no li sàpiga greu. Vostè va obrir la boca
1: de fet,
10: el mes
1: no li,
10: de març
1: no, no li
10: i
1: toca,
10: li recordem.
1: Li dic, no li toca. Següent pregunta seria la CUP.
7: Gràcies de nou, sobretot per aquest espectacle. Motiu pel que cal renovació a vegades. La pregunta 4 de la CUP diu, com van els processos de recepció de les urbanitzacions de les Carolines, Canalies i Vilaplana?
1: Regidor, com vulgui.
6: Sí, a veure, les Carolines estan en sistema de compensació. de compensació bàsica, per tant, depèn dels veïns. La Junta de Compensació hi està treballant. Aquí tenen ja bastant a punt el que és el projecte, el que no acaben de tenir és quòrum, això ja et dic, ho estan treballant ells pel seu compte, però estan en comunicació amb l'Ajuntament. I aquí a les Carolines, crec que el principal problema que tenen, independentment de que en el seu moment havien fet inversions com el clavegram i que ara, per culpa de les arrels dels pins, s'ha malmès i s'hauria de tornar a fer aquesta inversió, un dels principals problemes que tenen és l'espai que s'havia de cedir l'Ajuntament per un equipament i que ara mateix està en una disputa legal perquè hi ha un propietari que manifesta que és seu i la Junta de Compensació doncs, considera que no, ja que n'ha fet el manteniment, no sé si els últims 30 anys, i llavors per usucapió, no ho sé mai, per usucapió entenien que això ja era de la seva propietat. Pel que fa a Vilaplana, aquí es va canviar el sistema de compensació cooperació perquè ells fins ara estaven en cooperació i estaven una mica com aturats i no estaven avançant, i per tant ara l'Ajuntament ja pot encarregar els projectes d'urbanització i de reparcel·lació. Com a primera actuació ara s'està demanant pressupost per fer una inspecció dels serveis d'aigua i clavegram per poder fer el projecte d'urbanització més acurat, coneixent millor del punt de partida en el que estaríem ara, la situació real actual, i en base a això el projecte de, sobretot, no tant de reparcel·lació, el d'urbanització és com més fidedigna. I finalment, el tema Canalies, ja està encarregat el projecte, o perdona, s'està acabant de negociar l'encarregat del projecte de reparcel·lació. El que sí que hi ha una molt bona notícia, que és que finalment s'ha aconseguit un acord amb el tema de l'asfaltat per part de... que serà càrrec de Metro Bacesa, i no sé si va ser ahir o avui mateix que s'ha enviat l'ordre d'execució a Metro Bacesa per tal de que amb un valor de 60.000 euros facin una capa d'asfalt superficial. I gràcies a això, bueno, clar, tindrem, almenys mentre duren les obres i fins que no puguem fer el projecte definitiu, facilita molt, no només al nivell de que dèiem abans, de desperfectes de vehicles o accidentat, o sigui, l'accidentat que era el paviment, sinó que s'aprofitarà per fer un reordenat de la zona, s'eliminaran les places d'estacionament, perquè això és una cosa que genera moltes tensions, ens han comentat veïns d'allà i de Maltemps i de Portimar, etcètera, que hi ha moments de certa tensió perquè s'han de creuar cotxes que pugen i baixen, és una distància llarga, un comença a baixar sense veure que l'altre puja i aquí hi ha hagut tensions. Doncs s'eliminarà el carril d'aparcament de mà esquerra i les places que es treuen d'aquí, que em sembla que són 17, es faran més amunt.
7: Gràcies per la resposta, regidor. Per tant, entenem que hi ha tot projectes que encara no estan tirats en marxa, sinó que estan a punt d'entrar, però encara no hi ha tirat res endavant. Sabem que molts d'aquestes urbanitzacions doncs necessiten intervencions ràpidament, com és el cas de Canalies, que cada dos per tres venen aquí a l'Ajuntament o reuneixen amb qui creu convenient d'aquest consistori, igual que altres veïns de les urbanitzacions. En tot cas, això sí que era una cosa estrella del seu programa, d'aquest mandat. És evident, no s'ha acabat aquest mandat, vull dir que entenem que ja estan treballant, però bé, és una bona notícia això que ens diu de Metro Bacesa, evidentment, perquè finalment es podrà aplicar doncs aquest asfaltat, però la pregunta és, en les altres organitzacions, mentre no arribi, no? És el mateix que diem a vegades aquí al Bareu, mentre no arribi doncs aquesta canalització, aquest projecte, aquestes no, solucions que haurien de fer que es recepcionés, no hi ha la possibilitat de fer alguna actuació d'emergència?
6: Sí, a veure, per motius de seguretat i no posar en perill les persones, accessibilitat, etc., l'Ajuntament pot fer intervencions, sempre i quan estiguin ben justificades, i és el que s'està fent. Per exemple, fa poc el cònsol es va tapar un esvoranc, hi havia una tapa de claveguera que també estava com que es movia una mica i es va anar a arreglar aquella etapa de claveguera, etc. També hem parlat d'aquestes tres, però també, per exemple, hi ha altres situacions, com per exemple el cònsol. El cònsol tenen certes dificultats pel tema de les sessions, tenen certes dificultats pel tema de que no tenen espai material, per exemple, per posar voreres, però també és veritat que ja tenen un projecte, el que no tenen és el capital. Llavors, en aquest cas, l'Ajuntament podia entrar com una pisonadora i dir, tiro endavant, et passaré quotes, busca't la vida i paguen com puguis, però en aquest cas, precisament, estem com frenant una mica perquè, i de fet, estem treballant molt amb empreses d'aigua, etc., per poder eliminar part del pressupost que seria l'urbanització, l'execució de l'urbanització d'aquesta zona, perquè molts veïns no podrien fer front a... Llavors, dius, començaríem recepcionant una urbanització de gent que ha hagut de vendre la casa perquè no pot pagar l'urbanització. Llavors, dic, és complicat i tot és un tir i afluix. O sigui que hi ha situacions com aquestes que sembla que s'avança a poc, però en aquesta que hem avançat ràpid, ara ens trobem aquest inconvenient.
1: Següent pregunta, que seria ara d'Arenys en Comú.
2: Sí, la quarta pregunta d'Arenys en Comú és sobre... va pels museus. I en diferents visites que hem fet al Museu de Punta hem constatat que encara no s'ha executat l'adequació climàtica aprovada fa mesos. Recordem que el projecte constava de dues actuacions, adequació de la instal·lació elèctrica i la instal·lació del sistema d'aire condicionat. Ens poden informar en quina situació es troben aquestes obres?
6: Sí, a veure... La part de la part elèctrica, o sigui, les obres d'adequació de la instal·lació elèctrica estan fetes i van finalitzar fa mesos. Les parts de l'aire condicionat encara falta executar gran part, diria, però queda pendent la inspecció i la legalització definitiva, tant de, i això no es pot fer fins que no acabem la segona part. Aquests tràmits... Això, dic, aquests tràmits no es poden, la legalització no es pot fer fins que no es facin les dues parts, i la segona part encara no s'ha pogut executar.
1: Perquè quedem clar, això té dues fases. Una, has de fer la instal·lació elèctrica, aquesta instal·lació ja està feta, aquesta instal·lació elèctrica tenia que tardar X mesos, es va allargar pràcticament fins a finals d'any, i això va fer doncs, que la instal·lació dels aires acondicionats no arribés, i com després hi ha una pregunta a la PSC, que crec que no arribarem, es va perdre una subvenció. Val? Perquè era per l'any 2026 i per tant, com que va arribar tard a fer-se la instal·lació elèctrica, quan va començar el mes de novembre, l'empresa no va poder-ho fer. Aquesta empresa segueix en peu, aquesta empresa farà ara doncs, la climatització. Com ho farà? En el mes passat vam veure que vam aprovar dins del romanent 5.000 euros, que era el que faltava per poder fer aquesta instal·lació. Per què? Perquè del pressupost que havia fet el museu a la realitat va ser molt més baix i per tant vam tenir que tornar una subvenció perquè no la vam poder utilitzar per terminis, però també és veritat que no l'havíem pogut utilitzar perquè el preu, la baix va ser, o sigui, vam fer un preu, va ser un negociat, hi ha tres que es van fer i va baixar molt. Per tant, si s'hi fixen, el mes passat 5.000 i poc euros que hi havien del romanent que posava museus era per aquest tema de la instal·lació. Per tant, tenim la instal·lació feta i ara falta la climatització, que aquí va anar doncs, per festa major una mica abans amb un acte, doncs tothom va patir força calor.
2: Sí, veiem que el tema dels temes elèctrics i així, aquest poble costa, perquè a vegades també hem parlat dels carregadors elèctrics de la Riera i sempre falta... Sap greu, la veritat que sap greu perquè s'ha invertit diners i amb museus, amb cultura, cosa que crec que tothom estarà content. Estem passant la tercera onada de calor, podria ser un refugi climàtic cultural, podria ser un punt de visita a l'estiu, sobretot, de tots els que venen a fora, però, clar, amb aquestes condicions, i ja no parlant de les peces que tenim a dintre del que es poden fer malbé. Entenem que vostès també tenen ganes, però encoratgem de gestionar i moure tots aquests temes lo abans possible.
3: Sí. Veïns de la part alta del Bereu ens han traslladat que les nits apareixen diferents porcs senglars a la zona. Té previst el govern fer alguna actuació?
1: Ens vam reunir tots amb tots els veïns, sobretot una, els veïns del Breu Tronqueda han de saber que viuen al cantó d'una zona més boscosa i que, per tant, les bosses les tenen que deixar, allò que dèiem, amb cubells i sobretot a dalt, però dos, farem un tancat que ja tenim pressupost, que ja vam posar en el pressupost d'armaris que vam aprovar, un armari tancat perquè els porcs grans no arribin fins a dalt. Això, ho vam veure bé, aquesta actuació, i amb això ens quedem. Lluna? I després hi ha una reixa que donava l'or amb una horta, la hem ballada tota, estava trencada perquè semblava que passàvem per allà. Ens han quedat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 preguntes per fer, amb 2 hores de pregs i preguntes. Per tant, les he de llegir. La primera pregunta que faltaria ara seria el torn del PSC, que diu: hem vist els decrets de l'Ajuntament renunciava a dues subvencions. Una, restauració... Ah, ho voleu llegir vosaltres? Perdó. No, al PSC li quedava una, li quedava aquesta.
9: Hem vist els decrets que l'Ajuntament renunciava a dues subvencions, una restauració ecològica del Rial de la Serp a Arenys de Mar per un import total de 113.000 i l'altra per adquisició i instal·lació de climatització i ventilació al Museu Moll Fuller de Mineralogia i que s'ha hagut de tornar 42.000 euros i escaig, dels quals 39.000 o 40.000 euros corresponen al principal de la subvenció percebuda i quasi 3.000 als interessos de demora. Ens poden explicar què ha passat?
1: La CUP té 5 preguntes per fer.
8: Les 5 diu: quantes persones d'Arenys de Mar han presentat la sol·licitud d'ajuda del lloguer adreçada a joves de fins a 35 anys? La 6 està relacionada també i diu: quina valoració fan dels serveis que presta l'Oficina d'Habitatge d'Arenys de Mar, que depèn del Consell Comarcal? Quantes persones ha atès aquest any i quina mena de dubtes o problemàtiques resol? Sí. La 7 diu: davant les jubilacions de paradistes del mercat municipal que s'estan produint, quines mesures ha pres la regidoria de promoció econòmica per incentivar l'ocupació d'aquestes parades? La 8: en quin punt es troba la licitació de les obres d'accessibilitat del pas del Bareu cap al port? I la número 9 i última diu: més enllà de l'execució de les franges, quines campanyes o actuacions ha fet o preveu fer el govern en matèria de prevenció d'incendis?
1: Gràcies, regidora. A l'Arenys en Comú li quedava una.
2: Sí, Arenys en Comú, abans de llegir-la, comentar que creiem que no hem sigut rigorosos i estrictes amb el temps de paraula de cada un de resposta a pregunta, llavors creiem que hauríem d'haver seguit. Però estem d'acord amb el que ha decidit tothom. La cinquena pregunta que manca d'Arenys en Comú és sobre la fitxa de tècnic de mobilitat. En un ple anterior vam aprovar la fitxa del lloc de treball del tècnic de mobilitat, però durant el debat es va posar en manifest diverses incongruències. Han pogut revisar i modificar aquesta fitxa per corregir-les? En cas afirmatiu, ens poden explicar quins canvis s'hi han incorporat?
1: Molt bé. I al Partit Popular li quedaven dues preguntes.
3: Sí, el mes de març el regidor d'Urbanisme va anunciar a Ràdio Arenys que el govern preveia encarregar un estudi d'accessibilitat de carrers d'Arenys. S'ha encarregat ja aquest estudi? I l'última pregunta és: tenint en compte que diferents policies locals s'han jubilat en els darrers mesos i es jubilaran més en un breu període de temps, quantes places es pensen crear o cobrir a curt termini per no afectar el servei de vigilància de la vila?
1: Molt bé, hem acabat aquest ple de juliol ordinari. El divendres 31 de juliol a les 8 del matí fem un ple extraordinari per acabar de rematar tots aquells temes. Regidor Ramir, sap greu, una pregunta que tenia i una intervenció... No la...

0: Transmissió en directe del ple de l'Ajuntament.
1: Ràdio Arenys.
2: És un molt bon lloc per fer aplec.
3: Mira, l'apuntem. Què t'emportaries per fer l'aplec? Objectes, dèries, el que tu vulguis, àpats?
2: Jo crec que menjar. Alguna cosa per picar, sempre. Sempre sí.
3: I quin artista programaries perquè actués a la teva plaça?
2: La Francesa.
3: La Francesa, sí. Ens encanta. I quin cartell faria de promoció per aquest aplec?
2: Aquí sí que em pilles.
3: Podríem dir alguna cosa, alguna frase... Alguna frase guimaraniana, no se'm venen al cap.
2: Pega'm. Per posar alguna cosa.
3: Val, pega'm. Pega'm és molt guimarà.
2: Sí.
3: Pega'm. Vale, doncs amb aquest recull de respostes hem arribat al final de l'entrevista. Ha estat un plaer sentir tota la teva trajectòria, els teus dubtes i les teves certeses. Noé Sitges de l'Àguila, moltes gràcies per venir al programa avui i tractar el teatre amb nosaltres.
2: Moltes gràcies a vosaltres.
3: I ara sí que sí, passem a tractar l'actualitat.

Els jocs florals com a eina de rehabilitació i visibilitat social no només són un concurs literari estàndard. Ja sabeu que portem diversos programes fent menció que amb l'arribada de la primavera som en època de creació de narrativa i poesia. I us engresquem a presentar-vos els jocs florals, si us plau. Com sempre, cada vila té els seus terminis, que podeu comprovar al web de l'Ajuntament o Biblioteca del vostre poble. Aquí, a Arenys de Mar, la 45a mostra literària dels Premis Mossèn Martí Amagat, teniu fins al 16 d'abril per enviar els vostres textos a l'Ajuntament. No cal que sigueu professionals, només cal que tingueu un drama o un aplec per explicar, ja sabeu. Però atenció a escriptors i poetes del Maresme, que el Centre de Formació i Prevenció, el SFP, convoca la 5a edició dels seus Jocs Florals. Aquests Jocs Florals són importants per tothom del Maresme, per què? Perquè és un certamen obert a persones usuàries dels serveis de salut mental i col·lectius en risc de vulnerabilitat. Com a novetat, enguany s'amplia l'edat de participació als 16 anys i els premis són xecs de 100 euros per a l'Abacus, que sempre va bé. Teniu temps fins al 4 d'abril per enviar els vostres textos en PDF a jocsflorals@cfpmaresme.org. No deixeu passar l'oportunitat de fer sentir la vostra veu. La següent notícia correspon aquí.

0: reproduccions dels vestits de la pel·lícula Titanic, així com una selecció de vestits de núvia elaborats amb puntes antigues que combinen tradició i creació contemporània. La mostra es pot visitar al Museu d'Arenys de Mar fins al mes de desembre, o sigui que hi ha temps de sobres. L'horari és l'habitual de l'equipament, ja ho sabeu, de dimarts a divendres de 10 del matí a 2:15 de 2 del migdia, els dissabtes de 10 a 1 del migdia i els diumenges i festius d'11 a 1 del migdia.
1: Al Maresme hi ha de tot, hi ha mar, tradició, ara també moda, a mi m'encanta.
0: A més, tu ets molt de punta, no?
1: A mi m'encanta la punta, la faig servir molt i serveixo molt. Quan porto punta, jo a la graduació, no sé si te'n recordes, el meu vestit,
0: home,
1: tenia punta i...
0: És que anar un vestit de graduació, o sigui, anar una graduació amb un vestit de punta és molt suggerent pel futur que està per venir. Bé, avisar-vos, també, Arenys de Mar, la MoMA, la Mostra de Músics Arenyencs, segueix el seu curs. És un espai per donar veu als músics de la nostra vila i permetre a diferents grups i artistes presentar les seves cançons al públic dels Seràfics. La setmana passada ja vam entrevistar en Víctor Infiesta, que va participar-hi, i els pròxims projectes musicals del circuit seran el Pep Berguedà amb la seva guitarra l'11 d'abril i Slow Li Duet el 9 de maig. I ara sí que sí, saltem a el marge més internacional, més universal, amb una notícia que podríem dir que afecta a tot el món. I també tenim una repensada moral. A veure, anem ara amb una d'aquelles notícies que sacsegen al tauler internacional. Polèmica diplomàtica a Jerusalem. La policia d'Israel ha impedit l'entrada de la màxima autoritat catòlica a Terra Santa. El patriarca Pizzaballa, al Sant Sepulcre, per oficiar la missa del diumenge de Rams. Un incident que no només ha afectat el patriarca, sinó a 4 alts càrrecs cristians més, i que ha deixat una onada de crítiques sense precedents de líders com Pedro Sánchez, Emmanuel Macron i Giorgia Meloni. Vaja, com es pronuncien quan els hi dona la gana. Finalment, i ja passada la mitjanit, Benjamin Netanyahu ha hagut de rectificar i donar instruccions directes per permetre l'accés i calmar les aigües. Però escolteu, més enllà de la victòria moral pels catòlics que finalment han pogut assistir a la missa de diumenge de Rams, aquesta notícia es converteix en un punt d'inflexió. Per què? Perquè ens esvetlla una faceta que creiem incompatible amb Netanyahu, la capacitat de rectificar. I aquí és on ens hem d'aturar a pensar. Si Netanyahu pot rectificar en qüestió d'hores per una qüestió d'imatge religiosa davant d'Europa, què ha fet que durant aquests mesos no hi hagi pogut parar la massacre contra la població civil, malgrat les múltiples manifestacions i el clam internacional des de l'inici del conflicte? Sense discutir sobre la fe, què fa que la religió i la litúrgia siguin més respectables que la humanitat i el dret a la vida? Sembla que, en el gran teatre de la política, algunes portes s'obren amb una trucada de l'Eliseu o de la Moncloa, mentre que d'altres continuen tancades a pany i clau davant del drama humà més absolut, sempre en Palestina. Fins aquí la nostra taula d'actualitat i ara sí que sí, anem amb Ningú Coneix a Ningú.

0: Què passa? Benvinguda, Farah, com estàs?
1: Molt bé, i vosaltres? Jo estic encantada d'haver escoltat el Noé, m'ha encantat la seva entrevista, i avui us porto actualitat, notícies fresques, i avui parlarem de la Chapelle Roan.
0: Ara sona la Chapelle Roan.
1: La Chapelle. Doncs, la Chapelle. Què ha passat amb ella? Aquesta setmana passada, ja estem a dijous, però encara s'està coent una mica la cosa. La Chapelle, la cantant sàfica més exitosa, ara mateix és notícia i no és pas per la seva música. Què ha passat? Ha tingut un escàndol, podríem dir que és un altre més a la seva carrera, perquè ella és una persona molt vocal.
0: Com nosaltres, o pitjor, perquè...
1: Pitjor perquè ja té poder i té diners. Que també... sí. Ara parlarem d'això.
0: Ara parlarem si la convidaríem o no a la plec.
1: Exacte, perquè estava al Brasil, no de viatge, com en Frank Oka. Ella estava allà al Brasil per el Lollapalooza. Lollapalooza.
0: Lollapalooza què és?
1: És un festival que es fa.
0: És un festival que es fa allà al Brasil, no?
1: Exacte.
0: Que ara tothom està al Brasil. Veig molta gent a Instagram al Brasil.
1: Tothom està de viatge.
0: Molts catalans al Brasil.
1: Sí, a tot arreu.

0: visca la cultura catalana per tot el món.
1: Molt bé.
0: I es fa Lollapalooza per Brasil, també crec que van per Xile, l'Argentina, van fer, van voltant, no sé... Vale.
1: No hi hem estat.
2: No.
0: Perfecte.
2: No, no.
0: Encara.
1: Encara.
0: Encara. I doncs estava a l'hotel on estava dormint, doncs i es va despertar tranquil·lament i va dir, doncs vaig al bufet a esmorzar.
1: No m'ho puc creure.
0: I què va passar?
1: Què va passar al bufet?
0: Doncs a l'hotel també s'hi trobava un futbolista amb la seva filla d'11 anys. El futbolista es diu Jorge Luis Freyo Filho, que jo de futbol no en sé res, vosaltres?
1: Jo tampoc, no.
2: No sé, vull dir, m'agrada el futbol, però bueno, aquest senyor no el coneixo.
0: Mira, és que jo crec que no el coneix ningú.
1: Ningú.
0: Ningú.
1: Ha de donar gràcies a la Ruan.
0: Exacte. Aquest és el meu punt. Per tant, sembla que la filla del futbolista, això ho va dir el futbolista, es va apropar a la cantant i sabem que per un post que ha publicat aquest senyor... Un post força llarg, que jo dic, però aquest temps, o sigui, si estàs de vacances allà, què has de fer un post en Instagram? Doncs va dir que el guàrdia de seguretat de la Chapelle va percebre un assetjament cap al cantant i va tractar la seva filla de forma violenta quan la seva filla només s'havia apropat una mica a mirar i que clar, es va posar també una queixa a l'hotel i que la nena va començar a plorar molt.
1: A veure, aquí estem de riures, però...
0: De moment, què us sembla? Jo vull preguntar, fins aquí què us sembla?
2: Jo crec que falta informació per alguna
0: banda.
2: Sí,
0: exacte.
1: Ens falta informació. Jo tinc la sospita sota la màniga. Estic a punt de treure-la?
0: No, encara no.
1: Encara no, perquè tinc fons.
0: Perquè jo vull dir una cosa.
1: Digues, digues.
0: Un futbolista que parli de violència o de consentiment, a mi ja em fa sospita. Vull dir... Heu vist mai cap partit de futbol? Tenim el Noé aquí, que és dramaturg. Si has vist mai un partit de futbol, vull dir, o sigui, no els toca, no fan res, i allò és un drama pel terra, plors, crits... Jo dic, que facin ells també les proves per l'Institut del Teatre, no?
1: Sí.
2: Podríem fer-ho perfectament.
1: Bueno, que no ho facin perquè ens trauran el lloc els actors.
0: Això no va dir, és que no, vosaltres no podreu tenir feina. Per tant, què estava fent la nena?
1: Què estava fent?
0: Què estava fent la Chapelle?
1: La Chapelle o la nena?
0: Les dues, perquè no sabem encara...
1: Va ser
0: encara...
1: una trobada així, una mica...
0: La Chapelle estava tranquil·la, en teoria.
1: Val.
0: Però estava esmorzant. I la nena s'hi va apropar i li estava fent fotos, no sabem, perquè també és la filla d'un multimilionari.
1: Mireu, jo tinc un contacte directe amb la Chapelle Rowan i tenim les seves declaracions de primera mà.
3: Explicaré la meva meitat de la història sobre el que ha passat avui amb un treballador de seguretat, una mare i una nena. Jo ni tan sols els vaig veure. La nena no l'havia vist. Ningú es va acostar a mi. Ningú em va molestar esmorzant al meu hotel. Jo crec que ells s'hospedaven a l'hotel, també. El fet que un seguretat... Jo no li vaig demanar que els hi digués res. No van acostar-se a mi. No em van dir res. És injust que assumeixin que algú no té bones intencions. Els segurates, quan ni tan sols... Hi ha precedents per fer-ho. No ho diu als meus fans, no ho diu als nens. No vaig dir res a ningú. Si us veu sentir agreujats per la situació que assetgessin físicament una menor d'edat, em fa sentir trista.
0: Doncs bé, la Chapelle va respondre, com tu ben has exposat, va demanar perdó, dient que la culpa no era seva, que, perquè l'equip de seguretat... No era ni seu, era una cosa que a mi em sembla una mica rara.
1: Ara ningú coneix a ningú.
0: Ara ningú coneix a ningú. Ningú, efectivament, estava fent al·lusió al nom de la nostra secció. Va dir que era un seguretat d'un hotel que apartessin la nena del seu costat. I és com, sí, o sigui, a un hotel a Brasil una nena s'apropa a la Chapelle i què ha de fer el seguretat apartant-la? O sigui, no té cap mena de sentit. Després, la mirada fulminant de la Chapelle assenyalant a gent... i dient, tu no, tu sí, tu
1: clar,
0: no...
1: Clar, és que això és un tema.
0: Això és un tema.
1: És que estan recorrent per les xarxes socials uns vídeos de la Chapelle on surt d'una manera molt dictatorial senyalant a diversa gent perquè el seu equip de seguretat vagi a fer una mica de coacció.
0: Però és que aquí, jo volia arribar aquí, i és dictatorial o és una dona posant límits?
1: Oh!
0: Perquè, clar, quants cops hem vist a futbolistes fent el mateix... i dient, no, jo no faig fotos amb nens, jo aquest nen aparta'l, aquest nen fa nosa aquí, al mig.
1: Quina bona reflexió, ara m'has deixat una mica, jo que venia molt en contra de la Chapel.
2: Jo és que en general de la gent amb diners no me'n refio gaire, per
0: exacte,
2: tant...
0: Exacte, això per començar.
1: Mira, aquest és un molt bon punt, perquè tu tens informació sobre si la Chapel té diners o no, perquè aquest és un altre tema, clar, que és el meló que a mi m'agradaria obrir. Anem justos de temps, però...
0: Ai, anem justos de temps.
1: No, però s'ha de dir.
0: Bueno, volia dir que per aquest vídeo també l'alcalde de Rio de Janeiro va sortir i va dir...
1: Perquè si hi ha un futbolista ha d'haver-hi un alcalde.
0: Exacte, i va dir el seu primer dia de mandat que la Chapel Roan estava vetada de Rio de Janeiro, que això no sé com es pot fer legalment, o sigui, entrar a un país i per a una ciutat, o sigui, no sé com ho faran. I després, què hi ha millor a les xarxes per poder criticar una persona dissident? Obertament del col·lectiu, doncs aquesta setmana hem vist la campanya de cancel·lació cap a la Chapel Roan, i a l'internet que hi ha, les persones, amb molt de temps lliure, i ens hem assabentat d'una cosa que és... Tu has dit ja una pista. I és que la Chapel Roan...
1: Què ha passat?
0: És una Nepo Baby!
1: Exacte! Un artista més, sent Nepo Baby. Quina novetat!
0: Exacte. I doncs, és una Nepo Baby. Es diu que els seus pares tenen feines de... on guanyen molts diners, encara... Està una mica de... el tiet, això m'han dit, no sé què... Però qui sí que se sap molt ben bé quina
1: ideologia té la seva família, no?
0: El seu tiet és del Partit Republicà Americà, del MAGA, del partit del Trump, i aquí és on la gent sí que ha parat de comentar sobre el tema, les xarxes s'han incendiat, perquè, clar, ella era molt de... Jo vinc del no-res, jo m'he fet a mi mateixa...
1: I és molt de republicana americana d'Estats Units el dir ningú coneix a ningú i desfer-se de la polèmica i dir que no tenia contractat el segurata del Brasil, que sí que han trobat que és el seu segurata. Bé, fins aquí, ningú coneix a ningú, Farah. Moltes gràcies per aquesta història i aquest anàlisi. Vols afegir-hi alguna altra cosa, algun altre detall?
0: Com ha dit molt bé el Noé, dels rics no ens hem de fiar.
1: Dels rics no ens hem de fiar. Bé... Fara, Noé, hem parlat de Guimarà, de la Chapel Roan, de la massacre de Jerusalem, de puntes al Museu d'Arenys i de jocs florals que cuiden la ment. Sembla que l'aplec d'avui ha estat més que mai un refugi del drama. Noé, Sitges de l'Àguila, Sitges de l'Àguila. Molta sort a l'Institut del Teatre amb l'Infanticida i la seva adaptació. T'anirem seguint la pista, estem pendents de Jaume. Potser no s'acaba dient així, però està molt bé que ens hagis donat l'exclusiva de la teva primera obra. I a vosaltres, oients, recordeu, la cultura ens pot salvar de molts abismes. Us deixem amb una cançó molt especial per al Noé, per mi i per tots. Per la Farah també.

A Ràdio Arenys ens agraden totes les èpoques de l'any, però l'estiu més. Ràdio Arenys, la primera en fer una barbacoa amb els amics. Una de les coses més boniques de la vida és veure els estels brillant entre els núvols. A Pluja d'Estels parlem de música, poesia i art en general que cau del cel i es queda per sempre al nostre cor amb una brillantor eterna. A Pluja d'Estels t'oferim records i moments que duraran per sempre. Cada dijous a les 8 del vespre, Pluja d'Estels amb Assumpta Vitòria.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9, us parla Mercè Rura. Els bombers han donat per controlat poc abans de les 7 de la tarda el foc a Sant Quirze Safaja, al Moianès, un foc que cremava des de les 3 de la tarda d'ahir. Les flames han calcinat 97 hectàrees de massa forestal, 37 de les quals dins de l'espai Peny dels Cingles de Bertí, segons el darrer balanç dels agents rurals. Les flames van obligar a confinar un hostal i algunes cases aïllades, així com també un càmping, una casa de colònies i un centre de menors, unes restriccions que han durat ben bé fins aquest migdia. I policia local i Mossos d'Esquadra treballen de manera coordinada per garantir la seguretat ciutadana i l'ordre públic en punts estratègics de Sitges, un municipi que en aquesta època estival augmenta l'afluència de persones als carrers. Ho fan en el marc del Pla Espigó, un dispositiu de seguretat propi que l'any passat ja va donar bons resultats amb disminució de furts a la vila. Carles Monasterio, Canal Blau FM.
2: L'estiu passat els furts van disminuir a Sitges un 28%, els robatoris amb violència un 24% i els robatoris amb força a l'interior de vehicles un 13%. Unes dades positives que Mossos d'Esquadra i policia local esperen poder repetir enguany amb la posada en marxa del Pla Espigó, un dispositiu de seguretat que està actiu des de l'1 de juny però que es comença a treballar amb antelació. David Camacho és el subinspector en cap de la comissaria de Mossos d'Esquadra de Sitges.
3: A principis de maig ja vam detectar els primers robatoris d'interior de vehicle relacionats amb el Pla Espigó, amb gent que es dedicava a robar interiors de vehicles que venien de fora aquí a Sitges expressament, i ja vam dissenyar i ja vam planificar tots els serveis específics pel Pla Espigó.
2: La prevenció en els punts estratègics on es detecten cada tipologia de delicte és clau. Alguns exemples són l'estació de Renfe i alguns barris en concret on s'han detectat robatoris a l'interior de vehicles i on s'ha intensificat la vigilància.
1: I l'Audiència de Madrid ha retirat les mesures cautelars de prohibició de sortir del país, lliurament del passaport i obligació de comparèixer cada 15 dies davant l'autoritat a Begoña Gómez, la dona de Pedro Sánchez. A més, acorda el sobreseïment del delicte de corrupció als negocis. La dona Sánchez, però, serà jutjada per un tribunal popular pels presumptes delictes de tràfic d'influències i malversació de cabals públics. I Red Espanyola va activar ahir dimecres 15 de juliol a 3:15 de la nit el servei resposta activa de demanda, un mecanisme pel qual s'incentiva la gran indústria electrointensiva perquè redueixi l'activitat amb l'objectiu de garantir l'estabilitat del sistema. L'activació va durar fins a les 12 de la nit i el motiu de l'activació va ser la caiguda sobtada de la producció eòlica. D'aquí una hora més notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. Ràdio Arenys, la primera música. A l'estiu recuperem el més destacat de tota la temporada. El que sentiràs ara és una repetició. In olden days, a glimpse of stocking was looked on as something shocking, but now God knows anything goes. Tot ens va bé. Amb Jordi Serra Ribugent.

Molt bona nit i sigueu benvingudes i benvinguts un dijous més al Tot ens va bé, el programa de Ràdio Arenys dedicat a les músiques i les cançons del teatre musical d'ahir, d'avui i de sempre. Ja és primavera, ja hem canviat l'hora, ja tenim més hores de llum, aquesta setmana tenim un sol ben maco, tot i que encara fa fresca, i nosaltres, aquí, des d'ara fins a les 10, us estarem acompanyant a les vies del so, la Mar Vico, i rere els micros, aquest que us parla, en Jordi Serra Ribugent, i avui, que és dijous sant, ho farem amb cançons relacionades d'una manera o altra amb la Setmana Santa. Avui podríem haver fet festa, com fan altres programes de la ràdio, però no, nosaltres aquí estem. De fet, la setmana passada hi va haver el ple municipal i fa 15 dies, per circumstàncies d'aquelles imprevistes de la vida, no vam poder fer el programa que teníem preparat sobre els locals d'oci nocturn que guardarem per més endavant. Perquè avui és Dijous Sant. Estem en plena Setmana Santa i el d'avui serà un programa dedicat a aquestes dates. Un programa apte per a catòlics, creients, practicants o no practicants, però també per a fidels d'altres religions i fins i tot apte per a agnòstics i ateus. Un programa, el d'avui, on no hi faltaran en Jesús de Natzaret i els seus 12 apòstols, algun altre personatge histèric contemporani, ho he dit bé, eh? Histèric, histèric i històric. I també tindrem una processó amb natzarens, Mare de Déu dels Dolors i saeta inclosa. I un programa que l'acabarem amb l'alegria i la joia del diumenge de Glòria i les mones de Pasqua. Tot això és el que us oferirem des d'ara i fins a les 10, aquí al 91.2 de l'FM, aquí al Tot ens va bé de Ràdio Arenys. I comencem ja amb el programa d'avui. I ho fem amb un musical creat a Madrid per un sacerdot, músic, compositor i escriptor que es diu Toño Casado. Aquest jove sacerdot va crear un musical titulat 33 el musical. 33 com els anys que tenia Jesús quan el van clavar a la creu, es va morir i va ressuscitar. D'aquest musical en feia representacions didàctiques a les escoles i als instituts per transmetre la paraula de Jesús d'una manera didàctica però a la vegada divertida, apropant a les noves generacions la vida de Jesús i fent fins i tot una certa crítica als personatges del Nou Testament, sempre, però, amb molt d'humor i molt de respecte. Estem parlant d'un sacerdot. Un sacerdot jove, però amb una ment molt més oberta que alguns carques de l'Església. I aquest musical tan didàctic i amè el van descobrir per casualitat uns grans empresaris que van veure que amb ell podrien fer negoci. I el van convertir en un gran musical a l'estil de Broadway, no van mirar prim amb el pressupost del muntatge i van contractar una gran orquestra en directe, gairebé 30 actors i actrius al damunt de l'escenari, i fins i tot van construir una gran carpa a l'IFEMA de Madrid que van batejar amb el nom d'Estudio 33, una carpa creada expressament per a representar-hi el musical. 33 el musical es va estrenar el novembre del 2018, un musical que la publicitat del moment venia com el musical sobre el mayor influencer de la història. Amb música, lletres i llibret del polifacètic sacerdot Toño Casado, va tenir força èxit fins que va arribar la pandèmia del 2020 i van tancar tots els teatres. I aquest pobre noi, Toño Casado, va passar un calvari que riu-te'n tu del de Jesucrist. Però no per la pandèmia, no. Va signar documents sense llegir la lletra petita i els productors es van quedar amb l'autoria del musical. A ell li van pagar una misèria, va caure en una gran depressió, de la qual afortunadament ja se n'ha sortit, però no pot fer ús de la seva creació, ni cobrar drets d'autor, ni tenir control de noves possibles reposicions. Però tot això ja és una altra història que donaria per molts més minuts de parlament meu i ara el que volem és escoltar música, oi que sí, Mar? I la Mar, la nostra tècnica, ens fa que sí amb el cap. I començarem el programa d'avui de manera molt didàctica, com volia el creador d'aquest musical. I ho farem repassant o aprenent de manera divertida qui eren aquests 12 apòstols que sempre acompanyaven a Jesús de Natzaret i amb els quals, en un dia com avui, de fa 1993 anys, va celebrar el seu últim sopar.

Si hi ha un musical, l'argument del qual gira al voltant de la figura de Jesús de Natzaret i ens mostra concretament els seus últims dies de vida, aquest no és altre que Jesus Christ Superstar, Jesucrist Superstar, l'òpera rock que van crear mà a mà el compositor Andrew Lloyd Webber i el lletrista i llibretista Tim Rice. Adaptat amb total llibertat a partir dels evangelis, l'argument se centra en els últims 7 dies de vida de Jesús de Natzaret, començant amb els preparatius de la seva arribada a Jerusalem i finalitzant l'espectacle amb la crucifixió. La resurrecció no hi va ser inclosa de manera intencionada per evitar qualsevol referència a la divinitat del protagonista, de qui es mostra molt més la seva part humana que no pas la seva part divina. Aquest musical, de primer, va ser concebut com a àlbum discogràfic conceptual, un disc que es va enregistrar l'any 1970, que tenia com a protagonista Liam Gillan, que és el vocalista de Deep Purple, com a Jesús de Natzaret. L'any següent, el 1971, aquest àlbum conceptual es va convertir primer en una mena de barreja entre oratori i concert de rock, i al cap d'uns mesos es va repolir i adaptar a l'escena teatral, donant vida a l'espectacle musical que ara coneixem i es va estrenar a Broadway. I d'aleshores ençà, d'aquest musical se n'han fet un munt de versions arreu del món. Ha estat representat en més de 40 països i traduït en més de 20 llengües diferents, entre elles el català i el castellà. L'any 1975, a Madrid, es va estrenar la primera versió que es va fer d'aquest musical en llengua castellana, un muntatge a la producció del qual, amb un grandíssim cost econòmic, va anar a càrrec de l'artista que el va protagonitzar, un dels cantants més populars del moment, en Camilo Sesto, que va ser qui interpretava el personatge de Jesucrist. El cantant Teddy Bautista es va posar la pell d'en Judas Iscariot i, a més, va fer els arranjaments musicals del muntatge. I una jove, Ángela Carrasco, va interpretar la Maria Magdalena. Avui, malauradament, no escoltarem a cap d'aquests tres cantants, però sí que escoltarem un fragment d'aquell muntatge de 1975. Un moment en què Caifàs, el gran sacerdot d'Israel, reuneix els fariseus i els sacerdots i els explica que se n'ha adonat que aquest home, de nom Jesús, amb la paraula i amb l'amor, vol fer canvis a la societat en què viu i que cada dia té més seguidors que creuen i confien en ell. Quan algú va en contra dels poders fàctics, dels qui manen, dels qui fan i desfan amb nosaltres el que ells realment volen, nosaltres que som el poble, els ciutadans, la gent de carrer, que hem de ser xaiets i dir que sí a tot, quan apareix algú que pensa diferent i que convenç els altres amb les seves noves idees per canviar el món, aquest algú es converteix en un gran perill per als qui manen, i s'ha de prendre una decisió dràstica per acabar d'una vegada per totes amb ell, amb aquest home, amb aquest perill. D'això tracta la cançó que ara escoltarem, de títol Jesús morirà, que és la decisió que prenen aquests alts càrrecs religiosos davant d'aquest revolucionari que tanta nosa i tanta por els fa. Por de que els mandataris romans vagin a per ells, que són tan jueus com Jesús de Natzaret, i que paguin justos per pecadors i els toqui a ells també el rebre.

Avui, Dijous Sant, és el dia que es va celebrar l'últim sopar de Jesús amb els seus apòstols, els 12 deixebles que sempre apareixen a les obres d'art juntament amb ell. Hi ha historiadors que creuen que n'eren més de 12 i que fins i tot entre aquests hi havia també dones. Ara escoltarem el moment del sant sopar del musical Jesus Christ Superstar. I ho dic en anglès perquè ara l'escoltarem en la seva versió original, en la llengua que va ser escrita per en Tim Rice. The Last Supper, l'últim sopar, del muntatge que en versió concert de rock es va emetre per la cadena de televisió estatunidenca NBC l'1 d'abril del 2018 en rigorós directe, protagonitzat pel gran John Legend com a Jesús, la gran cantant i compositora Sarah Bareilles com a Maria Magdalena i l'icònic rocker Alice Cooper com el rei Herodes, entre altres artistes que hi van participar. Escoltem-lo.

0: Peter, John, James.
1: Jesucrist Superstar és una òpera rock que també ha estat representada en català, tot i que de manera no professional per diverses associacions i companyies de teatre amateur arreu de Catalunya. Sense anar gaire lluny, ben aviat farà 2 anys que es va poder veure a Mataró, a la Sala Cabanyes, en català, en un muntatge ben notable, la veritat, i tenien doncs música en directe i actors i actrius al damunt de l'escenari que ho feien tan bé com sabien i podien a l'alçada d'intèrprets professionals sense ser-ho, que té molt de mèrit. Un espectacle per tenir en compte en cas que en tornin a fer una nova reposició d'aquí un temps, que mai se sap. M'hauria agradat posar-vos alguna cançó d'aquell muntatge, però hem buscat i buscat i buscat i no n'hem trobada cap de sencera. Però buscant, buscant i buscant, qui busca diuen que alguna cosa tard o d'hora troba, hem trobat un muntatge. Un muntatge que la gent de la lírica de Sant Andreu de Barcelona van representar l'any 2018, curiosament, el mateix any que aquest concert que acabem d'escoltar, i del qual n'escoltarem un dels temes musicals que jo opino que és el menys rocker de l'espectacle, però en canvi és el més cabareter. I és el moment en què Jesús va demanar clemència al rei Herodes, i aquest de primer s'alegra de rebre la seva visita i després acaba burlant-se d'ell i ridiculitzant-lo. Un número musical que els diversos muntatges del Jesucrist Superstar s'ha interpretat com si formés part d'un espectacle de revista musical, d'un cabaret o fins i tot d'un show de transformisme, convertint el rei Herodes en un mestre de cerimònies o en una drag queen. Un número musical que dona per fer amb ell el que el director o la directora de l'espectacle li vingui realment de gust. Escoltem ara la cançó d'Herodes del muntatge del 2018 de la lírica de Sant Andreu de Barcelona.
2: Oh, Jesús, sóc tan feliç, per mi és un gran honor.

Aquests dies de Setmana Santa també és temps de les representacions de la Passió de Jesucrist, que es fan a diverses poblacions catalanes. Les més conegudes, sense cap mena de dubte, la Bassarvera, la d'Esparreguera i la d'Olesa de Montserrat. Més a prop de casa, a Mataró, podem veure desfilar els armats. I per tot arreu de Catalunya també hi ha moltes processons de Setmana Santa, que de ben segur no es viuen amb tanta passió i tant de fervor com es viuen en Andalusia, però a les quals no hi falten les imatges de Cristos i Mares de Déu, que porten les diverses confraries de natzarens que hi ha a Catalunya. Aquí Arenys, de fet, demà divendres sant, a les 8 del matí, per als qui són de llevar-se aviat, hi ha una processó que ja fa molts anys que es fa, que ja és un clàssic de la Setmana Santa de la nostra vila, que és la Renglereta, que és com es coneix popularment el Via Crucis de Divendres Sant. I a les 8 del vespre hi haurà una altra processó, aquesta fa pocs anys que s'ha recuperat després de molts anys sense haver-se fet, que traurà al carrer les imatges del Natzarè, el Sant Crist, la Verge Dolorosa i el Sant Sepulcre en forma de passos. De processons religioses, els musicals no n'hi ha massa, és ben cert. Però hi ha un musical fet a casa nostra, al qual hi apareix una processó, i canten una saeta, i apareix la imatge d'una Mare de Déu, i també molts de natzarens amb vestits i cucurulles, que en castellà és el que coneixem com a capirotes, cucurulles de color morat. Aquest musical és La Cegada de Amor, un espectacle de la cubana que combinava teatre i cinema, i a la vegada també teatre de text i teatre musical. Un espectacle al qual els espectadors assistien al rodatge d'una pel·lícula titulada Cegada de Amor, protagonitzada per una antiga nena prodigi, l'Estrellita Verdiales, que encara jugava a ser-ho, tot i ja tenir una edat considerable, sota les ordres d'un director que recordava molt a l'Almodóvar, tot i que el seu cognom era Valdivieso, com la nostra companya de la ràdio, la Charín. I de cop i volta, els actors sortien de la pantalla i es posaven a parlar amb el públic, i després tornaven a la pel·lícula, i així constantment. Un muntatge molt curiós i molt entretingut, que feia passar una molt bona estona a tothom que l'anava a veure. Cegada de Amor es va estrenar l'any 1994 i va estar funcionant fins al 1998, incloent-hi la gira que van fer per tota Catalunya, la que van fer per tota Espanya i també la gira que van fer per alguns països de Llatinoamèrica. D'aquest musical n'escoltarem una cançó que cantava l'Estrellita Verdiales quan sortia de la pantalla i amb la qual ens explicava quines són les característiques més idònies que hauria de tenir una persona per a ser un bon natzarè i sortir de processó. Escoltem ja a l'Estrellita Verdiales, molt ben interpretada per l'Anna Barrachina, amb La Canción del Nazareno, amb música i lletres d'en Joan Vives.

0: I ara, sense anar-nos-en encara del Cegada de Amor, ens anem a una processó de Setmana Santa a la qual hi apareixia una Mare de Déu dels Dolors, la Dolorosa, una imatge que té la seva història, perquè va haver de ser creada per ells mateixos, de la gent de la Cubana, perquè a cap botiga especialitzada els hi van voler llogar o vendre'n una de veritat per a un capítol que havien de rodar de les Tresines. Perquè com que eren còmics, a veure què feien amb la Verge, a veure... Doncs ells se la van construir, i la veritat és que feia molta patxoca i estava molt ben aconseguida. Aquesta processó hi acudia l'Estrellita Verdiales, acompanyada de la seva tia, per cantar-li una saeta a la Mare de Déu i, de passada, demanar-li un miracle i recuperar la vista, que va perdre quan els excrements d'un colom que va passar volant per sobre d'ella van anar a parar, quina punteria, als seus ulls i la van deixar completament cega. El seu enamorat, en Jean-François, el galant francès de la pel·lícula, interpretat al muntatge teatral per en Santi Millán, que és un noi que toca en un grup musical molt lleier i estudia medicina, l'ha operada sense que ella ho sàpiga i ara, amb la vena encara als ulls, demana un miracle a la Mare de Déu. Recuperarà la vista a la pobra Estrellita Verdiales? Ara mateix ho descobrirem.
1: Mira, ya viene la Virgen. Quítame la vena cuando esté delante de mí la Virgen.
2: Sí, sí, sí.
1: Tía, dime quién ha sido el médico que me ha operado.
2: Estrellita, si la operación ha ido bien, será la primera persona que verás.
1: Estoy muy nerviosa, tía. ¿Está aquí la Virgen?
2: Sí, sí, ya está aquí. Canta, Estrellita.

i el tercer dia va ressuscitar d'entre els morts, convertit ja en el fill de Déu. Això, precisament això, és el que celebrem cada diumenge de glòria o Pasqua de Resurrecció. A diferents indrets del món, aquest diumenge, en concret, es duen a terme processons religioses, celebracions litúrgiques i desfilades d'allò més coloristes per commemorar amb alegria i joia aquesta data tan assenyalada per a la comunitat cristiana. En algunes zones dels Estats Units fan desfilades de Pasqua,

musicals com Alexander's Ragtime Band, la banda de l'Alexandra, de 1938, amb en Tyrone Power, en Donna Mechie i l'Ethel Merman, o Holiday Inn, de 1943, que aquí en castellà es va titular com a 15 dies de placer, i en aquesta última va ser interpretada per en Bing Crosby. També aquesta cançó, a més, va servir d'inspiració per crear una pel·lícula, l'argument de la qual girava tot al voltant de la desfilada de Pasqua, que era el títol d'aquest film de 1948, Easter Parade, el mateix títol que la cançó, i estava protagonitzat per dues de les grans estrelles dels musicals d'aleshores, en Fred Astaire i la Judy Garland, que era qui cantava aquesta cançó a la pel·lícula. L'any 2016, a partir de la pel·lícula musical Holiday Inn, de 1943, se'n va fer un muntatge teatral a Broadway, i d'aquell muntatge ara mateix n'escoltarem aquesta cançó titulada Easter Parade, la desfilada de Pasqua.

fins aquí el programa d'avui dedicat a la Setmana Santa. Abans, però, encara tindrem temps d'escoltar una altra cançó. I pel final hem deixat les postres. Aquests dies els aparadors estan plens de mones, les que regalaran els padrins als seus fillols i filloles i que s'acabaran segurament menjant-se tots els membres de la família. N'hi ha de tots els tamanys, amb ingredients per a tots els gustos, amb preus per a totes les butxaques i fins i tot ara Arenys es poden comprar mones sense gluten, sí senyor, com ho sentiu. Però gairebé totes elles tenen en comú un ingredient, la xocolata. I que ens agrada la xocolata tots plegats, eh? Mones cobertes de xocolata, mones 100% de xocolata, ous de xocolata, bombons de xocolata. Antigament les mones no portaven xocolata. Ous sí, però no de xocolata. Però ara xocolata per aquí, xocolata per allà. I que bona que és, oi? Que bona que és, oi, Mar? De que sí? I la Mar diu que sí. I amb xocolata acabarem el programa d'avui. Amb la cançó Chocolat, creada el 2009 per en Mario Cobo i en Ben Roudon, i que donava títol a l'espectacle musical Chocolat de les meves apreciades i admirades divines, que la temporada passada van estar a Arenys actuant al Teatre Principal amb el seu últim espectacle. Abans d'escoltar la cançó, donar-vos les gràcies si ens heu estat escoltant en directe avui, que ja gairebé és festiu, o si ens heu estat escoltant de manera diferida, demà, dissabte o qualsevol altre dia. I recordar-vos que si us ha agradat el programa

d'avui el voleu tornar a escoltar o escoltar-ne algun d'antic, a la web de Ràdio Arenys els tenim tots allà penjats. Ara sí que ja ens acomiadem de tots vosaltres, la Mar Vico a la part tècnica i aquí rere els micros, aquest que us parla, en Jordi Serra Ribugent, i ens tornarem a trobar novament la setmana que ve amb un nou Tot ens va bé, la temàtica del qual seran els esports. Aprofitant que aquest proper dilluns, a part de ser dilluns de Pasqua, també és el Dia Internacional de l'Esport i de l'Activitat Física, que cada any se celebra el 6 d'abril. I musicals amb esports i esportistes, encara que sembli estrany, n'hi ha uns quants, més dels que us pugueu imaginar. I entre tots aquests haurem de fer una bona tria de músiques i cançons per la setmana que ve. Doncs res més, acabeu de passar una bona Setmana Santa, un bon diumenge de glòria i un bon dilluns de Pasqua, amb xocolata inclosa, i com més fosca i menys dolça, millor, que és molt més sana i més nutritiva. I ja res més, bona nit, que descanseu i fins la setmana que ve, que aquí us estarem esperant amb un nou Tot ens va bé.

0: Sintonitza amb els grans temes a Ràdio Arenys.
1: La primera.
0: La primera en música.
2: Arribem a Arenys amb un nou concepte de salut. L'Institut de Salut Integrativa J.M. Charles. Un ecosistema que uneix rigor científic i acompanyament emocional. Fisioteràpia, acupuntura, osteopatia, pediatria i psicologia per millorar la teva salut. T'esperem al carrer de Vall 19. Reserva al 655-630086 o segueix-nos a Instagram @centrejmchals. Institut J.M. Charles. Ciència i caliu humà Arenys.
3: Hi ha llocs que neixen mirant el mar.
4: Així és Restaurant 7 de Mar, el nou espai gastronòmic del Port d'Arenys.
3: Una cuina que parla de territori, de temporada i de producte. Peix i marisc de la Llotja, elaborats amb talent, creativitat i una mirada actual a la gastronomia mediterrània.
4: Un espai per gaudir sense presses, compartir bons moments i descobrir nous sabors davant del port.
3: I quan cau la tarda, la terrassa es converteix en el lloc perfecte per fer una copa o picar alguna cosa amb la millor companyia.
4: Segueix-nos a l'Instagram, @restaurant7demar.
3: Reserves al 930-234-522.
4: Restaurant 7 de Mar. El mar, a la nostra manera.
5: Des d'Arenys de Mar i Canet de Mar, amb l'experiència de tota una vida i el servei de tot Catalunya.
6: A Stones B&T, Marbres La Roca, transformem marbre, granit, porcelànic i quarts en espais únics i elegants. T'assessorem, subministrem el material i ens encarreguem de tota la instal·lació perquè no t'hagis de preocupar per res. Cuines, banys, escales i projectes a mida amb acabats de màxima qualitat. Som membres de Marbristes Artesans de Catalunya. Garantia de tradició, ofici i excel·lència.
5: Stones B&T Marbres La Roca. L'experiència artesanal al servei de la teva llar. Visiteu-nos a l'Instagram @stonesbtmarmolesLaRoca o truqueu o envieu WhatsApp al 722-131-840.
7: La Gijonenca d'Arenys de Mar. L'estiu té gust de gelat. Vine a descobrir els nostres gelats artesans, granissats, sorbets i la tradicional orxata, elaborats com sempre amb la qualitat i el sabor de tota la vida. Més de 75 anys endolcint els estius dels aranyencs. Ens trobaràs a la Riera Bisbe Pol 33, telèfon 93 024 03 54. La Gijonenca d'Arenys de Mar. El gust de l'estiu, de sempre.
8: Notícies en xarxa.
9: Bona nit, són les 10, us parla Mercè Roura. 5 dotacions dels bombers romandran aquesta nit a Sant Quirze Safaja després que vespre s'hagi donat per controlar l'incendi que cremava des d'ahir. Es permet l'accés a les zones confinades ahir, excepte a un centre assistencial. Al llarg del dia s'ha treballat per tancar tot el perímetre amb línies d'aigua i controlar els focus secundaris encara actius al flanc dret. A partir de les 9 d'aquesta nit, el dispositiu que avui encara ha sentit una trentena de dotacions s'ha reduït. El foc ha calcinat 97 hectàrees de massa forestal, 37 de les quals dins l'espai peny dels Cingles de Bertí, segons l'últim balanç dels agents rurals. I Protecció Civil ha desactivat la fase d'alerta del pla Procicat per calor intensa, tot i que es mantenen els avisos per calor nocturna en alguns sectors del país. El SEM ha atès 150 persones amb afectacions relacionades amb la calor, en la que ha estat aquesta tercera onada de calor de l'estiu. El 62% dels casos ha requerit el trasllat de la persona al centre sanitari. Es manté activada, però, l'alerta del pla Infocat per l'elevat perill d'incendi forestal. Hi ha 107 municipis de 17 comarques que estan a nivell 4 del Pla Alfa. Més qüestions. Unes 150 persones han manifestat aquest vespre a Sabadell per reclamar l'aplicació de l'amnistia als membres del CDR acusats de l'operació Judas, després, precisament, del pronunciament avui del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. El col·lectiu s'ha reunit amb representants d'Alerta Solidària, que ha exigit a l'Audiència Nacional que arxivi immediatament la causa oberta contra aquests 12 CDR, 4 dels quals són de Sabadell. Escoltem Martí Majoral, el portaveu de l'entitat, en declaracions a la xarxa.
10: Contenir
1: mantenir una mica l'alegria, perquè si bé és un pas endavant, és un fet positiu haver aconseguit aquesta victòria en aquesta jurisdicció europea, per nosaltres l'alegria és continguda, perquè al final és un tribunal espanyol, l'Audiència Nacional, qui haurà de dir quan i com aconsegueix aquesta amnistia. Quan i com, ho dic perquè, veient els precedents, ells no tenen cap mena de pressa. Allargar el patiment dels encausats i les seves famílies forma part del seu macabre joc.
9: L'Observatori contra la LGTBI-fòbia ha registrat 170 incidències des de principis d'any i fins al 16 de juliol. Del total, i segons l'entitat, la via pública continua sent l'àmbit on es produeixen més situacions, amb 35 casos. El segueix l'àmbit laboral i també internet i les xarxes socials. Darrer apunt sobre el Primavera Sound, que xifra l'impacte econòmic de l'edició del 2026 amb 344 milions, una xifra que supera en 5 milions d'euros la de l'any passat. És tot, molt bona nit i fins demà.
0: Ràdio Arenys.

0: Ràdio Arenys, la primera.
1: Sabies que quan surt la primera dent cal anar al dentista?
2: I que és el moment de començar amb el raspallat? O molt millor, t'imagines que al teu fill o filla no li fes por anar al dentista?
1: Doncs a Punt Dental és possible. Cuidem la salut bucodental infantil des de la primera dent, amb revisions periòdiques per detectar i prevenir problemes i perquè els infants se sentin còmodes.
2: Demana la primera visita gratuïta amb l'especialista infantil.
1: Punt Dental. El nostre compromís amb les famílies és el més important.
2: Som a la Riera Bisbe Pol número 3. T'hi esperem.
0: Ràdio Arenys. Compartim la música de Ràdio Arenys.

0: Estéreo 2 presenta Sound System, un espai de ràdio Premià de Mar dedicat a les músiques disperses del sistema sonor. Jazz, funk, soul, ritmes llatins i africans, rareses discogràfiques i arxius incunables. Pilotant el sistema, Xavier Traït. Presenten Àngel Pagès i Ramonet 77.
1: Hola, pops.
2: Hola.
1: Us oferim un especial del nostre convidat sonor. Avui tindrem la visita d'un dels nostres i vindrà molt ben acompanyat. 12 cordes, les de dos dels seus guitarristes de referència. Sessió magistral d'elegància i estil amb Gabor Szabo i Wes Montgomery. A les portes de l'estiu, ventilant acords i arpegis amb discreció... Perdó, amb distinció jazzística, que també pot ser una manera de ser discret. Aquí teniu aquesta edició especial del Sound denominada Enric Almar ens presenta Wes i Gabor. Som-hi, pops.

0: Sound System edició 904, un programa de Premià Mèdia per a la xarxa de comunicació local. Avui obrim la porta del convidat sonor i aquí tenim, doncs, tenim l'Enric Almar, un vell amic del programa i que farà un... farem... bueno, en tot cas, ell farà un trio amb el Wes Montgomery i Gabor Szabo des d'aquesta secció de convidats.
1: El convidat sonor, la visita més esperada.

0: aquí estem avui amb el convidat sonor, que és l'Enric, que no és la primera vegada que ve el programa, ni molt menys, i que avui aquí li toca fent, anava a dir, de mestre de cerimònies, ben bé, ens presentarà aquesta parella. Podríem dir que tenim dos guitarristes avui a la taula, però a la taula en tenim tres, realment, perquè l'Enric, a la seva manera, també és guitarrista, perquè mentre toca la guitarra, és guitarrista. Això està claríssim, no? I, per tant, persona adequada per presentar dos guitarristes que per ells són referents, com hem dit abans en la introducció, i no queda res més que presentar no només a l'Enric, que ja està presentant,
1: sinó
0: aquest parell d'aquest hongarès i aquest nord-americà, que és el Gábor Szabo i el Wes Montgomery.
1: Què ens podries dir? Ja anirem destriant durant el programa, però ara d'entrada, de l'un i de l'altre, què és el primer que et ve al cap?
2: Mira, d'entrada, són dos guitarristes d'estils força diferents, bastant diferents. El Gábor Szabo és hongarès i el Wes Montgomery és americà. Llavors, el Montgomery sí que s'ha centrat jazz, bebop, hard bop, tot això. I el Gábor Szabo sempre li ha quedat aquella reminiscència dels anys que va estar, els anys fins d'Hongria, fins que va haver de marxar per l'invasió soviètica, doncs es va exiliar als Estats Units. Als Estats Units, ell, el Gábor, doncs, va estudiar a Berkeley, va tocar amb la banda del Chico Hamilton i, a més, va agafar experiència en diferents grups i va entrar una mica també a moments doncs, amb el pop, jazz, latin, o sigui que va ser bastant divers, però sempre tenia aquell punt del folk hongarès, per dir d'una manera, no? Aquell fons hongarès.
1: Llavors, avui el que farem... Has fet una tria, són 10 temes.
2: 10 temes, sí.
1: I n'escoltarem un del Gábor, un del Wes.
2: Serà
1: com un...
2: Alternats.
1: Un duel, però a veure...
2: Inclús per veure les diferències de cada
1: sí.
2: un.
1: I comencem pel Gábor Szabo. Veig que aquí un disc del 1966, Bill Binder, i la cançó Gypsy Queen, i aquí potser podem parlar breument, sí. perquè el programa va comprimit, com sempre, que hi ha l'arrel magiar gypsy aquest tema.
2: I a més latin, en el sentit de que aquest tema resulta que ell estava tocant, esperant la gravació a l'estudi, estava sol, i anava fent un ritme, llavors van arribar els altres músics i van trobar allò interessant, no? I aquest tema resulta que Gypsy Queen, Santana, quan el va sentir, és al final, Santana el va adoptar, el ritme de Gypsy Queen, al final del Black Magic Woman.
0: Mm-hmm. Sí, que hi ha un canvi.
2: Hi ha un canvi. El final del Black Magic Woman és el tema de Gypsy Queen. I llavors el Santana, inclús amb un disseu del 2012, la Shape Shifter, va composar un tema que es deia Mr. Szabo. O sigui que hi va tenir certa bastanta relació, no?
1: Doncs anem a escoltar aquest primer track que ens porta avui l'Enric, Gábor Szabo.

0: Doncs sí, sí, hem vist clarament les reminiscències, reminiscències del que després va ser Santana, en aquest cas, perquè aquest està tal com...
1: L'original és ell.
0: Claríssim. Sí, sí. I aquí hi ha una bona formació, a més a més. Sí. Una bona formació en aquest tema.
1: Repassem-la ràpid. Mira, ràpidament, Chico Hamilton a la bateria, Ron Carter al baix, i les percussions, Víctor Pantoja i Willy Bow. I Gabor Sova, doncs...
2: Jo tenia aquest, aquest to llatí. I ara, ara ens anem cap a en West.
1: West, vinga.
2: També estem a l'any 66 amb el disc Easy Groove, i la cançó que escoltarem és West Tune.
1: Exacte. Sí, sí, doncs el West Montgomery, aquest tema... Els primers anys amb Montgomery tocava amb els seus germans, amb dos dels seus germans, que eren el Buddy i el Montgomery. Hi ha diversos discos editats d'ell, dels dos, aquest n'és un. I el Montgomery, explicant-ho així una mica la història, per sobre, ell tenia 7 fills, llavors treballava en una fàbrica de nit, treballava tot el dia a la fàbrica i havia de mantenir la família. Aquí, abans que res, deixar clara una cosa, el Montgomery no va tocar mai drogues ni alcohol.
0: Bueno.
1: No va tocar res d'això. Ell, senzillament, doncs, treballava i a la nit assajava. I d'aquí ve, perquè vaig estar veient en un vídeo sobre la seva vida, i se li pot donar validesa, perquè va ell, per no molestar els veïns, va tocar amb octaves. Perquè així a la nit no molestava. Per no molestar els veïns i no fer ni la família ni això, doncs els moments que tenia, bàsicament, va introduir la manera de tocar per octaves, no?
2: Doncs escoltem aquest West Tune i nosaltres sí que no ens molestarà, al contrari, ens acompanyarà.

0: Doncs hem tingut aquí el Wes Montgomery, la primer tema d'avui del Wes Montgomery, aquest Wes Tune, aquesta cançó d'en Wes, i estem a l'any 66, i ara saltarem al 67 a través d'en Gaborzabo.
1: Sí, aquest disc està gravat, aquesta cançó, o aquesta cançó està gravada en directe al Jazz Workshop de Boston, a l'abril del 67, quan ell estava ja, bueno, evidentment, estava als Estats Units, i va gravar aquest disc i també té... Hòstia, és interessant perquè ara escoltem una bossa. Una bossa nova. I amb l'estil Gabor. Doncs és inconfusible.
2: La bossa es diu Obarquinho.
1: Obarquinho.
2: I el disc és de Sorcerer.
1: De Sorcerer.

0: Sound System. L'aire en moviment.
1: Doncs avancem, avancem amb el Gabor Szabo i amb Wes Montgomery, però tots dos ben aparellats aquí, perquè tenim el mestre Enric que els aparella per la via civil, eh? No, tampoc és un casament del tot, però com a mínim els ajunta avui i ens els ofereix aquí ben embolicats. Hem escoltat aquí una altra incursió en el món, en aquest cas, en el món de la música brasileña, i és curiós el sector de que en Gabor Szabo venia d'Hongria i ens ha ofert dos parell de temes amb connotacions clarament llatines i en aquest cas brasileres. I ara recuperem el Wes Montgomery.
2: Sí, recuperem, a més, amb una cançó aquesta ja mundialment famosa i també amb aires sud-americans, llatins també, i és la balada, una de les més versionades del Bésame Mucho, de la Consuelo Velázquez.
3: Balada o bolero...
2: Bolero.
3: Estaria més amb un bolero,
2: sí. És... Llavors el Wes Montgomery li dona la seva versió.
3: I a més, aquí fem un salt una mica enrere, ens hem anat a l'any 63, al disc Boss Guitar,
2: Trio. Els músics tenim el Wes a la guitarra, Mel Ryan a l'orgue i Jimmy Cobb a la bateria.
3: Som-hi.

0: Doncs després del Montgomery, tornem en el Szabo i aquesta vegada hi anem directament per la via de Budapest.
1: Exacte. Ell, a l'exili, va estar molts anys als Estats Units, però realment tenia el desig de tornar a Hongria, no? I pogués quedar molt i gravar, perquè, a més, d'aquí al final passarem aquest tema i un altre que també està gravat a Hongria, i tots els músics són húngars. Ell en coneixia alguns, o sigui que va trucar amb els músics d'allà, no? Tenia moltes ganes, i llavors aquest tema està gravat concretament en directe al Hilton Budapest del gener del 78. I crec que és un tema molt potent i molt, molt maco, un tema molt, molt, molt agradable.
2: El tema porta per títol Concord. I hem dit que això és de l'any 78.

0: data de les sorpreses del Gábor Szabó, i és que justament quan torna a Budapest ens presenta un grup format integralment per hongaresos, i la resultant és música molt llatina, una orientació clarament llatina, sí, sí, i agitanada.
1: Totalment.
2: I ara tornem a Mangués, Wes Montgomery, del disc Full House del 1962. Aquí podríem parlar, entre altres coses, dels músics que escoltarem acompanyant amb en Wes Montgomery, Enric.
1: Home, doncs mira, aquí els tenim. Johnny Griffin, saxo tenor, Winton Kelly, piano, Paul Chambers, baix, i Jimmy Cobb, bateria. En fi, que...
2: Estem parlant...
1: Què més dir? Aviam.
2: Una bona part...
0: Home, és la rítmica de Kind of Blue. Ja t'està dit.
1: Doncs ja està.
2: Està gairebé tot dit. O vols afegir alguna cosa més?
1: No, ja, ara això ho afegiran ells.
2: Això, no? Doncs el tema en qüestió es diu Sos.

0: Molt bé, molt bé. Hem tingut aquí en el West Montgomery i continuem aquesta partida amb el Gabor Zabel. Un altre tema de l'any 66, que també té un títol interessant, no?
1: Sí, el títol és Bang Bang, i és un tema que va fer famós bastants anys enrere la Cher. El tema és del Sonny Bono. I és un tema, de veritat, molt divertit, molt curiós, i a més tocat pel Gabor, doncs encara li dona més enigma, per dir-ho d'una manera. Un tema molt divertit, de veritat.

0: Doncs sí, sí, una incursió del Gabor Szabo al món del pop, sí, tota una certa orientació folk i tot, un tema bastant curiós. I ara tornem al Wes Montgomery, de l'any 60.
1: Bueno, tornem als seus moments. Bueno, ha tingut molts de bons moments, no? Fem un tema, un blues, com diu el títol, re, natural blues en re.
2: Això... És d'un disc que es diu The Incredible Jazz Guitar of Wes Montgomery.
1: Wes Montgomery, sí. Sí, sí. I és bastant, bastant antic.
2: Quina formació el trobarem?
1: Aquí la formació és el Tommy Flanagan al piano, Percy Heath al baix i Albert Heath bateria. O sigui, també...
2: Albert.
1: Un senyor.
2: Albert. Escoltem aquest blues natural.

0: Anem cap als dos últims temes, la recta final del Sounda, amb en Gabor i en Gués. I ho fem primer amb en Gabor, un altre cop des d'aquella gravació que va fer a Budapest. Sí. Enric, però ens en anem a l'any 74.
1: 74.
0: I, a més, lligarem, que serà el llacet final del programa, i ho farem també amb en Gués, lligarem Gabor, Gués i Beatles.
1: I Beatles, exacte. I ara podrem sentir el perquè de tot això.
0: Doncs comencem per el tema My Love, tocat per Gabor Szabo.
1: I voldria afegir, cantat per Kathy Kovacs.

0: Doncs molt bé, perquè hem escoltat aquí el My Love. Això era un disc d'una cançó coneguda i que va ser un número 1 a Anglaterra després de la separació dels Beatles, amb un dels discos en solitari de Paul McCartney. I ara utilitzem el mateix Paul McCartney, li afegim en Lennon i el resultat és un tema històric.
1: Un altre, Eleanor Rigby, dels Beatles.
2: Del 67 i fins i tot el nom del disc també fa referència
0: a un tema del Sgt. Pepper. Sí.
2: Sí, sí, ho tenim tot perfecte per acabar.
1: Pues mira, acabem amb Beatles, amb Montgomery, amb Gabor, i amb guitarres i amb bona música.
2: Amb la Eleanor Rigby.
1: Okay.

0: Doncs sí, sí, això és el Sound System, ha estat el Sound System, seguirà sent el Sound System, el 904, i avui hem tingut aquí a tres guitarristes. Hem tingut l'Enric Almar, que ha vingut sense la guitarra, però ha vingut ben acompanyat amb dos guitarristes amb les seves guitarres, com era en Gabor Szabo i el Wes Montgomery.
1: Un sound que, com sempre, l'hem fet des del Falcó Mil·lenari, l'Àngel Sul Bizarre amb un costat, avui amb l'acompanyament especial i excepcional de l'Enric. Gràcies, Enric.
2: A vosaltres.
1: I el gran Xavier Traill pilotant el sistema sonor. Arribat a aquest punt, només podem dir fins al proper sound de Pops. Pops.

0: Ens encanta la bona música. Ràdio Arenys, la primera.
1: Bona cuina, bon ambient i bona companyia. Això és el Bare Nostrum a Arenys de Mar.
2: Gaudeix de la millor cuina mediterrània. Tapes delicioses, paelles, hamburgueses, amanides, carns, menú diari cada dia, de dilluns a divendres.
1: Veniu a veure el futbol en companyia.
2: Disposem de terrassa.
1: Som a la Riera, Parafita 117.
2: Truqueu al 93 792 0019.
1: Bare Nostrum, des del 98, al servei dels arenyencs.
3: L'Agenda, la vostra revista mensual gratuïta, ja és a la vostra disposició. Al número del mes de juliol hi trobareu, entre d'altres, aquestes informacions. L'ensorrament de la rectoria, que ha obligat a desallotjar 19 veïns. L'Ajuntament invertirà 1,7 milions d'euros en obres aquest any, gràcies al permís estatal per utilitzar el romanent. La Generalitat torna a suspendre el pagament de subvencions a Arenys de Mar per no haver presentat els comptes. Canet ha fet una obra irregular a la platja d'Arenys. Conflicte veïnal per la presència d'un colomer. L'APP de la Brossa continua sense recollir correctament les dades dels usuaris. Arenys de Mar és un dels municipis del Maresme que més creix en població. Podeu trobar l'Agenda als punts de distribució habituals. L'Agenda, la revista mensual d'Arenys de Mar.
4: Vivim en un món complex on cada vegada sorgeixen nous misteris, enigmes i experiències viscudes a les que no som capaços de donar resposta. Acompanya'ns al costat inexplicable de la vida, a Cinera amb Misteri, on el protagonista ets tu. Cada divendres a les 9, a Ràdio Arenys, amb Joan Cintas i Sergio Sánchez.
0: La primera en música es diu Ràdio Arenys.

0: Ràdio Arenys, 91.2 FM.
1: Benvinguts una setmana més a Valors a l'Alça, una producció de Mataró Ràdio i de la revista Valors per la xarxa de comunicació local. En aquest programa analitzem les coses que passen al nostre món des de l'òptica dels valors, de l'ètica, però sobretot ens fem moltes preguntes. Casa nostra és on construïm la nostra vida, on neixen les nostres històries i on ens sentim segurs. Però dir-ne casa nostra cada cop és més complicat. La crisi de l'habitatge ens fa fora dels nostres barris i obre les portes a societats despersonificades que volten amunt i avall sense arrelar-se, convertint les llars en productes d'especulació. Avui parlarem de tot plegat amb Llucia Ramis, autora de Un metre quadrat, un llibre editat per Anagrama que relata la crisi de l'habitatge a través de la vida i les cases on ha viscut l'autora. També descobrirem el perfil en qui s'ha fixat Ramon Radó. Sergi Brió ens explicarà la tasca de la Fundació Xamfrà a la secció Gent amb Valors. Recollirem una nova recomanació literària de Concha per Ramon i escoltarem un nou conte amb valors a la veu d'Oriol Toro, de la companyia Vivim del Cuento. Per acabar, dedicarem el like al còmic La vida secreta de la roba, com el que vestim afecta el planeta. Aquesta novel·la gràfica és obra de Clara Mallart, Anna Llarch i Panxolei i ens convida a reflexionar sobre l'impacte real de la roba que portem. Amb una mirada crítica però propera, l'obra aborda les conseqüències ambientals i socials de la fast fashion i dona a conèixer alternatives més sostenibles per repensar la nostra manera de consumir moda. En parlarem amb Clara Mallart, que a més també és ecòloga industrial i dissenyadora. Tot això serà possible amb Joan Salicru a la direcció, Carles Bancs a la producció i la redacció, Pere Sánchez a les vies de so i la selecció musical i qui us parla, Laura Cera. Comencem!
2: Si voleu contactar amb el programa, ho podeu fer a través de Twitter, Facebook i Instagram a @revistavalors o enviant un correu al mail del programa redacció@valors.org.
1: Primera parada, com cada setmana, l'anàlisi de l'actualitat que fem amb Carles Bancs. Com estàs, Carles? De què ens parles avui?
3: Què tal, Laura? Com estàs? Avui vull parlar sobre seguretat i llibertat. El motiu és que cada cop hi hagi més notícies que tenen a veure amb la implementació de nous sistemes de videovigilància, que en principi ens haurien de portar més seguretat, però que a la vegada ens poden suposar una pèrdua de llibertats.
1: Un debat interessant perquè parlen de mesures que s'implementen, perquè la sensació d'inseguretat, al cap i a la fi, està a l'ordre del dia entre la població i ha crescut, no?
3: La sensació d'inseguretat ha augmentat entre la població, sí, però les xifres pel que fa als delictes ha baixat. Vivim en un moment en què les xarxes socials ens apropen qualsevol fet delictiu que passi i ens dona la sensació que se'n produeixen més i que ens toca més de prop. Abans, per exemple, si algú li roben el mòbil, ningú se n'hagués assabentat perquè era algú que ningú podia veure, perquè només ho podies veure si eres in situ en aquell espai. A més, si tenim en compte la gran quantitat d'usuaris que reciclen o tergiversen vídeos a les xarxes, doncs fa que la percepció encara augmenti més.
1: Per tant, ens sentim més insegurs del que estem en realitat.
3: Doncs sembla que sí, i això s'està aprofitant per blindar, entre cometes, les ciutats. Amb la visita, per exemple, del papa Lleó XIV, els Mossos van estrenar un sistema de videovigilància per no perdre'l de vista en cap moment, examinant imatges captades pels agents, per drons o d'altres que rebien de càmeres col·locades en vehicles. Tot desplegat en un centre en què les imatges s'analitzaven en directe. I el comissionari dels Mossos, Miquel Àngel García, doncs, celebrava que fos el primer cop que es pogués posar en marxa aquest tipus de dispositiu.
1: Podríem dir, doncs, que va ser una prova pilot.
3: Sí, com també ho és Mataró, on la policia local serà el primer cos de policia local de Catalunya que desplegarà com a prova pilot un innovador sistema tecnològic de seguretat que permet integrar en temps real dades, imatges i informació operativa per millorar la coordinació i la presa de decisions policials. I, important, es farà ús de la intel·ligència artificial per exemple, buscar vehicles.
1: És evident que això suposa una millora en matèria de seguretat, però quin impacte té en la nostra llibertat, Carles?
3: El fet és que aquestes eines serveixen per protegir el ciutadà, però en qualsevol moment se'ns podrien tornar en contra. Recorda, per exemple, el panòptic digital que també hem tractat en algun moment, en què estem controlats de les 24 hores del dia, en aquest cas per les grans empreses tecnològiques, però aquesta vegada seria per els cossos policials o almenys per les institucions. És una exageració el que estic fent, però vull recordar que és la primera prova i que cada cop s'instal·len més càmeres de vigilància arreu de Catalunya.
1: Per què hauria de suposar-nos o podria suposar-nos un problema aquesta mesura?
3: El fet és que l'augment de la vigilància fa que l'humà perdi llibertat. Si jo crec que m'observen, el meu comportament ja està supeditat i no actuaré de la mateixa manera, podríem dir que em modula. I si ens posem en un pla molt més exagerat, si aquest sistema de videovigilància creix i de control, potser en un moment de canvi polític pot servir com a eina de control i ja no de seguretat. Déu no ho vulgui, però si integrés un model totalitari, es podria controlar la societat des d'una sala i durant tot el dia i no caldria ni que ho fes la policia.
1: És una reflexió molt interessant que segur que es posarà sobre la taula en moltes tertúlies i debats. Gràcies, Carles. És moment ara de descobrir el perfil en què s'ha fixat aquesta setmana el periodista Ramon Redó.
4: Hi ha una paraula que surt a pràcticament totes les cròniques sobre Dawa Sherpa. Miracle. Aquest guia nepalès va sobreviure contra tot pronòstic a 6 dies perdut enmig de les muntanyes de l'Himàlaia, sense poder-se comunicar, amb molt poc menjar i assetjat pel fred, el vent i la neu. Però se'n va sortir. Com si estigués predestinat a tenir una vida marcada per la muntanya, a Dawa Sherpa van posar-li el sobrenom de Hillary, com Sir Edmund Hillary, la primera persona que va coronar l'Everest. Però ell no tenia gaire interès a seguir els passos de l'alpinista neozelandès. Treballava de cuiner per una empresa turística de l'Himàlaia i no tenia cap vocació escaladora, però una emergència va fer que acabés fent de guia de muntanya. El 28 de maig va acompanyar un escalador britànic, un de polonès i un xerpa nepalès en l'ascensió a l'Everest. Per sobre del camp 3 va aturar-se a descansar i va dir als companys que continuessin, que ja els atraparia. Els altres van seguir la ruta cap al cim del món, segurs que al cap d'una estona o bé a la baixada els retrobarien. Quan Dawa Sherpa va intentar reprendre la ruta, va caure per un esporanc i va quedar-hi atrapat. Sol, cada vegada amb menys oxigen, amb un telèfon que no sabia fer funcionar i un walkie-talkie sense bateria, Dawa Sherpa només podia esperar un miracle. Passaven helicòpters i no el veien. Durant els primers 2 dies no va menjar res. Després va mastegar gel. I finalment va descobrir que en una bossa hi tenia xocolata i galetes, que van acabar salvant-li la vida. La neu que no parava de caure va acabar omplint l'esvoranc i va fer que ell pogués sortir. Es va aturar la recerca. La seva família ja havia començat a preparar el ritual funerari. L'alpinista que l'acompanyava i que havia estat l'última persona que l'havia vist va escriure un missatge de comiat a Instagram. Ja ningú comptava trobar-lo viu. No hi ha precedents, almenys coneguts, de persones que hagin sobreviscut 6 dies desapareguts a l'Everest. El 4 de juny, responsables de l'equip que fa manteniment de la muntanya el van trobar lliscant a la cascada de Kumbu, anant cap al camp base. El van rescatar i van aconseguir evacuar-lo amb helicòpter. Des de l'hospital on s'està recuperant, Dawa Sherpa ha explicat que no té previst tornar a l'Everest. Diu que de moment, si va a la muntanya, serà només per fer una mica de trekking. Diu que de moment, si va a la muntanya, serà només per fer una mica de trekking.

En l'últim segle, Barcelona i Mallorca, per exemple, s'han maquillat per vendre's al turisme i a la gentrificació. De seguida ens endinsem en aquesta qüestió, però abans, Pere Sánchez, una mica de música per ambientar-nos, sisplau.

0: M'encantaria que les persones que ens escolten ens poguessin observar per un foradet perquè veurien tota la comunicació no verbal que hi ha durant el programa, com la que acaba d'haver-hi entre Pere Sánchez i Carles Bancs, per discrepàncies musicals, jo crec, no?
1: Fem un podcast. Sí, jo li proposava una cançó de Maria Jaume i Joan Miquel Oliver que parlen molt sobre la situació de Mallorca i em fan una gran crítica, però aquesta també m'agrada i sí. Jo m'he criat escoltant aquest tipus de música, també.
2: Sí, són la fera i comença en tu, no? I és una manera de queixar-se de tot el que ens envolta en el tema de la vivenda. I l'he trobat bastant adequada i té aquest ritmillo tan festivalero veraniego que està bé. A cada

0: Es espera per selecció musical com cada setmana. L'habitatge, Carles, quin gran tema.
1: Doncs sí, és un gran tema, sobretot per gent de la meva edat. Per exemple, jo tinc 24 anys i crec que no veig un futur clar amb tot plegat.
0: Crec que ningú, eh?
1: Segurament ningú. Encara bo que, per exemple, puc viure amb els pares de moment i no he de marxar. Avui parlarem de casa nostra perquè sí, crec que l'hem de reivindicar. Viure a la nostra terra no hauria de ser un privilegi, però la crisi actual de l'habitatge ens demostra que ho és. Això és el que explica Llucià Ramis al seu nou llibre Un metre quadrat, editat per Anagrama. A mig camí entre el reportatge literari, les memòries i l'anàlisi periodística, la periodista aborda el problema de l'habitatge al nostre país a través de les històries que ha viscut als pisos on ha estat llogatera en les últimes 3 dècades. Nascuda a Palma, ha vist com la seva illa es balearitzava i posava murs als locals i com Barcelona es posava guapa per vendre's al món.
0: Gràcies, Carles, per posar-nos en context. És moment de saludar la nostra primera convidada d'aquesta setmana, Llucià Ramis. Benvinguda a Valors a l'Alça, com estàs?
2: Molt bé, bon dia, què tal?
0: Molt bé, molt contentes de poder parlar amb tu i sobretot d'una qüestió com aquesta que ens interpel·la, jo crec que tots i totes, en alguns moments de la vida. Per tu, com ha estat visitar tots els pisos on has viscut? T'ha remogut?
2: Sí, m'ha remogut bastant perquè, bé, primer és aquesta cosa que fa una mica d'emoció, no? Anar a picar la porta i a veure qui t'obre, quina relació té la persona que viu ara al teu pis i com es relaciona amb aquella casa, etc. Però després també, de sobte, té tota la teva memòria, no?, de cop. I em passava una cosa curiosa, que és que moltes vegades aquesta memòria corregia la realitat. Jo hi veia més del que hi havia, i no només això, sinó que era incapaç de deixar de veure la meva habitació, on hi havia la meva habitació, etcètera, etcètera. No? És com si hi hagués dues realitats superposades a les meves cases.
0: Mm. No sé fins a quin punt tots aquests pisos, que en són 10, te'ls has sentit casa teva?
2: És una pregunta que em faig sovint, no? Perquè volia saber com es crea aquest sentiment de pertinença per coses que no et pertanyen, no? Ja siguin ciutats, ja siguin barris, o en aquest cas els pisos de lloguer, no? I volia saber si m'havia sentit com a casa meva o no. És difícil sentir-te a casa teva quan no tens l'estabilitat escaient per això, no? És a dir, des del moment mateix que tu signes un contracte de lloguer per 3 anys o per 5 anys, comença un compte enrere que fa que et vagis angoixant a mesura que s'acosta al venciment del contracte. No? Llavors, és difícil sentir-ho com a casa teva, quan no saps si pots continuar allà, i vaig adonar-me que jo sempre estava posant dates de caducitat a tot el que m'envoltava, no només la casa, sinó també el barri, etc. I llavors això, a la llarga, quan escrivia el llibre, he vist que potser no ho sentia tan casa meva com mentre hi vivia, no? Allà, que ja sí que jo no necessito tenir una casa en propietat per sentir-la meva, per fer-me la meva, però es veurà que aquest compte enrere complicava aquesta sensació de dir, bé, sempre tindré aquell lloc on tornar, no? Tenir un lloc al qual tornar, jo crec que és el que fa que te sentis a casa teva.
0: És interessant aquesta reflexió que fas, perquè no només estem parlant de tenir un sostre, sinó de tot el que va en aquest sac, no? De relar algun lloc, de crear vincles amb l'entorn, de sentir-se que formes part d'un barri, per exemple.
2: És que a una casa ho tens tot, ho tens la teva vida, tens l'activitat, ho tens absolutament tot, no? Quan una persona perd casa seva perquè hi ha hagut un incendi, perquè hi ha hagut una inundació, un terratrèmol, etc., tenim això, ho ha perdut tot, no? I en canvi hi ha aquests desnonaments silenciosos, que els desnonaments silenciosos són aquests que passen quan tu no pots continuar vivint a casa teva perquè no te la pots permetre, perquè t'han pujat tant el preu del lloguer que ja no el pots pagar, o perquè directament ve un fons d'inversió i compra tot el bloc de pisos, o perquè, pel motiu que sigui, ja no pots continuar en el teu lloc, que tu havies fet com a teu, no? I tot el teu entorn. No? Llavors, aquest desnonament silenciós està completament naturalitzat, és a dir, l'hem assimilat completament, l'hem normalitzat, i això fa que cada vegada estigui més avesats a deixar de viure en un lloc determinat, no només la casa, sinó també el barri, la ciutat, no? I en el cas de les Illes Balears, moltes vegades hi ha persones que no poden viure ni tan sols a la mateixa illa on s'han criat, on tenen la feina, on tenen la família, on tenen les relacions, etc. No? És a dir, que cada vegada és com que com, no sé, normalitzant aquesta possibilitat que a casa nostra no ho sigui, no? I això, hi ha un moment en el llibre que dic, què n'hauríem de dir d'aquesta mena d'exili? No perquè hi hagi fams ni guerres, sinó simplement perquè no poden permetre'ns casa nostra, no? Perquè hem venut el més valuós que teníem, que era casa nostra.
0: Exacte. Què en queda, ara que parlaves de les illes, què en queda de la Mallorca on tu vas néixer o també de la Barcelona a la qual vas arribar fa 30 anys?
2: No ho sé, queda alguna cosa. Jo crec que Mallorca per mi és com una mare, jo l'estim com una mare, la trobo la més guapa del món, no n'hi ha cap d'altra com ella, però és vera que cada vegada que hi torno veig la seva transformació, també veig com ha canviat, no? Jo crec que ens reconeixem en un lloc quan som capaços de reconèixer aquell lloc, quan aquell lloc ja no hi és o directament és tan diferent que ja no sabem com era, no tenim la manera d'evocar-hi els records, és quan deixem de reconèixer-nos allà, no? Llavors, és el que em passa una mica a Mallorca i desgraciadament a Barcelona cada vegada em passa més, no? Aquesta sensació de dir, ostres, jo hi havia espais que sabia la seva història, no? Sabia com la seva història i la meva història en aquell lloc, no? I ara fa l'efecte que cada vegada més les ciutats estan més pensades per la persona que està de pas, que no té una memòria dels llocs que recorre i, en canvi, no estan pensades pels residents, que són els que formen part de la memòria dels espais, no?
0: Clar, ara parlàvem de Mallorca o de Barcelona, que són dos llocs on tu has arrelat, no, podríem dir, però també ens podríem referir a altres punts del món, com París o Buenos Aires, que coneixes bé.
2: Que, a més, de qualque manera, jo em sentia una mica malament quan feia el llibre, perquè deies que al final jo vaig ser expat, per exemple, a Buenos Aires, no? A París vaig ser immigrant perquè tenia menys diners que els residents de París, però a Buenos Aires jo tenia la sensació que tenia un poder adquisitiu superior a la gent d'allà, i de qualque manera em sentia una mica un expat. Però això també és una cosa que me n'he donat en escriure el llibre. En el moment que hi era ja, estava fugint de la crisi que tenia aquí, que tenia moltes dificultats per poder pagar el pis de lloguer, i vaig dir, mira, vaig intentar-ho en un altre lloc, a l'altra banda del món, que estan molt avesats a les crisis, a veure com se'n refan, no? Llavors, he vist que la gentrificació no té fronteres i no té límits, no? Arriba a tot arreu. I com veig aquestes transformacions de les ciutats més pensades moltes vegades pel consumidor que està de pas, que no pas per la persona que hi viu.
0: Ja parles molt de gentrificació, també de turisme, no? Un dels grans problemes de l'habitatge és aquest turisme. Sempre culpem a la resta, però nosaltres no sé si hauríem de ser més autocrítics. Potser viatjar una mica menys o d'una altra manera?
2: Sí, estic completament d'acord amb això. És a dir, a veure, jo venc de Mallorca, tota la meva vida ens han dit que nosaltres vivim del turisme, que sense el turisme eren pobres, etc. No és exactament així, però al final és una espècie de professió autocomplerta, no? De tant dir-ho, al final tu crees, no?, un monocultiu, construeixes un monocultiu que fa que l'hagis de mantenir sí o sí. Per l'única manera de mantenir-ho és fer-ho cada vegada més gros. I, per tant, fer que les altres activitats econòmiques no funcionin, no? Que només funcioni l'activitat econòmica del turisme, no? Llavors, al final, això fa que esdevinguem molt pobres, perquè només tenim aquell monocultiu, no? Llavors, quan ets d'una illa turistitzada com Mallorca, i veus les dificultats que tenen les persones que tenen feina, per exemple, a Eivissa es veu claríssimament, no? Gent que viu a caravanes o gent que viu a habitacions compartides, no pisos compartits, habitacions compartides per 800 euros al mes, gent que té feina i que fins i tot té bons càrrecs, però que no tenen la possibilitat de llogar un pis perquè no tenen dobles per fer-ho, no es poden pagar un habitatge. Quan tu veus aquest problema, dius, ostres, no és veritat, no som cada vegada més rics gràcies al turisme, sinó que cada vegada som més pobres i cada vegada tenim més dificultats per viure a casa nostra, no? Llavors també fa que prenguis una consciència del que és fer turisme, que significa ser turista, no? I llavors jo crec que, bé, jo en el meu cas fa molt d'anys que no faig turisme. I si faig turisme, si qualque vegada he fet turisme, ha estat més per una qüestió de feina, que aprofit que tinc una feina i llavors vaig a fer un passeig, això sí, però sempre si he de fer un viatge o de fer alguna cosa, sempre m'informo abans si veig que és un lloc turistitzat o és un lloc en el qual jo aniré una mica ja de colonitzadora, no hi vaig. És a dir, fa molt de temps que ja no ho faig, però de tota manera cada vegada faig menys turisme, no? I hi ha aquesta cosa de que moltes vegades ens pensam que els llocs turistitzats són els altres i no són el nostre, no? I no és vera. Al final, també nosaltres som part corresponsables d'aquesta turistització des del moment que volem fer negoci amb jo què sé, amb un pis o amb l'habitatge o amb, moltes vegades amb els mateixos comerços que... O sigui, el problema de la gentrificació és que moltes vegades hem d'acceptar que hem de canviar el nostre negoci per poder atendre aquest nou consumidor que hi ha de pas. Llavors desatenem moltes vegades el resident, canviem de producte i nosaltres sabem si vivim en un lloc turistitzat o un lloc gentrificat quan veiem que el tipus de producte no està pensat per nosaltres, que la llengua en què ens el venen no és la nostra llengua i sobretot pel preu, que és un preu que nosaltres no ens podem permetre. No? Llavors, aquesta persona que ha canviat el seu negoci pensant que faria més dobbers d'aquesta manera, moltes vegades es veu en la situació que no pot pagar el local perquè s'ha encarit tant que després no pot mantenir aquell local, o directament no pot pagar els seus treballadors amb bons salaris, perquè aquests treballadors no tenen la possibilitat de viure a prop del lloc de feina i aquests locals acaben moltes vegades tancant. I, per tant, això fa que en els llocs gentrificats cada vegada hi hagi més franquícies, més negocis que són estrangers i que fa que moltes vegades doncs, sentim, no?, que ens expulsen del barri que ja no som capaços de reconèixer.
0: De fet, ara em feies pensar, Llucia, en una cosa que dius al llibre. No sé si és ben bé així literalment, però expliques que el turisme consisteix a vendre el que no és nostre. No sé si ens queda alguna cosa per vendre-li al turisme.
2: Sí, això és una frase que diu el José Mancilla, no? que nosaltres venem el que no ens pertany, venem el clima, venem la platja, venem el mar, venem totes aquestes coses, no?, que no són nostres. Però no només això, també venem el tarannà de la gent, venem la seguretat, venem els recursos, no?, i fins i tot venem aquest preu assequible, no?, per a tothom, no?, aquest turisme massiu, que és un turisme que per guanyar només pot créixer, i si només pot créixer és negatiu per als residents, no? Llavors, queda alguna cosa per vendre? Sí, el problema és que sí, és que sempre pensam que això arribarà un moment que petarà i no és vera. Si ens fixam en Venècia, en el centre de Venècia, no ha petat mai. Quin ha estat el resultat? Que ja no hi ha venecians. És a dir, al final hi ha coses que es poden mantenir per sempre i poden anar creixent i creixent i creixent. A les Illes Balears, per exemple, l'any passat van arribar de 9 milions de turistes i s'espera que enguany n'arribin més de 9 milions. És una barbaritat. Això vol dir que per cada resident hi ha 20 turistes. Clar, és insostenible de totes, no? Llavors, jo crec que hi ha una part de consciència a l'hora de viatjar, hi ha una part de consciència a l'hora també d'intentar vendre'ns, no? Jo crec que Barcelona, les Balears, però també altres llocs, intentar vendre's internacionalment, tenir l'orgull per aquesta banda internacional, jo crec que ja no té molt de sentit. I crec que si començéssim a preguntar als residents si tenen aquesta necessitat de vendre's, moltes vegades jo tinc la sensació de que Barcelona és una mica una influencer, no? És a dir, està més pendent de traure aquest consumidor que està de pas que no pas de cuidar-se ella mateixa, no? Llavors jo crec que hem de començar a canviar el model, si és que es pot, perquè no sé si hem arribat a un punt de no retorn que fa molt complicat aquest tornar enrere, no? Intentar que les coses tinguin la densitat que haurien de tenir.
0: Clar, tota aquesta fotografia que ens estaves fent ens porta a fer-nos moltes reflexions, no? I tu ens ajudes una mica amb aquest llibre, com per exemple, si tenim dret a viure on hem nascut o al barri on hem crescut, si a vegades ens sentim potser culpables fins i tot per voler viure allà on voldríem o allà d'on som.
2: Això és una cosa que em fa molta gràcia, no?, quan te diu la gent, no, és que tothom vol viure al centre. I pensi, bé, primer, tres qüestions. Si no som nosaltres els que vivim en el centre, qui ha de viure al centre? Per qui és el centre, no? És a dir, si nosaltres que hem viscut al centre, jo he viscut a l'Eixample, jo he viscut a Gràcia, què vol dir que jo no puc continuar vivint allà? I, de fet, jo ara no podria permetre'm la majoria de pisos en els quals he viscut, no? Llavors dius, si no és per la gent que hi viu, per qui és el centre? Segona qüestió, on s'acaba el centre? Perquè jo vaig viure a la Sagrera. En aquell moment la Sagrera no estava gentrificada, però ara s'està començant a gentrificar. On s'acaba el centre de Barcelona? A l'Hospitalet o més enllà? És a dir, i tercera qüestió, hi ha un moment, hi ha dues parts de l'article de la Constitució que parla del dret a l'habitatge digne, que és la paraula digna i la paraula especulació. Diu que no està permesa l'especulació. Aquesta part no s'ha respectat mai, hi ha hagut sempre especulació. I després hi ha la part de la dignitat. Què vol dir dignitat? És a dir, si tu no tens la seguretat que pots continuar a casa teva, on és la dignitat, no? És a dir, si tu crees aquests vincles amb el teu entorn, amb els teus veïns, amb el teu barri, amb la teva gent, amb l'escola dels nens, etc., tu construeixes tots aquests vincles. Però com que vius de lloguer, passats uns anys, te diuen que no pots continuar vivint allà, on queda la dignitat? Persones que, jo que sé, ara mateix fa 55 anys que viuen en un pis de lloguer i els diuen que ja no poden continuar allà. On és la dignitat si no tens aquesta capacitat de seguretat, no? És a dir, ja no és tant el fet de dir que visc al cas al barri dels meus pares, o és el barri on he viscut tota la vida. Clar, això tampoc està recollit per la Constitució. I després, en aquests barris, que val, no diuen lloc que puguen viure el barri on ens vàrem criar, per exemple, d'acord, fantàstic. Però llavors Mallorca o Eivissa, no? És a dir, ho diuen lloc que la gent pot viure a l'illa on ha nascut, on ha crescut i on ha fet la seva vida, o tampoc, no? Això no està recollit en lloc. Llavors, jo no crec que ens haguem de sentir culpables per dir, és que jo vull viure a la meva ciutat, o jo vull viure a la meva illa, o jo vull viure al meu barri. És a dir, no ens hem de sentir culpables. El que passa és que cada vegada més hem normalitzat que ens puguin fer fora de casa nostra o que no puguem accedir a determinats llocs, no? Perquè la casa ha perdut aquesta funció de llar i es converteix en producte, i des del moment que es converteix en producte, evidentment, perquè sigui rendible, s'ha d'anar encarint. I llavors, clar, aquí xoca amb l'altre article de la Constitució, que és el de la propietat privada, que fa que des de sempre pensem en l'habitatge com en la propietat. I l'habitatge no té per què ser només una propietat. Tu tens dret a un habitatge digne, sigui de propietat o no sigui de propietat.
0: De fet, Llucia, tu obres cada capítol amb el que pagaves de lloguer, no?, als pisos on has viscut. De quina manera t'ha anat angoixant això en les diferents etapes que has passat a Barcelona?
2: Moltíssim, perquè clar, jo a més soc periodista freelance, per tant jo cobro per peça, per col·laboracions, i durant els moments de crisi, sobretot després de l'esclat de la bombolla immobiliària, a mi em van fer moltes retallades salarials, no? És a dir, m'ho pagaven menys o directament ja no comptaven amb jo per fer algunes col·laboracions, però els pisos de lloguer continuaven pujant de preu, no? Llavors jo em veia sempre amb la sensació de dir, ostres, ara com puc arribar a final de mes? He de cercar més feines, encara que estiguin pitjor pagades. Per tant, vaig arribar a fer 9 col·laboracions setmanals per poder pagar-me alguns pisos. I després, sempre que cercava pis, doncs això, mirava que hi hagués una habitació extra per poder tenir qualcú en un moment donat si havia de compartir pis, perquè he hagut de compartir pis fins i tot en 35 anys, amb persones moltes vegades que ni tan sols coneixia, però necessitava que qualcú m'ajudés a dividir despeses, o directament ficant el meu lot de torn el ficava a viure amb jo, encara que fes 2 mesos que ens coneixíem, ja anàvem a viure junts per fer aquesta divisió de despeses, no? Moltes vegades llavors sempre estàs pensant en un plan B, perquè si no l'alternativa és tornar a Mallorca, no? Jo ja fa molts anys que visc a Barcelona, fa 30 anys que visc a Barcelona, i si no l'alternativa era això, tornar cap a mon pare i mon mare perquè si no, no tenia on viure, no? Llavors sempre m'ha angoixat bastant aquesta sensació que els preus anaven pujant, i en canvi el que em pagaven a mi no pujava, sinó tot el contrari, no? I com sempre, això al final te va desgastant moltíssim, perquè sempre has de cercar una alternativa, sempre has de tenir una alternativa en escap, però sempre n'has de cercar una altra per si de cas, cerques pisos que encara siguin més barats que el que tens per si de cas, i després és aquest tornar a començar cada vegada, no? Perquè no pots arrelar-te enlloc perquè no saps per quant de temps hi podràs continuar, no? Llavors estava sempre, bé, conec una Barcelona de pisos que he visitat, en els quals no he viscut a tots els pisos, òbviament, no? Però conec moltíssims pisos de Barcelona que he anat a visitar per veure si els llogava o no, molts en unes condicions deplorables, i això, no? És a dir, és tornar a començar, torna a fer una mudança amb tot el que això implica, torna a carregar amb totes les teves coses, tots els teus llibres, torna a resituar-te en un barri diferent, en un pis diferent, i venga. Llavors tinc la sensació que la meva vida, fins que me vaig hipotecar fa 8 anys, ha estat això, no? Un començar i recomençar i recomençar i recomençar, i de no anar enlloc, no? És a dir, que no veure mai un futur ni la possibilitat d'establir-me.
0: Et sents més tranquil·la des que et vas hipotecar?
2: Saps què passa? Que hi ha una cosa superperversa. Que dius, d'una banda sí, pensava, ostres, clar, estaré endeutada 30 anys, estaré histèrica, no dormiré mai més, i no m'ha passat això. Però d'altra, és molt estrany, no? Que jo ara me faci menys por estar endeutada durant 3 dècades que no sabré on acabaré d'aquí 3 anys. No? I és això, no? Que al final, com que la quota de la hipoteca és molt menor és molt més barata que la gent que viu al meu bloc de pisos, que paga un lloguer, que jo estic pagant ara mateix 650 euros, i els que viuen de lloguer en el mateix bloc que jo em paguen entre 800 i 1.000, dius, ostres, és que clar, estic més tranquil·la, sí, però no deixa de ser una anomalia, no? Que diguis, ostres, al final me poden passar coses econòmicament i també puc deixar de poder pagar aquesta hipoteca com va passar l'any 2008, no? En la crisi. Llavors, el que passa és que la solució al problema de l'habitatge no pot ser que tinguem la possibilitat d'hipotecar-nos, que tinguem la possibilitat d'heretar o que tinguem la possibilitat que els nostres pares ens ajudin, no? I sembla una mica que aquesta és la situació en la que ens trobem ara mateix.
0: I que, com tu deies, i amb això anem tancant, Llucia, no només són les traves econòmiques, no?, i aquesta angoixa financera, sinó els efectes emocionals, que són enormes, que acompanyen aquests processos, evidentment.
2: Clar, és que l'habitatge és on vivim, no? És on hi tenim la vida. La nostra vida està absolutament condicionada pel lloc en el qual vivim. I per això volia escriure el llibre des d'aquesta primera persona, perquè es veu que la travessa aquest reportatge literari sobre per què hem arribat fins on hem arribat, i després també hi ha tota la crònica de la transformació de Barcelona i també de Mallorca, però sí que tenia ganes com a fer aquesta autobiografia o aquestes memòries immobiliàries per explicar com afecta íntimament, no? Perquè al final és on ho tenim tot, la nostra, i bé, al final, doncs això, no? La nostra vida està plenament determinada per això, per que nostra.
0: Un llibre que es diu Un metre quadrat, que està editat per Anagrama i Unicap tota una vida, com ens ha demostrat la Llucia Ramis en aquests minuts de conversa. Llucia, moltíssimes gràcies i enhorabona pel llibre.
2: Moltíssimes gràcies.
3: Estàs escoltant Valors a l'alça, una producció de Mataró Ràdio i la revista Valors per la xarxa de comunicació local.
0: A la secció Gent amb Valors coneixem persones i entitats que treballen dia a dia per fer un món millor. Avui volem descobrir el Centre de Música i Escena Xamfrà, del barri del Raval. Impulsat per la Fundació L'Arc Música, és un projecte social i educatiu que utilitza la música, el teatre i la dansa com a eines de participació i d'inclusió social. Qui ens ho explicarà molt millor és Sergi Brió, responsable de comunicació i producció del centre. Sergi, benvingut, com estàs?
4: Hola, molt bé, moltes gràcies per convidar-me.
0: Gràcies a tu per acceptar. Comencem una mica pels orígens de Xamfrà, perquè ens hem de remuntar que

0: dret contemplat a la Carta dels Drets Humans, la pràctica artística universal, no? I a partir d'aquí vam pensar el projecte de xamfrà, em sembla que eren uns 17 alumnes el primer any, a les mateixes instal·lacions de l'institut, i a poc va anar creixent, i de la mà de la Dolors Bonal, la seva tia, i l'Àngela Roger, les tres fundadores, juntament amb l'Ester, doncs van anar buscant subvencions públiques i privades. Van visitar més de 150 empreses i fundacions i van aconseguir el recolzament de la Fundació Levis i una fundació que en el seu moment es deia Avina. I aquestes dues fundacions van crear un projecte i van engegar Xamfrà amb l'objectiu de fer arribar les arts escèniques a tothom qui no pogués pagar-se o qui no pogués pagar-se una escola de música o unes extraescolars artístiques.
1: A vegades no hi donem potser prou importància, Sergi, però de quina manera aquestes arts escèniques, és a dir, la música, la dansa, el teatre, poden ser autèntiques eines de participació, d'inclusió o fins i tot de cohesió social?
0: Absolutament. A Xamfrà fa 22 anys, com hem dit, que vam menjar el 2004, que portem fent això i ens n'adonem que les arts en general, la música, el teatre, la dansa en concret, són unes eines que et situen en un pla horitzontal amb l'altre i t'obliguen d'alguna manera a generar un espai de cocreació amb l'altre on l'idioma és aquest art, no és pas l'idioma que parlem, i això ens transforma en un col·lectiu. Nosaltres a Xamfrà no hi ha classes individuals, totes són participació col·lectiva, i la conjunció d'aquestes arts amb el teatre, la música i la dansa fa que ens situem, inclús amb els professors, amb un plasma horitzontal. I això genera actituds que a la societat actual costen de trobar, no? Com la cooperació, com la transparència, com moltes d'altres que les arts escèniques ens ajuden a compartir, no?
1: M'agrada molt perquè te m'has avançat a una pregunta que acostumem a fer els nostres convidats, que és en relació als valors, no?, que inculqueu vosaltres, en aquest cas, als joves o als infants, a través de l'expressió artística. Però és que me n'has dit dos que són impressionants, la cooperació i la transparència.
0: Sí, els valors, alguns valors de Xamfrà són la cooperació, la transparència i també la permeabilitat, entenent com a permeabilitat la capacitat que tinguem l'equip de Xamfrà d'entendre les necessitats dels participants i les participants de Xamfrà per sobre dels programes. De vegades, quan l'Ester, companya de direcció, em pregunta, escolta'm, quants alumnes som? Actualment estem més de 330 alumnes. I llavors contesta, doncs, mireu, em preguntàveu quin mètode teníem, no? Doncs tenim 330 mètodes. És una mica exagerat, lògicament, però explica una mica que nosaltres posem per davant les persones i les necessitats d'aquestes persones més que per sobre el mètode. I per això som absolutament líquids, podríem dir. De vegades massa, davant de l'individualisme i l'egoisme i l'aïllament i la desconfiança que hi ha envers la societat actualment, a Xamfrà estem compromesos amb la generositat, el compromís, la permeabilitat, com deia, i la confiança. Són els nostres valors.
1: Com d'important és un projecte com aquest, com Xamfrà, en un barri com el Raval?
0: Bé, Xamfrà té podríem dir que va néixer al Raval per aquesta circumstància que us deia, però lògicament el Raval és un barri amb les seves complexitats, però això en fa té la idea d'universalitzar-se. És a dir, no només en els llocs on hi ha gent en situació de vulnerabilitat, entenem que és necessària la relació amb els valors que pensem i amb les arts escèniques com a eina. És a dir, ens n'hem adonat que és igual d'on vinguis, a quina societat pertanyis, podríem dir, a quin lloc estiguis situat, quins siguin els teus valors, que aquestes eines són transformadores per tothom, absolutament per tothom. I per això Xamfrà, òbviament, té certa... diguéssim, té certa ajuda a mobilitzar famílies no mobilitzades,

0: mobilitzades o que els hi costa molt més mobilitzar-se, però no és un gueto. No volem generar un altre gueto, com molts espais, malauradament, que ens trobem a la ciutat, a la ciutat de Barcelona, sinó que per generar oportunitats per tothom, volem generar xarxa. Per nosaltres és molt important generar xarxa. Què vol dir? Que infants i joves i adults de diferents procedències i realitats es barregin i generant aquest interès comú, com és per les arts, tinguin coses en comú i puguin compartir. I a partir d'aquí generem oportunitats per tothom, pels qui estan en situació de vulnerabilitat i pels que no.
1: De fet, la cultura és una cosa que ens interpel·la a tots i cadascun de nosaltres, tot i que malauradament sovint es
0: Absolutament.
1: mercantilitza o esdevé excloent, no?
0: Absolutament. Això em farà, diguéssim, que la part mercantilitzadora de la cultura, que és absolutament lícita, no, diguéssim que no és la nostra part de la cultura. Nosaltres entenem les arts escèniques com una eina de transformació personal i global, no només com també, com un mercat, que també existeix, és absolutament fantàstic, però diguéssim que això em farà un no entra en la idea de fer-se el primer violí de l'Orquestra de Viena, sinó de viure la música més que d'aprendre-la. Que l'aprèn? Sí. Igual o millor que un altre lloc, no? D'un altre diferent, eh? Però no hi ha la idea de vaig a fer un curs arreglat amb uns nivells que em portaran a tenir un aprenentatge tècnic de l'instrument per arribar a uns coneixements. No passa per aquí, això em fa una altra cosa diferent. No, per això sempre diem que no som una escola, som un centre social, que la nostra eina són les arts escèniques, però en podria ser una altra. Però l'objectiu és la part social i la part on repliquem aquests valors i compartim aquests valors, sens dubte.
1: Sergi, on podem seguir tot allò que feu a Xamfrà?
0: Xamfrà, tenim sobretot l'Instagram és el que està més actiu, Xamfrà Arts BCN. A la nostra pàgina web és xamfrà.net, allà expliquem tot això que us he explicat, una mica per sobre ho expliquem, quins són els nostres valors i com treballem, i hi ha un apartat on hi ha el calendari i bueno, doncs fem moltes actuacions. Aquest cap de setmana, el 13 i 14 de juny, actuem al CCCB amb el nostre espectacle Ahinsa, que, bueno, que representa, sempre és un espectacle amb esperit crític, però que representa aquest any un equip bueno, una gent que viu en un món paral·lel a l'actual, on no hi ha les regles establertes i la burocràcia i les necessitats de permisos i de documentació els aixafa, com, bueno, és una mica un reflex de la realitat que vivim.
1: Hem conegut una mica Xamfrà, aquest projecte, aquest centre social educatiu que posa en el centre la música i altres arts escèniques. Ho hem fet amb Sergi Brió, responsable de comunicació i de producció del centre. Sergi, moltíssimes gràcies i enhorabona.
0: Gràcies a vosaltres, que vagi molt bé.
1: Una abraçada. I ara un clàssic del Valors a l'Alça, la secció de contes, on donem valor a la tradició oral de la mà d'Oriol Toro, de la companyia Vivim del Cuento. Aquesta temporada estem recuperant contes que s'han publicat a la revista Valors i avui és el torn d'escoltar E tu, de Carme Ballús.
2: Tu, boja!
3: No ho puc suportar més. Aquest noi no és de la meva classe i em crida des de la finestra del gimnàs. M'insulta com tots. No puc més, no puc. Li partiria la cara. Ho vaig dir a la tutora, però no ha servit de res. O sí, ha servit perquè els companys m'apartin la taula i la posin al final de la classe amb les meves coses, com l'altre dia. Perquè em tanquin la porta del gimnàs als nassos quan hi vull entrar. I la Júlia segueix carrer enllà, les galtes enceses, caminant cada vegada més de pressa, clavant-se les ungles a l'avantbraç fins a arribar a la porta de casa. Treu les claus i entra mirant enrere, amb el record del crit ressonant-li a les orelles. Els pares encara no hi són. S'abraça la gossa, la Fum, que ha vingut de seguida a rebre-la. Fum, no vull tornar a l'institut mai més, ajuda'm! Ajagudes totes dues al sofà, la Júlia s'adorm amb la Fum damunt les cames. Quan la mare arriba de la feina, les veu totes dues tan plàcides. Avui deu haver anat bé a l'institut, pensa. Necessita creure-ho.
2: Puta!
3: La Maica està amb ells? Dilluns em va dir que m'ajudaria i ara està amb el grup del Carlos, tots fotent-se de mi des de l'altra vorera. Els odio. No els vull ni mirar. Continuaré caminant. Ara s'acosten, em fan ganyotes i riuen. Si accelero serà pitjor. Ja falten pocs metres per l'entrada a l'institut. Aniré a veure el director si no paren. O entro i quan pugui me'n torno a casa sense que se n'adonin. Tot plegat, el director, què em dirà? La Júlia ha resistit al matí les burles que han continuat quan la de matemàtiques no mirava. Les boletes de paper llançades des del darrere que se li enganxen entre els rínxols. Ha plegat del centre, com tots els companys, però ha agafat un carrer diferent per tornar a casa fent força amarrada. Quan està a punt d'entrar, arriba la mare que s'estranya de veure-la tornar més tard del compte. Li pregunta si ha passat res. La Júlia arrenca a plorar, primer amb un plor sord, tancat, cap endins, finalment amb uns esgarips que trenquen el cor. Ho aboca tot, el poc que havia explicat i el molt que li passa cada dia.
2: La que tot ho xerra!
3: M'estan esperant. Hi ha la Maica, el Carlos, el Toni, el Musta i més. Si corro serà pitjor. Faré veure que em cordo la bota i truco a la mama amb el mòbil. S'estan acostant molt. Els plantaré cara a colla d'imbècils. Em borden que sóc una boca molla perquè els meus pares van anar a parlar amb el director i ara ells han d'anar al seu despatx, que aquesta la pago. Que se'n vagin ja. En Carlos s'acosta i m'escup. La Maica ho grava amb el mòbil i tot riu. En tinc por. La Júlia avui té sort, perquè el seu pare l'ha anat seguint a distància. Tot el que es va destapar abans d'ahir a casa el té molt preocupat. La seva filla, 14 anys preciosos, que va acabar confessant que es pega el cap quan ningú la veu, que es pessiga fort les cuixes, que no vol tornar a l'institut i que el que vol de veritat és morir. Ell l'abraça mentre li jura que a aquest centre no hi tornarà mai més. El grupet s'allunya, però un d'ells es gira i crida:
2: «Eh, tu, covarda!»

0: setmana el volem dedicar al còmic La vida secreta de la roba, com el que vestim afecta el planeta. És una obra de Clara Mallart, Anna Llarch i Panxolei que ens convida a reflexionar sobre l'impacte real de la roba que portem. Amb una mirada crítica però propera, aquesta novel·la gràfica aborda les conseqüències ambientals i socials que té la fast fashion i també dona a conèixer alternatives més sostenibles perquè puguem repensar la nostra manera de consumir moda. A tot plegat, en volem parlar amb Clara Mallart, que també és ecòloga industrial i dissenyadora. Clara, com estàs? Benvinguda.
1: Hola, bon dia. Moltes gràcies.
0: Gràcies a tu per ser nosaltres. D'entrada, deixa'm preguntar-te què us va empènyer a fer un llibre, un còmic, una novel·la gràfica sobre aquest tema. És una cosa que us preocupava a les tres?
1: Bueno, bàsicament la idea sí va sorgir. Jo em dedico des de fa molts anys dins del sector, sobretot a aquests temes de sostenibilitat i vinculats a la moda i com, no? Com podem fer-ho millor, impactar menys al planeta. I bueno, amb unes d'aquestes que tinc un fill adolescent que em va demanar un dia doncs, que li comprés una peça de roba d'una marca internacional, una gran corporació, i vaig pensar, ostres, el missatge realment, mira que fa anys que treballo amb això i no arriba, no? Hem de fer alguna cosa, s'ha de fer alguna cosa per poder arribar a tots els públics, no? A tots els consumidors i als futurs consumidors. D'aquesta manera, una mica va néixer la idea de crear un, bueno, això, un còmic pensat per un públic juvenil, adult, per donar a conèixer una mica tot el que comporta la fabricació i la industrialització de les peces que vestim, no? Una mica la idea general del còmic és sobretot donar informació, de com està feta la roba dins d'aquest marc que expliquem, que és el de la fast fashion, de la moda ràpida, i quins impactes associats i quines conseqüències més a nivell planetari genera, doncs, aquest model de producció i de consum.
0: A veure, és interessant perquè en el còmic ens ensenyeu dues maneres diferents, no? de veure la moda. D'una banda, la de la Nico, que és molt crítica amb l'impacte social i ambiental d'aquesta indústria tèxtil, però de l'altra tenim la Rita, que no s'atura a pensar en l'impacte, no? que té el seu estil de consum sobre el planeta. Com podem ajudar algú, o a nosaltres mateixes, a canviar els nostres hàbits de consum sense fer-nos sentir culpables? Perquè suposo que per molt que cada vegada se'n parli més, fer el canvi de xip a vegades costa, no?
1: Sí, clar, la idea una mica també de la història, no?, d'aquestes dos personatges que una mica també els portem a dins, no?, tots els dos, són dos tipus de personatges, però bueno, que segur que cadascú també té una part d'un i una part d'una altra, no? Però sí, clar, la idea era això, no?, sobretot, sí, una idea sí que era no culpabilitzar el fet d'això, no?, i tampoc el còmic diu no anem a comprar, sinó pensem abans d'anar a comprar i coneguem allò que anem a comprar, no? Una mica, o sigui, intentar fer una mica de reflexió i donar a conèixer i donar informació abans d'accedir, no? a aquest recurs o a aquestes peces de roba. Sí.
0: Per tant, pensar abans d'anar a comprar seria, jo crec, que un bon inici, no? És a dir, ser conscients de sí. Què anem a comprar i què comprem. Què més podem fer perquè el nostre consum no tingui un impacte tan gran com el que té actualment en el medi ambient, quan parlem de moda? Quines possibilitats tenim?
1: Bueno, cada vegada hi estan emergint més propostes més vinculades, pues, a l'economia circular o a aquesta transformació del model, ja no només industrial, sinó també de consum. Aleshores, doncs, sí que en el còmic fem que al final de tot del còmic hi ha com unes 10 R's que li diem, o 10 propostes que cada persona pot pensar a fer. Algunes d'elles, pues, seria intentar, pues, trobar espais d'intercanvi que siguin pròxims al barri, o organitzar-se també de manera col·lectiva, pues, per generar, pues, també aquests espais més col·lectius o d'intercanvi. El primer, sobretot, és fixar-te, no? Abans d'anar a comprar, pues, què tens dins l'armari, quines peces et combinen més o menys, no? Perquè sí que és veritat que hi ha una de les coses que també que donem moltes dades en el còmic, i és que entre el 30 i el 40% de les peces de roba que tenim a l'armari no ens les posem mai, no? Aleshores, això és per alguna cosa, o perquè ens ha quedat petita, o perquè realment no ens combina aquella peça de roba, ens la vam comprar, però no vam pensar en què ens combinava i s'ha quedat allà a dins de l'armari plegada i no la utilitzem, o sigui, hi ha moltíssimes explicacions, no, per això, però la realitat és una mica aquesta.
0: És veritat que socialment ens envolta encara avui dia, jo crec, una pressió estètica, no?, que a vegades ens asfixia, ens porta sovint a comprar, el que tu deies, més coses del que realment necessitem, coses que no pensem quan les farem servir ni amb què les combinarem. Com podríem començar allò a remodelar una mica el nostre armari perquè acabi sent una mica més sostenible?
1: Bueno, sobretot el primer exercici, a vegades jo també m'ho demanen, això, molt sovint, i els dic, bueno, doncs agafa tot el teu armari, posa-te'l i desplega-te-la sobre el llit i compta quantes peces de roba tens de cada, no? Aleshores, primer sigues conscient una mica de tot el que tenim molt, i després intenta, no?, construir, doncs, no sé, tenim moltes alternatives a la fast fashion, no? Tenim moltes empreses del territori, que sí que és veritat que n'hi ha moltes que produeixen fora, però que això ha sigut, sí que és un procés de globalització que hem patit, pues, aquests últims 20 anys, però hi ha empreses encara d'aquí que produeixen també aquí o que produeixen en proximitat. Tenim encara diferents models dins del sistema de la moda més en general. Tenim petits dissenyadors, tenim roba d'autor, tenim botigues de roba de segona mà, cada vegada n'hi ha més, i a més també cada vegada hi ha més plataformes, per exemple, online, no?, que el que fan o el que estan oferint és que els entre usuaris, per exemple, intercanviem roba més fàcilment, no? Llavors, crec que una mica la construcció de l'armari, jo sempre dic que és un projecte de vida, que te l'has d'anar construint a poc a poc i sobretot diversificat, no? I sobretot també tenir en compte els usos, no?, que fem de les peces de roba, o sigui, quines peces de roba i per quins usos les utilitzem.
0: Importantíssim. Clara, acabo preguntant-te, jo crec que per un dels eterns dilemes quan parlem de moda, no?, que és si els preus de la moda lenta o moda sostenible són realment més cars o és que resulta que els de la moda ràpida són massa barats perquè algú està pagant el cost real.
1: Exacte, aquest seria una mica la lectura, no? O sigui, què estem deixant de pagar quan estem comprant una samarreta que costa 5 euros, no? La idea del còmic, una mica, que combina aquestes dues històries de les dues amigues, però també hi ha tota una part d'infografies que explica, doncs, el cicle de vida de les peces de roba, és precisament per conscienciar en això, no? Imagina't, no?, tot el recorregut que fa una samarreta des dels camps de cotó fins que arriba al teu armari, tots els passos que ha seguit, la quantitat de persones que han participat en cada un dels processos industrials d'aquest cicle de vida i d'aquesta història d'aquesta peça, i després compara-ho i també l'ús de recursos que s'han utilitzat en cada una d'aquestes fases, no?, ja siguin aigua, com matèries prima, energia, etcètera, etcètera, i tota la mà d'obra que hi ha participat, no? Si hi ha alguna cosa que està fallant en aquesta cadena i és això, no?, i és aquest cost, realment, les peces de roba fabricades, no?, així sota aquest model, doncs sí que amaguen, doncs, un cost invisible que sovint recau en el medi ambient o en les persones.
0: Sortim ben carregades de punts d'aquesta conversa amb Clara Mallart, que no només és ecòloga industrial i dissenyadora, sinó que, a més, és coautora de La vida secreta de la roba, el còmic que ha fet juntament amb Anna Llarch i amb Panxolei. El trobareu editat per Polen Edicions. Clara, moltíssimes gràcies per compartir aquests minuts amb nosaltres i enhorabona per la novel·la gràfica que heu publicat.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Abans d'acabar, us regalem una nova recomanació literària de la mà de Conxa Perramon.
2: Pension Doré, d'Yvonne Breise, és un petit tresor de la memòria sentimental i col·lectiva de Barcelona. Es tracta d'una crònica viscuda de la segona meitat del segle XX amb un protagonista mut i immòbil però determinant, l'edifici, és a dir, l'edifici on està la Pension Doré, i amb una protagonista de car i os, la mama gran, l'àvia vídua de la doctora Breise. Era una dona de caràcter fort i l'autèntic motor de la pensió. Ho controlava gairebé tot i feia funcionar la maquinària a la perfecció. Ben plantada, poderosa i, malgrat el seu geni, bondadosa i generosa amb els qui tenia a prop, segons explica la seva neta. La Pension Doré estava situada al carrer d'Avinyó, cantonada amb Ferran, aleshores carrer Fernando, i era regentada pels avis de Yvonne Breis. L'autora va néixer a l'habitació número 1 i aquell edifici va marcar profundament la seva infantesa i adolescència. Ràdio Arenys.

0: Ramó de pedra.
1: L'hidrogen i l'oxigen són una combinació que, des de temps immemorials, ha estat font de vida i un punt de referència econòmic i social. Sí, parlem de l'aigua. Des de petits nuclis fins a grans civilitzacions com Mesopotàmia han nascut i crescut al voltant d'ella. Però nosaltres posarem la mirada molt més a prop, al riu Gaià. Ramó de Pedra recupera la memòria d'un llegat que forma part de la nostra història, del nostre patrimoni. Us proposem un recorregut pel riu Gaià cercant totes les construccions i elements patrimonials i d'enginyeria hidràulica que al llarg dels segles la humanitat ha ideat per a cercar, emprar i emmagatzemar l'aigua, és a dir, per a viure. Una sèrie de podcasts per entendre millor el nostre patrimoni fluvial i les obres d'enginyeria hidràulica que ens han permès viure i evolucionar.
0: Això és Ramó de Pedra, un podcast d'aigua i patrimoni. Una coproducció d'Ona la Torre i la Xarxa Audiovisual Local.
1: Al podcast parlem d'aigua i patrimoni, però també parem l'orella. En cada capítol trobareu el cant de tres ocells diferents. Pareu atenció i al final de l'episodi us direm quines espècies heu escoltat. Totes les trobareu a la guia Els ocells del riu Gaià, que ha editat l'associació mediambiental La Sínia a la col·lecció Ocells de butxaca. El capítol d'avui ens parla dels aqüeductes i per fer-ho ens acompanyaran en Pep Saragossa, investigador local, en Joan Carles Blanc, historiador i il·lustrador, llicenciat en Història de l'Art, i en Jordi López Vilar, doctor en Prehistòria, Història Antiga i Arqueologia de l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica de Tarragona.
2: Aquaducte, del llatí aquae ductus, format per aqua i ducto, del verb ducere, guiar, conduir. Un aqueducte és un conducte artificial subterrani o elevat que porta l'aigua d'un lloc a un altre. També pot ser un pont especial amb el qual es condueix l'aigua tot salvant una depressió del terreny.
0: Ramó de Pedra.
2: Ramó de Pedra.
0: Ramó de Pedra.
2: Ramó de Pedra.
0: Un podcast d'aigua i patrimoni.
1: Tot i posar la mirada al riu Gaià, per la proximitat territorial, si parlem d'aqueductes, és inevitable unir aquest riu a la ciutat de Tàrraco, com anirem escoltant en diversos moments del podcast. El doctor Jordi López, de l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica, ens fa una primera aproximació als aqueductes.
3: Diu la mateixa paraula, aqueducte és una conducció d'aigües. Aleshores, hi ha un error molt comú, que és que pensar que un aqueducte és un pont. No? Pensem en el pont de les Ferreres, el pont del Diable, l'aqueducte de Segòvia, però clar, això és un pont. O sigui, l'aqueducte realment és la conducció d'aigües que passa per damunt del pont. Aleshores, acostumen a ser... Són canalitzacions d'aigua, com diu la mateixa paraula, acostumen a ser de vegades molt llargues, poden tenir bastantes desenes de quilòmetres, I sobretot ens hem de quedar amb la idea de que és això, una conducció d'obra, no? Normalment feta amb pedra i morter de calç, o a vegades amb grans carreus de pedra, revestits, no?, per dins perquè no s'escapi l'aigua, i que el que fan únicament és agafar unes aigües que normalment ja estan buscades, no?, unes aigües pures d'un punt d'una surgència i conduir-les cap a una ciutat, cap a una vila, cap on sigui. Això és, en principi, un aqueducte. Per tant, el Pont del Diable és... No és un aqueducte, és un pont, però sobre el qual hi passa un aqueducte que té bastants quilòmetres de longitud. El Pont del Diable és quan tothom parla d'aqueductes a Tarragona, tothom li ve al cap el Pont del Diable, perquè realment, a veure, arquitectònicament és una obra espectacular, no? Però és un pont dels diversos que hi havia, perquè és que a més hi havia més d'un pont que no s'ha conservat, no? Per tant... malgrat que en si sigui una obra espectacular, quan parlem d'aqueductes hem d'esborrar una mica el pont i pensar en això, en aquestes conduccions de molts quilòmetres de llargada. De fet, amb el treball que portem fent des de fa anys, Si suméssim tots els quilòmetres d'aqueductes que hi ha a Tarragona i voltants, arribaríem a uns 100 quilòmetres aproximadament de conduccions. Per tant, estem parlant d'unes obres d'enginyeria realment espectaculars.
1: Són grans obres d'enginyeria en una època on no tenien els mitjans actuals.
3: Els enginyers d'abans tenien que lluitar amb coses que els d'ara tenen solucionades. No? Tota la tecnologia que tenim ara no hi era, era una tecnologia molt més rudimentària, i parlant d'aqueductes, clar, havien de buscar un punt d'aigua on l'aigua estigués a una cota més alta que el lloc on anava a parar, perquè l'aigua baixava només per pendent, no? Per la força de la gravetat. Ara no, ara tenim motors, ara podem elevar l'aigua, tenim molta més maquinària, però antigament havien de buscar un punt més alt i fer-lo baixar amb una pendent constant que fos la justa, perquè l'aigua no n'és ni massa poc a poc ni massa ràpid. No? Si va poc a poc s'estanca, si va massa ràpid agafa tanta velocitat que acaba erosionant i desgastant la conducció, l'aqueducte. No? Per tant, havien de buscar el pendent exacte, un punt d'aigua bona, vull dir que tota una feinada segur de molt temps de planificar totes aquestes conduccions.
2: Al pont d'Armentera hi ha el començament de l'aqueducte romà del Gaià. La guia Recorregut i Patrimoni de l'editorial Piolet, que dedica al riu Gaià, explica que el tram de l'aqueducte romà, que amb una longitud de 50 quilòmetres, duia l'aigua del riu Gaià a la ciutat de Tàrraco. L'aigua s'agafava en una resclosa situada riu amunt i es conduïa mitjançant aquesta canalització, que al principi està excavada a la mateixa roca natural. És un conglomerat i més avall és ja una caixa d'obra feta amb pedra i morter de calç. En aquest punt són visibles uns 3 metres de longitud. Dins el programa de l'ICAC, de l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica, els aqueductes romans de Tàrraco, s'ha excavat i estudiat el traçat d'aquest aqueducte.
0: Remor de pedra.
1: Posem ara la mirada a la conca del riu Gaià.
3: Sí, sabem que hi ha dos aqueductes. A veure, a banda dels aqueductes que porten aigua a Tarragona, que són dos i un d'ells amb una ampliació molt més llarga que va fins a Pont d'Armentera, hi ha aqueductes rurals. Rurals vol dir que l'aigua no la porten a Tarragona, sinó que la porten a viles romanes, no? Entenem com a vila el concepte que tenim ara actualment de masia. Una vila romana no és un poble romà, sinó que és com una gran mas, no? On hi ha una sèrie de gent, on se treballen les terres, una explotació agrícola, bàsicament. I bé, doncs a banda d'aquests aqueductes grans que porten aigua a la ciutat i que alimenten les termes, les fonts públiques i tot això, ens hem trobat que hi ha també uns aqueductes que nosaltres en diem rurals, que van a petar a viles romanes, o sigui, no a la ciutat, sinó a viles. D'aquests aqueductes ne coneixem tres. Un que va a la vila romana de Sencelles, a Constantí, i dos que agafen aigua del Gaià i que alimenten viles situades al Baix Gaià. Aquests aqueductes no es coneixien, es van descobrir fa uns anys. De fet, els va descobrir un amic nostre, el Josep Saragossa, que és un dels nostres col·laboradors del Catllà, i va ser ell, doncs, qui recorrent el territori per totes bandes va descobrir petits indicis, doncs, que semblaven que podien existir aquests aqueductes, no? I aleshores, amb unes prospeccions que hem fet arqueològiques aquests darrers anys, hem anat resseguint el que quedava, no? El poc que queda d'aquests aqueductes, i hem pogut determinar una mica el lloc on anaven a parar, les longituds, les característiques.
0: Remor de pedra.
1: En Jordi López ens parlava de com l'historiador local Pep Saragossa, col·laborador de l'ICAC, descobria indicis d'aqueductes rurals. Ell mateix ens presenta 3 aqueductes de l'època romana del riu Gaià.
4: El riu Gaià, tot i ser un riu mediterrani, vull dir que es nota molts estiatges, doncs ha tingut al llarg dels anys una importància, una relativa importància, no? Diguéssim, els romans ja en van fer 3 aqueductes. Vull dir, hi ha 3 aqueductes. Un és el que surt del Pont d'Armentera i arriba a Tarragona, un dels dos que hi ha a Tarragona, no? L'altre, que es va trobar no fa una trentena d'anys, és el que possiblement ara l'ICAC, l'Institut d'Histologia Clàssica, ho està treballant. Podria ser el que portava l'aigua als munts, d'Altafulla. I un altre és un petit aqueducte que va amb unes viles que hi havia a Ferran, no? i que sortia des de allí mateix del Catllat, tenia d'haver-hi, i que també s'ha investigat i s'ha excavat alguns trossos doncs, durant aquesta temporada passada.
0: Això és Ramó de Pedra, un podcast d'aigua i patrimoni.
1: L'historiador local Pep Saragossa, com a col·laborador de l'ICAC, ens apropa també a la zona del Gaià i ens parla del projecte Aqua Augusta i els descobriments que aquest ha propiciat.
4: Sí, bé, jo, això ho porta doncs, l'arqueòleg doctor Jordi López, no? I jo el que faig amb ells és el moment d'anar a les prospeccions, bueno, sempre hi veuen més quatre ulls que dos, no? O el que sis, no? I m'agrada caminar, i amb aquest projecte que es diu l'Aqua Augusta, doncs ells van tornar a investigar els dos aqueductes que portava l'aigua a la Tarragona. S'han fet descobriments importants, com per exemple saber que del riu Francolí doncs, hi ha hagut dos aqueductes diferents, no? Un més vell i l'altre, doncs, diguéssim, el nou és el que fan el Pont del Diable. I després també el que n'hi deien l'aqueducte del Gaià, doncs, no? Que portava, portava l'aigua des del pont d'Armentera a Tarragona, creuant d'una conca a l'altra, una aigua que baixava per la conca del Gaià, la trasbassen cap a la del Francolí. Vull dir que van estudiar molt bé el terreny per poder fer això, doncs, no? I això passa a la zona de Vila-rodona, no? Allí, doncs, passa del Gaià passa cap a la zona del Francolí i baixa ja cap a Vallmoll, doncs, diguéssim, i cap a la Secuita i cap a Tarragona. Doncs, no?
5: I era visible o estava colgat per la terra?
4: No, ja hem trobat, bé, ara no recordo, més de 50 llocs que es pot veure i es veien i se'n tenia constància. No? Aquest aqueducte, al segle XVIII, quan el bisbe Santinyan, la propietat de Tarragona, diguéssim, era dels religiosos, era de l'arquebisbe, era el senyor, doncs, esclar, ell tenia de portar l'aigua per la seva gent, no? I fa elaborar un projecte per a veure si es pot reprofitar l'aqueducte romà que es veia. Aquest aqueducte, vull dir, clar, la gent des del segle XVI, Lluís Pons d'Icart ja el descriu, no?, descriu el famós aqueducte romà, esclar, a Tarragona, les restes romanes es veien per tot arreu. I ell fa elaborar un projecte amb un arquitecte que es deia Rovira, a veure si es pot fer servir una altra vegada aquest element, no? I es fa un estudi exhaustiu, hi ha un plànol d'uns 6 metres de llarg, que, bueno, molt detallat, que diu, totes les restes que queden, el tipus de vegetació que hi havia, els propietaris, i veuen que no el poden fer servir, vull dir, hi ha més feina. Llavors és quan fan la mina de l'arquebisbe. La mina de l'arquebisbe, en comptes d'anar a buscar l'aigua del Gaià, ja, només agafa l'aigua de Puigpelat, que és un lloc que hi ha molta aigua, i a partir d'allí doncs, van, amb una diferència d'un metro, 1,50 m, van seguint al mateix nivell del Romà fins a Tarragona, en el segle XVIII, que és l'aigua que arriba, doncs, diguéssim, és un part d'aquest aqueducte encara funciona ara, perquè Renau, Ematsa, va fer uns pous, es diuen el pou de Renau, i encara la fan passar per dintre aquest element, aquest aqueducte, doncs no, hi ha part de l'aqueducte que encara funciona.
0: Ramó de Pedra.
1: Precisament quan li preguntàvem a en Jordi López si seria possible reutilitzar alguns dels aqueductes, ens explica en detall la construcció d'aquest aqueducte del segle XVIII, del qual parlava en Pep Saragossa.
3: No, perquè són estructures que estan molt dèbils, el que queda. Primer, que la major part ha desaparegut, i després del que queda, clar, no, després de tants anys, es podria tornar-ne a fer un de nou en el mateix lloc, no? Sí. Que, de fet, aquesta idea ja va sorgir al segle XVIII, quan es va fer la mina de l'arquebisbe, és un aqueducte que es va construir al segle XVIII, es va intentar restaurar un d'aquests aqueductes que portava aigua a Tarragona, i es va fer tot un estudi, i la idea era restaurar-lo. El que passa que al final també estava tan malmès que se'n va fer un al costat mateix, no? I actualment la mina de l'arquebisbe, que encara porta aigua ara, que es va fer a finals del segle XVIII, el que fa és neix a Puigpelat i va en paral·lel a l'aqueducte romà, de forma que quan un va resseguint l'aqueducte romà es troba que al costat hi ha la mina de l'arcabisbe, que està construïda igual, té la mateixa secció, la mateixa tipologia, és com un nou aqueducte romà, entre cometes, fet al segle XVIII al costat de l'autèntic aqueducte romà, no? I aquesta conducció baixa des de Puigpelat fins a Tarragona i va ser una de les grans obres públiques o la gran obra pública de la Tarragona del segle XVIII. Intentar aconseguir que la gent deixés de beure aigua de l'aigua de pluja i de petites fonts com la Font de les Morisques, no?, que hi havia al costat de Tarragona, i que finalment arribés un cabal d'aigua suficient a la part alta de la ciutat.
0: Ramó de Pedra, un podcast d'aigua i patrimoni.
1: El doctor Jordi López parlava d'aqueductes rurals. Descobrim amb ell els dos aqueductes del Baix Gaià que han resseguit per endinsar-nos en la vida quotidiana de l'època romana. És sorprenent com cada prospecció descobreix més patrimoni.
3: De fet, aqueductes rurals se'n coneixen pocs, molt pocs. I concretament aquests del Baix Gaià, que els hem resseguit, n'hi ha un que va per la dreta i l'altre per l'esquerra del riu, els descric ràpidament. L'aqueducte de la dreta agafa l'aigua més o menys a l'alçada del Catllà, del poble, i va per la dreta del riu, mantenint l'alçada, no?, mentre el riu va baixant de cota. L'aqueducte més o menys va seguint la cota d'allà on l'agafa, no?, per poder possiblement regar les terres que hi ha més baixes entre l'aqueducte i el riu, no?, i per portar l'aigua a una vila molt gran i molt important que hi ha, una vila romana, que hi ha Ferran, que no s'ha excavat mai, i que és una vila, doncs, que té moltes possibilitats. Hi ha murs, hi ha paviments, hi ha restes de mosaics, però és una vila que està absolutament enterrada. I per cota, l'aqueducte va petar justament allí. I és possible que aquesta vila, que és tan, tan sumptuosa, tingués unes termes, no?, uns banys on doncs, l'aigua servís per alimentar aquests banys, no?, que és a banda de l'aigua pròpia de beure, etc., i que possiblement regués tot el que són les hortes de Ferran i les hortes del Molí del Pas, que actualment és una zona d'horta molt bona, no?, i té lògica que en època romana fessin arribar l'aigua allí per fer horta també, no?, i per fer conreu a tota la zona aquesta de Ferran. És un aqueducte que té uns 7 quilòmetres de llarg, més o menys, i ves una caixa que deu tindre uns 50 per 50 o 60 per 60 centímetres de secció interior, i doncs per on baixava aquesta aigua, no?, que agafaven el Catllà i la fem baixar fins a Ferran. Aquest és un dels aqueductes del qual, a més, hi ha restes, sobretot a la zona entre el Catllà i Ardenya, que és una zona molt boscosa i on s'han conservat alguns testimonis. Després, quan anem més avall, pràcticament ja no es conserva res, perquè els aterrassaments, els conreus, etc., ho han fet malbé tot, no? Sí, a més són estructures que són bastant dèbils, no? Vull dir que amb els anys s'han anat, elles mateixes s'han anat erosionant, s'han anat desfent, i a més doncs, els tractors i tot això han acabat de malmetre tot. I després hi ha un altre aqueducte, que és el de l'esquerra, que és molt més impactant. L'aqueducte de l'esquerra neix al pantà del Gaià, a la zona de les Coves Roges, i té un recorregut que calculem en uns 20 quilòmetres, aproximadament. Hem resseguit els quilòmetres inicials, des de les Coves Roges fins al Catllà, més o menys, on se conserven bastants testimonis, i després la resta ho tenim pendent. Hem de fer prospeccions, tenim pendent seguir-ho, però per cotes va parar Altafulla, al poble d'Altafulla, i on hi ha una vila romana bastant important, també, i és possible que d'Altafulla neix també els munts, que està al davant. S'ha de salvar una vall, que possiblement doncs, hi hauria un pont, no?, tipus Pont del Diable o un sifó, potser, i és un aqueducte que té una secció molt més gran que l'altre, no?, que el que va cap a Ferran. És més ample i és més alt.
0: Ramó de Pedra.
1: L'historiador de la Riera de Gaià, Joan Carles Blanc, també destaca la magnitud de les obres de l'època romana i reflexiona sobre la rellevància del Gaià. Avui ens pot semblar un riu menor, però si hi ha tantes restes d'aqueductes al seu entorn, hem d'entendre que segurament comptava amb un cabal important.
6: Sí, devia ser important. I també hem de pensar que els romans eren molt pragmàtics. Si hi havia aigua aquí mateix en un riu o més enllà, doncs feien aqueductes, construccions quilomètriques per anar a buscar aigües, no? A Tarragona sembla que se n'han trobat 3 o 4 d'aqueductes, no? Entre ells el que és el Pont del Diable, no? Però aquest Pont del Diable, l'aqueducte arriba fins a Puigpelat, no? Té el tram més espectacular, que és el Pont del Diable, però també d'un altre aqueducte, em sembla que és l'Aqua, no me'n recordo ben bé, té un altre aqueducte que arriba fins a Pont d'Armentera, i de Pont d'Armentera es portava l'aigua fins a Tàrrego. O sigui que eren rius que eren explotats pels romans, que eren molt pragmàtics, i que també hem de pensar que, bueno, també com que estaven captats amb diverses captacions, també no devien portar un gran cabal al riu, no? Perquè, clar, com que s'aprofitava l'aigua per portar-la a la ciutat, doncs al riu també se li manllevava capacitat de, no, d'irrigació pel seu territori natural.
0: Esteu escoltant Ramó de Pedra, un podcast d'aigua i patrimoni.
1: Els aqueductes és evident que han fet possible la vida a les ciutats, pobles i viles, però també han estat imprescindibles per a garantir el funcionament de diversos molins arreu del territori.
2: A Santa Coloma de Queralt hi ha l'aqueducte del Molí Nou o del Bonfill, subreferenciat a la guia El Gaià, recorregut i patrimoni, de l'editorial Piolet. Se'ns hi explica que és un aqueducte d'origen medieval, del segle XIII. Portava l'aigua de la séquia major del Molí Nou cap al Molí de la Torre. Feia 32 metres de llarg i tenia 3 ulls, 2 dels quals se'ls van dur l'aiguat de Sant Cinto l'any 1921. Es van refer les voltes i la séquia amb maons, que són els que hi ha ara. Fins als anys 70, encara va estar en ús per regar els horts. Al mig de l'aqueducte hi ha un estellador per desviar l'aigua al riu.
0: Ramó de Pedra.
1: Precisament a tocar del Molí del Mig, de la Riera de Gaià, hem parlat amb l'historiador i il·lustrador Joan Carles Blanc, que s'està fent càrrec del projecte de museïtzació del futur Centre d'Interpretació dels Molins del Gaià. A la tasca de recerca i investigació ha documentat molts elements de l'època medieval, però també ha volgut posar en valor el llegat romà, gran part del qual encara està per redescobrir.
6: El que passa és que estem parlant del riu en època medieval, però és que aquest riu en època romana ja existia també. Per tant, també podem trobar al voltant del riu i trobem viles romanes. O sigui, que és un riu que va més enllà de l'edat mitjana, no? Ara tenim el que es veu, no? Que són molins que s'han perdut en el temps, com aquest d'aquí, que té 800 anys, i que en època moderna, el segle XVI, XVII i XVIII, s'ha modificat, però encara el tenim aquí. Però, clar, el que no veiem són les viles que han quedat enterrades en molts llocs al voltant del riu, no? Aquí mateix a la Riera hi havia la vila romana dels Alabastres, que estava aquí on tenen els Alabastres i Gasull, abans d'entrar a la Riera, que està al costat del riu, i tenia un aqueducte que captava les aigües del riu Gaià uns quilòmetres més amunt, no? A l'alçada del Catllà, no? I aquí dalt, també, a prop d'Ardenya, mateix darrere al meandre d'Ardenya, tenim la paret del Moro, que és un aqueducte romà, que no sabem si és el que portava l'aigua en aquesta vila d'aquí baix dels Alabastres o en una altra vila que hi havia a mig camí entre els Alabastres i Ardenya, no? O sigui que el riu també... O sigui, el riu és un riu històric, no? I que va més enllà de l'època medieval.
1: Els aqueductes són grans obres d'enginyeria, els vestigis de les quals han arribat fins als nostres dies per recordar-nos com l'home ha buscat l'aigua des de temps immemorials. Hem passejat per l'Imperi Romà, pel segle XVIII i per la conca del Gaià actual, de la mà d'experts i apassionats per la història que ens deixen en aquest podcast algunes anècdotes curioses. I si heu estat curiosos, haureu escoltat els ocells que ens han acompanyat avui. Ja heu endevinat quins són?
0: En aquest capítol heu escoltat el cant d'aquests ocells.
2: Turlit. Burginus oedicnemus.
0: Au visible a les zones de conreu durant tot l'any.
2: Roquerol. Tionoprocne rupestris.
0: Au que viu a les coves dels trams alt, mig i baix durant tot l'any.
2: Estornell comú. Sturnus vulgaris.
0: Au temuda pels pagesos, que trobem tot l'any als camps de conreu. Més informació a la Guia dels ocells del riu Gaià, editada per l'Associació Mediambiental La Sínia, a la col·lecció Ocells de butxaca. Això és Ramó de Pedra, un podcast d'aigua i patrimoni. Una coproducció d'Ona la Torre i la xarxa audiovisual local. Aquest podcast l'han fet possible Raquel Martínez, Mònica Socias i Josep Maria Soler.
7: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
0: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM.

El cau de la bruixa verda. El teu programa de benestar, salut, natura i llibres en femení per a tots els públics. Cada dimecres a Ràdio Arenys ens trobem al cau de la bruixa verda amb Imma Lizondo. Benvinguts, amigues i amics del cau de la bruixa verda a Ràdio Arenys. Us parla l'Imma Lizondo, presentadora i impulsora d'aquest programa en femení, i als serveis tècnics de Ràdio Arenys ens acompanya el Joan Bosch. En aquest programa, els llibres ens porten a parlar de salut, benestar, creixement personal i les propietats curatives de la natura. Si voleu consultar els recursos, àudios, llibres, cançons i continguts de tots els programes, ho trobareu tot al web caubruixaverda.com.

0: comencem el programa escoltant aquesta dolça cançó M'envoyer de fleurs de Sandrine Kiberlain, que ens recorda de cuidar-nos, de ser el nostre centre, de fer-nos un homenatge. Som la persona més important de la nostra vida. Tot el que ens posem a la pell hauríem de poder també poder-ho menjar. Doncs a través de la nostra pell pot passar tòxics al nostre organisme. Així de fàcil. Anem en compte amb el que ens posem a la nostra pell. J'ai décidé de me regarder. Avui amb nosaltres tenim a dues sàvies dones de les herbes. Els apassiona els ungüents, les plantes, les flors i com el món natural ens aporta benestar i salut. Tenim l'Alícia Herrera, apassionada de les herbes remeieres, defensora de la medicina popular i artesana de cosmètica natural. Es defineix amb ella com la bruixa moderna. I és que ho és, perquè compta també amb un bagatge ben científic, biòloga, màster de gestió medioambiental i especialitzada en cosmètica. Porta un projecte que es diu El Camí de les Herbes. Benvinguda, Alícia.
1: Hola, Imma. Gràcies per convidar-me.
0: Encantadíssims. I també ens acompanya avui la Núria Prat, historiadora de l'art i restauradora arqueològica. L'apassionen els viatges, descobrir nous mons, costums i nova gent. És tècnica en aromateràpia, enamorada de les coses naturals i saludables. Es dedica al món de la cosmètica natural terapèutica a través del seu projecte Cosmorigen. Benvinguda, Núria.
2: Moltes gràcies, Imma.
0: Sí.
2: Encantada.
0: Doncs molt bé, noies. Avui parlem de la cosmètica natural, aquella cosmètica respectuosa amb la persona i el medi ambient, aquella cosmètica que no porta tòxics i ens nutreix. Segons el diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans, definim cosmètica com el que serveix per a conservar i embellir el cos. Comencem aquest tema de cosmètica natural amb un llibre on podem descobrir que la cosmètica natural, junt amb l'alimentació, pot formar part d'un estil de vida més conscient i saludable. És un llibre molt i molt recomanable, que es titula Naturalment atractius, cosmètica ecològica, vegi i sostenible, feta a casa, de Josefina Llargués Trujols, editat per Cosetània Edicions, del maig del 2017. Per dir-li una cosa d'aquest llibre, el doctor Francisco Marín, que és el que fa el pròleg, ens diu: fem prevenció, millorem la nostra nutrició i tractem les malalties lleus amb remeis naturals, sense excipients, sense químics afegits. No és tan complicat. Així que, vinga, noies, volem fer incidència i prevenir de la importància de prendre consciència dels tòxics que rebem en el nostre organisme a través de la pell. Alícia, explica'm una miqueta tot això sobre els tòxics. Per què és tan interessant, important de conèixer? Quina incidència tenen en nosaltres i a la nostra pell? I què podem fer per evitar-los?
1: Ai, doncs és un... Això que aquesta pregunta que sembla fàcil, podríem estar parlant una hora sencera.
0: Breument. Així...
1: Però bueno, per abreujar, no? Per entrar... Pensem que la pell és bastant impermeable. De fet, és una barrera que tenim, que té el cos de protecció contra les agressions externes i contra també els tòxics externs. Però el problema de la cosmètica és que nosaltres l'apliquem directament a la pell i a sobre freguem perquè penetri a la pell. I si aquests productes que hi posem no són del tot naturals o són molt processats, o com la majoria passa, que són substàncies derivades del petroli, perquè ha sigut a partir de la indústria petrolera, a partir de la indústria del petroli, que s'han descobert moltes substàncies que ajuden a l'aparença del cosmètic, però que en realitat, quan la posem a la pell, doncs poden arribar a ser tòxiques per nosaltres, poden afectar... doncs a les hormones, poden afectar com a cancerígenes, poden tapar els poros, tota aquesta sèrie de coses que poden passar. Mm.
0: Núria, amb quins productes sí que podem comptar, diguéssim, tenint en compte que tenim sí. tota una sèrie de productes processats que són, bueno, perniciosos per nosaltres, quins sí, sí que podem i són naturals?
2: Mira, això que diu l'Imma, l'Alícia, és molt important. La cosmètica convencional és estàtica, no? És a dir, tu obres un pot de crema, no? I està 10 anys i pot estar intacta, la mateixa olor, el mateix aspecte, textura, i no canviar res, no? Per què? Pues perquè, evidentment, no són productes de tot naturals. Llavors, aquí, què podem fer? Doncs podem, com a mínim, saber què és amb la cosmètica convencional. Poden afegir aigua destil·lada, per exemple, que és una aigua que no té cap mena, no ens aporta cap plus. En la cosmètica natural, tot l'element que nosaltres afegim ens aportarà un benefici per nosaltres. Llavors, en la fase aquosa, diguem, l'aigua destil·lada en la convencional, en la natural seria aigües vitalitzades, que això pot ser una infusió de qualsevol de les plantes, depenent de quin tipus de beneficis vulguem aportar. Poden ser de coccions, que això depenent de l'estona que estigui infusionant-se o al foc o no, es diu diferent. Poden ser hidrolats, que és un subproducte de la destil·lació dels olis essencials. No? Llavors ja tenim, no tenim una aigua inert, sinó que tenim una aigua amb certes propietats. No? Després, pel que fa a la fase oliosa, a la cosmètica convencional, tenim olis minerals, que també són derivats del petroli, com deia molt bé l'Alícia, greixos animals, no? de dubtosa procedència, que això amb la cosmètica natural també és molt important, l'ètica, no? D'on surten les matèries primes que utilitzem, no? I quins mètodes. Llavors, en la cosmètica natural podem fer servir ceres, podem fer servir grasses vegetals, olis vegetals, oleats, macerats, tot això ens aporta un plus, no? A part del greix, de l'oli vegetal en si, també el podem macerar per tenir més propietats, no? D'algunes plantes. Bueno, llavors, aquí, per donar textures, amb les silicones, en la cosmètica convencional, no? Que què fan? Ens tapen el poro. Aquí ens estan aportant un perjudici, no? Moltes dels productes de la cosmètica convencional ens aporten perjudicis, més que no pas beneficis, no? En la cosmètica natural podem fer servir ceres, mantegues, vegetals... Bueno, així podria també continuar, eh? No em vull allargar massa, però realment, jo que sé, els perfums, la paraula perfum, la importància de saber llegir una mica els incis de la cosmètica, no? A dins del perfum hi ha aromes sintètics en el millor dels casos. És a dir, aquí s'hi afegeixen coses que no tenen per què, o sigui, per llei, no tenen per què especificar-ho, no? Llavors, nosaltres fem servir olis essencials, fem servir extractes, tot això ens aporta un benefici, sí o sí, que de l'altra manera, doncs moltes vegades són perjudicis, no? Per nosaltres, ja no són per la nostra pell, sinó per la nostra integritat, no? En general.
0: Alícia, sí, digues.
1: No, que volia incidir en això, en aquest aspecte dels tòxics en la cosmètica convencional, perquè també estan regulats. És a dir, a vegades parlem de que no sé, un conservant en concret, pot ser, té un debilita la membrana de les cèl·lules així, però poder hi ha poqueta quantitat en aquella crema. El problema és quan te poses repetidament aquella crema, un altre xampú, i es fa com un còctel de petites substàncies, de petites concentracions de substàncies tòxiques que no sabem quina reacció poden tenir en el cos. Aquest és el principal problema. Per això, des del 2009, la reglamentació de cosmètica, tota la cosmètica europea, doncs obliga els fabricants a fer una vigilància i que en els seus productes, si hi ha reaccions adverses, doncs que es digui i que es documenti per poder anar regulant aquestes dosis de productes de entre cometes, tòxics, que poden ser conservants o colorants, fragàncies, etc. Una mica això és molt vell, perquè si anem molt avall de la història, els egipcis doncs es pintaven els ulls amb una substància que com un rímel, no?, amb antimoni, i al final era verinós, això. O en el segle XVIII, que es pintaven la cara perquè s'havia de tenir blanca, i se pintaven la cara amb una barreja de plom i vinagre. I clar, el plom també és supertòxic, no? I hi havia gent que s'emmalaltia. Doncs perquè això no passi, gràcies a la història, no? Doncs hi ha aquestes regulacions també.
0: Alguns productes que pugueu dir, per exemple, quan nosaltres mirem una etiqueta, què és aquells productes que ens han de saltar els ulls de dir, no, aquí algun nom de producte d'aquells, si porta això, aquest cosmètic, no anem bé.

0: m'ajudes, hi ha tota una sèrie de... Una de les coses importants, que això jo crec que és digne d'esmentar, bàsicament a l'hora de mirar un INSI, tots els noms que podem...
1: Disculpa, eh?
0: L'INSI és on bueno, els ingredients, ara les sigles, International Nomenclatura...
2: Sí, sí. La Nomenclatura Internacional de Productes Cosmètics. Cada ingredient cosmètic té un nom, anava a dir, en codi, no? Un nom no normal. És a dir, un nom internacional que a vegades és el nom de la substància en si i a vegades és un derivat del nom de la substància. Per tant, a vegades és difícil de traduir o de saber ben bé quina substància està en aquest producte cosmètic. Perdona, no? Però,
0: no, perfecte. Així anem intercanviant. Està molt bé.
2: La cosmètica natural és molt fàcil, no? Pots dir aigua de fenoll. I amb el nom INSI del fenoll, que és el mateix que el seu nom científic, tothom s'entén. Però, o sigui, si jo te dic el sodium lauryl sulfate, pues ja no sabem
1: res. Que això seria l'INSI, diguéssim.
2: Exacte, l'INSI són
0: tots els ingredients, no? I una de les coses fàcils i ràpides de poder veure també, els noms en llatí, bàsicament, són productes directament naturals, no? És el nom genèric, no?, de l'espècie. I, en canvi, quan comencen a aparèixer coses en anglès, aquí, bueno, és un moment de pensar, ui, aquí què m'estan posant, no? És un indicador que està a l'abast de tothom, que és molt fàcil veure-ho, no? Llatí, bueno, anem per bon camí, i l'anglès, doncs aquí hi ha algun tema, no?, que se'n va escara, no?
2: Per exemple, els filtres de les cremes del sol, ara que és estiu, doncs són productes químics i la majoria són tòxics. Inclús alguns, a través d'aquest sistema de vigilància de la Unió Europea, s'han deixat de fer servir perquè provocaven taques a la pell, els propis filtres solars.
1: Imagina.
2: Tots els que es feien servir en els anys 90, 2000, d'acord? Vale?
0: També hi havia molta més ignorància, no, Alicia?
2: No, és així, no, de que clar, ens apliquem una substància a la pell, dona problemes, vale? Pues algú que reculli aquests problemes i que ho digui, i que per això els parabens també s'han anat traient d'aquestes substàncies permeses. Sí. La Unió Europea té una llistat de substàncies permeses i les va actualitzant conforme hi ha gent que li donen reaccions adverses. Llavors, per exemple, els filtres químics en els ingredients de la crema no te posarà filtre químic, filtre solar, vull dir. Te posarà benzofenone, octocrilane, i no tindràs ni idea de lo que és. No? Llavors, costa una mica doncs, informar-se sobre això. És un esforç. Clar. Que s'ha de fer.
1: Bueno, a poc a poc, crec que tothom anem sent més conscients d'això, de la necessitat de saber què ens estem aplicant, què ingerim i què ens apliquem a la pell. Així que encantarà també que proposéssiu pues, alguna recepta o, per exemple, a casa... què recomanaríeu tenir com a bàsic, no? Així, les coses més bàsiques d'una cosmètica natural molt fàcil...
0: Comença, Alicia.
2: Quan me poso a ser fàcil, sóc molt radicalment fàcil.
0: Està molt bé, perquè així està molt bé.
2: Tenim un ingredient a la cuina, perquè m'ha agradat molt això que has dit, Imma, al principi, que tot el que puguis menjar t'ho pots posar a la pell, pràcticament seria així, no? Doncs tenim un ingredient que és fabulós, que és l'oli d'oliva. L'oli d'oliva verge extra i també l'oli de girassol, que són dos ingredients fabulosos. Doncs per hidratar, per cuidar la pell, per tot això, l'oli d'oliva. Si a més en aquest oli d'oliva li podem macerar doncs, un romaní o farigola o coses així fàcils, no? Doncs encara millor, ens donaran més aport d'aquestes propietats de les plantes. Això seria el més fàcil de tot. Inclús per desmaquillar, no? Si fem servir de la cara i de rímel o el que sigui, l'oli d'oliva va fantàsticament.
1: Sí, mira, parlant d'això, la Núria ens aportarà una petita recepta. Mira, ja que així posem la falca de la recepta sí, del, que portaves aquí, que precisament tenia alguna cosa d'oli. Sí.

0: Ara que anaves dient això, dic, doncs mira, jo proposo un bifàsic, això desmaquillant pels ulls. Sempre amb els desmaquillants ens acaben picant els ulls, és o no? Allò, hi ha alguna cosa que ens fa plorar o ens fa, no, que ens molesti. Doncs això, fantàstic, oli d'oliva, oli de girassol. El girassol ara no ho sé si tant, però el d'oliva sempre l'hem tingut i sempre, sempre procurant que sigui verge extra. La primera premsa fred i tot això és important també, tant per menjar com per la pell. Llavors, proposaria un bifàsic molt, molt senzill, més o menys un 20% d'oli vegetal, el d'oliva mateix, i un 80% d'una infusió, el que tingueu a casa, és a dir, camamilla, amb el que és igual, lavanda, ara, el que sigui més, el que tingueu més a mà. Llavors, què quedarà? Òbviament quedarà l'oli dalt i quedarà l'aigua baix, no? Llavors, això ho sacsegeu i amb uns cotonets desmaquillants, és un bifàsic perfecte. L'únic inconvenient, aquí no hi ha conservants, això ho heu de guardar a la nevera i us durarà 3 dies. Dic jo, més o menys uns 3 dies, perquè, clar, a l'haver-hi a la fase aquosa hi ha nutrients i hi ha fase aquosa, i això vol dir que proliferen les bactèries, no? Llavors s'ha de tenir en compte això, que és un bifàsic per fer-lo servir 2 o 3 nits, o al cap de setmana, per exemple, no? I anar-lo fent en petites dosis.
1: Aquest és el entre cometes, el problema de la cosmètica natural, que no és un problema, al revés, sinó que la cosmètica casolana, vull dir, la cosmètica casolana sempre és molt fresca. En canvi, si nosaltres volem la comoditat de tenir aquest bifàsic, per exemple, fora de la nevera i al costat del lavabo, i de manera que se pugui conservar, doncs li has de posar una altra substància que conservi. I aquesta altra substància, amb poqueta quantitat, evidentment no passa res, però al llarg del temps s'acumulen i arriben sent tòxiques.
0: Clar, el problema és que ens posem tantes coses, Alicia, durant el dia, tantíssimes, hi ha tantes substàncies que van acumulant, algunes es queden per sempre dins del cos, altres les podem anar traient, són els tòxics persistents i els no persistents, però altres els heredem, és a dir, altres estan als òvuls de les nostres àvies, vull dir que al final això ho anem passant de generació en generació, i això és important prendre consciència, com a mínim, hem arribat fins aquí, estem com estem, però podem canviar una mica el futur, no? Podem canviar tot això, vull dir que això és important.
2: Així que a la nostra casa podem tenir aquests olis vegetals, que després també l'Alicia ens explicarà una miqueta més endavant, el que diferents, els olis vegetals, podem tenir olis essencials que ens ajudin, no, a moderar o a utilitzar segons quines coses, què més podem tenir? Podem tenir hidrolats, podem tenir aigües infusionades, no, amb infusions, tot
0: sí,
2: això
0: encerats.
2: Que ens pot utilitzem per hidratar, per netejar.
0: Argiles,
2: és veritat, les argiles, l'argila verda.
0: Important.
2: Què més proposeu vosaltres?
1: Mira, Hi ha el tema de... Hem parlat d'infusions, però no de plantes. I les plantes que poden tenir a la cuina, que també són bones per menjar o per condimentar, com el romaní, la infusió de romaní s'ha fet servir sempre per enfosquir els cabells.
0: Sí, senyora.
1: I la infusió de camamilla, que també la tenim pel mal de panxa, s'ha fet servir pels cabells rossos tota la vida.
0: A mi me'n posaven
1: quan era petita, em posaven camamilla.
0: Sí.
1: Ja, clar, suposo que pels cabells vermells seria la de safrà, però llavors això ja no és tan econòmic.
0: No. Aquest el posem a la paella, no?
1: Però bueno, altres coses, per exemple, tradicionalment també, i que funciona la mar de bé, són el cogombre, no? Com es diu això, les rodanxes de cogombre en els ulls, per desinflamar una mica els ulls, sempre han anat bé, perquè el cogombre també té moltes propietats antiinflamatòries.
0: Sí, el iogurt.
1: Com a mascareta, inclús.
0: Sí. També per problemes vaginals va molt bé el iogurt.
1: Sí, perquè el iogurt és un producte fermentat i llavors té els bacteris vius que te poden ajudar a equilibrar la flora bacteriana.
2: I també voldria dir la sal mateix, una bona banyera de sal per netejar ben bé, no?, des de dins en fora.
1: La sal té la doble cosa, no?, de ser màgica, també, una mica màgica per netejar l'aura, diguem-ho, i també per exfoliar la pell. També podem fer un exfoliant amb sucre i mel, per exemple. I la mel té propietats antibactèries, també, i antisèptiques, i per tant, doncs, fantàstica aquesta recepta.
0: Jo en tenia una, Alicia, en tenia una d'exfoliant corporal, justament, amb sucre, bueno, 100 grams de sucre, després hi posaríem el cafè molt, el cafè, no?, que sempre ajuda a regenerar la pell també a recuperar energia, no? Jo tot això ho he tret d'una recepta que es fa al Sudan de cafè amb cardamom, no? I a partir d'aquí, dels meus viatges i de tot el que vaig extraient, no?, de tot això, de totes aquestes experiències, doncs he fet una recepta d'exfoliant. Llavors posaríem el sucre, el cafè molt, que també des d'aquí reivindico, no?, deixem de fer servir càpsules, tornem a la cafetera italiana, i el poço aquest del cafè és fantàstic, a part de per posar les plantes i per moltes altres coses, ens podem fer un exfoliant perfecte, no?
2: Bé, aprofitem això.
0: Sí, aquí hi afegiríem també 2 cullerades soperes d'oli vegetal, pot ser d'ametlles dolces, d'argan, el que es tingui. De fet, si estem parlant de ser pròxims, el que tinguem a casa. I jo hi he posat unes gotetes d'oli essencial de cardamom, perquè tenia la gràcia amb això del Sudan, però realment podem fer servir cardamom, i el cardamom, que no sigui molt, perquè quan és molt és sec, i l'important aquí és que just el xafem i en aquell moment l'oli essencial està present, no? I llavors, barrejat amb el marro del cafè, és un exfoliant perfecte. Exacte. També.
2: I ja està, molt bé, molt bé.
1: Està molt bé.
2: Jo crec que també m'agradaria potser anar acabant la secció amb el tema aquest que deies, Alicia, sobre la regularització del món de la cosmètica, oi? M'havies explicat que estaves també portant un projecte per ajudar, diguéssim, els petits productors també de cosmètica natural. Sí, pots citar una mica, però em sembla molt interessant aquesta iniciativa.
1: Sí, moltes gràcies per citar-ho. Sí, el projecte que tenim, que tinc, bueno, aquí al nord de Girona, diguéssim, és fer o intentar fer un obrador compartit de cosmètica, perquè les petites artesanes de cosmètica, que són moltíssimes...
0: Com ara jo, per exemple.
2: Sí.
1: Podem fer els nostres productes amb... legalitzats segons la legalització vigent, perquè al final has de passar pel tubo com tothom, i poder-ho fer de manera més artesanal i ajudar, jo, en aquest cas, doncs jo ajudo a tots els documents que hi ha tot darrere d'un producte, al control de qualitat i tot això. D'aquests laboratoris o obradors compartits, n'hi ha molt poquets a Catalunya, n'hi ha 3 només.
0: N'hi ha molt pocs. Mira, ara em servirà perfecte. Jo estic a Vilanova i la Geltrú. Sé que n'hi ha una a Mataró i l'altra a Lleida. Sí. I el tercer, sí, on és?
1: També és a Lleida, al costat Lleida. De l'altra. Sí.
0: És que, clar,
1: el quart espero que estigui
0: també lluny.
2: A l'Empordà. Fantàstic. Ai. Així, jo crec que en la pàgina web posarem la referència per la gent que estigui interessada, doncs, a contactar, doncs, que pugui posar-se en contacte. Vale?
0: Sí, Alicia, és molt interessant. I, a més, es necessita ajuda. O sigui, com a petit productor, és complicadíssim engegar alguna cosa així, fer-ho de manera legal i fer-ho de manera correcta, no? Així que molts ànims amb el teu projecte. És una cosa que a mi m'atrau moltíssim, personalment. I penso que són necessaris, n'hi ha molt pocs i són necessaris.
1: Sí, sí, sí.
0: Endavant.
2: Molt bé.
1: Merci,
2: no sé si voleu dir alguna cosa més. Ja estem en l'últims minuts d'aquesta part del programa. Si volíeu dir alguna cosa més, així alguna recomanació express, una frase, un...
0: Així, tan express ara no ho sé. Ara... Prendre consciència, bàsicament, sí. No faré una frase bonica, però prendre consciència de... També suposo que també està passant amb l'alimentació, no?, darrerament, que som molt més conscients del que ens mengem, i l'altre hauria de ser, la cosmètica hauria de ser exactament el mateix, perquè és que no parem de posar-nos productes i haurien d'anar conjuntament, perquè una cosa pot espatllar l'altra amb molta facilitat, no? Així que...
1: Mira, és el que estava pensant...